0: presència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 7 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les relacions sentimentals a la feina. Entrevistarem Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grup Tax Business. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per debatre sobre el retorn dels peatges a la P7 i també per analitzar les tendències socials del FOMO o el HOMO. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joan Mercè, fundador del Club d'Escacs del Prat. Continuarem amb Salut per parlar de medicina regenerativa amb el doctor Miquel Utzet, director del Centre Mèdic Utzet. I acabarem amb Cultura i la recomanació dels últims títols editats per les Hores de la Mà de la seva editora Maria Sempere. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha decidit posposar el castell de focs previst per aquest dimecres en el marc de la Festa Major. És una decisió que respon a la situació d'elevat risc d'incendi forestal i l'activació del nivell 3 del Pla Alfa al municipi des d'aquest diumenge i a tot Catalunya per part de Protecció Civil de la Generalitat. Es farà finalment el 14 de novembre d'enguany en el marc de l'homenatge festiu de la figura del terrassenc Jan Grau, activista cultural i referent de la cultura popular a la ciutat. Així s'ha

0: decidit en el comitè d'emergència municipal que es va celebrar dilluns a la tarda. I pel que fa a les havaneres i el rom cremat, es mantindrà a la plaça de Lluís Companys, però en un horari més avançat, a 11:15. El consistori considera que aquesta mesura és coherent i necessària d'acord amb el principi de màxima prudència i també en un context meteorològic especialment desfavorable i del risc d'incendi a una bona part del país amb episodis d'incendis registrats tant al conjunt de Catalunya com a Terrassa. De fet, la tarda del passat dissabte es va declarar un incendi a la zona del barri de Can Boada, molt a prop de l'espai on des d'on tradicionalment es dispara aquest castell de focs, que sortosament es va poder controlar amb rapidesa per part dels bombers.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Acció per Sabadell ha certificat aquest migdia la seva coalició. Amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha rubricat l'acord entre Agenda Sabadell, Junts per Sabadell, MESCAT i Identitat Sabadellenca. Un acte que ha servit per reivindicar l'aposta de fer una candidatura conjunta amb l'objectiu de treballar des dels municipalismes per la independència de Catalunya. Ho ha fet sobretot el secretari general de Junts per Catalunya, que ha assegurat que la seva formació no està preocupada pel fet que no hagi el nom de Junts a la candidatura. De fet, Turull ha assegurat que l'objectiu no s'ha de posar en els noms, sinó en l'objectiu i el projecte. Un aspecte que ha assegurat encoratja la direcció nacional de Junts, que veu la ciutat com la punta de llança per uns acords que assegura entusiasmen a Carles Puigdemont.
3: Quan va començar a sortir la idea, i tu has agraït al president Puigdemont, el fet que amb aquest tema no és una persona que s'ho hagi mirat des de fora, sinó que de seguida li va entusiasmar la idea. Siguem sincers, vam començar amb reticències i hem acabat amb entusiasme. I això és el que també volem provocar la gent de Sabadell. De que la gent diu, com, què? No estem acostumats a aquestes fórmules i, per tant, tothom hi pot tenir legítimament algunes reticències com n'han tingut, però estic segur que acabarà com nosaltres, amb entusiasme.
2: L'acord també estableix el repartiment dels llocs a la llista electoral. Gabriel Fernández en serà alcaldable i els llocs 2 i 3 seran noms de Junts per Sabadell. De fet, els puigdemontistes ocuparan el 40% dels primers 15 llocs a la candidatura.
1: Gràcies, Anna. I ara comencem la revisió pel litoral des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem Cristina Güera, primera tinenta d'alcaldia.
5: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no? Per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
4: Pel que fa a altres reclamacions de les AFAs, també obriran els centres fora d'horari lectiu per fer activitats com la Castanyada o Sant Jordi. Aquestes millores del servei se sumaran a la d'infraestructures on ja estan treballant amb la climatització de les escoles.
1: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aena ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott MacDonald Spain i Idiom Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Aena preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, Aena calcula que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033.
1: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Es mantenen activades les mesures preventives arran de l'incendi forestal de Sant Manat, després que aquest matí s'hagi reunit novament el Comitè Municipal d'Emergències per avaluar l'evolució de la situació i coordinar la resposta al municipi. El confinament preventiu decretat per la Generalitat continua vigent a les zones més properes de l'incendi, concretament al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Airesols, la zona nord de Castellar del Vallès, el nucli antic i el barri dels Fruiters. Davant d'aquesta situació, el consistori demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que sempre que sigui possible opti pel teletreball. Així mateix, s'ha restringit l'accés al medi natural a la part nord del terme municipal i es recomana no accedir a cap espai natural mentre es mantinguin les restriccions. El dispositiu d'emergència hi continuen treballant els bombers voluntaris de Castellar del Vallès amb 12 efectius que es relleven al llarg de la jornada. També hi participen membres de l'ADF i de la policia local. Malgrat la proximitat de l'incendi, el foc no ha entrat al terme municipal de Castellar del Vallès.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa de 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027.
9: Els que no ho tenen fraccionat, en 2026 fan un sol pagament. Un, que és aquest que està sortint ara erròniament amb un rebut que diu primera fracció. Erròniament, perquè és l'únic pagament que faran en 2026, però faran un sol pagament. Els que el tenen fraccionat, tenen 4, però pagaran en aquest any 3.
8: El debat ha sorgit després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent.
10: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Des de la UOC han assenyalat els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs, comencem per un tema que pot semblar doncs, menor o una mica de... podríem dir que de safareig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs que les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No la veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen aquesta possibilitat dins dels seus reglaments o sorgeixen les situacions i després s'aborden?
1: No, és que no ho poden abordar, perquè és una qüestió que afecta directament a la intimitat de les persones treballadores i a la seva dignitat personal i en molts casos també familiar. No es poden prohibir les relacions sentimentals entre companys de feina i a mesura que no es poden prohibir, tampoc pot l'empresari o la persona empresària tampoc pot incidir en aquesta relació sentimental, sigui nova o sigui sobrevinguda. Això és independent. Una altra cosa són les manifestacions d'amor que es puguin fer a la feina. Evidentment, doncs hem d'actuar de forma decorosa. Però el que no pot fer en cap moment a l'empresari és evitar aquest tipus de relacions, ni inferir a les mateixes.
0: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
1: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Què tal, com estem? Bueno, mira, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que, clar, jo per exemple, personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi doncs, no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si vaig per aquí bé.
1: No, però ja dic que si s'agafen la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es poden gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Sinó que és un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta... És veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo, la idea és que no pot ser sancionat.
2: Hi ha, sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
1: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagino una empresa d'alto standing, una empresa multinacional, en el que pugui ser objecte d'un tractament específic certa informació privilegiada, vale, pues podria ser que llavors, però insisteixo, no estem tant parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sotmetre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Vull dir que en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? No, l'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
1: No, hauria de ser un baix rendiment real i que això està assimilat a la condició personal de persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina. Vale? Però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedència, en aquests casos, els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I mantenir un secret pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
1: Bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que, en principi, el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí, jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, doncs ja parlarem, però si no ha d'haver-hi cap problema.
0: Però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després de la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per part de l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades, i una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tot.
1: Insisteixo, sí. No és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podien portar a problemes, però en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel, com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... jo crec que els reptes és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale? Igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona. No? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Bueno, hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones encastades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència, que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió, perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. Jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral, que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o pot, la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. O sigui que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no n'hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és, que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, els temes d'assetjament, no? Les possibilitats de que n'hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, i a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? Vull dir, sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altre tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Això, per això ho anàvem a preguntar precisament, no? que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc i això sempre s'ha de valorar. I a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquesta es desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, i jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquestes dues persones als Estats Units. Es va fer molt viral, no?, tot aquest tipus de tema, no?, i com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era, doncs, fer aquesta visió sociològica i, des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no?, que suposa en les relacions laborals tot això. I, afortunadament, tot això ha canviat. Jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema, fins i tot, de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava. N'hi havia, abans, època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la de Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No. A més, som latins. Ja ho portem a la sang.
0: Bé, doncs, així està el Pati. Aquesta és la situació. I relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi. I, de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica, doncs, altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer, doncs, una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, doncs no cal que ens expliquis ara la...
2: No. Home, jo m'he posat com a exemple de que sé el que... Jo ho he viscut i conec més gent que o sigui, tinc amics.
0: I tant
2: que també els hi ha passat, però bueno, almenys nosaltres hem durat no sé quant. Bueno,
0: molt bé.
2: El durem perquè ella m'aguanta, si no, no duraria, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona de, del Sergi.
2: Exacte, sí, sí, i tant. Un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé,
2: no ho dubtis.
0: Gràcies, Sergi. Vinga,
2: a tu, adéu.
0: Adéu-siau, fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir.
1: I tant.
0: Sí, i tant.
1: Cap problema. Després a l'hivern ja passarem fred. No passa res.
0: També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, i tant, del tot.
0: Georgia Mainou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha aquí dalt, hosti, tu.
0: El Llorenç.
2: No ho havia sentit mai, això.
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau. Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú, quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser de collita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Pues, mira, jo vivia a Matadepera, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç Cacau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè aleshores, quan jo nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja,
3: mira,
0: perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal... Si és, treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, a aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de saber qui és aquest coi de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que...
0: Sant Llorenç del Munt. Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del sol a la muntanya i vinga,
3: la muntanya Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no...
3: El Montcau i la Mola.
0: Sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està
0: els focs ara.
3: Sí, l'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La soferta P7... que des que es van eliminar els peatges doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu, l'AP7, o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria a casa el pobre dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i... no ho sé,
0: vull dir... pagades per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat. Però nosaltres encara estem a l'Estat, vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm. Ja ens espavilarem, perquè és que, de veritat, jo... És que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per pifiar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm.
0: Doncs
1: que acabarem pagant, sí. Que farem? Doncs que acabarem pagant, ja està, escolta'm.
2: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del reste d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles. Però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos paguem les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Doncs ja està. Negoci rodó.
2: Clar, blanco i en botella, no? Que diuen? Doncs pues és així. Sí.
3: No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és els peatges normalment estava doncs, perquè elles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal. I jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic, i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí hi ha... Sóc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons està fent maniobres orquestals.
3: Sí, a mi semblava com un cor, un bombeig de cor.
2: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
2: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
2: No, que jo també sentia com un batec.
0: Ah,
2: sí.
0: Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no hi és.
3: Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els hi havia de pertocar. Però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que... ja des d'Europa venen cap aquí i des del sud d'Espanya o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen provoquen un embús dels altres cotxes que... diguem-li, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat i provoquen, doncs, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això, davant d'això no se'ls deixa una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple... Pregunto.
0: Ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar, Georgia?
2: Jo, què anava a preguntar? Que, però no hi va haver-hi un temps que dèiem de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: I és, però no es respecta del tot. Jo sé que alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions
0: sí,
3: de vegades
0: sí,
3: passant.
0: Sí,
3: I
0: sí.
3: Clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions al del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres. Perquè, clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies. Per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions... que també... O sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet. Actualment, amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: per carretera.
3: Per carretera.
0: Sí.
3: No hi ha botigues, sinó... escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posem més impostos donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les formes.
2: Sabeu què?
0: Digues.
2: Si haguéssim fet el corredor mediterrani
1: ara.
0: M'estaven recordant precisament d'ell.
2: Home... Que ho veieu. Si l'únic que volen és protejar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
2: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. Bueno, és que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat. Clar. Però com que això no els interessa, perquè això
2: home,
1: li donaria un aire a Catalunya, doncs...
3: Jo crec que el tema... O sigui, hi ha negoci, no és un tema de... que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més...
1: Inclusive, no és polític, no ho decideixen els polítics,
3: dins del corredor... Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política, escolta'm. Ara, quan tu veus amb tots els ministeris
0: no aquest,
3: de transport
0: aquest
3: i tal, que tots
0: si no...
3: són comissions i tal, pues a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic.
2: Però sí,
3: perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, fent el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual. Exacte. Que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps què
2: em fas
3: pensar?
0: A veure, perdó. Georgia.
2: No, que dic, que saps què passa? Que si per exemple els camions per passar per l'autopista han de pagar, val, més, bueno, han de pagar i els que... els ciutadans no... barreres obertes, però ells han de pagar. O què repercutirà això? Doncs pues a les ventes, a les compres. Vull dir, ens pujaran el preu a tots.
3: Sí, pues
2: a mi
3: això
2: fas pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les franges les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra. És el peix que es mossega la cua. No acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir en el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a sigui, m'agradaria que els polítics es dediquessin a resoldre problemes i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal de ens sortir millor la vida de les persones. No...
0: Ana Maria, com ho veus?
4: Jo ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
4: Home, sí, és que ja està bé, jo quan veig cada cop... Mira, en l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el vaig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Però què estàs parlant de l'Illa?
4: Quin en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
4: Sí, de l'Illa.
0: De l'Illa.
4: Clar, jo ho vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. Escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara, cada cop que surt, escolta, ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves portes.
2: A més, sabeu què va fer, no?, la que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: Jo em pipa. O sigui...
2: Collons, perdoneu,
3: No,
2: és per escanyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com el que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: Però si és un polític que cobra més
3: que és veritat. Però el que passa és que és tan absurd, tan ridícul, i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí,
3: però és que han netejat alguna cosa. És
4: no,
3: que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu, que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca, bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, a través d'un port senglar infectat, etcètera, etcètera, sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és...
2: Oh,
3: de vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir,
2: no.
0: Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. I ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: A a més, era una concessió, allò de les autopistes.
0: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
0: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses sí. de... O sigui, no, no només el Florentino, però grans empreses que treballen per l'estat i així. Però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver-hi un manteniment fixe i continu. Però, bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donguin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal, ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat
2: però
3: similar.
2: No,
3: perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi, molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors,
3: per...
1: això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí, en aquest país, la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs, escolta, manxes Castilla.
3: Sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però és que quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja, la Conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, es incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, es incendia, què farem aleshores?
1: Sí, sí.
0: Sí, però
1: és... No, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran hi viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, diu, i a collona, eh? Diu, perquè a més veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: No. I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-la, si dir-li moviments, moviments, cultures, el FOMO i el JOMO, no? El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir...
3: Renunciar-les, de dir, en lloc d'anar aquí...
0: Sí, de parar,
3: aquí, jo,
0: de parar... Sí. O el que seria l'slow i el food, no? El fast i l'slow.
3: Sí.
0: El fast i l'slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar. El fast food i l'slow food. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: Jo no, jo en cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento. Aparento que estic a molts llocs i normal... No, sóc... per exemple... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Xarxes,
3: tothom està a totes les xarxes socials. Mm. Jo també. Però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiper connectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia.
0: Val, tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria.
1: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això hi ha entrat, la notícia, per saber què era. Jo és que, com, a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè sí. Seria un altre problema d'aquest país.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
1: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... dos telediarios i, a més, eren en blanc i negre. I jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... ja no estic a temps de veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
1: de greu.
0: Però tens la sensació com d'estressar-te?
1: Mana, perdona?
0: Tens la sensació que això t'estressa perquè necessites fer una cosa i l'altra?
1: No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Yeah.
1: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però no estressar-me, no. Ja estressada la feina, ara ja m'he oblidat de l'estrès.
0: I ara la Georgia deia que cap de les dues.
5: No, ara ho he buscat i ho he llegit bé, perquè no m'havia enterat d'això, perquè és la primera vegada que ho sento,
0: Ja,
5: bueno. Aquest soc més Jomo.
0: Més Jomo?
5: Més Jomo, sí.
0: Sí.
5: I jo... Com més gran em vaig fent, més.
0: Clar, jo també em plantejava si això, penseu que és més una qüestió d'edat, és a dir, que les persones amb més edat tenim més tendència, o cada vegada més, al contrari que l'Anna Maria, però a ser més Jomo,
3: jo
0: aquí em planto.
3: És també de tipus de personalitats i una mica d'educació. Per exemple, jo abans vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar dos cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt, molt més cap a dins que no més cap a fora. I et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... I parlo molt. Però només és una part, és com una mena de mirall que hi ha, i
0: la Lourdes està per darrere del mirall.
3: Vaig per una altra banda, sí.
0: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
5: A badar?
0: Sí.
3: Què entens per badar? Mirar alguna badar cosa o simplement pensar somiar?
0: Quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
1: Mira, jo a vegades baixo a la platja, perquè, clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació... Vull dir, sí, és... I inclús més a l'hivern que a l'estiu. A l'estiu està ple anar a la platja fins a altres hores de la nit, no?
0: Sí.
1: A l'hivern que no hi ha ningú, que som quatre veïns que baixem una miqueta ximples a la platja, doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí. Badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar.
0: Correcte.
1: Mirant en l'aire, una façana, no sé, sí.
0: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
3: sense
0: fer.
3: Pressió.
0: Exacte.
3: Sense
0: doncs
3: pressió,
0: és que
3: no?
0: La notícia és molt bo perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari. Doncs escolta, fem una revolució.
1: Sí.
4: Bueno, i tant.
3: Jo, no? Cadascú, vull dir, jo crec que ha d'anar fent, quan parles d'això del camí, jo, per exemple, camino cada dia, procuro caminar com una hora, i últimament entrar per aquests carrerons de Sant Cugat i sola, perdonin les meves amigues, però jo ni amigues ni històries. A mi m'agrada anar sola amb la meva...
0: Mira, això també ho faig jo. I sola, com una mussola. La mar de gust. Ho hem de deixar aquí, senyores. Moltíssimes gràcies per tota la vostra col·laboració. Que tingueu un molt bon estiu.
3: Molt bon
4: Igualment,
3: estiu.
4: Igualment, bon estiu per totes.
0: Adéu-siau.
4: Adéu-siau, una abraçada.
0: Igualment.
6: FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: I 3 minuts de la tarda. Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-B-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI-664 entre Caçà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i a la GI-B-6703 entre Quart i Madremanya. La B-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, a la 60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per obres, i de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la P7 i a l'Institut i Durades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al la Trinitat d'entrada a Barcelona. La C-17 va carregada de parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció i sortim dels estudis del Prat Ràdio per anar a la casa del nostre protagonista d'avui i capbussar-nos en la seva història. Una història que de moment és de 100 anys. Sí, 100 anys, ho heu sentit bé. Així ràpidament, va estar molts anys treballant a la SEDA, pioner a Terlenca, expert en gestió industrial i pública de l'aigua i de l'energia i fundador de la comunitat d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat. Així, ràpidament, per fer un resum de la seva llarga trajectòria. Sens dubte, un gran currículum, però també en el seu impacte aquí a la nostra ciutat hem de destacar la seva vessant esportiva, ja que va ser el fundador del Club d'Escacs del Prat i és, evidentment, president honorífic d'aquesta entitat. Manolo, déu-n'hi-do el protagonista que tenim avui, eh?
2: Sí, sí. Muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marcé. Ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marcé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
3: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta mica d'entremès dient d'entrada què és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on t'ho heu tret, però sí, però no me'n recordava. Però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97. Perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre, perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Per això no vol dir que no el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la verb.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com deia, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
3: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat.

0: quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior, el segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir el Prat, ja el van posar a l'estació de... Bé, hauria de remar per hora. És l'estació, abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest criu? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia, això. I com te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra i perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
0: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Requesens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner. D'escacs, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, doncs m'hi vaig trobar bé amb ell. I vaig anar agafant la mala idea de dir els escacs a sobre. Que els escacs tenen una cosa primordial. El que juga a escacs sap aprendre com és la vida. Perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha empatades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble, que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds, tu te'n ressents. Però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports tenen uns vicis seculars. Els escacs no. Els escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
1: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
0: Això, d'això m'agrada dir, això ha sortit aquí a casa sense donar-me en compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
0: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu. Hi ha un moment que dius, hem anat a diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals. O sigui, el Benidorm, el de Salou, el del Dalló, tot això jo anava a... M'encanta jugar als escacs. I perdia. Però me resignava, perquè deia, me cago en dir on avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu. Me cago en dir on... si em torno a trobar... Però això és una cosa verbal interna. Els escacs és aquesta concepció que remodela com has de viure.
1: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
0: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, amb exercici indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys. I va estar, pues, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda que havien tingut, però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David, però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, a cada 10 morts que arriben als 100 anys, només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no ho dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant a escacs. Per tant, vol dir que també, si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen ahí.
1: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'escacs a Torredembarra, no?
0: A Torredembarra sempre, i aquest any estava apuntat perquè ells em volen que vagi cap allà per dir, digue-te, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra no és broma, hi han 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què ha fet? Pues que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es passem a 150 com facilitat. Per què? Pues, per aquesta cosa... Que hi ha un maneig amb tots els deports d'això. El poder dels escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè a la millor tenim el club Equits que vol ser campió i llavors has d'afluixar la mosca perquè no, això no ho pots evitar, que també hi ha, encara que dius, si no hi ha espectadors, pues el preu de l'entrada no és el mateix, no és el mateix. Però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a l'altra. Hi havia el doctor Caselles, que el doctor Caselles també amb el doctor Badia es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe, i deixaven. El doctor Caselles estava on abans hi havia el Cervantes, aquí, al pis de sobre, al primer pis, hi havia el doctor Caselles, i era metge especialista en cor. Aquest senyor tenia 8 fills. 3 noies del doctor Caselles han sigut campiones de Catalunya. I de què li ve? Doncs pues ve del pare, perquè el pare els va ensenyar, el pare els va ensenyar... Jo em recordo que el doctor Caselles era un tio molt maco però una mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem amb el contra l'Horta, i dic, cal continuar, aquest home no ve, ja eren quasi les 10 del matí, i tots estàvem en bon punt per jugar i tot allò, aquest tio no ve, i al final vaig haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no? Okay. Però pues aquell pobre home diu, primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te, la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu, un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha una, jo diria, un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
2: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
0: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que, en canvi, hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir dos nenes i va morir bastant jove, a Arenys de Mar. El vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment és de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel,
3: el David,
0: automàticament segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos, deies, hòstia, pues escolta, que aquest tio... Sí, li donava pallissa, pallissa.
2: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
0: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser per mi un escaquista. A més, jo el reconec i així amb la seva mare li vaig explicar i se'n va fotre podre com res, perquè, esclar, tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot, però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina, tot el recull de llibres, etc, i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement per part del club de que aquell home ho va fer de tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
2: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
0: A nivell nacional internacional?
3: Internacional, de tots els països.
0: Bueno, al nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs, perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs que n'hi ha, i de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador, dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig contra. Però jo jugo també partides internacionals. El que passa que em guanyen sempre, però deixen d'estar. No les guanyo cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs prenent qualitats. Però és que arriba un moment que tot el que és pensament, tant si és d'estudi com si és de joc, com els escacs, és, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós. És per tenir-lo present i que dones vida. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar a escacs.
1: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del club d'escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
0: Mira, abans, amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet... no sé, funcions teatrals, tot era... tot posava tot l'interès al món i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser club de ajedrez Prat, jo vaig dir, això no és. Perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs, també era una mica... Diu, fas bé, perquè, escolta, això... És que no em sona que hauria de posar Club de Gadrés Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60. I va poder ser l'any 60 perquè jo tenia relació amb un tinent coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Tarlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, van poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat, aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardar i ens va dir, jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar Club d'Escacs Prat. I així va ser. Em van posar Club d'Escacs Prat gràcies a la intervenció del Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat. I tenia. O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
1: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè el que heu portat aquí per ensenyar realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
4: I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
5: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
6: Ah, molt bé, bona tarda.
5: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
6: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment sobretot del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. Uh-huh. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. i amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits és amb el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
5: I què podríem dir? Com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera podem diferenciar-ho?
6: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc., d'alguna manera la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació, i al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi, és a dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
5: Mm-hmm. Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
6: Sí, clar. Mm-hmm. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres encem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement, i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? Mm. I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix, no?
5: Mm-hmm. I d'aquesta manera el cos es repara, diguem, podem dir. No?
6: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem ni compte. El que passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, possible que hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
5: Mm-hmm. Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
6: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot, d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? Mm-hmm. I aquestes lesions doncs es poden reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que no, nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
5: Mm-hmm. És inevitable la cirurgia o...?
6: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar, bàsicament, a la cirurgia.
5: Mm-hmm. Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els acaba de fer el pes,
6: bé,
5: no?
6: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesi, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència que tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. Ja dic, hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
5: Mm-hmm. De quins tractaments podríem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
6: Com?
5: De tractaments. Quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
6: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom, perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
5: Mm-hmm. Quan es parla de medicina regenerativa, també sovint sentim alguns conceptes com, per exemple, el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
6: Sí, plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer en medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors, mitjançant una centrífuga, concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic, els humans en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement que són els que donaran totes les ordres als teixits del voltant perquè es posin en marxa el mecanisme de regeneració. Llavors, plasma ric en plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Mm-hmm. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs, llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I finalment el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn del tipus de lesió que trobem.
5: Uh-huh. I bueno, suposo que molta gent es pregunta, clar, el pacient doncs, és impacient, no? I suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita el nostre organisme per començar a notar aquest procés de regeneració?
6: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés de regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
5: Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
6: A veure, amb el tractament en si no, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és, a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll o que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però a banda d'això no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
5: I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments o depèn de quin perfil de persona.
6: En principi sí, és dir, si una persona quan es fa una ferida externa se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui el pacient, això és cert. Però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona per descomptat la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració. Però tot i així, clar, habitualment quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que i els tractaments funcionen molt bé. Vol dir que, en principi, no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
5: Ja per acabar, ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
6: Bé, jo els hi diria que hi ha aquesta possibilitat que aquest dolor es pugui controlar, perquè, ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment, el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants, o amb la clínica del dolor al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer la vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
5: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet, i especialitzat en medicina regenerativa. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
3: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
7: Hola, el meu son Andrés. Vull la cançó de Nueva York del Bad Bunny.

0: Bé, doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria doncs, està disposada a facilitar-nos doncs, aquestes receptes literàries que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des de les Hores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial Les Hores hi hem publicat 4 títols d'ella. Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada, i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas, bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys, ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals, no? I en cada llibre, no, se'n va doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val? Que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val? De manera que el que fa en aquesta novel·la, val? Que no té res a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant al poble menonita com la relació amb el seu pare i la seva germana, aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica, però és molt... O sigui, és una autora que, tot i que miri aquest passat, val? Sempre té un punt molt, un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic, no? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val? Molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa amb el seu, no? Ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no? Donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no? Intenta escriure's cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa. I ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana. De manera que, quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i ens recorda aquestes cartes que li va escriure la germana. Són unes cartes en què explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot, mentre ens explica tot allò que li va passant, no?, aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida. I que, de fet, és, no, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres en el sentit de què és el que a nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes, hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no?, en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no?, la història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment i anem per un altre. Un altre que és Tries invisibles, que aquest no ha necessitat de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem. Aleshores, l'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas, sí, que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles, és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquells personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals, en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen, potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer-te un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí, que m'està dient aquesta autora, no? I ella aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encarar aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos, però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
0: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres l'hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us passareu molt bé a l'estiu. I és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no? una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2:30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest només dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no? Dintre d'aquest autobús. Que al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte, el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perden la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbil, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista un article que li evoca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove, i intentarà veure si la pot retrobar. De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present i intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica... La teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no? Encara que, evidentment, tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no? Però també, de vegades, la memòria pot ser un refugi, no? On nosaltres no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, fa molt d'estiu.
0: La història és molt passareu, xula.
1: Sí, és molt xula.
0: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens facin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, no?, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
0: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt,
1: la trama, no?
0: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu. Sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, de Nika Norlin. Ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... En aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt, té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines per... És periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fixa i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que cavallen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys, que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones ha acabat formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè, com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Les dones, hi ha certes dinàmiques
0: que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és molt una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt de vegades petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no? Que sobre aquesta reflexió, no? De què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
0: I potser si realment ens podem desconnectar.
1: Exacte.
0: Que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats a explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Serà amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda Six Seven es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.

0: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Tornem a parlar d'emprenedoria al Faves Comptades i ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, preparada per una nova dosi de talent santcugatenc. A Sant Cugat Emprèn ens encanta descobrir gent que no només emprèn, sinó que deixa empremta. I avui prepareu-vos perquè la convidada és d'aquelles que pugen al nivell, oi que sí, Cuca?
1: Avui tenim una convidada que porta el nom de Sant Cugat molt lluny. Ella és Montse Boqueras, maquilladora, caracteritzadora i assessora personal. Ha maquillat algun dels actors i actrius més grans del cinema i ho ha fet tant aquí com a produccions internacionals. Ha estat directora de maquillatge en sèries de pel·lícules tan conegudes com Les xiques del cable, Chavalas, El inocente, El cuerpo en llamas o A través del mar. El 2012 va ser nominada als Premis Goya per No habrá paz para los malvados i ha treballat en projectes tan potents com The Others amb Nicole Kidman o Beautiful amb Javier Bardem. Montse, benvinguda al Sant Cugat Emprèn.
2: Hola, Cuca.
1: Què tal? Tens una trajectòria impressionant. Com va entrar al cinema a la teva vida?
2: Pues mira, una mica per casualitat, la veritat és aquesta. Jo no havia pensat mai que ni siquiera això fos una professió, ja t'ho diré. En aquell moment, fa uns quants anyets ja que faig això, ni siquiera existia com a professió com a tal. Estava englobat dintre del món de l'estètica i no hi havia ni siquiera estudis pròpiament dits aquí. Llavors anaves com provant, per dir-ho d'alguna manera. Jo estava fent altres coses.
1: Tampoc ha evolucionat molt perquè el vostre epígrafe s'ha quedat una mica obsolet, no? Artistes i toreros.
2: Bueno, sí. I
0: amb això una... deia?
2: Sí, i clero, crec que em sembla. No, que em sembla no... que eren les tres coses que estaven allà, incloses amb una tauleta allà, amb un racó del carrer Aragó, crec. Bueno, ha canviat una mica. Sí que és veritat, ara hi ha escoles, tens l'oportunitat d'anar a llocs a estudiar, i ara mateix, per exemple, la caracteritza és un grau superior, pots fer grau mig i pots fer grau superior, cosa que em sembla que el superior crec que té com 5 o 6 anys només, no massa més, vull dir, però si més no, tens l'oportunitat de trobar llocs on pots aprendre la professió i on pots relacionar-te amb els productes i amb noves maneres de treballar. Abans era una mica tot més autodidàctic.
1: I la importància que té una bona caracterització amb una pel·lícula o una sèrie?
2: Bueno, home, jo sempre et diré que per mi és vital, evidentment. Pensa que la imatge d'una pel·lícula o d'una sèrie... Com a imatge considerem no només els actors, sinó tot el que és visual per a l'espectador. Llavors, és, diguem-ne, la part de l'equip que se li diu artista.

0: artístic. O sigui, l'equip tècnic d'una pel·lícula o d'una sèrie de televisió es pot partir en diversos blocs diferents, no? Hi ha la part de producció, que són els que controlen el cotarro dels diners, que sempre hi ha que tenir-los com amics, i la part d'imatge, de càmera, llum, tal, i després la part artística, que englobaria vestuari, maquillatge, perruqueria, que seria el mateix departament, i direcció d'art. Això seria una mica.
1: Montse, algú es pot estar preguntant com arriba un maquillador, una maquilladora a llocs o a feines com les que tu has aconseguit fins ara. Perquè tu, quan comences, on comences?
0: Aviam, jo començo amb una cosa que ara pràcticament està una mica desapareguda. Jo estava estudiant una cosa que era completament diferent. I pertanyia a un grup de teatre. Jo sóc del barri de Sant Andreu, fa 30 anys que visc a Sant Cugat, però sóc d'un barri de Sant Andreu que tenien uns condicionants abans, com Gràcia, com Horta i tal, que tenien grups de teatre que normalment estaven relacionats, aquí a Sant Cugat n'hi ha un també, i de més, estaven relacionats amb grups socials, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: Jo sembla ser que tenia una certa gràcia per fer això, de
1: maquillar,
0: de maquillar semblava, i llavors en aquell moment vaig pensar que estaria bé pues, ampliar una mica el coneixement, més lluny jo de pensar que això era una professió, eh? I me'n vaig anar a un dels llocs que llavors ofertava el estudiar coses de maquillatge, que era el Liceu de Barcelona, que feien unes classes setmanals, i allà vaig anar a parar. Però va resultar que la persona que feia aquestes classes era la cap de maquillatge del llavors al Liceu de Barcelona. I quan portava 2 mesos en aquest curs, em va oferir si volia entrar en el seu equip de maquillatge del Liceu. I a mi em anava perfecte. Jo estava estudiant, les òperes eren a la nit, i vaig decidir que sí, i bueno, era un complement molt ben pagat, i vaig començar amb una ida. Al Liceu de Barcelona estem parlant de la temporada 90, més o menys, de l'any 90. I allà vaig estar 2 anys.
1: I Montse, aquesta va ser la porta d'entrada per arribar a aquest sector audiovisual?
0: Correcte, aquesta va ser la porta d'entrada. Jo vaig començar en el món, sobretot, del teatre. Vaig fer molt teatre i vaig començar després a compaginar a fer cinema, perquè és veritat que abans, a nivell actoral, la majoria d'actors estaven relacionats tant amb el teatre com amb el cinema, i bueno, tenen molt a veure el món actoral amb el món del maquillatge de perruqueria, i moltes vegades pregunten o demanen, o els directors pregunten i demanen, i surt el teu nom.
1: I tu treballes com a autònoma, ets emprenedora o formes...
0: Jo soc freelance, que se li diu. Uh-huh. Jo treballo per projectes i a mi em truquen per fer el projecte en concret. És a dir, tenim tal sèrie, tal pel·lícula, que va d'aquestes dates a aquestes dates, com ho tens, tens lliure, no, tal, no sé què, i si m'encaixa, o m'agrada el projecte, o el que sigui, pues, a partir d'aquí comencem a parlar.
1: I hi ha molta competència en el sector, perquè com a tu hi deu haver molts freelancers. Llavors, si tots treballeu de la mateixa manera, és a dir, per projectes i tal, aquí hi deu haver...
0: Bueno, sí, evidentment.
1: Sí?
0: I quantes més escoles hi han, més gent cada any surt que vol fer aquesta professió. Com totes les professions, amb els anys hi ha una part cribàtica. I després el món de la maquillatge no només és la ficció. Tu pots dedicar-te a moltes coses. Hi ha molta gent que fa maquillatge. Jo, de fet, també ho faig moltes vegades. No només faig això, sinó que durant molt temps em van demanar que anés a maquillar gent que anava a eventos i núvies i tal, i ho faig els caps de setmana, perquè m'escrivien per Instagram. Com que ara la gent el localitza per molts mitjans, pues, bueno, pots diversificar. Jo he decidit la ficció, però hi ha molts altres àmbits.
2: Clar, també ets una maquilladora de molt renom, ja. O sigui, amb 30 anys de trajectòria, però clar, d'aquí a treballar amb figures internacionals. Parlem de Nicole Kidman, Javier Bardem. Tu com gestiones aquesta pressió també? Perquè entenc que treballar per aquests personatges, no, tan internacionals en tan pocs minuts, com es gestiona això?
0: Bueno, aviam, aquí hi ha uns matisos, perquè quan fas aquestes coses tan grans, generalment els equips de maquillatge... És molt diferent fer una pel·lícula d'aquí que fer una internacional. Vale, llavors, entenem que aquests actors, Nicole Kidman, ve amb la seva gent. Els americans treballen des d'un altre lloc. Llavors, s'organitzen diferents equips de maquillatge per cobrir les diferents àrees. El que passa és que en ficció, a vegades, fer el que nosaltres diem la figuració, que és a dir, el que envolta els actors protagonistes, a vegades és molt més complicat que fer l'actor protagonista en si, perquè el que dona l'ambientació, el que dona tot el que és el look d'una pel·lícula o una sèrie, a vegades és més tot el voltant que estigui ben treballat que l'actor en si, sense desmereixer, evidentment, els actors protagonistes, que hi ha una feina. La mecànica és molt diferent. Jo a la Kidman, evidentment, no la vaig tocar, i el Javier Bardem, que vaig fer Beauty, tampoc. Jo estava en l'equip que feia tot el que era la gent del voltant. Llavors, si parlem de les ficcions d'aquí, que hi ha molts noms molt grans, aquí podríem parlar i podria posar una santcugatenca, com pot ser la Emma Viladasau, per exemple, treballes des d'un altre lloc. O sigui, et reuneixes una sèrie de gent i decideixes quin serà la inspiració o per on aniràs o com muntaràs tot allò que té a veure amb aquella ficció en concret i com, sobretot, com ho vols explicar.
2: Has parlat d'Emma Vilarasau, també has treballat molt amb Javier Coronado i amb...
0: José Coronado.
2: Ai, Javier Coronado.
1: Ja has canviat el nom.
2: Amb José Coronado i amb molts artistes del nostre país. Has creat vincles amb ells?
0: Sí, tinc molts amics actors dintre de la professió. Heu de pensar que nosaltres, quan rodem, és una mica un gran hermano, que jo diria, perquè estem moltíssimes hores... O sigui, aquesta feina, he de dir, que està mitificada a vegades des de fora, perquè només es veuen les catifes vermelles i quan ens vestim de galleta, que dic jo, de galleta vull dir, amb la lentejuela i totes aquestes coses, però darrere hi ha moltíssima feina. Nosaltres treballem moltes hores i a vegades amb unes condicions complicades, perquè si has de treballar de dia, treballes de dia, si és de nit, és de nit i tota la nit, si fa fred, si plou, si és carrer, si és... Vull dir, hi ha una sèrie de... Llavors, acabes creant, durant aquell temps, una gran família.
2: Podries escriure un llibre del backstage?
0: Podria escriure un llibre del backstage, podria escriure...
1: L'esperem.
0: Podria escriure un llibre de les confessions inconfessables dels actors d'aquest país.
1: Deu fer de psicòloga, també.
0: Molt. Hi ha una part molt important amb la meva professió d'això. Hem de pensar que jo treballo el que es considera dintre de l'espai vital.
1: Sí.
0: Tu pensa que quan algú se t'acosta més de lo que tu consideres que és el teu espai vital, inconscientment et retires. Perquè et notes... Et sents invadit. Clar, llavors jo constantment estic treballant dintre d'aquest espai vital. Llavors, bueno, entre que genera família i entre que estàs molt temps, doncs, bueno, és veritat que t'acaben explicant doncs moltes coses de la seva vida. I ara, tu amb ells,
2: Ara et posaré en una tessitura. Si et tinguessis que quedar en una sèrie o una pel·li... Per la feina feta, o si tinguessis que triar un director, amb qui et quedaries?
0: És molt difícil, No t'ho sabria preguntar.
2: És com
0: preguntar...
2: a qui estimes més, no? El papa o la mama.
0: Exacte, no sigui que després em truquin i em diguin perdona, o sigui, per què aquest i no jo?
1: Que no se n'enterin.
0: No, aviam, jo sempre crec que... Ara ja sé que és un tòpic, Però sempre crec que l'última feina és la que més està impactant amb tu. O sigui, el bo de la nostra feina és que cada pel·li o cada sèrie i tal és un nou camí. O sigui, sempre és un examen constant, per entendre'ns, que això és part de la gràcia d'aquesta professió, que sempre et fa estar en actiu. Llavors, de les últimes pel·lis, l'any passat, aquest any encara no he rodat, l'any passat vaig estar dintre de l'equip de la pel·li, d'una pel·li que s'ha fet de Sau, que és la vida del grup de música de Sau.
2: Que de fet has acabat de rodar fa poc, no?
0: Bueno, és de l'any passat. O sigui, jo estava dintre de l'equip de maquillatge, que ho portava la Laura Pérez i la Tina, i feia tot el que era el look de tota la figuració i tal, i bueno, em va fer una certa gràcia i estic molt agraïda de que em truquessin per fer-ho, perquè a més el Carles era amic i vam estudiar junts i teníem una d'allò i bueno, va ser tota una experiència.
2: Parlant de vincles, Sant Cugat està vivint un moment d'efervescència cinematogràfica total. Hem tingut molta presència als Gaudí, molta, amb talent local, que no para de créixer, per cert. Com ho vius tu? Com a persona que viu aquí i que formes part d'aquest engranatge, com ho vius?
0: Home, jo estic molt contenta de que gent que són amics directament, en aquest cas, estic molt contenta que la Judit Colell, que és amiga, o la considero amiga, diguem-ne, hagi guanyat la millor pel·lícula, i el Gaudí a millor pel·lícula i el Gaudí del públic, a part d'altres, eh? Vull dir, estic molt contenta. Un sempre s'ha d'alegrar dels logros de la gent. Jo, la veritat és que he estat una mica invisible aquí a Sant Cugat, tot i que porto 30 anys, aquí, visquent aquí. Però, bueno, està molt bé que la gent...
2: Estic encantada d'haver sigut jo la que et presenti, eh? A Sant Cugat.
1: Sí. També estem descobrint.
2: Això ho haig de dir,
0: La puesta de largo.
2: I ara, Montse, que estem deixant enrere els Gaudí, que ha sigut també una gala, també ha sortit molt, molt mediàtica, ja mirem cap als Goya, perquè això va pim-pam el 28. Mira, d'aquí dos dies, no?
0: És l'altre dissabte.
2: L'altre dissabte és la gala. I tu què tens entre mans aquests dies? Bueno, vas a Madrid?
0: No, es fan aquí.
2: Es fan aquí aquest any.
1: Van a Barcelona.
0: Es fan a Barcelona.
2: Sí, no ho sabia. Sí. Però això sí, també és molt d'ara, que es comencin a fer les gales.
1: Després
2: aquí,
1: no? De 25 anys.
2: Clar, és que...
0: Bueno, aviam, no és exactament així. Els Goya fa X anys que han sortit de Madrid i estan fent una gira per Espanya. Això és així. Mm. És veritat que entre mig ens va agafar com la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, i llavors ens va fer com a porta tancada dos anys seguits, crec, a Màlaga, que l'Antonio, el Banderas, crec, va oferir el seu teatre que té allà a Màlaga.
1: A Màlaga, sí, sí.
0: Llavors, portem diversos anys que s'han fet a Màlaga, l'any passat van ser a Granada, s'han fet a Sevilla, si no recordo malament, a València, i aquest any es fan a Barcelona. Aviam si arriben, no sigui que perdem el tren.
1: El Rodalies.
0: No, a l'AVE.
1: També. És igual, ja posats. Són...
0: I se'ns quedin a Saragossa, saps el que et vull dir? Esperem que arribin...
2: Acabarem anar caminant.
0: Les 1.500 persones que arribin amb aquest tren que han d'arribar. Però aquest any es fan a Barcelona, es van fer l'any 2000, si no recordo malament. Sí, va ser l'any 2000, que es van fer a Barcelona, que ho va dirigir la Rosa i no me'n recordo. I aquest any es fan a Barcelona al CCIB.
1: Sí, sí.
0: I els presenta la Rigoberta Bandini i el Lluís Tossar.
1: Tossar, sí.
0: El Lluís Tossar, jo he fet l'espot, que s'està fent tal, la part del Lluís Tossar, i una ara ja ho puc dir, i una petita sorpresa, que és un petit cameo, que surt l'Emma Viladasau, que fa de taxista...
2: Sí, continuarem tenint presència local.
0: Home, només faltava que no tinguéssim a la Emma, que és una de les actrius catalanes no, que han de tenir una presència, a més en Sant Cugatenca, i ara, com que ja està estrenat a l'Espot, ja ho puc dir, perquè era com una petita sorpresa.
2: Estem en una secció d'emprenedoria. A part de maquilladora al món del cinema, ets docent. Has comentat que també fas tallers.
0: Docent,
2: i ets part de l'equip de l'Institut Kazkarra, un institut bastant important aquí a Barcelona, no?
0: Jo vaig a diferents escoles, faig masterclass a diferents llocs. Explico una mica el que és el món de la imatge en si, des del punt de vista del visual, vale? I també explico una mica què és el que és ser maquillador en sèries, perquè cada àmbit és molt diferent. I vaig a Kazkarra i vaig a fer masterclass a Tuya, que és una escola on tenen també el grau superior de caracterització. He donat classes a l'SCAC i faig molts cursos últimament d'automaquillatge, perquè encara que sembli mentida, hi ha moltíssima gent i cada vegada més les reunions es fan via Zoom i la gent no sap com tenir una certa imatge.
2: És que és molt important per, quan parlem de marca personal, la nostra cara està cuidada i ben maquillada.
0: Bueno, el look en general, no és que tinguis que... Bueno, has de tenir una certa identitat.
2: Jo recomano, que jo he fet un, perquè jo de pintar-me en sé poc, i ho he fet amb la Montse i vaig quedar encantada. A part, va crear un ambient molt maco i...
0: Ens ho vam passar molt bé,
2: i sí. I molt normal, sí, sí. Quin és el missatge, tu, com a contacte directe amb futurs professionals, quin és el missatge que dones perquè la gent entengui, la gent que vol dedicar-se, entengui que vol dir realment dedicar-se a aquest ofici?
0: Bueno, jo crec que el primer que han de fer és buscar una escola on aprendre, perquè això és un ofici, està clar. I llavors pots tenir una part que tu vagis creant, però les escoles ara mateix donen la... I després dir que sí a tot. Ja sé que sembla mentida, sí. Sí, però sí. No saps mai on pot saltar la llebre. No saps mai... O sigui, no hi ha feines petites perquè no saps mai qui està allà i si en un futur et podrà oferir alguna cosa, que és una mica el que han d'aprendre tota la gent que comença. Hi ha que tenir una certa paciència, perquè crec que, com amb totes les feines, un s'ha d'anar posicionant a poc a poc.
2: Un bon emprenedor sempre ha d'estar alerta.
0: Correcte.
2: Gràcies, Montse, per inspirar-nos avui al Sant Cugat Emprèn i per representar-nos allà on vas i per demostrar que el talent local pot arribar tot allò de lluny que vulgui un.
0: Gràcies per convidar-me i res, estic encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: Igualment. Doncs, i abans de marxar, Cuca, molt ràpid.
2: Recomanacions ràpid. Demà, dijous 26 de febrer, arriba una nova edició dels Sant Cugat Esmorzars Empresarials, el Cugat Restaurant, l'Evens Hotel, canvis fiscals i laborals rellevants, més control tributari, noves obligacions digitals i ajustos en l'àmbit laboral. Això es tractarà en aquest esmorzar que normalment fan a Sant Cugat Empresarial. Nova edició de la taula de comerç de Sant Cugat del Vallès, que tindrà lloc el dimecres 4 de març a la 1:30 a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tractaran temes molt rellevants com el calendari d'accions i activitats pel 2026, balanç de la campanya de Nadal, actualitat dels mercats municipals i la nova APP per a la regulació de l'estacionament en zones de càrrega i descàrrega. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn de
1: aquest mes. Ai, ho deixem aquí, eh? Molt artístic avui, eh?
2: Sí, m'encanta. Bueno, ja saps que...
0: És curtet, eh? Se m'ha fet curi tot.
2: Ja saps que a mi aquest punt de l'artisteo també em remou.
1: Sí, bueno, clar, i després el divendres repassem la premsa del cor. Correcte. I tot plegat. Molt bé, gràcies a la Montse per la visita i, Cuca, fins a la propera.
2: Fins la propera.
3: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat

0: Parlar de l'amor i del dol no és fàcil i tot sovint la societat ho relega al silenci. Per això, des de la Regidoria de Salut s'ha posat en marxa el punt de dol. És un recurs que neix amb la voluntat d'oferir eines i acompanyament a les persones que travessen alguna pèrdua. Al juny es va engegar el primer grup i aquest dilluns ha començat la segona edició. Per conèixer aquesta iniciativa ens acompanyen la Gemma Nicolau, ella és infermera referent en pèrdues i experta en procés de dol i sistemes familiars, l'Anna Sebastián, ella és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut a la Regidoria de Salut, i l'Angèlica, assistent en aquesta primera edició del Punt de Dol. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquest nou servei que ofereix al municipi. Anna, no sé si ens pots explicar una mica com neix aquest Punt de Dol i per què des de la Regidoria de Salut s'ha decidit impulsar un recurs com aquest.
1: Sí, des de l'Ajuntament, els temes que s'aborden en termes de salut, els que tenen a veure amb promoció de la salut, perquè com, potser no ho sabeu, però a les competències en sanitat no ens corresponen com a Ajuntament, són del sistema sanitari, per tant, Generalitat, però sí que tot el que té a veure amb promoure accions que facilitin educació per la salut, millors hàbits, benestar, promoció, prevenció, tenen cabuda en intentar impulsar-los, no? Llavors, un dels temes que és com, no? Hi ha molta evidència de que genera molt malestar i disfuncions a vegades és com gestionar, com sobreviure o portar un procés de pèrdua i com elaborar el dol vinculat a aquesta pèrdua, no? I tot i que sí que hi ha algun recurs en el municipi, pròpiament com a ajuntament de forma estable no en tenien cap, i vam començar una mica sondejant a diferents recursos i serveis que fan atenció psicosocial i sanitària al municipi, com estaven en aquest tema, quines necessitats tenien, quines mancances tenien, també a nivell d'entitats que treballen amb col·lectius susceptibles de viure aquestes situacions. Tothom vivim aquestes situacions, però bueno, situacions una mica més complexes, no? I llavors des d'aquí va haver-hi un abordatge amb la Gemma perquè es va aproximar a oferir una mica la voluntat de voler treballar, i vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altra el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment de que hi ha altres recursos, que crec que també està bé que en algun moment puguem nombrar, perquè ja que estem aquí la gent
0: sigui coneguda, no? Per què creieu que és important que des de les institucions també es doni espai i veu a un tema que potser és poc visible a vegades a nivell social, tot i que comentava abans de començar l'entrevista, tots i totes en algun moment de la vida passem algun tipus de dolor, algun tipus de pèrdua, no?
1: Jo apuntaria dues coses. Per una banda, ja en aquest abordatge que es fa des de l'Ajuntament, no tant com a espai terapèutic, sinó com a espai de suport, hi ha un aprenentatge possible per les persones que participen d'entendre que hi ha situacions complicades que no tenim per què passar-les soles i que hi ha una xarxa amb un format o un altre que acompanya i ho sosté, i això és un aprenentatge interessant perquè genera el donar-se permís per demanar ajuda en termes de benestar i prevenció de salut mental, que de 15 dies també hi ha molts actes. Hi ha una tècnica, una companya, bueno, ara és un company que porta temes de salut mental, però bueno, que fem molt tàndem, i per tant tot el que és aprendre elements que m'ajuden a saber qui jo sóc i com reacciono davant de les coses que em passa, que són inevitables, no? Perquè formen part de la vida, ajuda a ser més autònom, a sentir-se millor, a identificar millor què ens passa. Llavors, el tema del dol i la pèrdua és un tema més dins el que és benestar emocional, que també és un dels elements que a nivell de promoció de la salut intentem fer des d'aquesta vessant educativa, no?
0: Més de promoció de la salut. Més pedagògica, no?
1: I sí.
0: Seria això. En què consisteix exactament aquest servei, aquest punt de dol? Com el presentaríeu a la ciutadania?
2: Bé, com diu l'Anna, no? aquest espai per aprendre, tots sabem, no? Des que som petits que anem a l'escola, que és un espai que allà ens ensenyen una sèrie de coses. I llavors aquest punt de dol, que té aquesta diferència dels grups de dol, que seria, bueno, un grup de dol és més terapèutic, no? Aquest punt de dol és un espai que té com aquests ingredients formatius, que té una estructura formativa i que té la intenció de ser un espai i un punt de referència per gestionar qualsevol pèrdua. Llavors, és veritat que, diguem, més en el carrer relacionem encara a dia d'avui que el procés de dol és un procés que va lligat a la mort, no? I que normalment va lligat, pues això, no? A una mort física. Uh-huh. Però la pèrdua, al final, podríem etiquetar també aquesta mort perquè és, va lligada a tot allò que s'acaba, no? Per tant, qualsevol pèrdua requereix d'un espai, o fa bé a les persones que hi hagi un espai on poder-la elaborar, i el procés que serveix per elaborar-la és el procés de dol, perquè és aquest espai on jo puc aprendre a caminar amb això que em dol. Per tant, bueno, amb l'Anna vam començar, com bé ha explicat, no? A teixir, a testejar la població, i bueno, doncs nosaltres i totes les persones que ens escolten estarem d'acord que una pèrdua, per exemple, que ens iguala a tots, és la idea de vida respecte a l'experiència de vida. Sí. Llavors, a la vida nosaltres ens pensem o entenem, no?, que hi ha d'haver-hi tota una sèrie de premisses i després passen altres coses. Per tant, si és algo que és inherent al ser humà, que és algo natural, que bé que tinguem un espai, que sigui un punt de referència, on les persones doncs puguin anar per informar-se, per aprendre, sobretot, és algo que està a sobre la taula des de l'inici, que volem que tingui aquesta repercussió pedagògica d'ensenyar, de promoció de la salut, d'educació per la salut, i que hem muntat, doncs, bueno, no?, amb grups petits, perquè així hi ha la certesa, doncs, que és també íntim i hi ha un espai protegit. I bueno, li vam donar, doncs, un circuit. Són 6 sessions de 2 hores, cada una de les sessions. Es fa tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8. I bueno, tenim tot un circuit perquè les persones, doncs, puguin accedir a nosaltres. Fins ara era un circuit que primer, en un primer moment, en la primera edició, vam decidir oferir-lo després de tot el testeig amb els diferents professionals, doncs, dirigir-nos a aquests professionals, tant de l'àmbit salut com social, de dir, escolta, que sapigueu que hi ha aquest servei, amb un full de derivació, i podeu, no?, a les persones que creieu amb una sèrie de premisses, pues, que puguin dirigir-se a nosaltres. Després de fer aquest testeig, vam estar parlant amb l'Anna i vam dir, home, està bé que dins d'aquesta línia que tenim clara de que quant d'important és que les persones siguem autònomes amb la gestió de la nostra vida, vinga, doncs ho obrim a la població, per això també estem aquí, no? Uh-huh. Per obrir-ho a la població, perquè la gent, en certa manera, s'atreveixi a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'Ajuntament o bueno, a través meu, tant és, però que ens atrevim a dir, vale, em puc fer la vida una mica més senzilla, perquè al final tot això ho passarem sí o sí. Però no és el mateix, no?, fer-ho com amb algú que tinc al costat que em va posant com aquest guió, no?, i aquests punts, no?, que això l'Angèlica, doncs, com a experiència, doncs, bueno, ella, no?, traslladarà com ho ha viscut. Però, ja dic, tenim clar tots que els punts de referència ens serveixen per sentir-nos sostinguts, i una vida sostinguda, encara que faci mal, és de més bon portar i és més lleugera.
0: L'Angèlica anava fent que sí, moltes coses que anava dient la Gemma. Ella forma part d'aquest primer grup del punt de dol. No sé, Angèlica, si vols compartir com hi has arribat, no?, i com has gestionat i com t'ha servit participar en aquest servei.
3: Sí, bueno, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy enriquecedora, porque, bueno, todos los seres humanos, si empatizamos, vivimos inmersos en emociones. Emociones que nos llevan a tomar acciones que a veces son correctas y a veces incorrectas, y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Y como ha dicho Gemma, la vida la vida en sí son pérdidas, implican pérdidas, pérdidas, ¿no? Cambios de trabajo, si estás apegado a un trabajo, nuestros hijos crecen y tienen que seguir su vida y nos dejan un vacío, ¿no? Cuando se van, a veces tenemos que cambiar de residencia y mudarnos de un país a otro, y eso significa pérdida, pérdida de nuestras creencias, de lo que creíamos que significaba la vida y hacia dónde íbamos, y quieras o no, eso te deja como una incertidumbre, ¿no? Como que, hombre, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué hago con este vacío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo gestiono? Y bueno, como dice Gemma, no siempre es una muerte, que al final sí que es una muerte psíquica, así lo veo yo, ¿no? Y entonces, a través de este espacio, he logrado coger y aprender herramientas que me ayudan mucho a sentarme, como hacer raíces, ¿no? De dónde nos ubicamos, dónde estamos y cómo podemos hacer para seguir adelante sin tanto sufrimiento o sin tanto ruido externo que te ubica como víctima, ¿no? O sea, ahora pobrecita, estoy sola, me quedé sin esto, me quedé sin aquello, ahora qué. No, es todo lo contrario. Te cambia la perspectiva de vida y entonces, pues es una motivación para, en positivo, para impulsarte a seguir adelante, porque, bueno, porque la vida es bella, ya está.
0: Al final tinc la sensació, no?, i perquè l'audiència també ens entengui, que el punt de dol no és un grup de dol on cadascú va compartir, no?, les seves pèrdues en aquest moment, sinó que és un espai d'empoderament, de tenir eines per gestionar millor totes aquestes emocions fruit de diverses pèrdues de la vida més enllà de la mort, saber-les gestionar per sentir-nos millor, tot que ja sabem que la felicitat eterna no existeix, que la vida té els seus moments, els altibaixos, i els tindrà per a tothom, però per empoderar-nos i tenir les eines per gestionar-ho millor.
2: Tal qual. Les persones es dirigeixen a mi i jo faig un cribatge per testejar precisament, no?, el que deia, no?, aquest impuls vital, quantes ganes jo tinc d'aprendre, d'ocupar-me de mi, del compromís que implica també aquestes sessions, perquè al final és un espai gratuït de l'Ajuntament, hi ha un rigorós circuit com perquè hi hagi el compromís de la persona, va, jo assistiré, no? Llavors, és veritat que, bueno, a partir d'aquí... Jo en el cribatge els hi dic, tenés la pèrdua que tingueu, sereu un grup de persones que tenim en comú, que hi ha algú que hem perdut, que ens ha deixat aquest espai buit, que això fa mal i que m'agradaria ocupar-me'n perquè sigui més lleuger. Que després de manera natural es crea un ambient que és molt bonic i a cadascú el seu ritme explica quina és la pèrdua que... l'ha potser impulsat estar en el punt de dol o que li ha fet més impacte. Però aquí és bo diferenciar que sí que hi ha pèrdues que són tangibles, però després tenim totes aquelles intangibles.
0: Potser algunes que fins i tot no coneixíem, no? Fins que no ens hi parem a pensar.
2: I que no es veuen i que realment són les que acaben fent més enrenou per dins, perquè tenen aquest impuls de vida. I no sé com ni per què, però comencem a estar, no? Les persones tenim com aquesta sensació d'estar desangelats. I llavors, com bé dius, aquest punt de dol, la diferència amb el grup de dol és que la pèrdua, jo no ho sé, elles després ho van dient, no? I ho comparteixen si cadascú vol, però no és premissa per res anar a explicar, jo, a mi m'ha passat això, la meva pèrdua és aquesta, sinó que jo estic aquí, en el punt de dol, perquè estic oberta a poder aprendre com m'ho faig per caminar amb això, perquè sento que hi ha dies que no tinc energia, que de vegades la tristesa em sobrepassa, o que estic totalment irritable amb qui tinc al meu voltant, o que sento que pues, no sé si val gaire la pena això de cada dia, si m'haig d'aixecar i fer, o bé que tinc el cap a tota castanya, que això és bastant comú en el ser humà. Llavors tinc el cap tot el dia embolicat i obsessiu amb alguna cosa. Doncs aquests tags, no?, que seria com una miqueta l'exploració des de la part física, la mental, l'emocional, aquest sentit de vida o rumb de vida, són les premisses que les persones poden testejar a casa i dir, d'acord, a veure, físicament, jo, si vaig a puntuar del 0 al 10, quina puntuació em dono? I a nivell del meu sentir, de les meves emocions, i a nivell del meu cap, si va ràpid o no, i la vida, sí? Bueno, jo tinc ganes, dic que sento impuls, no. Tot això surt un resultat. Bueno, aquest resultat, si va... No? Jo sempre dic, si està per sota del 5, a l'igual...
4: Ens hem de plantejar, no?
2: Ens hem de plantejar. Fer, no fer, si al final tot està bé, cadascú té el seu ritme, no? La seva manera.
0: De moment, en aquesta prova pilota, si no m'equivoco, he dit que han sigut 6 sessions. Perquè la gent que s'estigui plantejant, que estigui fent la reflexió mentre us està escoltant, no?, s'estigui fent aquest petit examen, si m'ho deixeu de dir, o aquest d'autoconsciència, de saber en quin punt està. Com és la dinàmica d'una d'aquestes sessions? Per a una persona que tingui dubtes, que sàpiga exactament què s'hi trobarà o què s'hi pot trobar.
2: Bueno, a l'Angèlica, no? Jo puc fer la part teòrica,
3: ja,
2: no?
3: Ja. Bueno, primero...
0: Perquè a vegades ens fa por compartir, no? Tenim aquesta cuirassa que a vegades ens posem a sobre i potser és allò que ens fa... que no ens permet fer el pas a vegades a compartir aquestes històries, a apuntar-nos en grups que ens poden ajudar.
2: Bueno, i amb aquesta idea terapèutica, no? Les persones pensem que és, ui, haig d'anar a fer teràpia entenent que aniré allà, no?, i haig de burxar dins meu...
0: Aquesta imatge,
2: per això té una estructura que és més de, no, formativa, pedagògica, com si anéssim a fer doncs, qualsevol curs d'aprenentatge que té uns passos.
3: Ja. Bueno, como te he dicho al principio, ¿no?, todos nos mueven emociones, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien, y decimos, hombre, ¿será que me apunto a un psicólogo? ¿Será que necesito un psiquiatra y necesito medicación? ¿O será que necesito otra cosa? Y pues esto es un espacio para esa otra cosa, ¿vale? Que no te ubicas como en una patología mental tal cual, que amerita, ¿no?, una terapia enfocada desde el punto de vista médico, pero sí para este espacio... tuyo interior donde necesitas como que estas herramientas, alguien que te guíe y te diga, venga, que aquí te digo cómo manejar esta situación, esta otra, te hago pensar más en ti, más en lo que tú sientes y desde tu lugar íntimo y tu espacio personal, pues arraigarte y de allí tener totes les possibilitats i totes les salides, no?
0: Tu tens la sensació que ara que ja s'ha acabat aquest primer grup, sí, has sortit amb les eines necessàries per fer tota aquesta gestió?
3: Sí, hombre. Sí, mucho,
0: muchísimo. És a dir, hi ha una, no?, una Angèlica d'abans i una Angèlica després de participar en el punt de dol?
3: Sí, totalmente. Sobre todo porque cuando estamos en estas situaciones nos sentimos muy solas. ¿Sabes? Muy solas. Y yo pienso que esto hay que divulgarlo. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a contar, ¿sabes?, de qué es lo que nos está pasando. Parecen cosas tontas del día a día y de la vida, pero no, forma parte de la vida. Entonces, allí encuentras mucho acompañamiento y te das cuenta que hay personas como tú que están con la misma hambre y necesidad de las mismas soluciones de vida. Y es maravilloso porque, como dice Gemma, al principio llegamos todas así como que, bueno, en la incertidumbre, ¿qué será esto? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos ayudará y tal? Y acabamos como una familia, o sea, con el apoyo psicológico, moral, afectivo, todo, porque al final todas somos uno y todas vivimos o todos exactamente lo mismo.
0: És un dos en un, gairebé. Tens les eines i tens aquesta companyonia.
3: Sí.
0: Ja per acabar, perquè ens queden 2 minuts i mig, Anna, s'ha acabat el primer grup, el dilluns es va posar en marxa aquesta segona edició. No sé si breument ens pots fer una valoració de què heu fet d'aquest primer grup. Seguirà caminant tot plegat? I de com ho han de fer les persones que es vulguin adreçar al punt de dol per poder-s'hi apuntar, interessar-se, tenir informació?
1: començo pel final, pel com adreçar-se. Com deia la Gemma, en la primera edició ens vam centrar molt en els professionals i recursos i nosaltres anem recordant que, no, que el punt de dol està viu i que anirà fent edicions i demés. I el que hem fet ara és per les persones que poden, que vulguin accedir, hem fet una mica de difusió a través de xarxes, hem fet uns cartellets que en breu anirem distribuint i hi ha un correu electrònic que és el correu ciutadania@santcugat.cat, que és un genèric de la secció de ciutadania, que és en la que jo estic posada, desplego promoció de la salut, però és dins d'aquesta secció, i llavors les persones que els poden adreçar, que no és des de cap recurs, poden contactar en aquest correu, jo el rebo i llavors faig una primera explicació i si correspon derivo a la Gemma i llavors ella fa el cribatge i continua. En termes de la valoració d'entrada,
2: molt breu, que tens un
1: minut, Anna. Ha estat molt positiva, per això estem aquí i ens falta més recorregut, llavors al final hi ha necessitat de tastar ja amb més grups, amb perfils diferents i al cap d'un procés que ha de ser mínim per una cosa d'aquest tipus any i mig, dos anys, tastejar amb els recursos que ha funcionat, que no ha funcionat, quines mancances tenim com a municipi. Hi ha altres grups, que no volia deixar de dir-m'ho, hi ha un grup que es fa des del CAP de Vall d'Oreig, que el fan les referents de benestar emocional, que té alguna diferenciació, però que també és un espai per treballar el dol molt vàlid. L'associació Anel, que estan a la Casa de Cultura acompanyant dol perinatal, i des del Banc del Temps a vegades fan també alguns grups de dol. Llavors, al final, entenem que això és molt gran i treballarem per anar-hi donant continuïtat amb les formes que calgui adaptar.
2: Doncs segur que en seguirem parlant, perquè esperem que tingui un llarg recorregut i que puguem seguir parlant i analitzant-ho en aquesta taula. Jo us acomiado, perquè ja arribem al punt de les 11 i és l'hora del butlletí informatiu. Anna, Gemma, Angélica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos al punt de dol.
3: Gràcies
1: a vosaltres.
5: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
6: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta, l'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana, doncs, us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta que fem, que és una paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim, ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen. Vull dir, no necessitem. Però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons en calamar, gambes i verdura. Perquè resulta que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer... Doncs la pasta també es pot fer així, I varies i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients per 4 persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada, jo la compro congelada i ja pelada. No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàquets d'aquesta cirerol, de la petita, un carbassó, si no us agrada aquesta verdura, ho podeu canviar per una altra que us agradi. Una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: All porro no et deixes mai, eh?
1: Et deixo molt, all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona. Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? De quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh?
0: Sí.
1: Llavors, soja, una mica de soja, perquè això, és, això com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé aquí, per comptes de posar-hi vi blanc. Si no tenim soja, vi blanc. Bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja.
0: Bueno, però la soja
1: per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats.
0: Però aquí fas unes quantes coses que a veure si o si els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc, ho tinc. Bueno, perquè compte. El rebost el tenim sempre ja ple, el compres i ja ho tens allà.
0: I si falta, te'l reportar.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem, primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem, sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els tinguem passades els hi traurem la pell perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar. El farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes. Tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: Viu.
1: El foc viu, eh? Viu. Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat tot, com tinguem totes les verdures passades. Llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta, segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys. Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer, eh? I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tota la paella, i tirarem aquest reig, poder unes 4 cullerades o 5 de soja.
0: Va.
1: I posarem el curri. I ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat. Però en aquí no n'hi poso.
0: Va.
1: Llavors hi posarem... I el suc mateix, aquest que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cutxeron. I això ho remenarem ben remenat.
0: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
1: No, però que la pasta no quedi seca.
0: Val.
1: Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs guardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
0: Val.
1: I llavors, com hi tinguem ja tot tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-s'hi, perquè la soja també en porta.
0: Ah, val, val.
1: I els macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada, i si no, ni ho rectificarem una mica, i quan hi tinguem, ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam, i si no, oli del normal, d'oliva.
0: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam,
1: sí,
0: que no passa, no es passa.
1: Això no es passa, a la soja poder durar un any, és que tot això són productes que duren molt de temps. L'única cosa que la soja l'heu de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la, mossa de, amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi tirem una mica d'això perquè et don aquest gust cruixent i ho barreges i ja està.
0: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat ja?
1: Sí, torrat. Torrat. El pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
0: Molt bé.
1: I
0: ha de ser boníssim i saludable.
1: I saludable.
0: Volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar, perquè més o menys el gust és el mateix.
1: No, el podeu fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia allargat. Vull dir, però el podeu fer amb el que vulgueu, o amb sèpia o amb calamar, el que us agradi. Però jo, doncs jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
0: Jo
1: perquè la
0: sèpia trobat...
1: vol més rato. En canvi, el calamar, és, com el fas a la planxa, és posat i tret, perquè si no queda dur, queda dur.
0: Sí, bueno, potser per això. Que si en vegades potser el deixes coure més.
1: Per això us dic...
0: El concepte jo que tinc és que és més dur, no?
1: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem, perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
0: Clar.
1: I la gamba també. Clar. Estaria massa. Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
0: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
1: Sí, el carbassó. Perquè la verdura també ha d'estar al dente, no aquella verdura tan passada. No, l'anem posant i al dente.
0: Va.
1: Tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente.
0: Molt bé, Joana. Doncs vinga, anem a explicar els
1: ingredients. Doncs acabarem de repassar aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per quatre persones, ja us he dit, poder serà petit, doncs dos. 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada. 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra.
0: Ah, val, la ceba tendra no,
1: sí,
0: sembla que no ho has dit.
1: És que ara la ceba tendra és molt bona i de seguit està feta. La fas així a juliana, tota juliana,
0: Sí, juliana. Sí.
1: Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust el porro amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Amb tot.
1: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc, si en teniu, oli, sal, pebre i l'oli de sèsam i els cacuets.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Els cacuets...
1: Picats.
0: Picats. Traiem la pallota,
1: Els peleu, els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
0: piquem una mica
1: amb la massa de morter, queden picadets, i els hi tireu a sobre.
0: Els tirem per sobre, si no els posem en un plat al mig, caduca.
1: Caduca, li posi, també.
0: Bueno, és quasi el substitut del formatge.
1: Exacte. O d'una picada, o... així, queda molt bo, perquè com menges trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els
0: mil gustos ha de tenir això, gustos, boníssim,
1: I ho podeu fer abans, tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons i posar-ho.
0: Sí. Jo, doncs, després de dir-me aquesta recepta, trobaré el wok de l'armari. Autòctic amagat, perquè és que de totes maneres és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
1: tipus de xili. Jo en faig molt,
0: Sí. Mira, tindré que tornar-ho a treure, ja m'he fet pensar-hi, que s'hagin de tindre a trobar-lo.
1: Doncs busca'l.
0: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
1: Vinga.
0: Gràcies, fins la propera setmana.
1: Doncs adéu-siau, fins la setmana vinent,
0: Joana,
1: a tots. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir els diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
8: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat

0: verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui el Sant Cugat Emprèn transita pel món immobiliari amb un convidat que ha acumulat experiència suficient en el sector per decidir crear la seva pròpia agència. Cuca Fernández, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Carme?
0: Avui, qui és el convidat que ens portes?
1: Avui, doncs, com has comentat, hi ha persones que no només veuen oportunitats, sinó que les creen. Aquesta setmana a Sant Cugat Emprèn parlem amb Nacho García de Palau, un jove que s'ha endinsat en el sector immobiliari amb coratge, visió i autenticitat. Després de passar per empreses com Lucas Fox, Properties i Prodigia, ha liderat equips on ha entès les complexitats del mercat i ara mateix, actualment, ha fundat la seva pròpia agència, Signature Luxury Homes. Treballa en el segment Premium, però no perd de vista els grans reptes del sector. Ell és Nacho García de Palau, com us he dit. Benvingut al programa.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies, noies.
1: Després d'una trajectòria consolidada en diverses agències, molt jove, hem de dir que tens 25 anys.
0: No sé com li ha donat temps a tenir tanta experiència.
2: Ui, porto temps.
0: Quan vas començar?
2: Amb els 16 anyets.
0: Els 16 anys?
2: Mentre estudiava, sí.
1: Que bo. Això sí que és sorprenent. Ja et porto talent jove, però això ja és una sorpresa.
0: Ja, però talent jove i amb experiència.
1: Nacho, què et va impulsar a fer aquest pas?
2: Mira, realment jo sempre he sigut una persona super, super, super comercial. M'ha encantat moltíssim sempre el món de l'arquitectura i vaig veure sobretot buscar un sector en el que no només estigués en aquest cas endinsat dins de les cases, sinó que hi hagués algú més emocional. Jo sempre dic que darrere de cada casa hi ha vida, hi ha una ànima, hi ha una, en aquest cas, una raó de poder, en aquest cas, viure dins d'ella, i aleshores vaig dir, ostres, per què no combino el que és l'arquitectura, el món comercial, i en aquest cas el món immobiliari ha sigut realment la resposta ideal al que jo sempre he volgut. I bueno, vaig començar, com bé us he comentat, molt jove, amb diverses empreses, com heu comentat, i pues mira, poquito en poquito, com hormiguita, arribem fins al dia d'avui, al gener d'aquest mateix any, vam donar veu a un projecte que és Signature, on realment estem super agraïts a tota la bona entesa, en aquest cas, que ha tingut el poble, i sobretot, doncs, els bons èxits que hem anat tenint aquests temps.
0: L'experiència la tens tu, ja ens ha quedat clar, però quan dius que hem tirat endavant això, ho has fet en solitari o ho has fet en col·laboració d'algú?
2: Mira, realment el projecte ha sigut un projecte creat solitari, o sigui, és fet per mi, val? El que sí que és cert que he comptat amb suport de col·laboradors, en aquest cas, que sempre han estat aquests últims anys amb mi, i actualment compto amb suport d'agents immobiliaris i, en aquest cas, col·laboradors puntuals que estan amb mi dia a dia, val? En aquest cas, lluitant per el projecte, però realment tot el que és el pensament, la creació de la marca i tot l'altre ha sigut realment, ha estat sol en tot el procés.
0: O sigui que d'aquesta experiència que has aconseguit acumular, t'has creat la teva pròpia xarxa que ha donat peu a crear la teva pròpia agència.
2: Ah, exacte, he anat escollint aquelles persones que al llarg de la vida, en aquest cas, m'han demostrat ser, sobretot jo sempre dic, ser bones persones. Realment saber que en el món immobiliari no únicament hi ha una transacció, és que hi ha molt més. Han demostrat, en aquest cas, doncs, m'han donat una confiança i una empenta, i aleshores he volgut confiar en ells per aquest projecte personal que realment és increïble per mi.
1: És molt important el que està comentant ara el Nacho. Quan ets un emprenedor, aquesta xarxa, aquest sistema col·laboratiu, que és una forma també, a l'hora d'emprendre, més fàcil per no tenir una estructura, i jo sempre dic que al final és una mirada diferent a l'hora d'emprendre, no? És així, t'ha ajudat, no?
2: Exacte.

0: Que no, el no tenir una estructura i que les despeses pues, siguin una mica més portables. No?
1: Exacte. Aleshores, quan, bueno, quan fas tot el projecte, en aquest cas, i fas tot el pla de negocis, lògicament, genera una mica d'angoixa i, en aquest cas, sobretot, incertesa de com seran els primers mesos. Per sort, doncs, venia d'estar en altres empreses i vaig poder fer aquest calaix que sempre diem quan crees la teva empresa per poder aguantar els primers mesos i, sobretot, avui en dia Sant Cugat és una ciutat molt oberta al món i en aquest cas hi ha molts centres de negocis, hi ha molts serveis i empreses que ja donen tota aquesta externalització perquè empreses petites, mitjanes o inclús freelance puguin tenir tots els serveis amb un cost que in-house seria molt més car i realment fan que, doncs, que doncs, avui en dia poguéssim donar veu a tots els projectes que realment tinguem en ment.
0: Hi ha moltes agències aquí en la ciutat perquè realment hi ha un mercat molt ampli, però quin seria el teu valor diferencial com a marca?
1: Mira, jo sempre dic que el valor diferencial de Signature és sobretot l'experiència. O sigui, entendre que darrere de cada transacció hi ha alguna cosa, hi ha un motiu, hi ha sobretot, en aquest cas, una vida, com us comentava al principi, i sobretot l'excel·lència en el servei. Nosaltres venem, en aquest cas, propietats, juguem propietats, però sobretot el que viu el client o el propietari, en aquest cas, és una experiència. I jo sempre dic que és la casa és una gran part de la vida, val? I sobretot en aquesta vida, jo, si em permeteu, sempre ho dic, hi ha coses molt importants, que és el fill, la casa, i en aquest cas la teva parella de vida. I sobretot en aquest cas nosaltres estem en un dels punts importants i vitals, en aquest cas, que és la venda d'una casa, la compra d'una casa, i sobretot estar a l'alçada del que la persona en aquest cas necessita i acompanyar-los. En aquest cas, jo sempre dic que el servicio 360, el que necessitin, nosaltres en aquest cas ho brindem, el que sigui. O sigui, ja et dic, ens adaptem al ser un projecte molt més boutique, que trenquem en aquest cas els esquemes d'immobiliària tradicional, busquem sobretot en aquest cas ser un acompanyant, donar-li la mà a qualsevol persona perquè visca el procés de la millor forma, perquè no us enganyarem, o sigui, vendre una casa després de 30, 40 anys, tota la teva vida hi ha 1.000 records, 1.000 vivències, hi ha moltes emocions en aquest cas allà dins, o com el que és en aquest cas comprar una nova casa, començar un nou capítol de vida, doncs lògicament crear nervis i hipotecar-te 40 anys en aquest cas per la compra d'una casa, lògicament també genera una certa angoixa, però sobretot nosaltres doncs, donem la màxima tranquil·litat i que se sentin com a casa.
0: Parles de boutique, premium, això dona un perfil de client una mica...
2: Ho estava pensant.
0: En nivell alt, no? O sigui, però sou realment una agència que us adapteu a tot tipus de perfil de client, no?
1: Exacte, o sigui, Signature és una agència que es centra en un segment de luxe, val? Però sí que és cert que obrim camp a tot tipus de producte i a tot tipus de compradors, o sigui, no ens tanquem en banda en absolutament res. El que jo sempre dic és que ens agrada donar el servei, ja sigui vendre un pis en aquest cas més econòmic o una casa en aquest cas més cotitzada, sempre que un propietari o un client tingui una necessitat i vulgui en aquest cas tenir un servei en premium on es senti super ben recolzat i acompanyat, obrirem sempre les portes.
0: O sigui, reafirmem que Premium Boutique és per un servei personalitzat.
1: L'experiència, exacte. Sentir-se acompanyat a tot el moment. O sigui, no sentir-se que l'hem, en aquest cas, soltat la mà en el procés, sinó que en tot moment està, en aquest cas, recolzat per professionals que entenen i entenem molt bé, perquè hem viscut aquests processos, del que és la compra o la venda o el lloguer, ja sigui d'un apartamentet com d'un edifici, el que sigui.
0: La vivenda, sabem que
1: està
0: complicada, és casa, molt cara.
1: Molt cara.
0: Com valoraries ara la situació actualment aquí a la ciutat?
1: A veure, no ens enganyarem. És una situació complicada, tant per desgràcia als joves, val? Perquè realment no és una situació gens fàcil, com realment en aquest cas famílies, com en aquest cas persones. Actualment tenim moltíssima demanda, val? I molt poca oferta. Què és el que ha estat passant aquests 2-3 últims anys? Que s'ha venut molt, val? A un preu realment molt alt. I què passa? Que mentre els compradors estiguin en disposició de comprar-lo, lògicament el propietari vol obtenir el màxim preu per la venda. Val? Aleshores, grans ciutats com Barcelona també han viscut, en aquest cas, els mateixos escenaris, però si ens centrem a Sant Cugat, l'oferta de lloguer és molt escassa, Val? Perquè com no hi ha aquesta rotació que sempre estàvem acostumats, que al mercat de lloguer a Sant Cugat un 40% són clients estrangers, que per desgràcia, i ho dic amb la mal cor, s'ha pagat un preu inclús a vegades una miqueta superior al que el mercat estava disposat a pagar, i fa que propietaris busquin aquests tipus de perfil perquè lògicament volen treure'n la màxima rentabilitat. I això què és el que ha fet? Doncs que ara actualment no hi ha producte, no hi ha oferta, hi ha molta demanda, no hi ha aquesta rotació, la gent no es mou i aleshores la gent que arriba a Sant Cugat, pròpies famílies que estan visquent aquí i han ampliat família o han reduït família, no tenen aquesta possibilitat de poder accedir. El mateix en les ventes, o sigui, barris com per exemple Volpelleres, barris com Can Mates o Mirasol, han pujat exponencialment el preu per metre quadrat, o fins i tot el nou barri de Monestir, l'antic Sant Francesc, que han fet un canvi, realment faig una especial menció perquè aquests dos últims 3-4 últims anys Sant Cugat ho ha pogut fer molt bé, o sigui, l'entrada de noves promotores, noves construccions, ha fet que el barri, doncs, hem pujat fins i tot 2.000 euros, disculpeu, al metre quadrat, al barri, i això ha fet en aquest cas que també dificulti el que és tot el nucli del centre poder trobar actualment tant un lloguer assequible com una, en aquest cas, un preu de venda assequible.
0: Ja. I llavors, quan ara estàs comentant, el tope del lloguer, això a l'hora...
1: El topall, exacte.
0: Parlem una mica de cara des del... Perquè hi ha molts inversors que inverteixen en vivenda.
1: En vivenda.
0: Llavors, el tope del lloguer seria una causa d'aquesta baixada de contractes de lloguer?
1: Sí, sí, sense cap dubte. O sigui, des de les últimes limitacions imposades, en aquest cas, des del Ministeri de la Vivenda, o fins i tot en aquest cas, quan l'Agència de l'Habitatge tenia aquesta competència els últims anys, ha fet que realment molts propietaris no treguin l'immoble al mercat, fins i tot s'ho fa molt entre amics, el boca a boca és el que més funciona, fins i tot família, i per desgràcia, i realment és un gran problema, ens trobem immobles que estan buits perquè no els volen llogar, o entren, en aquest cas, en la temporalitat. Què fa la temporalitat? Que treu la possibilitat del lloguer, en aquest cas, a llarga estància, i fa que a la temporalitat no hi hagi, en aquest cas, una regulació, però sí que és cert que aquest buit legal ja s'han donat compte i estan intentant-lo regularitzar al màxim perquè tot passi, en aquest cas, per al mateix topall.
0: Clar, però no veiem una solució imminent, no?, al problema. Perquè realment la vivenda a Sant Cugat tenim un problema.
1: És un gran problema, o sigui, és un gran problema.
2: No, a Sant Cugat i en general.
0: I en general.
1: Sí, no.
2: És un tema
1: d'actualitat.
2: És un tema de país.
0: Sí, el que passa és que a Sant Cugat vivim amb una sèrie de circumstàncies. Clar, el que estàvem parlant, la demanda fa l'oferta, hi ha una gran demanda per gent amb un nivell alt de capacitat per pagar.
1: Exacte.
0: Llavors això augmenta els preus, no?, també.
1: Tot. Però fins i tot et sorprendries, gent amb molta capacitat econòmica, que ja sabem que Sant Cugat sempre ho ha tingut històricament, no troben casa. O sigui, és una mica que dius, ostres, estem en un moment molt complicat i ja us dic, el lloguer es lloga en una o dues hores. És que és una bestialitat. I realment s'hauria, sobretot, de posar bastant mà en aquest tema perquè realment no sabem com acabarà, però sí sabem el que estem visquent actualment.
0: Bueno, és complicat. Està una mica com col·lapsat, no?
1: No hi ha indicis de bombolla, val? Perquè realment no estem en el mateix moment, vale? Ni ha, en aquest cas, ni a bancs, ni finançament, ni a realment, en aquest cas, preus de tancament, però sí que és cert que s'ha de posar una solució imminent.
0: Creus que el sector immobiliari té alguna responsabilitat en garantir un accés més equitatiu a l'habitatge? Teniu alguna part... Us sentiu responsables des del vostre sector?
1: Mira, realment sempre és aquesta pregunta que ens fem sempre perquè, clar, nosaltres, òbviament, ens devem les nostres peticions al propietari. Val? Sempre, lògicament, nosaltres des de Signature sempre seguim totes les limitacions de preu, totes, en aquest cas, les lleis en aquest cas existeixen, així com seguir en aquest cas sempre, doncs no intentar posar preus en aquest cas que siguin molt desorbitats. Si nosaltres sempre, les nostres valoracions i tot és molt honest, perquè no ens agrada, no ens agradaria arribar al punt de que Sant Cugat fos una ciutat que, per desgràcia, ja està passant, molta gent de tota la vida està havent de marxar fora perquè no pot, en aquest cas, trobar el seu immoble. Val?
0: Jo arrelant aquesta pregunta, com es podria compaginar negoci amb impacte social?
1: Jo crec
0: que en el vostre sector em sembla una mica com impensable, no?
1: Bueno, impensable no, jo crec que és voler-ho fer. O sigui, jo sempre dic, nosaltres som honestos i nosaltres sempre fem les coses tal qual són i sobretot veient més a visió futur i no visió ara. Jo sempre digo, pan para hoy, hambre para mañana. O sigui, si immobiliàries apliquen, en aquest cas, vinga, ho llogo a qualsevol preu, tal, faig aquesta compra, operació de compra-venta a qualsevol preu, lògicament tu vols lluitar per uns interessos d'un propietari, però sobretot també has de mirar a nivell societat a on estem i on arribarà aquestes pràctiques. És el punt de dir, ostres, negocio, societat, saps? Però sobretot en aquest cas sempre entra societat. O sigui, perquè al cap i a la fi tots volem que Sant Cugat sigui sent, en aquest cas, pues, el que és ara, una ciutat oberta al món i sobretot pionera en molts aspectes i no deixarà de ser-ho perquè no hi hagi en aquest cas una entrada d'habitatges per a tota la gent que vulgui venir o estar.
0: Doncs Nacho, encantada de tenir...
1: A vosaltres, una... pel vostre
0: temps. Bueno, ja no dic jove promesa, és un talent ja consolidat.
2: És una realitat.
0: Crec que té més experiència ja quasi que nosaltres, amb la nostra edat, Carme.
1: Sí, no, home, sí. Vosaltres sou expertes en tot, en la vida.
0: A la vida. Gràcies, home, gràcies la vida, Nacho. Sí. Jo us dic ara, tots aquells que ens esteu escoltant, que aquest mes de novembre, les recomanacions, directament, el Vallès es vesteix de gala per reconèixer el talent, l'esforç i la passió emprenedora. Si ets autònom, empresari o simplement t'interessa el món professional, apunta't a aquestes dues cites imprescindibles pel mes de novembre. Divendres 21 de novembre arriba la 7a edició dels Premis AD Vallès a la Sala Superwagen Experience de Sant Cugat, un esdeveniment que celebra la trajectòria de dones directives, empresàries i professionals del territori. I el dilluns 24 de novembre Barcelona acull la Nit dels Autònoms de Catalunya, a l'antiga fàbrica d'AM, organitzada per PIMEC. O sigui, dues nits, dues oportunitats per connectar, aprendre i celebrar. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn d'avui.
2: Molt bé, doncs una sessió més per veure com es respira en aquest àmbit de l'emprenedoria a la ciutat de la mà de la Cuca Fernández. Gràcies, Cuca.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies, Nacho.
1: Moltíssimes gràcies, noies. Molt bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

L'eternitat és tot el que ens queda per compartir, estimat Alexa. L'eternitat d'un silenci teixit d'ecos de vida inorgànica que, malgrat la mutació constant i la desaparició progressiva dels miratges de la memòria, particular i col·lectiva, murmurant, fins ara mirall, t'honora i t'acompanya cap al país dels cavalls salvatges.

0: Avui a la secció de literatura ens centrarem en una de les veus més originals i inquietes de la literatura catalana contemporània, Jordi Cussà Balaguer, escriptor, traductor i dramaturg. Repassarem la seva trajectòria des dels seus anys a Barcelona i també algunes temporades a Sant Cugat fins a l'impacte de les seves novel·les i traduccions. Avui el descobrim de la mà del llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Roger, benvingut.
1: Gràcies.
0: Això que llegies
1: encantat.
0: És un fragment de...
1: De Cavalls Salvatges, la primera novel·la que va escriure el ja mort Jordi Cussà, un escriptor que a nosaltres particularment ens encanta poder recomanar, perquè encara avui en dia, tot i que s'ha anat reivindicant amb el pas del temps, i això que és tan humà, no?, de quan es mor algú tothom se'n recorda d'ell, nosaltres encara és bastant força desconegut i intentem poder recomanar-lo sempre que podem.
0: Vaja. És el que et anava a dir. No és un nom molt anomenat, molt conegut entre els lectors més corrents i normals, no?
1: Exactament. També és veritat que ell tampoc s'hi prestava gaire, perquè era una persona que no era... No és que li agradés gaire, no s'hi trobava tampoc massa còmode, diguéssim, davant dels focus. També és veritat que moltes vegades era ignorat... No sé si deliberadament, però sí que és veritat que, sobretot per aquestes primeres obres que va fer una mica, que estan una mica entrelligades amb el tema del... Potser un tema no és molt bonic, que és el per exemple, el de les drogues als anys 80, i les addiccions que van arrasar, diguéssim, gairebé, bueno, a tot el planeta. Surt una mica fora del cànon del que s'entendria com la literatura
0: convencional
1: no? més bueno, diré una cosa que és políticament incorrecta, no? Per les tietes, diguéssim. I s'escapa una mica d'aquí i potser per això tampoc va tenir gaire... I també perquè vivia un amic... Tampoc feia vida a Barcelona. Som un país, vulguis o no, molt també...
0: Centralista.
1: Sí. Sí, tot es concentra, sembla que si no fas vida a Barcelona o no...
0: No existeixes, no?
1: Proliferes per allà, diguéssim, que no acabes d'existir. Llavors ell era bastant... Feia una vida bastant monàstica, a Berga, Catalunya Central, tot i que sí que m'has dit una cosa que jo no ho sabia, que havia estat passat
0: temporades
1: per aquí Sant Cugat, a prop de casa nostra, i
0: sí,
1: també
0: sembla
1: per Barcelona.
0: Sí. Hem parlat de Cavalls Salvatges, que és una obra, la seva primera, de l'any 2000. Què la fa tan especial, aquesta obra?
1: Aquesta obra l'escriu ell poc temps després de deixar, diguéssim, l'addicció de les drogues dures. Bueno, ell havia estat enganxat a l'heroïna durant 10 anys. També havia fet de camell, vull dir que va tenir una vida bastant... no diria polifacètica, sinó més aviat particular i com de pel·lícula de Martin Scorsese, una mica. I es va dedicar, mentre es desintoxicava, es va tancar una casa rural, em sembla, que li van deixar, i allà va començar, mentre es desintoxicava, va ser com un tractament per ell, va ser pedagògic, perquè va començar a vomitar tot allò que portava dins, que, clar, era tota aquesta vida que havia tingut, tots els amics...
0: En forma de
1: sí,
0: literatura, podria
1: que no és ben bé autobiogràfica, la... Aquesta novel·la té aspectes autobiogràfics, naturalment, i bastants, però també té moltes altres parts que són novel·lades directament, però sí que va ser com això, per ell va ser com una curació, com una manera d'encarar, diguéssim, la seva pròpia addicció, la seva pròpia sanació, la seva pròpia supervivència. Clar, va ser molt dolorós aquest procés perquè, clar, es van recordar de molts amics que ja no
0: hi eren.
1: Perquè tot això va coincidir també, clar, com sabeu, el tema de l'addicció de l'heroïna va provocar, a part de la mort, diguéssim, directa per la pròpia ingesta de droga, també va comportar el virus del SIDA. També moltes altres persones també van acabar... indirectament mortes també pel tema aquest tan dur que va ser el...
0: Moltes epidèmies alhora.
1: Sí, exacte.
0: No? Podem dir que...
1: I és especial, perdona, disculpa, és molt especial per la manera com que està escrita, perquè no és una novel·la de drogues. Vull dir, sí que el tema de la droga hi és, però en realitat tracta els temes de la literatura universal, com l'amor, l'amistat, la mort. Vull dir que en realitat és una gran novel·la, per mi és una de les millors novel·les, segurament, escrites en català de les darreres dècades.
0: Hem de dir que és un escriptor que és molt eclèctic, no?, perquè abasta diversos gèneres.
1: Correcte. Ell va voler... Clar, va començar així, però ell no va voler que l'etiquetessin només això. Perquè moltes vegades, despectiva o semidespectivament, se'l coneixia com aquest ex-yonqui que escrivia, no? Vull dir que aquest ex-yonqui que s'havia convertit en
0: escriptor.
1: Semblava
0: que era més yonqui que escriptor.
1: Correcte, i era com que només semblava que tot era, no?, tot girava al voltant de la droga i de les addiccions. En realitat, el que a ell li agradava és jugar amb el llenguatge, escriure, crear històries, crear relats, i... En realitat, això de l'era circumstancial, vull dir, no va escriure això perquè era en aquell moment el que necessitava escriure. Després va fer més endavant una segona part, que no és ben bé així, però és Formentera Lady, que també va sobre una mica sobre aquest tema, també. Però, a banda d'això, va escriure les altres novel·les que va escriure, no tenien res a veure. I també el teatre tampoc tenia res a veure. Poesia també va escriure, vull dir que va ser molt polifacètic. I això de la novel·la de yonquis o de novel·les de drogues és circumstancial, perquè només va fer com a molt un parell, i no les considero així jo. Vull dir que són en realitat novel·les, alta literatura per mi.
0: Citarem alguns títols, per exemple, novel·les, tenia La Serp,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: Va ser el 2001.
1: Sí, sobre la Fundació d'Empúries, novel·la històrica molt, també molt... Va fent salts temporals, juga molt amb el llenguatge, té un llenguatge molt ric, el català... Sí, el desenvolupa d'una forma molt, molt original, trobo. I sí, a La Serp va ser per treure's una mica l'etiqueta aquesta, va ser precisament aquesta novel·la.
0: I també té una altra novel·la amb tocs més de política, A reveure Espanya, el 2010.
1: Sí, sí. També té El noi de Sarajevo, que aquest va guanyar, també cada finalista va guanyar un premi. Té, bueno, la darrera abans de la pòstuma, que era l'emperador i la reina Yuna, que és sobre la fundació del primer emperador xinès que va aglutinar va unificar la Xina, diguéssim, la Xina tal antiga, diguéssim, que és aquest, són 600 pàgines, és una obra magna, que amb aquesta obra va guanyar el Premi Serra d'Or, que té molt prestigi. La pena és que es va morir, just li van donar i es va morir, vull dir que era... Va tastar la mel de l'èxit, diguéssim, del reconeixement literari i reconeixement a nivell de lectors, perquè estava anant molt bé aquesta novel·la, anava per la tercera edició, quan va rebre el premi aquest, i bueno, al cap d'un dia es va morir.
0: Hem parlat, diguem, de la seva versatilitat, no? En quant a treballar un gènere o un altre... però és que, a més, també va fer de traductor.
1: Correcte.
0: De traductor de
1: grans, grans noms. Sí, sí. Sí, sí, això potser no se sap tant, però ell, imagino que també complementava, perquè ja sabem que la vida de l'escriptor, suposo que la carrera d'escriptor, no sé si et dona, no sé que siguis el Dan Brown i tots aquests, no sé si et dona per viure, llavors suposo que era el complement perfecte. Llavors es dedicava a traduir, també, de l'anglès, Patricia Highsmith, Truman Capote, Boyle, vull dir que va traduir amb molts grans noms i em consta que ho va fer un gran encert. A banda de traduir també el Cavalls Salvatges i Formentera Lady del català al castellà, vull dir, va traduir les seves pròpies novel·les.
0: Ah, sí? Va ser ell mateix qui va traduir-les?
1: Sí. Sí, sí, una editorial relativament petita de novel·la negra, més o menys, que es diu Sahalin, que ens agrada molt, també. Es va voler publicar-lo i ell mateix es va encarregar de traduir, diguéssim, els seus propis textos.
0: I segurament, de fer aquestes traduccions d'aquests grans noms de la literatura universal, podríem dir, alguna cosa també se li va quedar impregnada.
1: Segurament, no? Sí, sí. Sí, sí, clar, també n'aprenia molt de la traducció, i traduir també és jugar amb el llenguatge, és un ofici, també és artesanal pràcticament, però també és molt imaginatiu, de buscar la millor solució, i segurament d'aquest hàbit, diguéssim, de buscar, de rebregar el llenguatge, de buscar la millor solució, segurament també l'Alt va ajudar molt a la seva pròpia producció artística.
0: Sobre els trets característics que defineixen l'estil literari de Cussà?
1: Jo, sobretot, penso que és això, com juga amb el llenguatge, en aquest cas en la llengua catalana, perquè això és molt original. També l'originalitat que té, o la... Perquè a vegades, moltes vegades se'ns ha dit, no?, que la literatura catalana és impossible escriure català sobre certs temes, no? Utilitzant llenguatge, per exemple, el temes aquests més de carrer, de baixos fons, de yonquis, per dir-ho d'alguna forma. I en aquest cas era un artista, vull dir, perquè tu quan llegeixes Cavalls Salvatges o Formentera Lady no veus cap mena d'impostura. Tot flueix d'una manera molt natural. I això no és fàcil en català, perquè és que et creus totalment la... No és impostat, no et creus totalment la que t'està explicant l'autor, llavors hi entres molt millor. Contracció de paraules... Ell jugava molt, era un gran juganer amb la llengua. I també tenia molta imaginació, la manera de crear històries dintre la mateixa història, o sigui, barrejava molts estils, podia fer dins d'una mateixa novel·la, hi havia literatura epistolar, introduïa moltes cançons, també era com... Era metaliteratura, com es diu ara, no? Que també... Quan ell havia sigut discjòquei, llavors també introdueix el tema de la música, és molt important.
0: Tot estava relacionat.
1: Correcte. Tot està relacionat, i llavors també és com que... És com si estiguessis enmig d'una pel·lícula, també, que vas sentint com les cançons, si t'agrada la música, també, això és veritat.
0: I malgrat... hem dit al principi que no ha estat un autor massa conegut, la figura de Jordi Cussà, de quina manera ha influït en la literatura catalana actual?
1: Jo crec que cada cop...
0: Sí, ho ha fet,
1: Potser d'una manera, potser evident no, però sí que penso que cada cop... dels propis coetanis hi havia molts escriptors que ja potser ja també el tenien ben considerat. Jo penso que per a les noves generacions també l'estan descobrint ara. I potser encara no som conscients de l'abast que tindrà, però penso que sí que cada cop, poc a poc, no és una cosa que diguis, ostres, mira, que està molt reivindicat, però penso que cada vegada més sí que incidirà més i serà més present, diguéssim, dins de la literatura catalana contemporània. El que passa és que és veritat que a vegades les coses necessiten temps, no? Com tot, i no... Hi ha autors que potser arriben i ja triomfen, i aquest serà, en el seu cas, serà una cosa més a foc lent, i penso que potser requerirà una mica de temps. Nosaltres també, evidentment, el anirem recomanant sempre que puguem, i de fet, moltes vegades que el recomanem, o la gran majoria de vegades que el recomanem, també és a ser un públic concret, no se li pot recomanar a tothom. Sempre ens acaben valorant i ens donen les gràcies per haver-los descobert aquest autor tan fantàstic.
0: Bé, doncs avui li donarem les gràcies al Roger Grífols, el llibreter de La Salvatge, per portar-nos a aquest autor. No sé si vols afegir alguna cosa
1: només
0: més.
1: Només per acabar, perquè sempre se l'ha tingut com un escriptor maleït, perquè és veritat que tenia aquesta aura d'escriptor maleït, de poeta maleït, que tant... Vull dir que tant... tant hem vist en la literatura universal. Llavors ell tenia una frase molt curiosa sobre això. Diu, s'han acabat els poetes maleïts que veneràvem quan teníem 18 anys. O almenys jo era tan burro per admirar-los als 18 anys. Per què ha de ser maleït un poeta o un escriptor? Ha de ser beneït, conegut i, si pot ser, comprat. Que això és, en definitiva, el que tot escriptor vol.
0: El que s'espera, també. Roger, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, un plaer, com sempre.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutricionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens han de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré. Dius,
1: home,
2: un dia
1: veure, jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que
2: sí.
1: Tampoc ho entenc. Per
2: sí.
1: La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt,
2: sí.
1: Diguéssim. Les dues.
2: Sí. Les dues. Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida... I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull que em
1: sortiguin
2: moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones... Perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Per exemple,
1: sí.
2: Ai, mira,
1: està bé que ho recordem,
2: se t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Mira, que t'has tacat els pantalons. Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió. No sé si estic fent una reflexió molt reflexió, molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui alguna cosa sobre mi, no m'importa, però, ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no?
1: Sí.
2: Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bé, bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això
2: sí.
1: Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves,
1: ah, sí?
2: No? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no?, i que per tant doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh, especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, però com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà, uh-huh, i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats, uh-huh, puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no?
1: Uh-huh.
2: Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna. D'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums, sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar, val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, uh-huh, per molt que hi posi aigua, Clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou, és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un peto.
2: Un peto molt gran.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no?, mercantilistes, no?, que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia, benvinguts a l'informatiu. Us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreig permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions

0: aquesta competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UESC Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocat al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
4: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
3: I un dia punt amb esports. Lucía Aquiles, del Club Arquer Sant Cugat, s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Aquiles s'ha posat en una final molt igualada. La santcugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres

0: Clínics, urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
10: Bon dia, benvinguts a l'informatiu. Us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pels rebuts de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Valldoreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context, i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc, que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UESC Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
8: Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Infopodcast, Sant Cugat.
12: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocat al casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
13: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
12: I un dia punt amb esports. Lucía Quiles, del Club Arquer Sant Cugat, s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Quiles s'ha posat en una final molt igualada. La santcugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia, benvinguts a l'informatiu. Us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5/6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context. I amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc, que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la West Tennis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tennis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast. Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual, en paper, pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses, la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocada al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
5: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
4: I un dia punt amb esports, Lucía Quiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Quiles s'ha posat en una final molt igualada, la santcugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
9: Red flag. Oi que sí?
10: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
9: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
13: Bon dia, benvinguts a l'informatiu. Us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreig permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context, i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc, que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UESC Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: Infopodcast, Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocat al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament al 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
14: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
6: I un dia punt amb esports. Lucía Aquiles, del Club Arquer Sant Cugat, s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Aquiles s'ha posat en una final molt igualada. La santcugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar total el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destaquen altres incidències. Tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per l'A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs, també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i també al punt de Montmeló amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
1: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
0: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
2: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar, doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
0: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
3: El flanc esquerre, que és el flanc que s'hagué començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera. Trem les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
0: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-B-baixa, 6612, entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
5: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària...

0: de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
1: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis, i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
2: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
3: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com s'ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
2: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora. Segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
0: després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la una del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
5: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
2: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les tres xemeneies al paral·lel i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual centre d'emergències ubicat al carrer Lleida i incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
6: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: Intensificar i extendre per tota la ciutat gràcies a la videovigilància i als centres de dades allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
6: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellver.
7: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
8: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
7: El govern espanyol preveu portar a aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
9: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
10: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
11: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
12: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
11: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'Albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, al neerlandès Hartman. El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava. El barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, mira cap a objectius ambiciosos.
13: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear por las posiciones de Europa si podría darse, y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
2: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la Segona Federació. García ja va disputar més de 200 partits, va disputar, deia, més de 200 partits amb la samarreta blanquiblava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
14: Volver a l'Espanyol con lo que ha sido para mí como futbolista, pues bueno, disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
2: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
15: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'Hospi. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolàs, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que dos dies després del seu cessament aquest increment sí que es va autoritzar.
16: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los tres inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
15: Sant Nicolàs lamenta també que dues setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
2: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
17: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
17: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'onada de calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvorany de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc, i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan. Explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És la urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però, tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer intervencions més d'urgència seran aquestes, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, diguéssim, és diferent un bosc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi dels propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. I aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglat, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs d'entrada han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? Aquest núvol es va acabar desfent, per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest piracúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades, davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís d'aquestes on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguessin pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana, i per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi han hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines a Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementa l'accidentabilitat. No? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. En tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent. Mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització, com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagin, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Quan més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la quarta competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la 20ena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre ha mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese Palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la cinquena edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Bon dia, benvinguts a l'informatiu, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreig permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5/6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència. En aquest context, i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la West Tennis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tennis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies

0: a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses, la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocat al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
1: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
0: I un dia punt amb esports, Lucía Aquiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Aquiles s'ha posat en una final molt igualada, la santcugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
5: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
6: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
7: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
8: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
1: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.

0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Bon dia, benvinguts a l'informatiu. Us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreig permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5/6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc, que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la West Tennis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tennis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast, Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses, la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocada al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
5: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
4: I un dia punt amb esports, Lucía Aquiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Aquiles s'ha posat en una final molt igualada, la Sant Cugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sentmenat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sentmenat, ara mateix?
5: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció que, com explicava el cap d'intervenció dels bombers, encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
6: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment doncs poder extingir definitivament aquest incendi.
5: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no?, d'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
6: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
5: Confia que avui estigui estabilitzat. Quin missatge li donaria a la població, no, especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
6: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda, i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
5: Ens Montserrat Rueda, alcaldessa de Sant Manat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
6: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
5: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Sant Manat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquí Sant Manat. Confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
1: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Sant Manat. Gràcies, companys, des de Sant Manat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
7: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Sant Manat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
8: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Sant Manat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa amb més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
7: Ens ho explicàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
8: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del Camp del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, doncs, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport, això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
7: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
8: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però, i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que doncs entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers, també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, doncs, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
7: Moltes gràcies, alcalde.
8: Gràcies, bon dia.
7: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
1: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sant Manat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
9: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
10: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
11: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
12: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
13: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
12: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
14: Sí. sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El 8è en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman, el defensa de 24 anys. Arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
15: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse y bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
14: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
16: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i en no aconseguir-ho fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
14: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per 2 temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de 2 temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
17: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final quan entres en un club nou doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
14: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
18: Perfecte, és el moment de comprar i vendre, no?
14: I tant, exacte.
18: Gràcies, vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
19: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
20: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
19: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
18: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats, del 27 al 29 d'agost, entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
21: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
22: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
21: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
22: M'ha acomodat un repertori bastant potent, no? Des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb 3 poetes més, Anna Pentinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi a Madeo Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
21: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
18: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7 i, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
23: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
25: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
26: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
25: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
26: Perquè la teva salut és el nostre futur.
25: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
27: Braseria La Bolera.
28: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
27: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
28: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
27: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
28: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
27: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Bon dia, benvinguts a l'informatiu, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat o com funciona l'Ajuntament. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. La revista es distribueix en més d'una trentena de punts de Sant Cugat i Vall d'Oreix i cada nova edició arriba l'últim dimecres del mes anterior. El primer número va sortir al carrer el novembre del 2025 amb una tirada de 800 exemplars i actualment ja n'imprimeixen 1.400. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix als anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. Brugueroles ha assegurat que el sistema respon a una estratègia de compensació plurianual i que el consistori ha treballat conjuntament amb l'ORGT per poder mantenir la càrrega fiscal estable durant els primers anys d'aplicació de la nova taxa. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals, número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament que finalment no s'ha executat i queda ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I aquest dimecres 8 de juliol, Vall d'Oreig permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu, amb motiu de l'alerta de nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. I en la mateixa línia, els incendis forestals que estem vivint aquesta última setmana a Catalunya han tornat a posar sobre la taula la importància de saber com actuar davant d'una emergència en aquest context i amb Sant Cugat en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal, el cap del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat, Roger Llinàs, insisteix en que si un incendi s'aproxima a la zona habitada i no hi ha una ordre clara d'evacuació, el més segur és confinar-se a l'interior de casa. Llinàs recorda que les cases ofereixen una protecció molt superior a la que poden proporcionar un vehicle o l'exterior. El responsable dels bombers explica que les construccions resisteixen al pas del front de foc que acostuma a durar només uns minuts. Per això recomana baixar les persianes, tancar portes i finestres, col·locar tovalloles mullades si entra fum i refugiar-se a la part més interior de l'habitatge, lluny de finestres i balcons. I en esports, la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UESC han sumat els 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Moner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet van aconseguir almenys una medalla. Amb aquest balanç de 14 medalles, la West Tennis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història i es consolida com una de les entitats de referència del tennis taula català i estatal. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper.

0: de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
1: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
0: I un dia punt amb esports, Lucía Quiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Quiles s'ha posat en una final molt igualada, la Sant Cugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
8: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
9: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Avui a l'Espai de Sexualitat parlarem d'un tema que genera molts dubtes i també molts tabús: el sexe durant l'embaràs. Segur que us heu preguntat, sí, no, és segur, què cal tenir en compte, com ho pot viure...

0: la parella. Doncs avui intentarem donar resposta a totes i d'altres preguntes que segurament sorgiran. Ho farem acompanyats de la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga de capçalera al nostre programa. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui vens acompanyada.
1: Sí, molt ben acompanyada.
0: Avui vens molt acompanyada i molt ben acompanyada per un altre especialista en la matèria.
2: Exacte.
0: Sí?
2: Sí, vinc acompanyada, ho dic jo,
0: sí,
2: jo mateixa,
0: la pots presentar.
2: De la Judit. Val? La Judit Cos Busquets, que és llevadora de la CIR de Sabadell, que bueno, es dediquen a l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona.
3: Hola, bon dia. Judit.
2: Bon dia. Gràcies per
0: venir. Bé, doncs avui amb vosaltres dues hem de donar resposta a aquestes qüestions que segur que a la dona en aquest moment concret de la seva vida s'ha hagut de fer. Per començar, la pregunta genèrica. Podem mantenir relacions durant l'embaràs?
2: Sí, en general sí, no? Si és segur, pot ser molt positiu per la parella, val? Vull dir, i per la dona, vull dir, al final, si és un embaràs que saludablement tot està a lloc, doncs el sexe no té per què ser per res un perill en si.
0: La Judit també pensa el mateix?
3: Sí, i tant, sí? I com no només és possible, sinó que és recomanable, perquè afavoreix aquest vincle amb la parella, afavoreix que la dona senti que està que forma part d'aquest projecte d'engrandir la família, però que segueix sent la vida de parella també un punt central. Alhora, tot el que genera una relació sexual, igual abans de l'embaràs com durant l'embaràs, redueix l'estrès i ens estimula les endorfines, que fa que la dona pugui sentir més felicitat i més confort amb el que està vivint.
0: Però, clar, hi ha situacions en què no, perquè abans la Ruth comentava, si tot està a lloc, si tot és normal, perfecte, endavant. Però, si no, clar, aquest si no, quins casos concrets...
2: Que haurien de tenir en compte,
0: clar,
2: no? Si,
0: sí.
2: Si, malament de salut, en quin sentit, no?
3: Per exemple, moltes de nosaltres coneixem doncs, aquest risc que hi ha en el primer trimestre, que aquest risc d'avortament, no?
0: Sí.
3: I moltes vegades es dona de que hi ha petits sagnats. Doncs quan la dona té petits sagnats durant el primer trimestre, no és recomanable tenir relacions sexuals. Cuita'ls amb penetració. Ara bé, tot el de més joc sexual, no hi ha cap problema. També quan hi ha un risc de part prematur, no? Més endavant en el desenvolupament de l'embaràs, que hi hagi contraccions o que hi hagi una reducció del coll de la matriu, aquí es considera de que les relacions sexuals amb penetració també estan desaconsellades. Quan hi ha una placenta prèvia, pel risc de que aquesta placenta doncs, es desprengui o pugui sagnar, quan hi ha un trencament de bossa, que és ja de cara, hauria de ser de cara al final, o si el trencament de bossa de la bossa amniòtica és abans d'hora, la dona ha de fer un repòs absolut i, per tant, aquí tampoc es contempla el tema de les relacions sexuals. I també quan la dona presenta múltiples infeccions vaginals o múltiples infeccions d'orina, que és una cosa que a vegades és bastant comú en l'embaràs pel fet de que ens baixen les defenses o el que sigui. Llavors aquí està una mica contraindicat tenir relacions sexuals coitals fins que no se soluciona aquest problema.
2: Aprofito i remarco el tema de la no penetració, que al final no penetració no significa no sexualitat.
0: Exactament.
2: Hi ha moltes formes de poder gaudir d'aquesta intimitat sense que sigui la penetració en si, no?
3: Sí, sí.
2: O és que ho recordem cada vegada, eh? Això, quasi cada programa recordem la penetració, no és l'únic.
3: Sí.
0: Les carícies... És que han sigut tants anys pensant el mateix que ara...
2: I ens ho han ensenyat,
0: clar,
2: això, eh?
0: Canviar el discurs costa, però de mica en mica.
2: Sí, exacte.
0: De mica en mica
2: nosaltres
0: això va calant.
2: Nosaltres anem fent la nostra feina, eh?
0: Això va calant. Parlem de canvis, els canvis que es produeixen en la dona, tant físics com emocionals. Com poden afectar? Ruth.
2: A nivell emocional, a veure, l'embaràs, no? Sempre ens han fet veure o no? Idealment que és un moment feliç, que has d'estar pletòrica, t'has de sentir plena, i no té per què ser així. L'embaràs són 9 mesos, i pots tenir, 9 mesos són molts dies i moltes hores, i hormonalment, i el teu context familiar, i tot el que t'està passant, segueixes treballant, la teva vida segueix el seu curs, encara que estiguis embarassada i et passen coses, no? A part del que és extern, després a nivell intern, no, la dona, el que he dit, no, hormonalment està passant per canvis i el seu cos està canviant. I també pot ser que s'agradi o que no físicament, que se senti incòmode, que se senti més sensual o no. I tot això, no, al final, doncs, és una readaptació i una regulació molt interna de cadascú d'anar vivint aquest embaràs al màxim d'equilibrat i tranquil possible, no? Buscar aquesta connexió mútua amb la teva parella o amb persones que també estiguin embarassades, no? I poder compartir aquests sentiments, doncs, és important per crear
0: això emocionalment,
2: aquest bon rotllo a l'embaràs. Sí, sí.
0: Tot i que hem de dir que embarassos hi ha de molts tipus, no? Tants com dones hi ha i cadascú ho porta com ho porta.
3: Com pot.
0: Perquè hi ha gent que passa 9 mesos que poden ser fatals, no? Però també hi ha d'altres persones que és un canvi fantàstic, no? Que ho porten superbé i que és una experiència vital superimportant, no?
2: Sí, sí, molt.
0: Però... tenint en compte això, emocionalment, físicament, Judit...
3: Físicament, sobretot podem diferenciar com 3 etapes, no? Tant al principi com al final de l'embaràs, les hormones estan com molt, molt exagerades, hi ha molta quantitat de fabricació d'hormones i això fa que la dona se senti amb daltabaixos emocionals, com deia la nostra companya, la Ruth, però també està més poc receptiva a les relacions sexuals, sigui per les nàusees, sigui pels vòmits, sigui pel volum de la panxa. Val? Però, en general, les hormones el que fan és lubricar més i millorar la irrigació de tota la zona genital, de manera que pot haver-hi més excitabilitat i més sensibilitat, més desig.
2: Les sensacions són més fortes, no? Per lo bo i per lo no bo.
3: Sí.
2: Diguem que les sensacions són més fortes.
3: Tot és una miqueta més extrem, com quan tenim els dies abans de la regla, com quan, com les hormones estan més alterades, doncs fa això. Llavors, moltes dones en el segon trimestre, quan comença a créixer la panxa, els pits estan grans, se senten voluminoses i se senten deesses, se senten pudes, poderoses, se senten sexis aprofiten això i és un canal, doncs, de sexualitat a tope. I moltes vegades, quan arriba ja el volum a una certa dimensió, és la parella qui no vol tenir aquestes relacions per tal de no fer mal al bebè. Però la dona té més aquesta sensibilitat al pit i sensibilitat als genitals, de manera que pot desitjar més, tenir més contacte sexual. Però també és cert que hi ha dones que això els hi molesta, de manera que no volen que els hi toquin els pits perquè estan extremadament sensibles, no volen que els hi toquin gaire els genitals perquè estan extremadament sensibles, i, bueno, tenim una mica de tot. El tema és explorar-ho i viure-ho amb el màxim de naturalitat possible. Però el que hem de ser conscients és que pel bebè tota aquesta generació d'endorfines i d'oxitocina que representa el tenir contacte íntim i la sensibilitat i les carícies i els petons és genial. Pel bebè és una explosió d'energia i d'adrenalina i de sentir-se feliç i sentir-se estimat.
2: Molt important com estigui la mare, com es senti la mare, oi? Perquè arribi això.
0: És com un festival, m'encanta la descripció de la Judit.
2: Molt bé, Judit, sí.
0: Però, clar, abans parlàvem. Què ens han explicat abans i quin ha estat el missatge que ens ha arribat des de fa molt de temps? S'han creat molts tabús.
3: Per exemple, la penetració profunda és desaconsellable amb l'embaràs. Bé, doncs, no és que sigui desaconsellable, és que depèn de la comoditat de la dona. La dona pot sentir que hi ha una miqueta més de molèstia, perquè és quan el bebè, al final de l'embaràs, té més presència dintre el canal vaginal, perquè ha baixat ja el cap, s'està posicionant, doncs pot ser que se senti incòmode. I, per tant, aquí hem de canviar una miqueta l'estratègia.
2: Clar, hi ha moments i moments, no? Però és veritat que, no, a nivell general, no, els tabús aquests que s'han dit tota la vida, no és això. Per exemple, el mite de que el penis pot tocar el nadó. Judit, no és possible això, no? El nadó està molt protegit.
3: El nadó està protegit, hi ha la bossa, hi ha la matriu, hi ha el coll de la matriu...
2: Vull dir, això que el penis pugui tocar el nadó...
4: Això
2: home,
4: fins
2: quin
4: i tot
2: penis,
4: a les,
2: no?
4: A les pel·lícules, això ho han reproduït, sí, però sí. Tal qual, eh?
3: Sí, sí. Bueno, diguem-ne que és d'una manera indirecta, però el bebè pot sentir aquest contacte íntim, sí, sí.
2: Yeah. I la idea de que el sexe pot fer mal al fetus, això, no? O sigui, realment, això... Explica-m'ho bé, perquè jo no ho entenc. Què vols dir que el feto pot sentir? El penis no el toca, això és impossible.
3: No, però quan el cap està molt present, sí, a dintre la vagina, sí, el penis, si té una penetració profunda, sí, pot tocar la bossa...
2: Bueno, com un terratrèmol, no? Pot sentir un terratrèmol... És com, sí, si el nadó digués...
4: Una sacsejadeta.
2: Exacte, un terratrèmol.
3: Pot sentir el sacseig, sí.
2: Vale,
3: sí.
2: Vale, d'acord. Bueno, això ho hem comentat també, sí, no, el tabú una mica, la Judit ho ha anat dient, també el tema de que el prejudici que la dona embarassada no ha de tenir desig o que ha d'estar només centrada en ser mare, no? Jo crec que cal trencar aquesta mirada patriarcal.
4: Ens ho ha explicat, la Judit, sí, ara, sí, fa una estona, aquesta sensibilitat.
3: Bueno, ah, i està documentat que hi ha dones que en el part tenen orgasmes, sí, i, sí, que en la lactància tenen orgasmes. Sí. Per tant, totes les hormones relacionades amb l'embaràs, part i postpart, ens deixen aquesta vibració, no?
2: Tan potent, sí,
3: tan,
2: sí,
3: potent en la sexualitat. Sí. Sí,
2: i recordar,
3: sí,
2: que la dona, encara que embarassada, m'agradaria dir, segueix sent dona, eh? O sigui, vull dir, per sobre de tot és dona, no? Sí. Jo, per exemple, a consulta vaig tenir una parella que l'home deia que sexe oral no volia que la seva dona li fes. Ella a ell. Per què? No? Deia, no, perquè jo ara la meva dona la veig com una dona embarassada i no sé, la imatge de la dona com a ésser sexual i amb desig...
4: En aquell moment ja no hi és,
2: ell deia,
4: no existeix.
2: No, la meva dona ara està embarassada i jo no la puc veure amb aquests ulls, increïble.
3: Bueno, i alguns articles he llegit jo d'alguns ginecòlegs que referien que l'home no hauria de veure la sortida del bebè perquè després li queda aquesta imatge i perd... L'erotisme,
2: no?
3: Per la vulva.
2: L'erotisme per la vulva.
3: Mm-hmm. Bueno, no sé.
2: Ja, bueno, no sé. Aviam, no sé. És la vida, no?
3: Sí,
2: o sigui,
3: sí.
2: És mai millor dit, és la vida.
3: Jo no m'he trobat cap home que em digués això
2: tampoc,
3: però...
2: Però allò del sexe oral, fixa't, no? De veure la seva dona en aquella imatge, no.
3: Sí, però això també ens ha de fer pensar si veuen la dona com a objecte.
2: Exacte.
3: De tenir el seu fill, no?
4: Però això que hi ha alternatives. És... Hi ha alternatives. Hem parlat del tema de la penetració, però a veure que el sexe es pot practicar com ja hem reiterat de moltes altres
2: maneres.
4: Formes.
2: Sí.
4: No?
2: Sí, sí. Canvis de postura, de ritme...
4: Exacte.
2: Buscar altres maneres d'apropar-te, també, sí, carícies, petons, massatges...
4: Sí,
3: total.
4: Mira, massatges molt bé.
2: Un bon massatge, una embarassada, segur que ho agraeix.
4: Oh, bueno,
2: totalment, un bon massatge.
3: Bueno, veus, això sí que he tingut dones que em diuen... Quan nosaltres recomanem el massatge perineal per preparar la vagina de cara al part, hi ha moltes dones que diuen... És que
2: no hi arribo.
3: No, que no vull que em toqui perquè llavors m'excito. Dic, bueno, doncs aprofita,
2: clar,
3: no?
2: Dos
3: dir,
2: por un, no?
3: Clar.
2: On està el problema?
3: Que la parella faci el massatge perineal i després que formi part d'aquest joc.
2: Clar, d'aquest joc sexual.
4: Vinga, parlem, us sembla, de l'acompanyament que s'ha de fer a la dona i que ha de fer la parella com a...
2: Si és que entens, exacte.
4: Exacte. Sí.
2: Bueno, jo penso, no?, sobretot, escolta, respecte, molta presència emocional. La parella ha de tenir un paper en el que penso que ha de preguntar molt com es sent... a què està disposada, què necessita, no? No pressionar-la, sentir que el sexe no és una obligació, sinó que ha de sorgir, i perquè sorgeixi s'han de buscar aquests moments de molta complicitat, no? Sobretot en un moment en què la dona pot passar, com ha explicat molt bé la Judit, diferents etapes, no?, durant l'embaràs, en què es pot sentir més receptiva al sexe o no. Uh-huh. Llavors, l'acompanyant, no?, la parella en aquest cas... crec que ha de tenir una mirada més especial i de més escolta que quan no estem embarassades, que també, però més, una mica més.
3: Sí, sensibilitat i empatia. Això és una mica el que es demana. Però jo penso que també ha de ser recíproc, que la dona també ha de veure com està la parella, perquè potser és ella qui té ganes i el marit que diu, no vull tocar la panxa, no et vull fer mal, no.
4: Sí. Tant respecte,
3: sí,
4: no?
3: Clar, i després dius, bueno, però jo com ho faig, no?
2: Sí, sí, per les, i tant, per les... Bueno, dues bandes, totalment.
3: I que si es manté les condicions d'higiene es poden utilitzar joguines i es poden utilitzar, bueno, això, altre joc sexual que fins ara no s'havia explorat. Si no es
2: és una oportunitat. L'embaràs, com moltes situacions, a vegades, jo què sé, pot ser també alguna malaltia de transmissió sexual que ens... No, que d'alguna manera no es pugui fer penetració durant un temps i tal, és com un motiu perfecte per descobrir coses noves.
4: Per descobrir noves. I aprendre coses, sí.
2: No, allò de dir, de tot s'aprèn, doncs d'un embaràs també pots aprendre molt a nivell sexual.
4: Doncs anem a aprendre altres alternatives, perquè abans hem parlat de situacions en què no s'hauria de fer pràctica la penetració. Per tant, algun consell pràctic, alguna postura que puguem recomanar per...
2: Judit, t'ho deixo a tu, va, a veure. I si no, ja anem afegint.
3: No, sobretot el postures. Concepte és el que no hi hagi pressió sobre la panxa. És a dir, la postura en què la dona està sobre, que ella domina i controla una mica el moviment...
2: I la profunditat també.
3: I la profunditat, doncs, és molt bona postura, no? Per exemple, la postura lateral, en què la dona està al davant, la parella està al darrere, i el postures en V, no? Que la dona i la parella, doncs, fan un angle recte, de manera que no hi ha pressió sobre la panxa i pot haver-hi una penetració no tan profunda, també.
2: La cullereta de tota la vida,
3: sí,
2: no? Quan has dit lateral.
3: Tota la vida, sí, que és el lateral.
2: Fer la cullereta.
3: Sí. I bueno, hi ha el de quatre grapes amb la panxa pendulant. Representa el pes... que no hi toca.
2: També podem acomodar amb coixins la quatre grapes.
3: Sí.
2: Podem acomodar amb coixins perquè també hem d'entendre que no és el mateix el primer trimestre, com ella ha dit, que el segon, que el tercer, quan estem molt pesades.
3: Sí.
2: Clar, depèn de quina postura, encara que no afecti el que és la panxa, potser a nivell postural no estàs còmode, no? Llavors, entendre també i acceptar que cada moment és diferent i que es tracta d'anar readaptant, no? Des de molt de respecte i molt de carinyo. El sexe explosiu i fort no és el moment.
4: Explorant, no? A veure...
2: Posar-nos... Estar còmodes. Sí. Còmodes. És un sexe més còmplice,
3: és
2: no?
3: És això,
2: més...
3: no, una penetració no tan profunda i més estimulació del clítoris, per exemple.
2: Sí. O els pits, no?
3: Això, i els pits. La petons. Masturbació mútua, el tema de... Bueno, doncs d'anar fent aquests jocs que no impliquin una penetració forta i profunda.
2: Senzill. El joc eròtic. També molt aprofitar.
4: Jo crec que avui ens ha quedat prou clar que el sexe durant l'embaràs és segur, que és natural, que pot ser molt enriquidor quan hi ha comunicació, respecte, que és el que ens comentava la Ruth, i aquesta explosió hormonal que ens provoca tota aquesta sensibilitat, com ens comentava la Judit, doncs està molt bé que es pugui aprofitar. A les dues, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Carme.
4: I gràcies a tu. Fins a la propera, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
4: Adéu-siau.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau és un equipament constantment en marxa. Com ja sabeu, en aquest espai coneixem l'engranatge que fa possible el seu funcionament. Des de la programació i la contractació, el funcionament de l'equip de sala. El que potser no ens hem plantejat és a tots els festivals en els quals el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat i participa, col·labora o fins i tot coorganitza. Doncs avui per descobrir-ho ens acompanya la Maria Farriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Et canviava el nom, eh?
1: Sí, bueno, ja les passa, Maria, Marta. Bueno,
0: vinga, parlem de tots aquests festivals en què hi participa el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que són uns quants, no?
1: Doncs mira, són déu-n'hi-do, te'ls anomeno una mica així com cronològicament, ja que estem a les portes ja del nostre festival Petits Camaleons, 14a edició, que el farem aquest cap de setmana, del 2 al 5 d'octubre. Aquest seria el primer festival que t'anomeno per un públic molt familiar. Després seguirem amb el Festival Nacional de Poesia, un festival que ja fa 25 anys que es fa. Té molt mèrit que un festival de poesia, que no deixa de ser per un públic més o menys minoritari, tingui una trajectòria de 25 anys. Realment aquí darrere hi ha un saber fer
0: i un esforç
1: i un saber programar realment important. Després ens anem a un que és una miqueta menys conegut, però que es diu el Festival El Més Petit. El Festival El Més Petit és per nadons i per nens molt petits de 0 a 5 anys. Després ja t'ho explicaré. Els espectacles els fem a dalt de l'escenari, evidentment amb pares i mares, perquè els nens són petitíssims, però té molt èxit, sempre exaurim. Després formem part del Festival de Jazz de Barcelona, que també és molt conegut, sobretot a Barcelona, aquí també, participant en algun dels espectacles que tenim. Ja us explicaré que aquest any tenim un Llibert Fortuny fantàstic. Formem part del festival també Grans del Gospel. Cada any per Nadal molts espectadors, perquè de fet omplim la sala, venen a veure el gospel de cada any amb grups que solen venir d'Estats Units i d'arreu del món, o sigui, són grups internacionals. I finalment, els he dit això una mica cronològicament, formem part i coorganitzem d'alguna manera el Festival de Dansa Metropolitana de Barcelona, que és un festival de dansa per excel·lència en el nostre país, i nosaltres som una de les ciutats, Sant Cugat, qui participa.
0: Podríem dir, pel que ens has explicat, que tots aquests programes, aquests festivals van dirigits a públics bastant variats, no? Des de petits fins a grans, però també tocant diferents especialitats.
1: Ah, exacte, és que m'ho treus de la boca, eh? Ja són moltes entrevistes. És a dir, és molt important el que acabes de dir. Fixa't que per una banda ens anem a públics molt diferents i per altra banda tenim especialitats artístiques diferents, perquè Petits Camaleons és música, per Festival Nacional de Poesia és poesia, passem per la dansa, tornem a passar per la música, però gospel i jazz, que són molt diferents, i després ja ens anem a teatre i música per nens molt petits. Llavors, són públics diferents perquè abarquem des de públics de nens molt petits fins a adults, o sigui, totes les franges d'edats, i amb modalitats molt diferents d'artístiques, no? És a dir, dansa, teatre, música, només ens falta circ, que també fem coses de circ, però no a nivell de festival. Vull dir que realment és interessant que dins de la nostra programació estable hi hagi aquesta participació a festivals.
0: I algú es pot preguntar, val, i això de participar en festivals què vol dir exactament? Perquè a més també hi ha diferents maneres, no?
1: Exacte. A veure, es participa de diferents maneres. Normalment qui organitza, diguéssim que t'ofereix la manera de participar-hi, no? En el cas dels Petits Camaleons, és un festival nostre, és a dir, nostre. Nosaltres, d'alguna manera, perquè ens entenguin, el comprem. Llavors, el comprem nosaltres i ens coordinem amb l'empresa que organitza tot aquest festival. Però, en tot cas, és un festival tot nostre. Forma part de la ciutat, és del Teatre Auditori i l'organitzem des d'allà, de la ciutat de Sant Cugat. El Festival Nacional de Poesia també és de la ciutat. Llavors, què fem aquí? El Teatre Auditori fa alguna, per exemple, la inauguració del festival la fem en el mateix Teatre Auditori, i de fet és un festival que va començar en el mateix Teatre Auditori. El que passa que ara ja és un festival molt de ciutat en què el Departament de Cultura també participa en algunes de les produccions que es fan a altres llocs que no són en el mateix teatre auditori.
0: És a dir, que s'ha escampat,
1: no? S'ha escampat per Sant Cugat, exacte. Per exemple, ahir fèiem la roda de premsa i es fan a diferents llocs. Per exemple, sé que han triat diferents espais de dins del monestir on es faran una sèrie de recitals poètics simultàniament, i això serà una cosa meravellosa. I es fan al monestir, és a dir, que ja és un festival que s'ha extès per la ciutat. El més petit és un festival que nosaltres és per nens i nenes de 0 a 5 anys. Nosaltres el fem sempre a dalt de l'escenari perquè les funcions són molt limitades, però realment forma part de tota una sèrie de teatres de Catalunya que també formen part d'aquest festival més petit. És a dir, la Sala de Sabadell, el Teatre Aurora d'Igualada. Hi ha com 10 o 12 teatres que formen part d'aquest festival. Què vol dir formar part? Doncs que nosaltres, dins de la nostra programació, tenim contractats espectacles d'aquest tipus. I en la web, diguéssim, per entendre'ns, del festival El Més Petit, hi ha tots els teatres que formen part i quines espectacles pots anar a veure cada un dels teatres. I, per tant, com que també dura diversos cap de setmanes, les famílies amb nens molt petits a lo millor et venen a Sant Cugat i el següent cap de setmana
2: Fan la ruta,
1: exacte. Festival de jazz vindria a ser una mica també la participació, i festival de gospel vindria a ser que nosaltres participem del festival comprant un espectacle que forma part d'aquests festivals i que, per tant, el nivell artístic és molt alt, el públic, compartim públic i, per tant, ens ajudem a l'hora de difondre, col·laborem els uns amb els altres, l'organització és d'ells, no és nostra, nosaltres hi participem. I, finalment, Dansa Metropolitana també és d'aquests festivals que s'organitza des de Barcelona i que hi ha tota una sèrie de ciutats de la zona metropolitana de Barcelona que formen part, Hospitalet, nosaltres, però és la zona metropolitana de Barcelona. Llavors, nosaltres també programem espectacles amb l'organització que ve de Barcelona. I llavors aquí també ens passa una mica com que s'ha extès per Sant Cugat, i també des de Cultura treballem amb els tècnics de Cultura i tenim espectacles dins del Teatre Auditori i altres al carrer. El Festival de Dansa Metropolitana és molt bonic perquè un dels objectius és que tu vagis passejant pels carrers de la ciutat i et trobis un espectacle.
0: S'amplifica aquell espectacle.
1: Sí, sí.
0: Bueno, l'activitat, perquè els espectacles són diferents.
1: Que trobis la dansa al carrer, que topis amb la dansa i diguis, ostres, què és això? No, m'hi quedo perquè m'està atrapant o m'està atraient aquest espectacle que em trobo aquí mateix. I alguns formen part de la programació del Teatre Auditori, però són Festival de Dansa Metropolitana. Es dedica una part del pressupost de programació a aquests espectacles.
0: Uh-huh. I per què s'han triat aquests festivals i no altres? És a dir, en el moment en què vosaltres heu de decidir volem apostar per això, volem participar d'aquest festival, quins criteris, què és el que ha de tenir per...
1: Bueno, jo ho dic sempre, això, sempre us ho dic. El criteri principal per mi és la qualitat artística. És a dir, hi ha molts festivals a tot arreu, però per mi la qualitat artística és bàsica. És a dir, si el Festival de Dansa Metropolitana, quan tu vas a totes les reunions on anem totes les ciutats i es fan comissions, i en les comissions analitzem, que jo abans, quan era programadora, formava part d'una comissió i els analitzàvem i tu veus que són festivals que realment es treballa amb una qualitat artística important, per mi això és molt bàsic. Treballar amb qualitat artística, sempre amb qualitat artística. Després, el que dic sempre, pot agradar més o pot agradar menys, però partim d'una qualitat artística. Després, alguns també t'he de dir que m'han vingut donats, és a dir, que quan he agafat la direcció del Teatre Auditori a Vilassau ja hi eren i m'ha semblat que era interessant continuar-los i no calia, diguéssim, desestimar-los, ni molt menys. I després, a part de la qualitat, poder arribar a diferents públics, és a dir, un altre dels objectius del Teatre Auditori a Vilassau és poder arribar a tothom. De manera que si tu tens un pare o ets una mare amb una criatura de 3 anyets, doncs que puguis escollir. I a lo millor o potser no pots anar al de Grans del Gospel perquè tens el nano molt petit, però en canvi podràs aprofitar d'anar un dia dalt de l'escenari i veure un espectacle especialment pensat pel teu, la teva criatura de 2 anys i, per tant, que puguis escollir.
0: I aquesta participació en tots aquests festivals Sí que sabem, perquè ja en sona any rere any, que es van prolongant al llarg del temps. Però hi ha opcions de participar d'altres festivals nous, d'incloure noves disciplines, d'anar renovant?
1: Sí, sí. Jo també sóc de les que penso que allò que funciona no ho toquis massa, però evidentment estem oberts. Mira, un dels festivals que no te l'he anomenat i que hi participem una mica com al final, però que hi participem és el Contratemps. Contratemps és un festival que es fa de música barroca, que ha sortit moltes vegades publicitat i que és un festival molt bonic. Doncs al final del festival el fan en el Teatre Auditori, que és un concert òpera molt bonic. Aquest any vam fer Cagliostro el 27 de setembre. Llavors, aquest festival, per exemple, ens ha vingut donat i en canvi, el mateix, no? Vam pensar, home, doncs val la pena, és un festival de música barroca, amb uns músics fantàstics, doncs per què no participar? És a dir, sempre estem oberts.
0: L'heu acollit.
1: I l'hem acollit, i hem sigut al final d'aquest festival el dia 27. De fet, vam obrir la programació de la nostra temporada amb aquest espectacle de Contratemps, que era una entitat d'aquí, i que l'hem obert, i que és un festival petit, i que amb un públic, no és un superpúblic en el sentit de quantitat, perquè la música barroca és una mica com la poesia, no?
0: Ens agrada. És per un públic.
1: És per un públic una mica concret, no? Sí. És un públic, i en canvi vam pensar que valia la pena. És a dir, sempre oberts a entrar, sortir, coses noves, valorar-les, canviar-les, no passa res, poden canviar les coses, es poden acabar, en poden començar d'altres, no passa res.
0: I teniu alguna propera incorporació en aquest sentit que parlava?
1: En principi, no. En principi, no. Però oberts al que faci falta.
0: I escolta'm una cosa. Sí. Has parlat abans de Petits Camaleons. I arriba el moment.
1: Ja, de fet, avui. De fet, avui obrim ja els Petits Camaleons. Us faig 5 cèntims dels Petits Camaleons. Estem a la quarta edició. Penseu que és un festival que l'any passat van passar per Petits Camaleons 10.104 espectadors. És que m'ho sé de memòria, perquè 10.000 espectadors per 3 dies de festival, em sembla que és un festival prou important. Jo penso que actualment a Catalunya bàsicament és l'únic amb aquest èxit de participació. No dic que sigui ni el millor, però amb aquest èxit de participació és una meravella. Ara el tenim del 2 al 5 d'octubre, totes les entrades estan exaurides, queda alguna entrada pel diumenge, però a més van exaurir les entrades, vam posar les entrades a la venda al maig i jo diria que el juliol estaven exaurides. O sigui, en menys de 2 mesos es van exaurir les entrades. I el cartell que hi ha a Petits Camaleons és un Nil Moliner, que un Nil Moliner, contractar-lo amb un concert al Nil Moliner seria quasi impossible, gairebé impossible pel preu. Tenim detallets, tenim els Catarres, tenim Doctor Prats, que a més algun dels components dels grups són d'aquí, Lil Dami, la Su. A veure, penso que és un festival de molt renom. És bonic perquè totes les famílies entren, surten, els concerts són de només mitja hora, el volum és un volum molt més baix, adaptat en els nanos. Els nanos es poden aixecar, poden saltar, poden viure.
0: O sigui, és un ambient totalment diferent,
1: totalment,
0: no?
1: És totalment familiar, diferent, molt adaptat en els nanos. Llavors, tota la part del darrere hi ha tot de food trucks, on poden menjar alguna cosa. Llavors vam descobrir amb l'organització, tots junts, que hi havia tots uns arbres allà que feien molta ombra, la gent s'estira ben dinat, els nanos fan migdiada. Vull dir que és com un cap de setmana de molt moviment i malgrat tot són nens i nenes, hi ha com aquesta calma.
0: Sí, el ritme que ells requereixen,
1: exacte, no? Exacte,
0: no?
1: Llavors, bueno, t'adaptes als nanos, ja ho saps, i vas fent, no? I és un espectacle que realment, és un festival que realment té molt èxit.
0: Hi ha alguna novetat que poguéssim anunciar en comparació amb altres edicions?
1: En principi, així que sigui una novetat molt grossa, no, seguim bastant la línia dels diferents anys. Mira, hi ha una novetat d'última hora que et semblarà una tonteria, vull dir que artísticament no té valor, però sí que el té pels pares i mares, que és que hem aconseguit tenir una promoció molt important en pàrquing. És important o no? O sigui, sí. Clar, si tu estàs tot un dia allà i sencer i no trobes lloc, doncs si tens un pàrquing per 6 euros tot el dia, doncs trobo que... I això és una cosa que vam com negociar molt a última hora i que al final ens ha pogut sortir
0: bé. És important la logística.
1: I jo crec que és important la logística, i més quan vas amb nanos, ves quan estàs tantes hores allà, home, poder tenir... Anem millorant tot el que sigui una mica també, no?, això, logística, no?, a l'hora d'aparcar, perquè també és important per a una família, forma part de tot ja... el... tota la despesa i tota la infraestructura,
0: exacte,
1: no?,
0: exacte.
1: Poder deixar el cotxe tranquil.
0: Ara que parlàvem de mobilitat, teniu comptabilitzat o sabeu, teniu informació respecte del públic que ve als petits camaleons? És a dir, ve gent de fora? D'on ve el públic?
1: Ve molta gent de fora. No et sé dir una xifra, no te la sé dir, però sé que hi ha un tant per cent molt important de gent de fora. Hi ha gent de Sant Cugat, però hi ha molta gent de fora, i ho sé perquè tenim els hotels plens. És a dir, no només l'hotel Sant Cugat, sinó altres hotels que estan més a les afores de Sant Cugat, a l'ENEAC Hotels, tenim altres hotels que estan a fora, que estan plens de gent que ens ve i de famílies que ens venen d'arreu de Catalunya. I llavors, no em sé la xifra exacta, però és molta la gent que ve de fora, moltíssima.
0: Queda sí. Algun artista, algun grup català que no hagi passat pels petits camaleons?
1: Bueno, l'Albert Puig és un crac del coneixement dels grups que hi ha, no? Llavors, segur que n'hi ha algun, però ell, clar, durant tot l'any treballa molt amb aquest festival, de manera que la mínima que troba que hi ha algun grup que ha de venir, bueno, ve de seguida, és a dir, que segur que n'hi ha algun que no ha vingut, però diria que molt pocs es resisteixen, perquè, a més... els hi fa com gràcia, és a dir, és una mica un repte. Sí. Un doctor Prats, per dir alguna cosa, o uns detalls, o uns catarres que estan acostumats a fer una gira durant tot l'estiu amb aquestes quantitats de públic, que tots són públic jove, quan tu els dius, bueno, doncs aquest concert que tu has fet amb mils i mils i mils i mils de joves, ara l'has de reduir a només mitja hora, amb un so una miqueta més baix, i el teu públic tindrà 6 anyets, 5 anyets... Ells, vulguis o no, han de reconvertir una mica el seu concert en aquest públic. És un públic molt petit, de nens molt petits. I això, jo penso, pel que m'explica l'Albert, que els hi és també un repte, perquè és un repte, no?, haver d'adaptar d'alguna manera el seu concert, que potser fet per, no sé, ho invento, no sé quants milers de persones, a un públic que tindràs en un lloc tancat, a l'auditori, amb nens molt petits.
0: És que el que diuen del públic de petits, que és molt exigent, és que és molt fàcil de veure. Si,
1: veritat,
0: no, els, si no els hi agrada, s'aixequen.
1: No, s'aixequen que... i se'n van. O sigui, se'n van. Que veus algun pare i alguna mare, espera't. No, se'n van.
0: No, si no agrada, no agrada.
1: O sigui, si no els interessa, no els interessa. I això és fantàstic, aquest sí, no sí. filtre dels nanos davant d'una manifestació artística. No, o sigui, quantes vegades hem anat al teatre? En un concert potser no se senten, però jo que m'he fet farts d'anar a veure obres de teatre quan programava familiar, i sempre hi havia el típic nen o la típica nena que deia, no m'agrada, anem-se'n. I ho deia allà, amb veu alta. I llavors, clar, les rialles de tothom, no? Però és veritat que el públic infantil és molt exigent, és molt exigent. Llavors, per aquests grups, aconseguir que els nanos realment t'aguantin o animar els nanos tan petitets, per ells jo penso que és una mica un repte.
0: Doncs un altre repte per endavant per a vosaltres és aquesta nova edició del Petits Camaleons, que arriba aquest cap de setmana. Maria Farriol, directora del Teatre Auditori, Emma Vilarasau. Moltíssimes gràcies, una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar la nostra feina, que és meravellosa.
0: Gràcies, molt bon dia.

0: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts a aquesta nova secció que estrenem avui, que es diu Drets de butxaca, un espai on, com hem sentit, descobrirem aquells drets que no sabem que tenim, no? Drets en molts àmbits diferents, drets en l'àmbit del consum, no? Què podem fer quan anem a comprar, quins drets tenim, drets també en l'àmbit de viatjar, per exemple, si ens perden les maletes o si ens canvien el vol d'hora. Drets també en l'àmbit laboral. Quan em fan fora de la feina, què puc reclamar i què no puc reclamar? Doncs tot això ho descobrirem en aquesta secció i ho farem de la mà d'un expert. Ell és en Jan Botí i és jurista i politòleg especialista en dret constitucional. Actualment treballa a la Generalitat amb temes de cooperació territorial. Ja el tenim aquí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia. Content d'acompanyar-vos per primera vegada.
2: Doncs digues, Jan, avui primer programa, de què ens parlaràs? Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem de drets lingüístics, i parlarem de drets lingüístics en part perquè dins d'aquest àmbit d'especialització constitucional que deies sempre he tingut un interès especial i crec que era interessant que puguem tractar un tema com aquest, i més a més també perquè recordo que a mitjans d'agost, quan tots érem de vacances i quan a vegades sembla que no hi ha gaires notícies, de tant en tant algunes treuen el cap, i recordo que justament un restaurador d'un municipi del Maresme, bastant a prop d'aquí justament, perquè és a Tordera, parlava i preguntava als seus seguidors a xarxes socials si això de reclamar que t'atenguin en català en un comerç n'hi havia per tant, perquè a ells no els agradava gaire, perquè deia que generava situacions d'incomoditat, etcètera, etcètera. Aleshores, avui jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, la normativa que diu en aquest tema, podem o no podem reclamar parlar en català o en una altra llengua oficial, i com ens hem de trobar, no? la rotulació, les cartes, les comunicacions que fan els comerços, els restaurants, els negocis a Catalunya.
2: Doncs som-hi. Què ens diu exactament la llei sobre aquest dret que tenim?
3: Doncs bé, a Catalunya els drets lingüístics venen recollits en l'Estatut d'Autonomia, que és, diguem, la norma que ens regeix a nosaltres després de la Constitució, és la nostra petita norma suprema, encara que una mica retallada, justament també en temes de drets lingüístics, però que al final és un marc que ens protegeix. En aquest cas, sí que és cert que, per posar un marc, no? És l'article 34 de l'Estatut el que ens parla dels drets lingüístics dels consumidors i dels usuaris. I és a partir d'aquest article que ens empara a poder fer servir qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, que recordem, en són dues, el català i el castellà, i també l'aranès a l'Aran. I un terme que crec que és interessant destacar és que són cooficials i que el prefix co no implica subordinació d'una de l'altra, sinó que en aquest territori tenen una situació d'absoluta igualtat davant la llei. Després, la situació ordinària, diguem que és una altra. No?
2: Clar, per tant, hem de fer prevaler, no?, els nostres drets com a llengua cooficial, el català, no?, que no està subordinada al castellà, sinó que té els mateixos, no?, que el castellà.
3: Efectivament, és a dir, dins de Catalunya, com a residents, com a ciutadans catalans, tenim dret de fer servir i de ser atesos en qualsevol d'aquestes dues llengües. Per concretar de l'Estatut, tenim dues normatives principals que en tema de comerç ens guien, que són la Llei de Política Lingüística, que té bastants anys, de finals del segle passat, i la Llei de Consum, que és modificada lleugerament més recent. Però en el cas de comerços i restaurants, no?, que al final és el cas que ara estàvem intentant tractar, hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte.
2: La primera
3: és que la rotulació i els cartells interiors han de ser, com a mínim, en català. Els llistats de preus, els serveis, les senyalitzacions, les entrades i sortides, etcètera, etcètera. Tot això, com a mínim, ha de ser en català. Això no exclou que es puguin emprar altres llengües, però sí que hi ha de ser, com a mínim, en català. Després, pel que fa a les cartes també han de ser-hi sempre, com a mínim, en català. I no un paper fet, diguem-ne, a última hora, sinó hi ha de ser de
2: la
3: manera
2: carta oficial.
3: Correcte, de manera permanent, de manera estable. No ha de ser una cosa fruit d'un rampell perquè algú m'ho ha demanat. No, ha de ser-hi de manera real. Després, pel que té a veure amb l'atenció oral al públic, que aquí és on a vegades hi ha certa confusió, certa divergència, perquè justament l'article que us mencionava de l'Estatut va ser interpretat pel Tribunal Constitucional dient, escolti'm, el que diuen vostès aquí de que tenen dret d'ús a nivell oral de les dues llengües oficials, ho hem d'interpretar d'una manera una mica més restrictiva. I què vol dir això? Això vol dir que jo tinc dret a ser atès en qualsevol llengua oficial. Per tant, a que se m'entengui en qualsevol llengua oficial.
2: Mm-hmm. Per tant, no a que se'm respongui, sinó només m'han d'entendre.
3: A nivell jurídic, se m'ha d'entendre. Mm-hmm. Podríem entrar en altres terrenys on potser seria desitjable que se m'atenguin la llengua en la que jo em dirigeixo. Però a nivell jurídic, que és el que ens interessa, a mi se m'ha d'entendre. Per tant, la resposta de «es que no t'entiendo» no em val. Aquí mm-hmm. hi hauria una vulneració, justament, d'un dret lingüístic. Igual que, cas que no sol passar, però que també estaria emparat per la normativa, si algú es dirigís en castellà en el restaurant i el propietari o el cambrer o qui fos respongués «no t'entenc», estaríem en una situació exactament igual, mm-hmm. en aquest cas. Cert, però que les dades i, diguem-ne, l'opinió pública no ens demostren això, però és un cas que també es pot donar.
2: Clar, i en aquest cas, hi ha un número mínim de personal que ha de tenir el local que sàpiga entendre el català?
3: És a dir, no és una qüestió numèrica, sinó que sí que és cert que aquest dret no ha de ser garantit de manera individual pels treballadors mm-hmm. d'una empresa, d'un negoci, d'un comerç, sinó que ha de ser l'empresa la que vetlli perquè en el seu funcionament, en la seva plantilla, hi hagi persones adients perquè puguin respondre en qualsevol de les llengües oficials, com deia, català o castellà.
2: Mm-hmm. Però llavors això que deies, ells no estan obligats a parlar-te en català.
3: Obligats a respondre't en català no ho estan. A nivell jurídic. Mm-hmm. Seria desitjable, és un altre tema, un altre debat, però a nivell jurídic no ho estan. Per tant, el que sí que ho estan és entendre't. A tu no et poden dir que no t'entenen. Bé, t'ho poden dir, ho fan en alguns casos, però en tot cas això seria una vulneració d'un dret lingüístic. No?
2: Mm-hmm. I ens queda un últim punt, no? L'etiquetatge.
3: Sí. Aquí guanyaríem molt si el català fos una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè justament en matèria d'etiquetatge alimentari es tracta d'una competència europea. I per tant hi ha moltes ocasions en les quals les llengües que tenen l'oficialitat a nivell europeu tenen certa protecció i garantia en aquest àmbit, raó per la qual és difícil poder pressionar a certes empreses grans perquè ho facin. Però la normativa catalana sí que aplica i, per tant, si ens regim per la normativa catalana, que és de plena vigència a Catalunya, sí que l'etiquetatge de productes que es venen, etcètera, etcètera, hauria de ser també en català.
2: Clar, aquí ara a mi em surt el dubte de productes que es venen a Catalunya o productes que s'etiqueten a Catalunya. Perquè si importem productes de fora, aquests també han de portar l'etiquetatge en català?
3: A veure, en principi, tot allò que és venut a Catalunya hauria de complir amb la normativa. El que passa que molts cops s'aleguen raons de costos o raons doncs, de volum, que es tracta d'un mercat petit, etc etc. Per això la insistència de moltes persones en l'oficialitat del català, que, per exemple, aquesta seria una via que podria explorar.
2: Mm-hmm. I si aquests drets que comentes que tenim no se'ns compleixen, què hi podem fer nosaltres?
3: A veure, tenim diverses opcions, no?, com a ciutadà. Jo, d'entrada, diria abans d'anar, diguem, en una via judicial o de reclamació, expliquem-ho. Expliquem la situació en el restaurador, en el comerciant, etc. Escolti'm, vostè és conscient que ho hauria de tenir o m'ho pot facilitar? És a dir, de la manera més natural. Perquè és possible que el comerciant potser no tingui coneixement de que allò és una obligació que garanteix drets.
2: Mm-hmm.
3: Sí que és cert que, doncs, és una qüestió que hauria de tenir en compte, però si no la té, com a ciutadans els ho podem fer saber. Si això no és suficient i entrem en una situació de conflicte o en una situació incòmoda, sí que aquí tenim diverses opcions. Una primera opció és sol·licitar una fulla de reclamacions, un full de reclamacions, perdó, on aquesta persona podrà exposar la situació que ha viscut, tenint en compte, que això és una cosa que sempre m'hi trobo, que amb els fulls de reclamacions necessitem fer tres còpies.
2: Tres còpies.
3: Tres còpies. Perquè una l'ha d'omplenar el restaurador, el comerciant, l'altra la persona, diguem-ne, que presenta aquesta reclamació, i hi ha d'haver una tercera que serà la que enviarem a l'oficina de l'Agència de Consum. Uh-huh. Per tant, hi ha d'haver una còpia per cadascú, pel propietari, per la persona denunciant o reclamant i per l'Agència Catalana de Consum.
2: Per tant, és important que ens en quedem una, de còpia d'aquestes? Que el
3: dues.
2: Propietari... Bueno, dues, la canviarem i la que ens quedarem nosaltres.
3: Correcte, correcte, mm-hmm. perquè hem de ser nosaltres els que fem la gestió de tramitar-ho a l'Agència Catalana de Consum. Per tant, això és important, perquè a vegades els comerciants, i jo que vaig estar també treballant durant un temps cara al públic, tenen clar que sovint el ciutadà no és coneixedor d'això.
2: Mm.
3: I si no fem el tràmit complet,
2: clar,
3: no té la validesa que correspondria. Per tant, una primera opció és presentar aquesta reclamació a l'Agència Catalana de Consum, que també es podria fer en línia o ho poden fer anant a qualsevol oficina que té arreu del territori. Uh-huh. Una altra qüestió és presentar una queixa també a través de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un portal on es poden presentar queixes lingüístiques i que, per tant, tu pots exposar la situació i, en principi, segueix el seu curs dins de la Generalitat també.
2: Això en línia, eh? Entenc que ho hem de fer.
3: Això en línia ho podem fer, correcte. Després tenim una altra opció, que, diguem-ne, no és dins del canal del sistema català com a tal, sinó que ho podem fer a través d'associacions o entitats que també vetllen pel compliment d'aquests drets. Una associació que s'encarrega justament d'això és Plataforma per la Llengua, que atén i recull tota aquesta tipologia de queixes i sovint ells mateixos són els que després fan el circuit.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat, que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat, com funciona l'Ajuntament, entre d'altres. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit del pas de la polèmica generada pels rebuts a la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. I aquest dimecres, Valldoreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu amb motiu de l'alerta del nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I abans d'acabar, us diem que la West Tennis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: En l'espai que fem en col·laboració amb Sant Cugat Comerç, avui descobrirem com la col·laboració entre establiments pot enfortir el teixit comercial local. Parlarem de sinergies, projectes compartits i del valor de treballar plegats per créixer. I per fer-ho, avui ens acompanyen la Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I la Beth Iriarte, que és propietària de Fitter. Molt bon dia.
2: Bon dia.

0: una empresa, o ara definirem exactament què és FITER.
1: Perfecte. Mira, en el nostre cas creiem que no es tracta, això el que ha dit l'Adela és cert, però també és fer-nos més visibles, fer-nos més forts i sobretot treballar en comunitat, no?, per aportar a Sant Cugat aquest valor afegit que és el consum dintre del propi municipi. Les sinergies, per suposat, com ha dit l'Adela, enforteixen el teixit comercial i social i ajuden també a que tota la comunitat estigui al corrent del que està passant a la ciutat.
0: La visibilitat és molt important.
1: Molt visibilitat avui dia.
0: Perquè, efectivament, avui tenim aparadors globals, no?, sí, que ens mostren el món. I estem parlant de comerç local, però per aquí es comença, no?
1: Completament. De fet, nosaltres, si em permeteu explicar una miqueta la nostra experiència, primer vam arribar a Avui Palleres i vam ser molt actius amb l'Associació de Comerç d'Avui Palleres. Després ens vam traslladar aquí al centre i una de les primeres coses que vam fer va ser acudir a l'Adela, no?, com a gerent de Sant Cugat Comerç, perquè per nosaltres és molt important estar implicats dintre de la ciutat per aportar tot això que el comerç local sí que pot aportar i altres comerços més globals i sobretot digitals, no?, que avui dia és la gran, bueno, el gran salt, no?, no pot aportar.
0: Quins altres avantatges pot comportar aquesta col·laboració entre comerços?
1: Conèixer-nos entre tots nosaltres, no? Posar noms, històries darrere de cada local, perquè al final un local no simplement es tracta de teixit comerç, es tracta d'històries que hi ha darrere, no?, de petites empreses, principalment autònoms, no? I conèixer aquestes històries, no?, conèixer què està passant al local del costat, què està passant i sobretot qui hi ha darrere és molt important per establir relacions a llarg termini.
2: Generen innovació perquè també sorgeixen noves idees. Quan parles amb un altre i comences a buscar què pots fer amb l'altre, surten noves idees que ni havies pensat. Llavors, això també ajuda. Fidelitzes també els clients perquè veuen que darrere d'un comerç hi ha també una comunitat i redueixes costos perquè divideixes entre dos el que estàs fent o entre tres o amb el que tu estiguis col·laborant. També pots això, repartir els costos entre més persones. I això, al final, sempre que vinc ho dic, hem d'actuar com un centre comercial a cel obert, i això vol dir col·laborar entre tots i que el que tens al costat no és un enemic, sinó que pot ajudar-te, al contrari del que abans es pensava.
0: Precisament jo et volia preguntar per la situació d'anys enrere, de com el comerç existia... la competència,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte.
0: Sobretot entre comerços del mateix sector, podríem
2: correcte
0: dir. Com ha estat fins ara la relació entre el comerç local a la ciutat?
2: Jo crec que ha canviat moltíssim. Com tu has comentat, fa molt temps eres una sabateria i se't col·locava una sabateria al costat i deies, bueno, ara què,
0: no,
2: ara
0: no
2: preus...
0: No més que res, no?
2: Exacte, i ara què fa aquest aquí al costat meu? Això ha canviat moltíssim, la gent se n'adona, els comerciants se n'adonen que no és un enemic, sinó al contrari. Quan la gent sap que hi ha en un carrer dos sabateries, una al costat de l'altra, tres sabateries, el que quan pensen en comprar sabates... pensen en aquell carrer que estan col·locades les sabateries. Llavors, això també ho hem après, o els comerciants també ho han après, dels centres comercials, de veure que allà tothom viu, tothom treballa i que no hi ha cap problema perquè hi hagi un producte similar. Llavors, sí que ha canviat i crec que ja estan molt conscienciats de que aquest canvi és així.
0: Per tant, competència sí o podem parlar d'una competència sana?
2: Sí, hi ha competència, perquè sempre hi ha competència, però crec, com acabes de dir, que és sana perquè el que has és de millorar el teu establiment, millorar la seva imatge, millorar les condicions en què tu treballes i que atens a les persones que venen a comprar-te. O sigui, al final ajuda a millorar en conjunt aquesta competència.
1: Mm-hmm. I si em permeteu,
0: sí,
1: es tracta d'aportar valor també, no? Al final, ja no aquesta idea, no, de que només anem a vendre, jo crec que ja s'ha perdut o s'hauria d'estar perdent. Si no s'està perdent al comerç local, l'hauria de perdre, no? Es tracta d'aportar valor, d'ajudar, de realment potenciar el que, i cobrir la necessitat que l'usuari està necessitant, no? Llavors, aquest aportar valor afegit jo crec que és clau en un comerç local.
0: Com es nota que la Bet pertany a una generació bastant més jove i que tenen una altra mirada, una altra perspectiva, no, de com s'ha de gestionar tot això i com s'ha de fer, no?
1: Bueno, jo no sé, clar, jo no em comparo amb altres generacions, però sí que és veritat que la nostra generació, és el que heu dit,

0: hi ha competència, esclar, tots els números ens han de sortir, siguis negoci local o no, els números han de sortir, però aquestes col·laboracions, aquestes crear relacions amb altres comerços, és el que realment ens anima i és una miqueta també la iniciativa que hem portat a Sant Cugat Comerç, no? Aquesta idea de, escolta, nosaltres som Fitter, estem a Sant Cugat, volem aportar valor a Sant Cugat i volem ajudar els altres comerços a que també es puguin unir a la, en aquest cas a la nostra campanya, que es diu així.
1: Dèiem abans, Bet, perquè segurament hi ha gent que encara no us coneix. Què és Fitter? A què us dediqueu?
0: Bueno, pues, bueno, realment som un espai pensat per persones que volen sentir-se bé, amb energia i qualitat de vida. Llavors, el que ens dediquem a fer és aconseguim, jo crec que també és important dir-ho, aconseguim que les persones es cuidin amb entrenament, alimentació i fisioteràpia. I tot treballant sempre de manera integrada. Dintre de Fitter tenim professionals dedicats a la salut i no es tracta únicament de fer exercici o menjar bé, sinó que es tracta de viure de manera activa per podem envellir de manera saludable. Llavors, ens definim d'aquesta manera. És veritat que, bueno, explicar una miqueta amb més extensió, no únicament tenim el centre. De fet, ara estem dissenyant una app pels nostres usuaris, no? Perquè tota aquesta integració quedi digitalitzada, per això de continuar aportant valor. No únicament volem que vinguin al centre a entrenar o a fer o a menjar millor o a fer-se una fisioteràpia, perdó, sinó que volem que hi ha que anar més enllà. Llavors, amb això sempre ho hem aconseguit amb col·laboracions.
1: On us trobeu?
0: Estem al carrer Sant Domènec, número 6. Uh-huh. Justament davant de la penya blaugrana.
1: És una bona referència. Perquè la penya blaugrana fa molts anys que perquè... està allà.
0: Correcte,
1: I la gent ho sap perfectament.
0: Sí, efectivament.
1: Molt bé, doncs anem a posar algun exemple d'aquestes sinergies que parlàvem en el vostre cas. A veure, sí. Això com ho teniu plantejat?
0: Mira, nosaltres vam arribar a l'Adela, no? Perquè a l'agost, normalment, pel petit comerç, no? És com una explosió d'innovació i de creativitat, perquè és com que baixa la feina i ja dius, ostres, et comencen a venir idees. I en aquestes idees doncs, va aparèixer una, no? I era el aportar valor a Sant Cugat. Llavors, la nostra idea va ser, ostres, nosaltres tenim uns tallers els caps de setmana, que nosaltres diem dissabtes amb propòsit, no? Que es tracta de tres tipus d'activitats o de tallers, no? Primer de tot tenim el taller de sol pelvià, enfocat a persones per enfortir el seu sol pelvià. El segon és l'entrenament HIIT, per activar tot el metabolisme. I l'últim és rehabilitació postural. Llavors vam dir, ostres, aquests tallers que són molt interessants, podem oferir-los a la comunitat, vale? De manera gratuïta, però vam dir, però com ho fem d'una manera innovadora i el que dèiem, col·laborant amb altres comerços. Llavors vam dir, mira, el que nosaltres volem és que el petit comerç que està al costat nostre pugui incrementar el seu tiquet mitjà en una quantitat que serà ell qui establirà i nosaltres oferirem aquesta sessió gratuïta perquè ho provin, perquè ho pugui provar el client / usuari, no? Nosaltres li diem usuari. I així va ser com va néixer la idea i la primera opció que vam fer va ser doncs, començar a picar negocis del costat nostre. Estem al carrer Sant Domènec, doncs, vam anar a passejar-nos i molts ens va dir, ah, que guai! Llavors, clar, nosaltres ho gestionem tot, nosaltres fem uns tíquets supermonos, no? Que diu, val per una sessió d'això, això o això. Llavors, el petit comerç local l'únic que ens ha de dir és, mira, jo tinc un tiquet mitjà, per exemple, m'ho invento, de 30 euros, doncs vull incrementar 5 euros, llavors molt bé. Si la persona que va es gasta en comptes de 30, es gasta 35, nosaltres, Fitter, regala aquesta sessió de dissabtes amb propòsits. Llavors, és una manera de, per un preu molt assequible, aportar valor al petit comerç, però també aportar valor a l'usuari final, al client final.
1: O sigui, tothom guanya aquí.
0: Tothom guanya. Llavors, clar, llavors se'ns va acudir i va dir, val, i llavors vam dir, vale, com ho podem fer d'una manera doncs, més integrativa, més atractiva, no? Llavors va ser quan va aparèixer l'Adela i va dir, bé, em sembla molt bona idea, anem a portar-ho a tots els comerços locals. I aquí estem preparant-ho tot, estem acabant de preparar, perquè també hi ha una pàgina web perquè el petit comerç pugui tenir visibilitat, que pugui explicar una miqueta la seva història, no? Bueno, és tot una integració no només a l'entorn físic, sinó també al sector digital, que realment a Fitter el tenim molt potenciat. I
1: val.
0: Estem treballant.
1: Expliquem els detalls d'aquesta ja macrooperació de col·laboració.
0: Sí, mira, doncs com ho han de fer el petit comerç, per exemple, no? El que ha de fer és trucar-nos, o trucar a l'Adela, en aquest cas, a través d'ells, i mira, jo vull participar en aquesta acció d'aportem valor a Sant Cugat. Llavors, l'Adela ens passa el contacte, nosaltres entrem en contacte amb ells, i jo mateixa trucaré al responsable, i li diré, vale, tu què és el que vols aconseguir? Vale? Llavors em dirà, mira, doncs a mi m'agradaria, doncs, jo què sé, que m'incrementessin això, 5, 10 euros. Vale, llavors nosaltres els donarem un talonari. Llavors, ficarà, és un talonari que posa per compres de més de 30 euros, tens accés gratuït en aquestes sessions de dissabtes en propòsit de Fitter. Vale? I a banda, li direm molt bé, perfecte, ara anem a potenciar la part digital. No? I la part digital com és? Pues tu ens fas una petita descripció del teu negoci, del que vols, o fins i tot una referència, no? De dir, mira, jo vull participar en aquesta col·laboració perquè crec en el que fa Fitter, que al final és molt saludable, és un estil de vida molt actiu i jo estic compromès amb això, i es tindrà un espai a una pàgina web que estarà vinculada a Fitter. Vale? Llavors, d'aquesta manera, quan un client vagi en aquest comerç local i faci aquesta acció que el comerç local vol, s'endurà aquesta activitat gratuïta.
1: I això és una campanya que té durada, aquesta col·laboració?
0: Sí, té durada. Primer la vam ficar fins al 31 de desembre, però després vam pensar, vam dir, com també vam anar amb una miqueta de retard i tot, i l'hem allargat fins al 31 de gener. Vale? Llavors, de fet, és millor, perquè ens pilla el Nadal pel mig, una època de molta, que a tots ens agrada, no? Estar pel carrer, no? I llavors creiem que d'aquesta manera també es potenciarà molt més.
1: Uh-huh. S'havia fet alguna cosa similar abans, Adela?
2: Que jo sàpiga, no. Hem fet alguna col·laboració més bé amb entitats, però als comerços els hi costa una miqueta fer aquest tipus de històries i de col·laboracions. Aprofito ja també per dir això, que nosaltres, molt contents de que Bet contactés amb nosaltres, precisament perquè pensem que és una manera, això, de crear connexions, de fer millor la ciutat, al final. Llavors, no havia passat. Espero que a partir de que estiguin sentint això, algú s'animi i comenci també a pensar i a dir-nos com podem col·laborar.
1: Idees.
2: Clar,
1: idees.
2: Perquè al final Sant Cugat Comerç sempre està disposada i amb les mans obertes per intentar interactuar amb els nostres associats. Moltes vegades entenem que hi ha molta feina, que tenen el dia a dia i que costa molt, però com diu ella, la Bet, doncs potser a l'estiu, en un moment en què desconnectes una miqueta, poden venir-te aquestes idees, doncs agafa un llapis, pren nota i parla amb nosaltres i potser nosaltres també podem aportar alguna cosa que no hagis pensat i començar a crear. No has d'esperar per fer aquestes campanyes. El que crec que sí que s'ha de tenir en compte és que no has d'esperar a fer una campanya ultragran, importantíssima. No, a vegades és una idea que se t'ha passat pel cap i comences a parlar amb una altra persona, ens truques a nosaltres, comencem a parlar i comença a crear-se aquesta petita idea que després et vindrà una altra millor, o el del costat teu tindrà un altre que portarà. O sigui, al final és treballar entre tots.
1: Ja heu començat a explicar això entre els comerços
0: de la ciutat?
1: Sí, de fet,
0: ja tenim un parell de comerços adherits. Una és la Cocoliso, que es troba aquí al costat del monestir, i l'altra és la Monai. Val? Llavors, referent a això que diu l'Adela de les idees, no? Jo els animo a tots a deixar-se anar, no? Òbviament, aquesta acció que m'ha explicat és una part molt petita de la idea que vam tenir al principi, perquè normalment quan tens una idea penses en gran, no? I vols portar-ho, i dius, això serà la superbomba. Però clar, després la realitat és una altra, i és que no deixem de ser pimes, no deixem de ser autònoms, no? I arribem fins on arribem. Llavors, que les idees, el que ha dit l'Adela, que quan vingui una idea, que quan una petita col·laboració, que allò pot anar creixent, no? I que el que avui estem creant aquesta campanya d'aportem valor a Sant Cugat, demà pot ser una cosa molt més gran. I si ho fem entre tots i treballem de manera col·laborativa i en xarxa, el potencial és immens.
1: Alguna idea més?
0: Mira, si et soc sincera, ja no només...
1: En tens un grapat.
0: Sí, no només jo. Pensa que nosaltres som dos, és el meu marit, el Gerard Planagumà, i els dos som unes persones superactives, no? I de fet, moltes vegades comencem i tenim una llibreta amb idees, no? Llavors anem tatxant, no? És com, vale, check, no? Llavors, és això, no es tracta tampoc de fer-ho tota la vegada, sinó de veure en quin moment i en quin encaix pot tenir aquella idea. Mhm.
1: Adela, Sant Cugat Comerç, quin paper juga en tot això? De mitjancer, de coordinador, una mica d'aglutinador, no?
2: Bueno, Sant Cugat Comerç el que fa és això, de mitjà, d'intermediari, diguéssim, entre la idea que han tingut ells i els nostres associats. Al final, bueno, jo quan vaig parlar amb ella, clar, nosaltres això ho oferim als nostres associats, als nostres establiments associats, que és pels que treballem, indudablement. Llavors, el que farem serà ensenyar o explicar-li a tots aquesta idea, dir-li a veure qui li interessa, qui vol participar. Tenim de tot associat, o sigui, tenim d'esport, de massatges, de, doncs potser aquestes persones que estan més relacionades amb el tema que ella porta, doncs els interessa també, o no, o potser és alimentació o són altres establiments. Llavors el que farem serà donar aquesta informació, obrir les portes a qui vulgui participar i connectar els comerços amb la BET perquè comencin a treballar. Nosaltres també hem de saber qui treballa, també per fer una miqueta de seguiment de qui està interessat i qui no, uh-huh. i sobretot això, animar la resta a que comencin a actuar igual que ella.
1: Un missatge final?
0: Sí, bueno, vull afegir una coseta més, un exemple.
1: Molt ràpid.
0: Per exemple, la Cocoliso, que és una, com us he dit, una, està associada,
2: és associada,
0: i ven roba per bebès, no? Pues, òbviament, quin és el seu client? Pues, normalment són mares, no? que donaran a llum o que ja han donat a llum. Llavors, per exemple, el taller de Sol Palvià és genial per aquestes persones. Llavors, aquí veiem una connexió indubtable entre les dues. I un missatge final, animo a tots els comerços locals a apropar-se entre ells, per suposat, tenen les portes obertes a FITER, ja col·laborem amb molts d'ells i que els animo a tenir idees, no, a engrescar-se, perquè quan treballem així realment dona molt més gust i és molt gratificant.
1: Doncs moltíssimes gràcies a la Bet i a l'Adela també, però l'emplacem a la següent sessió, Adela. Que vagi molt bé, no?
2: Molt bé, sí, sí. Moltes gràcies. Jo acabaré amb una frase que és coneguda, que és que un sol arriba més ràpid, però junts arribem més lluny. I aquesta és una veritat que a mi m'agrada aquesta frase perquè crec que és sincerament
1: boníssima.
2: Així.
1: Doncs amb ella acabem.
2: Molt
1: gràcies,
2: bé.
1: Gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies,
0: adéu, que vagi bé.

0: Llargues i ens obren una finestra meravellosa per observar el cel. Avui, de la mà del nostre expert de capçalera, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, parlarem del cometa C2025-A6 Lemon, que promet regalar-nos un espectacle celeste a simple vista durant les setmanes vinents. A més, posarem la mirada més enllà del nostre sistema solar per conèixer els objectes interestel·lars. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
1: Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinant amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions, un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més hi ha llunes, però és que a més hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que a l'estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
0: Clar, has dit cues i no cua. Sí. Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots
1: Exacte.
0: Ho tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
1: Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada, perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
0: I aquesta és visible?
1: Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les coses dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant, diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
0: Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, eh? Aviat podrem veure, possiblement a simple vista, aquest cometa, el C2025-A6 Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, a veure-la a finals d'aquest octubre?
1: Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C vol dir cometa, /2025, descobert l'any 2025. A vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
0: Carai.
1: Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
0: Dividim els mesos en dos.
1: En dos. Per tant, ha descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és de sèrie. Vol dir ser el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas des de l'Observatori de Mont-Lemon, per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comencés a veure's des de llocs molt foscos. Però si continuen aquesta, o si acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Quines? Tots dos tenen cua. Igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes ens han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari. Cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en força espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
0: Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
1: No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
0: I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
1: Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà a mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar, perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
0: Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
1: La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que una estela o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
0: Al revés que els terratrèmols, per entendre.
1: Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu, sense cap mena d'instrument, i en una nit excel·lent, d'aquestes que per aquest no existeixen, arribem a magnitud 6, si és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí, com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
0: Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
1: Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passarà molt lluny, no hem de témer res, però o passen molt lluny, o són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen amb trossos, amb fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no?, i que tenim el llistó molt alt, i tenim expectatives posades molt altes, i per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, Però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
0: Últimament també m'has sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com el 3i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
1: El subjecte interestel·lar, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. N'hi ha d'haver moltíssims, només que la nostra tecnologia és tan incipient que no els havíem descobert. I el primer va ser el famós Oumuamua, l'any 2017. L'any 2019, dos anys després, el segon objecte interestel·lar, el Borisov, i aquest, l'Atlas, 3i/Atlas, és el tercer objecte interestel·lar que hem descobert el mes de juliol d'enguany, per tant, molt, molt recent. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Ens visiten...
0: No queden atrapats en la gravetat del nostre planeta.
1: Exactament, ens visiten efímerament. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest, perquè l'hem detectat entrant, bé, entrant, ja era dins, però acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop, entre cometes, de Mart, i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart, que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes, que són molt interessants perquè, com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició. El sentit comú ens diu que ha de ser molt similar als nostres cometes, no? Però no és obligat això, i per tant tenen molt interès científic.
0: Què en sabem per ara del 3i/Atlas?
1: Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta.
0: Jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
1: Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET, tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses, que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena. En fi, és una cosa tremenda. Jo, de debò...
0: La imaginació no té límits.
1: No, però a mi em comença a cansar força, aquests dies, això del 3i Atlas, perquè, a veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades, estem intentant entendre'l, comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua, en fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que, tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
0: De fet, ja tens un llibre,
1: que parla de tot això.
0: Sabem d'on ve el 3i Atlas?
1: No.
0: O quants anys pot arribar a tenir?
1: Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma d'U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia, i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. És a dir, que quan va ser expulsat del seu sistema solar, el nostre encara no existia. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
0: I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
1: Hi ha moltes interaccions. Quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi, que li faci entrar en una òrbita en forma d'U, com dèiem, que el deslligui completament del seu Sol. També hi pot haver col·lisions, col·lisions, que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
0: Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
1: És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
0: i aquests... I hauran quedat atrapats en la nostra gravetat.
1: Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se i van quedar atrapats pel Sol i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
0: Per acabar, Joan Anton, quina informació i quins aprenentatges en podem treure d'aquests cossos interestel·lars?
1: Mira, sempre diem que els cometes i els asteroides són els fòssils dels sistemes solars. Per exemple, els nostres cometes i els asteroides són fòssils. Què vol dir això? En diem que són molt poc processats. Si tu agafes la Terra, per exemple, i agafes la superfície de la Terra i dius, anem a estudiar les roques més antigues de quan es va formar la Terra, apenes en trobes, perquè la Terra està molt processada. Vol dir que ha patit impactes que han canviat la seva estructura, té tectònica de plaques i vulcanisme, això ha canviat completament l'estructura de la superfície de la Terra, no? Quan diem que un objecte és poc processat, vol dir que és pristí, és verge, és tal com es va formar, apenes ha patit modificacions, no?
0: I la seva roca... Podem fer el símil amb l'alimentació, no?
1: Per exemple... I, per tant, ens interessa molt estudiar-los, perquè són fòssils, directament vestigis dels primers instants de creació del sistema solar, i no s'han tocat. I això ens dona molta informació de com s'han creat els sistemes solars. I aquesta és la gran cosa dels nostres cometes i asteroides, per això tenim missions robòtiques que hem enviat per capturar mostres d'asteroides i de cometes i dur-los aquí, que això és una cosa tremenda, per estudiar aquestes composicions.
0: De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents també tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, l'ubó que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fogons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon
0: tal?
1: Dia a tothom, bé.
0: A veure, molt què bé. Portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa
1: però
0: molt, bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va.
1: Sí?
0: Doncs,
1: tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que també és plat únic, eh?
0: Ah, va bé.
1: Clar,
0: va bé.
1: Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... jo me
0: vinga,
1: la menjo
0: doncs,
1: perfectament.
0: Anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí. No tanta
0: vedella. La vedella a vegades queda una mica forta.
1: Una mica reixut,
0: sí.
1: També.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir.
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors una ceba per ratllar, una mica grossa de 300 grams ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomàquet d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, fregida. Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè... Tu,
0: he lonçat el nas,
1: tu ja ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé. Per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada de postres ni
0: de
1: cafè.
0: Molt de seguida,
1: una
0: eh?
1: Mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta
0: vale.
1: Carn i faig la baixamel d'això.
0: I
1: és clar, té el gust de la ceba. Per
0: bé.
1: Això no hi poso mai jo ceba en la baixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre li posava
1: jo
0: de ceba.
1: No,
0: eh?
1: Perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un preu o tres de cullerades, els atreus, i fas la baixamel amb
0: molt
1: això.
0: Molt bé, molt bé.
1: I un pessic de nou noscada.
0: Ah.
1: Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador
0: ratlla...
1: petit i la ratllo una mica. No,
0: molt poca, també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca, eh? I bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu-ho,
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè
0: Clar, per això deia això, també deia això de la vedella jo, perquè és clar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que agafa color i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo m'agrada tallar petit, eh? Tallar petit.
0: Va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si
1: hi posem...
0: Si ja no queda la carn tan recremada
1: no
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo.
1: Vale. Jo molts macarrons i tot ho faig així,
0: val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla baixa fan, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Ah.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no la tapi ni res.
1: No, aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi,
0: sí,
1: ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant, i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la baixa fan... I llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: Uh-huh. Els posin la pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Uh-huh. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn que ja hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja em faig un quilo.
0: Ah,
1: i penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia, perquè la bolonyesa és bona bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir, i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat. I el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí,
0: o no?
1: Sí, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo, mentre ja tinc això, li poso i... uns 20 o 22 minuts, a 190 o 200, depèn del forn,
0: uh-huh,
1: dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí,
0: perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn a dintre.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereix tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí,
0: de veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc amb un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no,
0: o no? Ho fas en
1: no.
0: La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera, i si és un dia d'aquells de pressa, la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno,
1: com que la tens amb un tàper tapat, i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella,
0: sí,
1: i també hi tires una mica de rei de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com
1: el birranci,
0: la llet aquesta com... i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un sí, bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients.
1: Doncs,
0: de lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Molt bé, vinga.
1: Doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o tres, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que
1: la ceba,
0: molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, no recordem si de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegui, n'hi posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que... L'hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua. Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o tres de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
0: Molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli, farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ja veurem que quan... N'ha de posar-la a poc a poc, així, Joana.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Llavors, quan ho tinguem, hi anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé. Molt bé,
1: i llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano
1: ratllada.
0: Que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que,
0: sí.
1: I la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit, un de més gran...
0: Sí,
1: de...
0: Mare meva, aquesta cuina que
1: aquell
0: més amaca.
1: I una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana vinent.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
3: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari, de tercer de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora. Paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora! I dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
2: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat

0: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat, que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat, com funciona l'Ajuntament, entre d'altres. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit del pas de la polèmica generada pels rebuts a la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. I aquest dimecres, Valldoreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu amb motiu de l'alerta del nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I abans d'acabar, us diem que la West Tennis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, tant. Que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context.

0: No volíem, al final és una exposició d'un arxiu i no volíem treure el context, no? El context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
1: sí, la història. Sí, això s'ha d'explicar perquè sí. Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal perquè ja no es fa servir i dubto que hagin rebut moltes postals.
0: Exacte, no, ho comentàvem que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació, al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
1: Una petita comunicació,
0: sí,
1: no?
0: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya, també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reemprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús, d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
1: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes...
0: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera però més ràpida en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continuen existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc. No? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant. No? Però bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
1: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
0: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafon més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant. És
1: i el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
0: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades ho escric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Eh? Tenim la gran sort de tenir, sobretot, un fons i dos
1: ara,
0: més
1: ara
0: que ens ajuden, que ara en parlarem,
1: fons, sí.
0: i que ens ajuden a il·lustrar això.

0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, al tercer plafó, que bueno, el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, mm-hmm. i quins eren els editors que podem trobar les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: vale? i que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors ja o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim, plafó, ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva, era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment, a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que la gent ens ha donat, fons privats. No tenim l'Ajuntament com a tal, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar, bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar, i sobretot el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: del
1: tenim...
0: Del Rabadà.
1: Mm-hmm. És que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Sí, el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: O sigui, hi havia missatges en aquestes postals.
1: Clar, sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis comprat, però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? de tenir postals de molts tipus, però a més a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? D'Alfons Rabadà, sí. de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de postal, i veus que aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè Alfons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat, per tant estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Uh-huh. Però, bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, aquesta feina feta. I els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals d'Alfons Rabadà, aquí hi ha una història. Fins i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim el relat de totes aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Uns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquest és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com era la, no?, els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no?, la més íntima. No? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... també transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és... Quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rebasada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passat. No?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals, anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no són exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no?, anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no?, com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no?, que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no?, és complicat, i doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així és escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no?, aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica.
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit deia, diem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Cada dia són més les persones que trien caminar, fer excursions o sortir a buscar bolets, i això també fa que augmentin els riscos i les situacions d'emergència. Per conèixer millor quins són els punts més problemàtics del nostre entorn i quins consells hem de tenir sempre en compte abans de sortir, avui ens acompanya Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat. Roger, benvingut.
1: Què hi ha? Bon dia.
0: Fa la sensació que cada vegada hi ha més gent que surt a gaudir de la muntanya. Afortunadament tenim un entorn que ens ho facilita, però en general podríem dir que és així. Des de Bombers, heu notat un augment de les actuacions i rescats que heu de fer al medi natural?
1: Sí. Si estiguessis parlant ara amb un bomber del GRAE, amb un escalador, et diria que és exagerat. Però ja no només estem parlant d'accidents en muntanya, on enviem especialistes en rescat, en accidents, diguéssim, d'escalada i alpinisme, sinó en tot el medi natural. És a dir, la gent surt molt més al bosc, som molta més gent, també, per tant, proporcionalment, doncs, sí que, si bé que ha augmentat la proporció de gent que va a la muntanya, també ha augmentat molt la població, i, per tant, doncs, hi ha molta més pressió sobre el medi natural. Però sí és cert que ja no només a nivell d'alta muntanya això tenim més sinistralitat, sinó també, doncs, a nivell de mitja muntanya, tema de recerques de persones perdudes, el tema dels boletaires, tan de moda ara en aquesta època de l'any. Sí, cada vegada hi ha més serveis d'aquest tipus.
0: I si ens fixem en el nostre entorn, quins són els punts més conflictius, aquells on hi ha més accidents?
1: Bé, a nivell de...
0: Accidents o incidents,
1: sí,
0: vull dir que...
1: o incidents, sí. Bueno, al final una recerca no deixa de ser un accident, perquè hi ha un perill real per una persona que al final acaba, fins i tot moltes vegades, dissortadament, no acaben bé les persones que es perden, no? A nivell d'escalada i a nivell d'alpinisme, diguéssim que els punts neuràlgics serien, doncs, els centres típics d'escalada que hi ha per tot Catalunya. Catalunya és una àrea geogràfica on l'escalada esportiva té molta implantació, llavors, doncs, cada zona té les seves zones d'escalada, i evidentment, doncs, el Pirineu, etc. Però després, sobretot, el gran gruix de gent que tenim, doncs, que ens dona serveis en aquest aspecte, és gent que no està tan qualificada. De fet, la gent qualificada, preparada, dona menys problemes que la població en general. Val? Quan una persona és escalador i va escalar preparat i té una bona preparació, pot tenir un accident, òbviament que el pot tenir, però rarament donarà problemes, perquè són gent molt preparada. El gran problema el tenim amb la invasió del medi natural que tu abans apuntaves, per part de gent que, bueno, que considera que no és tan important preparar-se, etc. No? Jo sóc un aficionat a l'alta muntanya, he fet bastanta alta muntanya de jovenet, no escalada tècnica, les meves dimensions corporals no s'adiuen a l'escalada tècnica, perquè sóc molt gran de tamany, però sí he fet molta muntanya, molt Pirineu, i sobta veure, doncs, a la glacera de l'Aneto, el poc que queda de la glacera de l'Aneto, gent amb bambes, gent amb crios petits i amb gossos i coses d'aquest estil, no? Perdent-li el respecte completament a la muntanya. Això ens porta a accidents i accidents seriosos.
0: Anem a l'entorn més proper. És a dir, fixem l'àrea del Vallès.
1: L'àrea metropolitana, els límits de l'àrea metropolitana.
0: Sí, correcte.
1: Sí, doncs, per exemple, al Montseny, s'hi perd força gent, al Montseny. A Sant Llorenç, també s'hi perd gent. A Collserola és menys habitual, perquè tot i que es pot perdre gent, com que hi ha una pressió demogràfica molt alta, doncs de seguida es troba amb algú o amb un camí, però mira, aquests dos llocs que et dic estan ben propers a l'àrea metropolitana, de fet formen part de l'àrea metropolitana, podríem dir que són zones de pèrdua recurrent. També al Maresme, la zona del prelitoral del Maresme, també el corredor, tot això, déu-n'hi-do la gent que s'hi perd. Punts claus, a Montseny, també a Montserrat, i una miqueta més lluny de Barcelona, pels camins aquells de Montserrat, doncs també és senzill perdre's. De fet, per tot arreu, la gent es pot perdre per tot arreu. Si no va ben preparada i ben orientada, la gent es pot perdre per tot arreu.
0: Sí, sí. No sé, Roger, si coincideixes en el fet que cada cop hi ha més gent que surt a la muntanya, però que hi ha menys cultura excursionista.
1: Sí, això és com a moltes coses, no? Vull dir, a més, com que ho fa molta gent, doncs ens pensem que ja no cal preparar-se ni res. Si portem el tema a un exemple, diguéssim, que se'ns escapa de l'escala de la qual estem parlant, des de fa uns anys, a l'Everest hi ha cua. Hi ha cues per arribar a dalt. Abans hi anaven especialistes, escaladors d'extremada solvència, I avui dia, escolta'm, pagant Sant Pere Canta i tothom s'hi atreveix. Bueno, no tothom, però molta gent. Si tenim cues a l'Everest, què ens passarà al Montseny? Val? És per posar un exemple d'una miqueta la societat cap on va, no? Com que també som una societat en la qual se'ns ha educat o s'ha educat a les noves generacions amb què no hi ha límits, tot és possible, tot ho pots fer, però amb una mena de capacitació irresponsable, doncs la gent s'atreveix amb tot i tu agafes a qualsevol i li dius, escolta'm, anem a pujar la Pica d'Estats al mes de febrer. I et diuen, ah, doncs anem-hi. No, home, és una cosa molt seriosa anar a pujar la Pica d'Estats al mes de febrer. Has d'estar molt ben preparat per fer això.
0: Sí, sí.
1: Llavors una miqueta aquesta sensació de que no passarà res. Això està molt ficat a la societat d'avui dia i això fa doncs, que la gent s'atreveixi amb tot, però amb una consciència del risc mínima. O sigui, la gent no pensa que està fent alguna cosa malament i mira que realment hi ha avisos per part de les autoritats. Hi ha molts avisos i moltes campanyes. No?
0: Doncs anem al que realment hem de fer com a mitjans de comunicació, com a responsables d'aquestes operacions que heu de fer. Anem als consells que s'han de tenir en compte sempre abans d'anar a muntanya.
1: Vinga, doncs va, anem, a veure si no me'n deixo cap. El primer que hem de fer és mirar la meteorologia. És fonamental. La muntanya hi seguirà, estarà allà, no se n'anirà. Per tant, doncs, si tenim prevista una excursió, una ruta de senderisme, fins i tot si volem anar a buscar bolets, és imprescindible mirar abans la previsió meteorològica. Avui dia les previsions meteorològiques a curt termini són molt fiables i si veiem que el temps no ens ha d'acompanyar, doncs ja més val que ho deixem estar. Això seria el primer. Allà estarà, no cal preocupar-se per això. Hi haurà més ocasions. Una altra qüestió és el tema de l'equipament. Adequar l'equipament a l'activitat que anem a dur a terme. Si anem a fer escalades en muntanya, doncs hem de dur tot l'equipament que els escaladors bé saben que han de dur, però si anem a fer senderisme o si anem a fer, doncs anem a buscar bolets, el nostre equipament ha de ser correcte, no podem anar de qualsevol manera, amb unes bambes d'anar per ciutat, etc. No, hem de portar un calçat correcte, hem de portar roba d'abric, per si un cas. És molt interessant portar també roba que sigui vistosa, per si en cas de que tinguem un problema doncs poder ser localitzats. Hem de portar no només equipament a nivell de roba, de calçat, sinó també de complements, d'unes ulleres, una gorra, dur, evidentment, el telèfon mòbil, importantíssim, quantes situacions resolem directament amb els mòbils avui dia. Per tant, doncs, importantíssim, dur el mòbil ben carregat, dur menjar, dur beure, pensar que, bueno, és que tornarem abans de dinar, bueno, tornarem abans de dinar, però si ens trenquem un turmell i hem d'esperar un parell d'hores a que arribi les ajudes, amb sort, només dues hores, doncs potser va bé tenir alguna cosa de menjar, alguna cosa de beure, no? Per tant, doncs una miqueta d'això que dèiem, no? El temps, el tema de la meteorologia, l'equipament, el mòbil, després intentant anar sempre acompanyat. És a dir, no anem sols, val la pena anar acompanyats, i si és possible, anar acompanyats per algú que conegui la zona. Si nosaltres no la coneixem, doncs agafar un company per anar a buscar bolets que conegui la zona. Val? Perquè doncs, això sempre ens servirà d'ajut. El tema de la companyia també té una banda negativa, que és a veure amb qui anem. Si anem, per exemple, si portem criatures, s'ha de tenir doble precaució pel tema de les criatures. Quantes vegades no es perd el boletaire, sinó que es perd el seu fill o el seu net, i llavors el que estem és en una situació encara més extrema, que és buscant un crio petit, que, bueno, que anem mirant al terra, buscant a veure si veiem un rovelló, i al final, quan aixequem els ulls, doncs no veiem el nano, comencem a cridar-lo i no el sentim, i llavors doncs, la cosa se'ns complica. No? Una miqueta a nivell general, aquests serien els consells més importants. Tenir en compte el temps, anar ben equipat, anar ben preparat, i finalment fer un exercici d'humilitat i veure si realment estem o no estem preparats per aquesta activitat que hem planificat. Si som persones sedentàries i diem anem a buscar bolets i tenim previst fer una ruta de 25 quilòmetres, potser això ens va gran. Val? Anar a fer 25 quilòmetres per muntanya no està a l'abast de tothom. Llavors, potser doncs, anem a fer una ruta més curta i adaptem-la a la nostra condició física. Si ens proposa un amic que és escalador, escolta'm, et portaré a escalar. Bueno, escolta'm, a lo millor doncs, hauríem de començar per una coseta més senzilla. No? Per tant, doncs, ser humils i adequar l'activitat a la nostra condició física. I sobretot, prendre's molt seriosament el tema de que sortir al medi natural sempre és al final, tot i que és tornar a les arrels, però al final, com que som tan urbanites, al final és sortir de la nostra zona de confort i, per tant, és exposar-nos a situacions potencialment perilloses que hem de tenir presents. No cal tenir por, no cal estar pensant sempre en la desgràcia, però hem d'anar preparats perquè, doncs, si passa alguna cosa, hem de saber què és el que hem de fer.
0: Val, doncs aquestes són, diguem, els consells per prevenir. Però ha acabat passant el que no volíem que passés. O ens hem perdut, o hem tingut una torçada de turmell, alguna cosa ens ha passat i estem en una situació de perill a la muntanya. Com hem de reaccionar? Què hem de fer?
1: Bueno, el primer que hem de fer, com sempre, en qualsevol situació d'emergència, és intentar no posar-se nerviosos, que això és el més fàcil. Tu comences, veus que es comença a fer de nit, que t'has doblegat un turmell, que t'has quedat sol, que anaves sol i no havies d'anar-hi, t'has doblegat un turmell, estàs allà, la nit està caient, no portes menjar, no portes beure, i comences a tenir la sensació de que t'has ficat en un embolic important. El més important és mantenir el cap clar, perquè si no som capaços de pensar, llavors doncs, les nostres reaccions seran encara pitjors. Probablement, sense llum, sense res, intentarem progressar, buscar, i potser acabem caient en un barranc i empitjorant la nostra situació. Per tant, el primer seria intentar relaxar-se, intentar contextualitzar quina és la situació i mirar d'orientar-se. El primer seria intentar orientar-se. És a dir, per on he vingut, per on he anat, si tinc visió, si tenim un mínim coneixement de per on surt el sol, per on es pon el sol, si coneixem mínimament la zona en la que estem, doncs intentar orientar-nos cap a on podria estar el camí, etc etc. Si realment, finalment, ens perdem i no tenim ni idea d'on estem, ens hem d'intentar quedar quiets, val? Quedar-nos quiets per no agreujar encara més la situació. Si hem fet bé les coses i portem el mòbil, doncs intentar amb el mòbil trucar emergències. Això no sempre ens funcionarà perquè pot no haver-hi cobertura. Val? Pot no haver-hi cobertura, si no hi ha cobertura, és a dir, com veus, cada vegada la situació se'ns va posant més complicada. No? I si hem fet una mica de tot el que hem fet abans, però al final hem tingut l'accident, doncs al final serà una aventura passar una nit a fora, però tenia menjar, tenia beure i tenia tal i qual, o al final pot ser realment un desastre, perquè hem de pensar que una nit a l'aire lliure a 0 graus, no cal anar més lluny, pot posar en risc la vida de les persones, o a 3-4 graus sobre 0, podríem estar en perill, segons la condició física de la persona, podria estar en perill, amb risc imminent. Llavors, doncs, si finalment ens quedem absolutament perduts i es fa de nit, el que hem de fer és esperar que es faci de dia. El millor és esperar que es faci de dia, intentar reorientar-se quan es faci de dia i intentar veure cap a on som capaços d'encaminar les nostres passes. I si sentim el més mínim soroll, doncs cridar, demanar auxili i a veure si amb això tenim sort. Però, bueno, millor evitar-ho. El més important és evitar-ho. Si passa, és una situació que pot ser molt compromesa. Nosaltres fem moltes recerques i trobem a les persones, dissortadament moltes vegades les trobem greument ferides o sense vida, però també moltes vegades quan les trobem vives les trobem en una situació de desesper, perquè les persones es pensaven que ja d'allà no en sortirien. Per tant, és una situació que hem d'evitar.
0: Quins són els casos que trobeu més sovint? Hem parlat d'aquesta situació concreta, hem posat un exemple, però vosaltres en el vostre dia a dia, quan heu de sortir a respondre a una d'aquestes emergències, quins casos trobeu? Gent que ha tingut un accident, gent que s'ha perdut, no sé.
1: El més habitual, aquí en zona metropolitana, que tenim... Quan parlem de zona metropolitana, parlem fins al Montseny, eh? Vull dir, estem parlant de que inclou uns parcs molt grans, parcs forestals molt grans. Aquí, en zona metropolitana, el que més ens trobem és amb el tema dels boletaires, per exemple, però també molt important el tema de les persones amb les capacitats intel·lectuals disminuïdes. Persones grans que surten a passejar, que sempre fan el mateix camí, la mateixa ruta, que de moment el deteriorament cognitiu no és molt gran i estan ja les famílies acostumades a que l'home surt a passejar, li fa un gran bé, un bon dia aquest senyor es desorienta i aquest senyor se'ns perd. I d'això és un servei recurrent i amb això hem de mirar d'evitar-ho al màxim. Val, com es pot evitar això? Doncs mirant que portin sempre a mòbil, si fos possible que vagin sempre acompanyats, això a vegades no és senzill, però i sobretot valorar que si una persona no està en condicions de garantir que serà capaç de tornar sol a casa, doncs evidentment no deixarà que faci aquesta activitat, perquè moltes vegades diu, no, i si fa anys que ho fa? Últimament ja vèiem que no estava massa bé. doncs era el moment de dir-li, escolta'm, doncs ara passejarem pel centre, agafadets de la mà, i deixarem d'anar a donar voltes pel corredor o a donar voltes per Collserola, perquè arribarà un moment en què no sabràs on estàs. No? Jo diria que aquests dos grups fan un percentatge important. I també val la pena destacar que això no sol ser persones perdudes, però sí rescats que hem de fer en zones forestals properes a àrees metropolitanes, és el tema dels accidents de bicicleta. Amb la bicicleta passa com amb totes aquestes altres activitats que dèiem, tothom s'hi atreveix. I anar amb bicicleta, clar, molts hem après a anar amb bicicleta quan érem petits. Però una cosa és anar amb bicicleta i una altra cosa és fer bicicleta de muntanya. La bicicleta de muntanya, per tirar-se per un corriol i això, doncs se n'ha de saber una miqueta. I la gent es ve cap amunt, que diem, llavors les trompades en bicicleta són importants, amb fractures d'ossos, i bueno, llavors els companys, com que normalment tenen la bona costum d'anar més d'un junt, doncs un es queda amb el que s'ha accidentat i l'altre va buscar ajuda, i bueno, això també és un servei bastant recurrent en zones forestals properes a àrees poblades.
0: Hem parlat dels boletaires i com que estem en temporada precisament d'anar a collir bolets, amb dades de dissabte passat, els bombers heu sortit a buscar una quinzena de boletaires des del setembre. Quin és el perfil més habitual del boletaire perdut?
1: Bueno, doncs aquell que evoluciona per zones que no coneix bé. És que m'han dit que aquí n'hi han molts. Bueno, però tu coneixes aquesta zona? No, però jo m'oriento. Tu parles amb... No, si és que jo... I a vegades fins i tot te'n trobes algun i diu, no, és estrany perquè és que jo m'oriento. No, si t'orientessis no t'haguessin hagut de venir a buscar. Val? O sigui, un perfil habitual és que et digui, no, és que per la zona d'aquell poblet i tal, allà a la dreta hi ha uns roures, uns pins, el que sigui, per allà. I llavors, doncs, la gent s'aventura a anar per allà sense coneixement de la zona, sense companyia de ningú que conegui la zona i, evidentment, es despista. Hem de pensar que el boletaire va mirar a terra. Això té perills. Això dirà, no, és que els bombers sempre veuen el perill tot arreu. Bueno, és la nostra feina, no? Però el primer perill que té és que quan aixequis la vista et fiquis una branca en un ull, perquè tu vas mirant a terra. Has anat allà a buscar bolets i els bolets estan a terra. Llavors tu vas mirant a terra. Llavors vas evolucionant durant mitja hora i quan aixeques el cap, allò no té res a veure amb el lloc on estaves feia mitja hora. Has perdut les referències i estàs completament perdut. Llavors dius, bueno, no, escolta'm. Això ha d'estar cap aquí, i no està cap aquí, i comences a evolucionar, i no està cap aquí, i cada vegada estàs més tancat, fins que al final dius, noi, m'he perdut. Aquesta és la situació més habitual.
0: Doncs el Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat, li agraïm moltíssim la visita avui a la ràdio. Gràcies per aquests consells i molt bon servei.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, bon dia.
2: La ràdio amb samarreta. Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Portada. Pàgina normalment situada al principi d'un llibre en què consten l'autor, el títol i l'editorial.
4: El 23 d'abril és el dia més bonic de Catalunya, amb els carrers plens de gent que compra roses per aquells qui estima i intenta trobar el llibre més encertat entre un mar de... portades? Doncs no, resulta que el que mirem a les parades de Sant Jordi no són portades. Avui, al Paraules Habitables, descobrim tot el que hem de saber de la terminologia dels llibres. I ho fem amb el Xavier Fargas, del Termcat. Xavier, aquest malentès de la portada del llibre és normal?
5: Sí, és normal. És normal perquè, de fet, en bastantes publicacions de les que estem acostumats, la coberta i la portada coincideixen. En les revistes, en els diaris...
6: Extra, extra!
5: La primera pàgina que veus és la coberta... i també és la portada. Però el llibre és diferent. En el llibre, tota la terminologia del llibre és molt clàssica. Llavors ens hem d'imaginar que el llibre és, no és una casa normal en què el primer que veus és la porta i, per tant, la portada, sinó el primer que veus és un cancell que t'avisa que després hi haurà la porta. I el cancell aquest que veus és la coberta o les tapes, que és allò que protegeix l'interior del llibre i un cop ja has obert les tapes o la coberta, trobaràs la portada. Ah! La portada està dintre del llibre. De fet, fins i tot en la producció del llibre segueixen dos camins molt diferents. La portada la controla l'autor del llibre. Si tu fas una novel·la, et demanaran que comprovis que a la portada hi surt. I, en canvi, probablement la coberta és possible que no la vegis fins al dia de Sant Jordi quan comencis a signar exemplars.
4: Sovint els volums gruixuts, damunt la coberta s'hi col·loca una altra capa, la sobrecoberta o camisa. Això d'on surt?
5: Diuen els que hi entenen que probablement això venia del fet que les tapes, les cobertes, sovint eren bastant decorades. Fins i tot en els llibres més clàssics o més antics, eren fetes de pell o de cuir o d'algun altre material. Llavors, per protegir aquesta obra d'art que eren aquestes cobertes, va començar a posar una altra funda, que és la sobrecoberta. Això ara no és tant per protegir la coberta com perquè, de fet, des del punt de vista gràfic, permet un tipus d'il·lustració més que crida més l'atenció i, per tant, que es ven més.
4: I una altra part és la solapa.
5: Sí, la solapa, de fet, tots els llibres que tenen sobrecoberta també tenen solapa, perquè la sobrecoberta s'aguanta en el llibre a partir d'aquestes solapes, que són la part de la sobrecoberta que entra dintre de la coberta posterior i de la coberta anterior i que fa que s'aguanti. És la solapa perquè té aquesta forma que està doblegada dintre. En els llibres enquadernats en rústica, que no són en tapa dura, sinó que tenen una tapa més tubeta, sovint aquesta mateixa tapa, aquesta mateixa coberta, ja té la solapa integrada, ja es dobleguen dins, i en aquesta solapa, doncs, l'editor normalment aprofita per posar-hi informació, una petita ressenya biogràfica de l'autor, o altres obres de l'autor, o un petit resum de què va el llibre.
4: I encara tenim un segon malentès del dia amb un altre terme, amb la contracoberta, oi?
5: Aquest té una mica de gràcia, perquè moltes vegades ens imaginem que la contracoberta deu ser la coberta del darrere, i no. La contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes. I si et vols referir a la coberta que està tocant a la taula quan deixes el llibre, allò és la coberta posterior. Per tant, la contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes, que normalment en aquesta contracoberta hi va enganxat un full, un paper una mica més gruixut que la resta de papers, que és el que en diem les guardes, perquè serveixen per enganxar, per passar de la coberta dura o de la tapa cap al paper.
4: Tornem a la coberta i la sobrecoberta, perquè talment com si fes molt de fred, encara poden posar-se al damunt una altra peça, la banda o faixa.
5: Exacte, una faixa o una banda que normalment la posa l'editor, la casa editorial, que és ben bé un element, diguéssim, publicitari. Per cridar l'atenció sobre algun element destacat del llibre, el nombre d'exemplars venuts, o bé obra traduïda a no sé quantes llengües, o sovint també és l'obra que ha donat peu a una sèrie o una pel·lícula. Es destaca algun element especialment característic de la novel·la o del llibre i a veure si encara criden algun lector més.
4: Estic començant a pensar que els editors són sastres a temps parcial. No trobes que tenen moltes coses en comú, Xavier?
5: Hi ha molts paral·lelismes entre la terminologia de la costura i la terminologia del llibre. De fet, a la base de la roba i a la base del llibre hi ha plantes, l'aprofitament de plantes, això per una banda. Després que els primers llibres, i encara ara els llibres especialment gruixuts o especialment ben editats, són cosits. Si els obrim, veiem que hi ha un filet que passa pel llom i és perquè els diversos plecs del llibre es mantinguin units i això es fa cosint. Encara això que originàriament les tapes o les cobertes sovint eren fetes d'un material que podria ser molt bé també material de costura, cuir, algun tipus de roba, fins i tot, a vegades. És veritat que s'assemblen.
4: De seguida obrim el llibre, però abans, Xavier, parla'ns del seu gruix. Són un llom i tres talls.
5: Sí, i en diem tall perquè precisament quan es parla del llibre es talla un paper més gros perquè totes les pàgines del llibre tinguin la mateixa mesura. Es tallen, per tant, es parla del tall superior, del tall inferior i del tall lateral. Són els talls que permeten que tots els fulls tinguin la mateixa mida. I després ja tenen el llom, que és el lloc on tots aquests fulls queden cosits o enganxats, també se sol fer molt amb cola, i que, a més, quan tindràs guardat el llibre a la teva prestatgeria, doncs el llom és la part per on que veuràs. Per tant, també és molt important, i des del punt de vista comercial és especialment important que el llom destaqui.
4: I si vol aparentar, que tingui capçada.
5: La capçada és un cordonet, una mena de cordonet que es veu a la part superior i a la part inferior del llom i que té una finalitat decorativa, però també en origen també servia per lligar tots aquests fils que es fan servir per cosir a les pàgines, per tancar-ho bé, perquè quedés bonic. Acabaven fent aquesta capçada, que és com una mena de bordonet, que sovint fins i tot té algun color, és vermell, o és un color que destaqui.
4: En alguns casos, inclou també punt de llibre, oi?
5: A les edicions més luxoses, o que han de ser per la lectura en veu alta, s'hi afegeix aquest fil que serveix per marcar les pàgines o per marcar el punt on t'has quedat de lectura. Si no, ja has d'afegir algun paper per fer el punt, sobretot que ningú no doblegui pàgines del llibre per marcar el punt on t'has quedat, i això queda molt, molt lleig. Pobre llibre.
4: Doncs ara ja sí, obrim el llibre. Abans de la portada que encapçala aquest Paraules Habitables, aquesta sí, i que no hem de confondre amb la coberta o la tapa d'un llibre, hi trobem més coses. Hi ha la pàgina de respecte i la portadella o anteportada. Xavier, explica'ns qui és qui i què fa cadascú, si us plau.
5: La pàgina de respecte seria la primera pàgina que trobaríem després de les guardes i normalment és una pàgina en blanc que no sempre hi és, però a vegades hi és i serveix per dir al lector que ara començaran les pàgines. Després hi haurà el que en diuen la portadella, que és una pàgina en blanc que té envers i revers, i en l'envers, diguéssim, només hi ha normalment el títol de l'obra i a vegades l'editorial, però normalment només el títol. El revers d'aquesta pàgina és en blanc i després sí que ja hi solem trobar la portada, que és el lloc en què queda ben palès el nom de l'autor de l'obra, el títol de l'obra i la casa editorial. I darrere la portada, al revers de la portada, normalment hi ha una altra pàgina molt important des del punt de vista del llibre, que és la pàgina de crèdits. Que és la pàgina en què fas constar la referència bibliogràfica, el copyright, a vegades hi fa constar també doncs, el nom de qui ha dissenyat la coberta, de qui ha traduït el llibre, si el llibre és traduït, s'hi fan constar diverses informacions especialment rellevants des del punt de vista comercial i de preservació dels drets del llibre.
4: També hauríem de parlar dels tipus d'enquadernacions. Abans ja n'has mencionat alguna. Rústica, de tapa tova, cartoner, de tapa dura... Som-hi!
5: La rústica serien els llibres amb tapa tova i normalment que estan enganxats, que no estan cosits, i en canvi els llibres amb tapa dura o amb coberta dura, o que a vegades també se'n diu amb cartoner, perquè normalment són fets amb cartró, aquesta, la tapa aquesta més dura, solen ser llibres que també normalment estan relligats, estan cosits, perquè solen ser llibres una mica més gruixuts, en què l'encolat, diguéssim, a vegades se'n podria... és més fàcil que es desfaci. Però això és una simplificació, perquè de fet hi ha més tipus d'enquadernació i tota l'enquadernació és tot un art. Hi ha encara més variacions, hi ha llibres gruixuts que s'han fet d'una manera o d'una altra, llibres prims en què es volen destacar especialment i llavors es fan també amb tapa dur. Vull dir que es pot fer una mica de tot i la gràcia és a vegades saltar-se el que la norma i que sorprengui una mica el possible comprador.
4: I d'aquesta enquadernació en deu dependre que el llibre tingui el que s'anomena sella o geniva, oi?
5: Normalment els llibres que tenen tapa dura Aquesta tapa és una mica més gran que les dimensions de la pàgina i, per tant, sobresurt una mica, i d'aquesta part que sobresurt se'n diu la geniva o la cella. De fet, aquestes denominacions són compartides amb bastants elements també de la indústria, en què qualsevol element que sobresurt una mica d'un altre sovint se'n diu la geniva o se'n diu la cella.
4: Xavier, i el món editorial, com a tants d'altres, hi rompen amb força els anglicismes. Tu mateix parlaves fa una estona del copyright.
5: Sí, sí, parlem del copyright, que se'n podria dir això, els drets. Després, els que hi entenen distingeixen els drets d'autoria, els drets de reproducció, i altres, Després hi ha l'ISBN, que és això, és l'International Standard Book Number, un número, unes xifres, que identifiquen inequívocament cada un dels llibres que es fan. Com que això té un interès internacional, també s'ha generalitzat la forma en anglès.
4: I el best-seller?
5: Aquest probablement els el podríem estalviar i parlar del llibre més venut, però a vegades és una mica inevitable que la gent caigui en aquesta petita pedanteria de fer servir l'anglès i no cal. Si com l'ISBN probablement ja no trobarem una manera catalana de dir-ho, amb el best-seller i el llibre més venut probablement no es dona aquesta necessitat.
4: Doncs ja saps, best-seller no. Digues-li llibre més venut, si us plau. Hauríem d'anar acabant, però abans, imprescindible. Xavier, posem el colofó a tot plegat?
5: Colofó és un text que se sol fer que quedi bonic, que tanca alguns llibres, en què normalment es fa quan s'ha un seditat o lloc d'edició, o a vegades alguna frase més o menys florida que tanqui el llibre. Normalment es compon fent com una mena de piràmide invertida, de manera que fins i tot sovint aquest element se n'acaba dient el cul de Llàntia, una denominació que ve d'alguns elements arquitectònics que tenen aquesta forma de piràmide invertida i decoratius, i en el llibre, diguéssim, el colofó té aquesta forma també per acabar el llibre d'una manera elegant. Sovint, la terminologia del llibre ha passat a denominar coses que fan servir en general. Ens agrada dir que hem posat un bon colofó a no sé quina obra, i vol dir que l'hem acabat bé.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat, que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat, com funciona l'Ajuntament, entre d'altres. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit del pas de la polèmica generada pels rebuts a la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. I aquest dimecres, Valldoreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu amb motiu de l'alerta del nivell 5 sobre 6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I abans d'acabar, us diem que la West Tennis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
8: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
9: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Aquest refugi per les zones hercianes, unes zones en perill, perquè, com sabeu, s'estan desconnectant moltes emissores d'ona mitjana i, per tant, no sabem què passarà el dia de demà amb la freqüència modulada. Un moment històric en el qual molts fabricants de cotxes comencen a retirar els sintonitzadors de freqüència modulada i fins i tot de DAB d'alguns turismes per deixar lloc només a connexions per internet. I un moment en el qual el nostre jovent doncs, utilitza més les connexions d'internet per altres coses que no pas, òbviament, per escoltar la ràdio. I en el cas que ho facin, probablement estiguin més acostumats a fer-ho a través d'una app per internet que no pas pel propi sintonitzador que alguns mòbils tenen al propi telèfon. És a dir, que és un moment, no voldria començar pessimista el programa d'avui, però és una mica per situar-nos en el context que avui ens acompanya l'any del centenari de la ràdio al nostre país. En parlem de tot plegat amb el Jordi. Què tal? Com estàs?
10: Hola, Esteve. Què tal? Doncs, home, sí que una mica preocupant és l'assumpte, eh? Perquè fixa't això que deies mateix, no?, dels cotxes. Encara, fins tampoc fa gaire, era com un extra destacat el fet que tingués, per exemple, dins el sintonitzador de ràdio del cotxe, l'opció del DAB, del DAB. I ho remarcaven com alguna cosa, doncs mira, escolta, que té DAB, no? Quan el DAB, per desgràcia, també hi ha molt poques emissores que estiguin fent servir aquesta freqüència, que de fet, quan va sortir diguem, en el mercat aquesta tecnologia, em va semblar fantàstica, perquè és un so molt net, molt net. I bé, doncs això, em sembla que ara doncs, no tan sols ja no és el fet d'incorporar el DAB o no, sinó que directament ja no incorporar cap sistema de reproducció o de captació d'aquestes zones, no? Podríem fer un petit paral·lelisme amb la televisió, en el sentit de que cada vegada més tota la televisió que entra a casa ja no ho fa a través d'unes zones, a través de l'aire, a través d'una antena de televisió, sinó que ho fa a través d'una xarxa d'internet, on allà hi ha una televisió a la carta. Que és televisió, sí, però en aquest cas el mitjà de transmissió també va variant. I en el cas de la ràdio, doncs clar, podrem acabar dient que estem sentint ràdio igualment, encara que tot i que aquesta ràdio no sigui captada a través de les zones hercianes, sinó que sigui una ràdio doncs, que ja entri a través d'una app d'internet. Continuarà sent ràdio això? Sí, però haurà perdut l'essència de la ràdio pura que és a través de l'aire, mai millor dit.
9: Jo diria, a veure, aquí podem parlar-ne llargament d'aquesta qüestió i jo crec que podrem seguir en altres edicions de la Maroteca. Però que si tu ja saps per concepte que tot el que pots escoltar a la ràdio després està en un podcast, això vol dir que ja no et fa falta escoltar la ràdio en directe, perquè és més còmode escoltar-la quan a tu et va bé. Això per començar. Segon, hi ha molts continguts que ja estan pensats per ser emesos en el moment que sigui, igual que tu i jo normalment no diem bon dia, tot i que ho podríem dir, perquè aquest programa s'emet a les 12 del migdia el dilluns i es repeteix després un altre dia al vespre, doncs clar, ja, com que tenim aquest hàndicap, ja no diem bon dia. Però ho podríem dir, eh? Perquè la primera emissió que es fa d'aquest programa es fa a les 12 del migdia. Però això vol dir que ja estem pensant més en el fet que es pugui escoltar després i compartir aquest contingut a les xarxes que no pas que s'escolti en directe. Per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
10: Sí, correcte. És això. Fins i tot ens condiciona el llenguatge, condiciona la manera de fer el programa en funció de com serà escoltat. D'acord? O sigui, ja no té aquesta immediatesa del bon dia, són les passen 5 minuts a les 12 del migdia,

0: Com la podem tenir?
1: Correcte.
0: Com tenim moltes vegades, doncs a través de missatges d'e-mail o de WhatsApp que nosaltres llegim, però en cap cas hi ha una interacció en directe mitjançant una trucada telefònica, per exemple. Per tant, fixa't tu com condiciona tot això. Per tant, és bo que es pugui escoltar a futur només la ràdio en format podcast enregistrat o en directe en streaming? Doncs ja t'ho diré, perquè com dèiem programes enrere, jo no m'imagino com pot ser una trucada en aquests moments, almenys amb la tecnologia actual, en la qual hi ha una caché, que això vol dir que el que tu estàs escoltant en streaming fa uns segons que s'està emetent, perquè si no es tallaria el so, necessites que el teu sistema, el teu ordinador, el teu telèfon, emmagatzemi en una memòria intermèdia una sèrie de bits d'informació perquè no se't talli aquella transmissió d'àudio. I, per tant, no és un directe igual que tu tens amb les ones hertzianes. Per tant, això s'ha de tenir molt en compte també. No podries arribar a tenir una conversa en directe amb un oient, perquè si aquell oient està escoltant-te a través d'un altaveu d'un mòbil i a través d'un altre telèfon, per exemple, o d'internet, et fa una trucada IP, t'està trucant a tu, és que hi ha un delay que seria impossible comunicar-se. Per tant, a tenir molt en compte tot això, jo crec que hem de posar en valor el que suposa poder emetre en directe a l'aire a través de la ràdio, a tenir en compte també que estem a l'any del centenari de la ràdio del nostre país, Ràdio Barcelona, que no pas cadena SER, que queda molt clar, Ràdio Barcelona, perquè tota la referència que s'està fent darrerament des de la propietat d'aquesta emissora parla del centenari de cadena SER. Això és mentida, no és així, és el centenari de Ràdio Barcelona, i en un moment en el qual la majoria d'emissores d'ona mitjana al nostre país s'han apagat, en queden molt poques actives. Per tant, volem ser optimistes, sí, però també volem ser realistes. I per això estem aquí nosaltres, per parlar del mitjà, per preservar-lo, i per seleccionar alguns talls que fa anys es van emetre. Com, per exemple, el que vas enregistrar tu, Jordi, que no tinc la data, però jo calculo que ha de ser doncs, cap a l'any 98-99, més o menys, a Com Ràdio.
2: Segurament per aquestes dates, eh? Vinga, a veure si ho puc afinar una mica.
0: Vinga, va.
3: Hasta fas bé el gandul, dius, coi! Saps que sigui la iaia?
4: Increïble, tu.
3: Però el tema, a veure, l'Àlex i la Marta no se'm lleven, tu.
4: Estan més adormits?
3: Sí, no hi ha manera que es llevin. Ho hem provat tot, eh? Rotllo cafè, rotllo quatre bufetades, rotllo dutxa freda...
4: Re!
3: No hi ha manera.
4: Re!
3: Ja estem desesperats.
4: Molt.
3: I hem dit, quasi que... Què passa, Marta? Per què em mires d'aquesta manera?
5: No, sí, que sí, jo no estava dormint allà damunt de la... No estava dormint damunt de la centraleta, no. M'estava concentrant.
3: Una altra aigua per la Marta, sí, sisplau. Una...
4: Concentrant.
3: Dues sí. Aigües per la Marta.
4: Exactament. Ella s'estava concentrant.
3: Exacte.
4: Sí, sí, sí.
3: La Marta no dorm, no tanca els ulls, sinó que es concentra. Molt bé, concepte, concentra. Els hem dit, audiència, ens heu d'ajudar. 935080808. I ens heu de dir com podem fer perquè se'ns llevin després d'un sopar d'aquests l'Àlex i la Marta, que ja està bé, que això no acabarà tirant davant de cap manera.
4: I si ens truqueu, saps què? Els hi podríem regalar, per exemple, entrades per anar a veure Qui coño es el hombre, eh?
3: Perdó?
4: És una obra de teatre que fan al Teatre Goya i serien per anar-hi demà a les 5 de la tarda. O avui. No, avui a la tarda o demà a la tarda.
5: A veure, tenim 10 entrades dobles, tenim 10 entrades dobles, sí, per donar al Teatre Goya a l'obra Qui coño es el hombre, a 2:15 la sessió d'avui. I tenim 15 entrades dobles per donar a l'obra Besos al Teatre Poliorama a la sessió de les 7 d'avui.
3: I a velocitat recollim 25 trucades, quasi que no fem res més ja.
4: Per tant...
5: No,
4: per
5: les
4: tant...
5: anirem repartint, eh? Val. Sembla bé, això és el que hi ha al mercat. Ja, després val. La gent es
3: doncs 935080808 i ens heu de dir a veure com podem fer perquè se'ns llevin, home, que si no no arribem de cap manera a la una avui, eh? Sí, sí, llançarem música esperant-ho, Ivan, a veure si se'ls despertem. Sí, sí, home, tira música, tira.
6: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs aquest era un fragment del Pasta Follada des de la sintonia de la desapareguda Com Ràdio, emissora de la Diputació de Barcelona, quan estava situada al recinte de la Maternitat de Barcelona. Els nostres excompanys de Ràdio Sant Cugat, programa del qual jo vaig ser tècnic de so quan va néixer aquest programa a la nostra emissora, la temporada 97-98. I escoltàvem les veus de Xavier Martí Urri, Marta Montagut i Jofre Font, els components principals del Pasta Follada. Curiós aquest tall, Jordi, perquè me'l dones tu. Jo no el podia enregistrar en els moments en els que sortia a l'aire perquè jo estava treballant. I, per tant, em va fer molta il·lusió quan me'l vas passar perquè jo no conservava cap tall del Pasta Follada al Com Ràdio, a Com Ràdio, per tant, molt interessant.
2: Sí, molt interessant i, a més, molt escaient amb això que comentaven, no? Fixa't, trucada a telefònica en directe, tenim entrades per donar. Bé, doncs, just el que dèiem, això amb un streaming doncs, no seria possible. Escolta, el Pastafollada era

0: Era, fixa't, vull dir, quins anys estem parlant. Era ja un programa molt revolucionari. Era un programa on ja es feien muntatges, que sempre hem fet menció als muntatges de Víctor Oller. Doncs aquí ja es feia això, ja es feia això. Vull dir que va ser, molt, jo crec, molt precursor de posteriors. Escolta, val molt la pena tenir-ho present i destacar-ho.
1: Bé, sense deixar de banda programes com, per exemple, em ve ara al cap Arús con Leche, que ja n'hem parlat aquí al programa i, de fet, hem escoltat alguns talls d'aquest excel·lent programa perquè en Jorge Salvador feia autèntiques meravelles, posant valor també la tasca del tècnic de so que, a més, locuta, com és el cas que estic fent jo sempre. És a dir, mentre vaig parlant, faig tot. Llegeixo guions, si és el cas, que normalment no és així el nostre programa, punxo temes i vaig intervenint, et dono pas a tu. És a dir, que també s'ha de posar en valor això perquè no és gens fàcil, perquè és una mica allò de l'home orquestra, no? Perquè tens les dues mans ocupades i el cap l'has de tenir dividit entre el que estàs volent dir i tots els talls que has d'anar posant, falques, etc etc. Per tant, i això que és fàcil perquè això ho estem enregistrant, com diem sempre, en qualsevol moment podem parar, podem tornar a arrencar, cosa que no fem habitualment, però de tant en tant passa, i en canvi si estàs en directe ha de sortir tot com un rellotge suís, no? I mai millor dit, perquè has de quadrar amb els pitus horaris, etc. Per tant, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, sí, per tant, un aplaus, com es diu, un aplaudiment per la gran feina que fas tu i que fan tots els tècnics que, a més, parlen.
1: I els que no parlen, doncs també, perquè això no vol dir que sigui tasca senzilla, ni molt menys, perquè hi ha programes que tècnicament són molt complexes. Ara bé, també hem de reconèixer que la tècnica d'avui dia és de nens, comparat amb el que hi havia abans, que tenies, com hem dit altres vegades aquí també, una quantitat d'aparells reproductors i gravadors brutals, i suma-li a més això, cosa que ara tu i jo no tenim, connexions per satèl·lit, connexions amb altres estudis, etc. Per tant, diguem que ara és molt més fàcil que no pas fa 30 anys. Bé, seguim amb més talls històrics radiofònics. Anem ara a l'any 2007, quan es celebraven els 25 anys de Catalunya Ràdio. I en aquest cas, Mireia Mallol entrevistava a Jordi Tardà. Això passava el dia 29 de juny de l'any 2007.
2: Jordi Tardà, molt bon dia. Què
3: Hola,
2: tal?
3: Molt
2: com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Gràcies per ser avui aquí.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me i afalagar-me per entendre d'aquesta manera.
2: Per posar sobre la taula la teva paraula d'estou, per sí. Posar sobre la taula també efemèrides musicals, calendari pop, inèdits i pirates, el col·leccionista especials de Beatles, sisplau, Elvis per sempre, dia a dia, rock a rock, el Tardà Tardà, que va començar el 85, però tu ja eres aquí el 5 de febrer del 83.
3: Sí, exacte. Tinc l'orgull de dir que sóc el més antic de la casa.
2: Déu-n'hi-do, que passa ràpid, eh?
3: El 5 de febrer del 83 vaig començar a treballar per aquesta casa, i o sigui que el dia 5 de febrer farà 25 anys.
2: Sí, senyor. Ah, per cert, el 83 van treure algun disc, els Stones, aquell any? Ja dic, per anar posant sobre de taula qüestions
3: no,
2: musicals.
3: No, aquella, no, era l'any després de la gira de l'any 82, amb la qual estaven una mica descansant abans de treure el Dirty Work, que va ser un disc que va tindre moltes, moltes baralles dins de la banda, però no va coincidir el naixement de Catalunya Ràdio en cap disc dels Stones.
2: Llàstima, haver-ho fet quadrar, hagués estat ja impressionant.
3: Hi està bé.
2: Recordes quin era el teu primer disc, el que et vas comprar?
3: A la meva vida?
2: Sí.
3: Que jo em vaig comprar amb els meus calés. A veure, perquè els primers me'ls va regalar el meu pare em regalava coses tipus Los Mustang i tal. I em vaig comprar amb els meus calés el Get Your Eyes Out dels Stones, l'any 1969.
2: Que li havies escoltat al teu germà. M'han explicat que el teu germà te'l va deixar escoltar.
3: El meu germà li vaig robar directament. El va comprar ell. Estàs parlant del Between the Buttons, que, a veure, l'anècdota que és que un dia van marxar els pares. El meu germà era un estonià com no havia conegut jo cap a la meva vida. I llavors, al marxar els pares, em va tancar en una habitació en la qual hi havia una petita finestreta, i aquella petita finestreta hi va posar un altaveu, i allà va estar posant durant tota una tarda el disc Between the Buttons, els Rolling Stones, per les dues cares.
2: Això de la tarda ja era fins i tot
3: sí, era
2: una mica
3: premonitori. I vaig agafar un mal de cap espectacular. Quan van arribar els pares, el meu germà va sentir que pujaven les escales, allò obre la porta i em va alliberar. El meu de cap era extraordinari, però l'endemà ja li vaig prendre el disc, perquè em va crear addicció. O sigui, ja tenia mono estonià. I llavors ja a casa va haver-hi un relleu, els discos dels Stones, del meu germà, tot i que ell, els que continuaven agradant, i els buscava jo i els comprava jo, i qui portava la batuta estoniana a casa era jo.
2: És una feina aquesta, Jordi, que t'ha permès conèixer grans figures del rock and roll, i amb això moltes anècdotes. Sí. A mi m'han dit que l'Iggy Pop en un restaurant va demanar coses que et va fer passar una mica de vergonya.
3: Sí, va ser una gira que després ell i jo vam recordar en una entrevista precisament al Tard de Tardà, i ell continuava rient moltíssim. Quan anàvem a menjar als restaurants demanava sang crua.
2: Mare meva.
3: Amb llet. Llavors ho barrejava, i com que no tenien sang crua als restaurants, perquè jo el duia a restaurants bé, doncs llavors li portaven carn crua.
2: Oi,
3: llavors ell l'agafava i abans feia uns crits que deia que havia après de les tribus africanes. I feia... I abans grunyia. I vam acabar menjant a un restaurant a Donostia, Sant Sebastián, amb una gira interminable per Portugal i tal, sota la taula, perquè tenia por que el vingués a veure una antiga nòvia seva, que quan el veia el pagava.
2: Mare meva.
3: I llavors, història aquesta, sí.
2: Déu-n'hi-do, anècdotes de tots els colors, i tu també deus tenir els teus capricis, les teves fílies, les teves fòbies. Coneixem als 25 una de les teves fòbies. I atenció, perquè ens juguem que el nostre convidat abandoni ara mateix l'estudi. Endavant amb la música. Està deixant els cascos, se'ls ha tret de les orelles. Prou música de tuna. No pots amb les tunes. I ara sí, posem música de debò.
3: No sé on dono l'estrelo de les tunes, però...
2: A mi m'ha arribat per una via molt fidedigna. Que això de les tunes és, vaja, una fòbia.
3: Una anècdota, que un dia estàvem sopant en un restaurant a Madrid amb el Miguel Ríos, i van sortir els a la tuna, van entrar els a la tuna, a un restaurant d'aquests del carrer Cuchillevos a Madrid, aquests típics de menjar d'allà, i ell i jo vam agafar el plat, ens vam aixecar, ens vam anar al carrer, vam continuar menjant al carrer. Llavors la gent passava davant del restaurant i veia a dos tios a fora menjant, i tan malament estan de taules a dintre.
2: No fa calor, potser.
3: No fa calor, dic, no, perquè a més a la nit, dic, quan surtin els de la tuna, entrarem nosaltres. Perquè ni el Miguel Ríos ni jo podíem estar sota el sostre on el qual hi havia els de la tuna.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Les batalletes que ens encantava sentir en boca de Jordi Tardà en aquest 25è aniversari de Catalunya Ràdio, programa especial del dia 29 de juny del 2007, amb una periodista de la qual, Jordi, ja n'hem parlat altres vegades, Mireia Mallol.
0: Sí, Mireia Mallol, que actualment dirigeix La nit dels ignorants. Escolta'm, una periodista que ha tingut una trajectòria també molt variada dins a Catalunya Ràdio, i que, a més, mira, curiositats de la vida, amb el meu company de feina, sabem que jo faig ràdio, diu, doncs jo sóc molt amic de la Mireia Mallol. Dic, què dius? Sí, doncs escolta'm, quan vulguis li dic i podem parlar amb ella. Doncs escolta, dic, vinga, va, ja a veure si podem trobar un moment.
1: Això és els cercles que es van trobant, que clar, sembla curiós, el món és molt petit i de tant en tant vas trobant coincidències sorprenents. I allò que es diu, no?, que amb tres persones en coneixes no sé quantes, no?
0: Bé, espera't, que ara ja tanquem el cercle. Aquest company, que és amic íntim de la Mireia Mallol i de la família, de la Mireia Mallol, viu a la mateixa escala que el Xavier Solà.
1: Apa, vinga, tu.
0: Ja tanquem el cercle.
1: Això és fantàstic, fantàstic.
0: Imagina't, doncs... Escolta, és el que deies, sí, de tancar el cercle.
1: Doncs mira, anem tancant més cercles, perquè fa una estona punxàvem un àudio de Com Ràdio, doncs ara anem a un altre àudio de Com Ràdio, que en aquest cas, de la mateixa manera que passàvem el 25è aniversari de Catalunya Ràdio, es tractava del 10è aniversari de Com Ràdio. Programa especial que es va emetre el dia 29 de setembre del 2005, dirigit per Anna Pérez Pagès, i en el qual hi apareixia Joan Clos.
5: Moltes gràcies. Jo recordo molt bé els primers dies de Com Ràdio, em sembla que va ser allà a la Gran Via, amb un pis molt elevat, quasi a tocar de la plaça Tetuan, i aquell naixement, va ser ple d'il·lusions, i també ple d'una certa observància de l'entorn per veure què podia passar amb una ràdio en aquells moments defensada des del sector públic i des del sector públic local. Uns quants ajuntaments ens vàrem juramentar amb el suport de la Diputació de Barcelona de tirar endavant aquesta aventura. I, en fi, em sembla que en Llong ha dit que ja érem molt grans, no, 10 anyets, res, som unes criatures. Encara no hem arribat ben bé a l'adolescència, però el que tenim ganes és d'estar presents per molts anys. Per què? Perquè una cadena de ràdio pública que defensi, en certa manera, evidentment, la llibertat d'expressió i el contrast d'opinions, però els punts de vista de l'administració local ens sembla especialment oportuna en el nostre país. En qualsevol circumstància política, perquè la tradició municipalista de Catalunya és molt evident, i tenir una ràdio que pugui ser com els ajuntaments, molt propera a la gent, amb aquestes 100 i escaig ràdios que es connecten cada dia i que, per tant, conjuminen producció local, jo crec que és un capital de ràdio moderna, contemporània, activa, propera, oberta, democràtica i d'altíssima qualitat. Per tant, entrarem aviat a l'adolescència i espero que sigui una adolescència plena de força i que duri per molts anys i que puguem defensar un model de ràdio oberta i propera en els ciutadans per sempre més. Moltíssimes gràcies.
4: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Parlament, doncs, de l'alcalde Clos en aquest desè aniversari de Com Ràdio, que estàvem comentant fora de micròfon, Jordi, que hi ha certes persones que, a veure, potser millor prendre nota o guionar-se un discurs i llegir-lo directament, sí, perquè això d'improvisar comporta dir coses com em sembla que aquesta emissora va començar a un edifici de Gran Via.
0: Sí.
1: Ostres.
0: O paraules molt, molt curioses, que existeixen, com juramentar. Sí, sí, existeix juramentar, que vol dir tornar jurament a algú, val? Però que ha fet servir algunes expressions. O sigui, tu el vas escoltant i és com si que està constantment memoritzant el que dirà. Que vaja, que això ens pot passar molts, a vegades, davant d'una oratòria. Però és que el Clos també hi ha... no sé per què ja rius quan el veus. És com, ja té un punt còmic de la manera que ho feia. És així, eh? Es tindria que haver potser una mica guionat. Però bé, mira, ha anat més o menys dient que està molt bé tot. Al final podies veure tot el que he dit. Al final podies haver resumit que, escolta, que molt bé i que endavant i que adolescència.
1: Bé, la llàstima és saber que aquest projecte al final no va continuar i la veritat és que era molt engrescador poder tenir una emissora pública que aprofités les sinergies de moltes altres emissores públiques petites, les locals de Catalunya, però al final això se'n va anar a l'aigua i d'aquí doncs ha sortit una altra història que és la xarxa de comunicació local a la qual Ràdio Sant Cugat està adscrita. Però en aquells moments, recordem que hi havia una emissora mare, entre cometes, a la Ona Mitjana i també a la freqüència modulada de Barcelona, l'actual freqüència de BTV, a la ràdio, però en aquells moments hi havia Com Ràdio. Per tant, era com una espècie de competència d'una altra emissora pública que volia ser rival de Catalunya Ràdio. No ho va aconseguir mai, però en certs moments s'hi va acostar. Bé, doncs això és història de la ràdio i ara seguim amb més històries, en aquest cas punxant una sèrie de falques de RM Ràdio, l'emissora de Justo Molinero, de l'any 1993, gentilesa d'Albert Murillo.
6: Discomanía, la cadena de tiendas más importante dedicada por completo al mundo de la música, comienza su campaña 3x2. Lleva 3 y paga 2. Campaña 3x2 de Discomanía en todas sus tiendas. Campaña 3x2 de Discomanía. No te lo pierdas, lleva 3 y paga 2. Todo por amor, todo por la música. Discomanía. Una campaña.

0: Y si usted quiere vender su piso, Atien se lo compra. Le da paga y señal en el acto resto ante notario. Atien 630-09-67. No pierda el tiempo con visitas. Atien, compramos pisos en el Bajo Llobregat. 630-09-67. En Barcelona, Badalona, Santa Coloma y San Adrián de Besos. Llámenos al 266-0504. Atien, lo nuestro es la compra de pisos. Atien, llámenos. Compramos en el acto. 266-0504. Ahora también en Badalona, Santa Coloma y San Adrián de Besos.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Ràdio Sant Cugat presenta... Enfons el vaixell, nano. Un programa realitzat per Xavi Montero i Esteve Sala.
3: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i estàvem escoltant ara, després d'aquestes dues falques de RM Ràdio, cortesia d'Albert Murillo, una promoció del Enfons el vaixell Nano, un programa que presentava Esteve Sala amb el control tècnic de Xavi Montero, i en aquest cas amb la veu a la falca de Maribel Cayuelas, la que després va ser la directora al cap d'un temps de Ràdio Sant Cugat. Una falca, una promoció, que s'emetia el 1989 a la nostra emissora. I ara anem, Jordi, a escoltar una entrevista que va... Faré, com sempre, una mena de concurs, a veure si tu recordes, perquè tu estaves en directe mentre s'estava efectuant aquesta entrevista. No t'entrevistaven a tu, sinó que entrevistaven a un periodista molt conegut a casa nostra. A veure si ho recordes.
4: Ah, però em poses el tall o ho haig d'endevinar, més a més, només amb això? No,
3: estic posant a prova la teva memòria, però a veure si te'n recordes.
4: Sí, a veure, val. A veure, tornem-hi. Estan entrevistant algú. Uh-huh. I entrevistant aquí, a un periodista.
3: A un periodista, no. Tu vas estar present mentre s'estava fent aquesta entrevista. No la feies tu, ni te la feien a tu, però hi havia una entrevista un dia mundial de la ràdio.
4: Ostres. No, i no em surt. I jo estava present, allò de cos present.
3: Tu estaves allà, sí. Perquè després intervenies tu.
4: Ja està, ja ho tinc. Ja ho tinc. Ara sí, ara quan m'has dit això ja està. Estem parlant de Ràdio Sant Cugat.
3: Sí.
4: Estem parlant d'una entrevista que es fa ahir a la tarda, uh-huh. Val? I que abans d'allò hi anava una altra, que xerra molt, que és de Mata de Pere. Jo ho dic amb tot el carinyo.
3: Sí, senyor.
4: I que no em surt el nom ara, però ja sé qui és.
3: Bé, doncs parlem d'una entrevista que es va fer al Connectats, al magazín de Ràdio Sant Cugat, amb Carme Reverte, que entrevistava a Pere Mas el Dia Mundial de la Ràdio de l'any 2023.
5: Interessat pel periodisme des que era ben adolescent, va decidir estudiar química i relegar el periodisme a un hobby. Tot i això, durant la carrera passava més hores a l'estudi de ràdio que a la universitat. I finalment, què va fer? Doncs decidir fer ciències de la informació. Fill de Terrassa i predilecte de Badalona, ha presentat al Matí de Catalunya Ràdio i dirigit Preguntes Freqüents. Actualment col·labora al Món RAC1, a Planta Baixa de TV3 i l'Esport Club. Tenim amb nosaltres aquí a la Casa de Cultura de Sant Cugat amb Pere Mas. Pere, bona tarda.
6: Hola, Carme, bona tarda a tu i bona tarda a tothom.
5: Com estàs?
6: Bé, prou bé. Bueno, és possible que em mori durant aquesta entrevista?
5: No, home, no ens facis aquesta jugada.
6: No, perquè estic, des de fa dues setmanes estic refredat.
5: Ho sé.
6: Estic amb una mena d'atac de tos que m'ha agafat ara entrant aquí al lavabo. M'he pres una beguda calenta i espero que funcioni. I ja li he dit al company tècnic del Monyo que, sisplau, que si m'agafa l'atac de tos, com que això no m'ho puc enretirar, clar, estàs enganxat al micròfon, però bé, content d'estar aquí.
5: Tu dones senyals de vida i sí. De seguida t'atendrem.
6: O sigui, ja et vaig avisar que sóc molt pesat, les entrevistes, però bueno.
5: Per què?
6: No, perquè m'enrotllo molt.
5: Però no t'enrotllis.
6: Bueno, doncs m'enrotllo, no sé, tu pregunta i ja contestaré.
5: Jo pregunto. Vinga, d'entrada, començarem pel final.
6: Sí.
5: Et preguntaré d'entrada quin és el primer record que tens de la ràdio com a oient.
6: Ostres, uf.
5: Has de fer memòria? T'ho pregunto al final.
6: No cal que faci gaire memòria, no. Jo amb això, en aquest sentit, era una mica una anomalia quan era petit, perquè en lloc d'escoltar la ràdio musical que escoltava la gent, diguéssim, dels adolescents i la FM en aquell moment, jo escoltava la Ona Mitjana. I escoltava una ràdio que es deia Ràdio Espanya de Barcelona de la cadena catalana, o Ràdio Reloj en aquell moment, que era Ona Mitjana, i hi havia un seguit de programes que, si vols, te'ls enumero tots, però escoltava la ràdio de parlar.
5: Te'n recordes de memòria?
6: Sí, el Contraste Pareceres, on hi trucava, l'Enric Sopena feia un programa a la nit que no me recordo com es deia, hi havia un que es deia Tablao Flamenco, hi havia l'Odet Pinto, també, la famosa. I, no sé, aquí els més grans, potser, algun d'aquests noms, aquest senyor li sona. Sí. Els més joves ja és impossible que els hi soni. Però sí, sí, claríssimament, la cadena catalana en aquell moment. Que era una ràdio que, a més, encara no existia. Estem parlant que no existia Catalunya Ràdio. Vull dir que estem parlant
7: correcte.
6: Molt al començament i que tot anava per una mitjana, que l'FM tot just arrencava. Però que en aquell moment ja començaven a fer una certa part de la programació en català. A la cadena catalana aquesta.
7: Comences a fer químiques i què se't passa pel cap que dius això no va amb mi.
6: Jo en aquell moment ja col·laborava a la ràdio de Matadepera i també una mica una televisió local de Terrassa, TV20, que ja no existeix. I és que en aquell moment estudiar periodisme era com si haguessis de fer d'actor, no? D'actor en aquell moment, és a dir, era com una... Ara tothom té clar que és una carrera seriosa, que hi ha moltes sortides, que pots estar aquí. En aquell moment no hi havia tants mitjans locals, no hi havia comunicació corporativa. Bàsicament hi havia Televisió Espanyola, TV3, que encara no havia arrencat, tot just arrencava i no existien ni les privades. I semblava que dedicar-te al periodisme era com una feina, bueno, de segona categoria o de segon nivell i que no et podries guanyar la vida amb això. Parlo seriosament, eh? O sigui, com si haguessis de sector en aquell moment, que eren mica els tios, bueno, que estan tot el dia de copes... I,
7: vaja, que no tenia prestigi.
6: Bueno, no estan prestigi, sinó sortides professionals. I jo, que... En aquell moment era el que s'anomena un nerd, sota el meu punt de vista. Les ciències pures, el que ara es diu batxillerat científic, em sembla, m'anaven molt bé. I llavors vaig pensar, mira, tu estudia químiques, et guanyaràs la vida fent de químic, ja em diràs tu. Tu em veus a mi fent de químic, en un laboratori, allà fent així, tota aquesta història? No. Val, però et guanyaràs la vida fent això i la ràdio serà un hobby. Fins que el contacte amb la professió, l'exercici del dia a dia, l'estar a la ràdio, el famós cuquet de la ràdio, que molts dels aquí presents sabem què és, va fer que digués, mira, escolta'm, em desapunto, me'n vaig a l'Autònoma, apunto periodisme, o comunic... No, aquell moment es deia...
7: Ciències de la informació, periodisme o publicitat.
6: Exacte, molt bé. Cosa que demostra que tenim una certa edat tots dos, i llavors la resta...
7: Gràcies.
6: Això va costar una bronca a casa bastant notable, amb el meu pare i la família, perquè, clar, deixes una carrera més o menys seriosa per passar a fer de titiritero, que diria el Rajoy, i aleshores, doncs, bueno, la resta és coses que han anat passant a la vida.
7: I què feies?
6: Tampoc ha anat malament,
7: quan...
6: Tampoc
7: es no, passar. Ja ho veig. Què feies quan anaves a Matadepera Ràdio,
6: bueno,
7: als principis? Perquè tinc entès que estaves més per la tècnica que no pels...
6: En aquell moment encara no. Ara segueixo estant per la tècnica i representa que sóc el cap tècnic de la ràdio, encara que sigui un xiste. De fet, he detectat a lo lejos un quàntum. Oi que és un quàntum, allò que hi ha
7: a sobre? És un quàntum,
6: Que està allà fent tititititit perquè el deuen connectat, el deuen tenir connectat a la xarxa i potser també
7: al 3G. És que per això podem estar amatent.
6: Sí, és una meravella. També n'hem comprat un nosaltres i estem encantats amb el quàntum. Ja em direu la IP per si algun dia volem connectar, vale? Però a part d'això, jo en aquell moment presentava discos, que és el que feia tothom.
7: Sí.
6: Amb un programa que el nom no el vaig posar jo, el van posar els que manaven en aquella època a la ràdio, sota l'originalíssim nom de Mata d'en Pere Mas. Parlo de Mata de Pere. Era així. I anava el dissabte a les 12 i posava discos en vinil, eh? Vull dir, això, aquests d'aquí, aquests ja no ho han fet, aquests dos que fan de tècnics. Però que havies de buscar el punt, tirar enrere, res de digitalització, i presentava discos. I a partir d'aquí, doncs, vam fer una mica de tot, com a tots els mitjans municipals, no?
7: Però no tenies una
6: I
7: certa...
6: Tècnic de so.
7: Tenies una certa autoritat allà? O què? Perquè
6: no
7: controlaves allò, el personal. Ei, què està passant aquí?
6: Com ho saps tu, això? És que se'm fa una broma recurrent. Aquí algú s'ha xivat d'alguna cosa. Aquell s'ha xivat. No, hi havia una frase que era trucar les mans quietes. És a dir, jo estava, va haver un que estava al Consell de la Ràdio, que érem uns quants, que d'alguna manera, entre cometes, controlàvem la ràdio. Llavors, estem parlant que hi ha un moment que la ràdio sempre hi ha algú escoltant i sempre has de mantenir el respecte pel que estàs fent i pels espectadors i pels oients, no? I hi havia gent nova que començava, que, bueno, que es desmadraven una miqueta, i tu estaves controlant la ràdio i trucaves al telèfon fix de la ràdio i era el famós les mans quietes. Què està passant aquí? I, efectivament, això, algú, alguna vegada, ara em ve molt al cap el cas del Carles Fiter. Carles Fiter, periodista d'esports, que surt d'Esport 3 i que està a molts llocs i que també era al Chiringuito, jo recordo haver tingut algunes bronques potents perquè, bueno, perquè la gent com més jove estava una mica més dispersa al començament i, efectivament, trucava i deia les mans quietes. Però no sóc tan cabron com sembla, vull dir que sóc un tio
7: molt agradable. Jo no he dit res, eh?
6: Vale.
7: Només estava facilitant una informació que
6: m'han fet
7: arribar.
6: Ho ha estat indagant.
7: I què va passar fa uns anys amb l'antena de Matadepera Ràdio que va traspassar fronteres?
6: Aviam, jo no sé per on vas exactament. Estem parlant d'interferències o no?
7: Podria ser.
6: No, a veure, va ser un petit problema, diguem-ne. Totes les emissions municipals, jo no sé en quants dipols esteu sortint vosaltres, ni on teniu el punt emissor, però ja et dic jo...
7: Tenim el tècnic al cap o no estava?
6: Per la població que té Sant Cugat, em sembla que heu de sortir amb 250 watts, diria. No sé, ara parlo molt de memòria perquè no recordo la llei. Però segur que esteu fora a mida i teniu un dipol més. I totes les ràdios sempre han anat més una mica fora de potència. I nosaltres sí que va haver una època que com que Matadepera està molt enlairat, diguéssim que té una alçada, no sé, el poble té una alçada de com 400 metres, la propagació de la ràdio...
7: anava sola.
6: Vaja, arribava fins a Corbera de Llobregat, que és on vam tenir un dels problemes, perquè tenia una freqüència molt semblant, i a més perquè hi ha una baralla al dial, perquè quan no és aquest és l'altre, i quan és el de Perpètua, de Santa Perpètua, crec, és un embolic. Al final, res greu, i tot s'ha anat arreglant, diguem-ne.
7: Però això passava abans, eh?
6: Sí.
7: Bueno, ens passava que... a vosaltres, a nosaltres, i una mica
6: sí,
7: a tots,
6: però,
7: no?
6: Que anava no una sé, mica... Però és que abans hi havia molts inspectors de la Generalitat que anaven venint, i els sí. de la Generalitat i els de Telecos, i ara fa molt temps que no es presenta ningú. Anaven amb una furgoneta rara, amb tot d'antenes. I llavors, el dia que sabies que venia l'inspecció, anaves a l'antena, baixaves la potència, que tots era una comèdia del gat i la rata, tothom sabia perfectament que això passava, i llavors, quan ja marxaven, tornaves a pujar la potència. El problema era no molestar ningú. Però bueno, això és un episodi molt petit, eh?
7: O sigui,
6: qui t'ha informat, aquí ha volgut intoxicar, eh?
7: No, home, no.
6: Sí, no. Alguna ànima malvada.
7: Anem aquí a parlar d'amics, va, vinga, que tu has fet bons amics a Matadepera Ràdio,
6: sí,
7: i que encara els conserves.
6: Sí?
7: Com qui?
6: Bueno, no són coneguts. A veure, n'hi ha que són coneguts. Perquè, o sigui, per Matadepera Ràdio ha passat moltíssima gent que està ara exercint a diferents mitjans. Suposo que pel fet que en aquell moment no hi havia ràdio municipal a Terrassa, hi havia la ràdio privada, i a Sabadell hi havia la ràdio privada que al següent va tancar i es va reconvertir cap a la COM, l'actual xarxa, val? Que estem aquí...
7: Sí,
6: justament
7: sota el paraigües de la xarxa.
6: I llavors això feia que molta gent de Terrassa i Sabadell, de l'àrea d'influència, que és molta població, vingués a parar a Matadepera. I noms com el del Tian Riba, per exemple, el mateix Carles Fiter que he mencionat, el Quim Domènech, que és una de les mans dretes del Chiringuito i actualment un dels jefes de Dazón, la Mariola Dinarès, que presenta un programa ara mateix a Catalunya Ràdio,
7: sí.
6: d'una a dues, la Montse Prat, que ara jo crec que està de cap dels mitjans públics de Terrassa, i havia estat amb el Puyal, bueno, i podria, ara em deixo 1.000 persones, demano disculpes a aquestes persones, però hi ha molta gent que ha passat per allà. Alguns són companys de professió, i d'altres són amics. Jo, una de les tres o quatre colles que tinc, dels meus millors amics, són gent que fèiem... Érem de Matadepera Ràdio, però són d'altres feines. Vull dir que es diuen altres coses, però sí, mantenim molta relació. Irem a sopar i aquestes coses.
7: Mm-hmm. Avancem una mica més en la teva història periodística. Tu comences més endavant a col·laborar amb Ràdio Terrassa, Ràdio Club 25... Sí. Què hi feies?
6: Doncs allà hi feia de comercial.
7: Fet de tot, Pere?
6: Sí, bueno, perquè jo volia estar a la ràdio, estava rondant per Matadepera Ràdio, i no sé com... Jo, la veritat és que no aconsegueixo recordar ara, hauria de pensar-hi bastanta estona, com va sortir la possibilitat de fer de comercial. Però sí que me'n recordo que, de cop i volta, apareixo jo, 20 anys o menys i tot, a vendre publicitat, que és una cosa bastant complicada de fer, amb un sou fix, amb unes comissions, amb un senyor Sevillas, que era el que manava, però amb la fascinació... d'estar a Ràdio Club 25, que
7: home,
6: en aquell moment...
7: Ràdio Club 25 era una potència, llavors, era la referència.
6: Era una referència, posava música molt bona, era una ràdio molt singular en aquell moment, que tenia molt bona reputació, pertanyia a Ràdio Terrassa, era una de les pioneres de Catalunya, i llavors jo rondava per allà i anava a vendre anuncis. Sí que és veritat que allà vaig fer una mica d'antena, que l'altre dia vaig trobar unes gravacions d'això, amb una secció que es feia a l'hivern, que es deia Esquineu 25, que era una mena de butlletins horaris patrocinats que es feien a cada hora, que sorties allà a dir els gruixos de l'àrea, on diràs, però quina gilipollada és aquesta? Perquè ara obres això de l'internet i ho veus. Però estem parlant d'una època que jo parlava amb les estacions d'esquí m'enviaven uns faxos el dia anterior amb els gruixos de neu estimats,
7: sí.
6: I tu, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, ho escrivies, ho gravaves amb un Revox, que un Revox és una cinta de bobina oberta que es treballava abans a les ràdios, i llavors doncs, jo parlava per la ràdio, allò va ser... el gran moment de... I a més estava en contacte amb tots els disjòquers, hi havia el Toti Flit, hi havia el Santi Díaz, hi havia el Roman Armengol, hi havia el Jordi Casoliva, que actualment és director de COPE Catalunya, que presentava el Top 25, bueno, tot un seguit de gent que, clar, jo els mirava i pensava, hòstia, aquests tios són uns cracs de la ràdio, i jo era un mindundi que estava per allà venent quatre anuncis.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Un fragment de l'entrevista que Carme Reverte va fer des del Connectats de Ràdio Sant Cugat i per la xarxa a Pere Mas, aquest periodista que actualment encara és el cap tècnic de Matadepera Ràdio i que ho sigui durant molts anys i que a mi sempre m'ha sorprès molt, sobretot per la seva velocitat, tant de parla com de pensament, perquè és super ràpid. A mi sempre em deixava molt sobtat perquè jo no vaig a aquesta velocitat, vaig una mica més lent, i per tant em sorprèn la gent que és capaç no solament tenir aquesta facilitat de paraula, sinó anar molt més enllà, no? I això ho demostra amb tot, perquè és capaç d'estar, doncs això, a TV3, a RAC1, i a més, cada 2x3, a Matadepera, a prop de casa, això sí, però fent tota la tasca tècnica de manteniment de l'emissor, de tot l'estudi de ràdio que funcioni tota la perfecció, és a dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, tu vas estar al costat del Pere i la Carme en aquesta entrevista. Com ho vas veure, Jordi? Des de dins del Casal de Cultura, no? Era en aquest cas?
4: Sí, en aquest cas era el Casal de Cultura, estava entre el públic, perquè doncs, jo era el següent del Pere, que de fet ja anava tard, perquè com ja diu el Pere just abans de començar, ell s'enrotlla molt. I bé, ho vaig veure doncs, molt interessant, tal com és ell. Xerrar molt ràpid, i jo anava mirant el rellotge i deia, bé, no, a mi ja no em tocarà a mi. Ja acabem amb ell perquè ja s'acaba el programa, quasi. Però no, després em vaig poder també jo ser entrevistat. Vaig intercanviar unes ràpides paraules, mai m'ho he dit, amb el Pere, que l'estem buscant, que l'estem buscant per poder-lo entrevistar. I després doncs la Carme em va entrevistar a mi parlant d'aquesta aventura que és la Maroteca de la Ràdio. Cap on anem? Perquè quasi ja... Què ens queda?
3: No? Bé, no ens queden molts minuts, però abans volia fer una menció sobre alguns dels noms que ha dit el Pere, perquè, per exemple, Roman Armengol, que era un dels DJs de Club 25, jo hi tinc contacte actualment a través del Rock and Classics i tenim pendent de fer alguna connexió amb ell algun dia perquè ens expliqui les batalletes que ens encanten de la ràdio de fa anys. Ell va estar molts anys a Ràdio Club 25 i, per tant, ens farà il·lusió que, a més de la seva faceta coneguda de DJ, doncs ens pugui explicar què és el que feia a Club 25. I això, doncs, esperem fer-ho properament. Bé, anem a més coses. Ara estava pensant aquí, Jordi, tinc una sèrie de pífies que ara fa temps que no en posem cap. Ai. I pot ser divertit perquè riguem una mica, eh?
4: Sí, vinga, va. Ja ric.
3: Vinga, va. Pífies força recents, d'alguns programes enregistrats recentment aquí, a la Maroteca de la Ràdio. Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos.
4: Gràcies.
3: Hosti. Tornem-hi.
4: Ves gravant.
3: Vinga, va.
4: Correcte. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 2002.
3: 22 sí. Anys.
4: Doncs res, quasi res. És que anava a tenir un pollo. Hòstia, que m'estem.
9: Han escopit un paio ric? Suposo que s'ho mereixen.
3: M'encanta, també. En Crosses és realment espectacular.
4: Sí.
3: Fins aquí.
4: No, espera, espera, que estava llegint també. No, és que per un moment he dubtat si estaves en aire o m'estaves comentant a algú, però com a vegades com he sentit que no sonava de falca. Espera, no, ho tinc aquí davant, també. Sí, escolta, fins al recurs. És que volia afegir alguna cosa, però no sé què dir. Perquè ara anava a parlar de l'anunci de la Voldam, que surt de Lluís Tosar, que sí, que també és actor i també fa ell de veu, vale, i la fa en català.
3: No ens podem enrotllar massa, però sí.
4: Per això, no. És que ara dic, hola, bon dia. Anava a dir, deixem respirar. Hola, bon dia, deixem... Anava a començar així. Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre. Sí, ja ho dius bé, ampliar àmpliament. Com...
3: Ampliar àmpliament. Sí,
4: ja
3: això
4: t'he dit,
3: és...
4: Podria començar amb un xascarrillo de quan has dit lo del teu dial. I si és el dial d'un altre, doncs... ja no és el meu...
3: Bé, ho pots comentar.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Per tant, jo crec que aniria una mica per aquí. Hi ha una sèrie de requisits de la vida que has d'anar tapant, has d'anar acomplint, que has d'haver assolit per anar pujant més amunt, no?
4: És així. A més, tu i jo compartim una cosa, a part de moltes d'altres, que és la necessitat... No, feu, que jo així vaig parlant. I clar, i aleshores, per fer un bon sofregit de ceba, el que es tracta sobretot de que la ceba vagi cuinant-se a foc molt lent.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Bé, els moments divertits aquests que t'agafa l'atac de riure o que t'encalles i després no hi ha manera de continuar, Jordi?
4: Jo m'ho passo molt bé. Em veig que sóc un personatge de mi mateix. A mi m'agrada definir-me així. I a més, com que m'agrada molt riure, i molt riure de mi mateix també, doncs mira, surt com surt. Això no vol dir que no ens ho prenguem en sèrio, ni molt menys.
3: Evidentment.
4: Evidentment. Doncs escolta'm, vinga, va, que se'ns acaba el programa. Què queda?
3: Ara sí, últim tall que dedicarem al Búnquer, programa de Catalunya Ràdio, que ha rebut premis i que és realment molt enginyós, que ens porta l'humor del nostre país a un nivell excels i fa molta gràcia poder recuperar algunes biografies, com per exemple avui la de Jimi Hendrix, en un programa emès el dia 17 de maig del 2021 a Catalunya Ràdio. Abans de marxar, però, Jordi, les nostres vies de contacte.
4: Doncs a l'email hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, el repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, i també tenim un número de WhatsApp.
3: És el 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí podeu dirigir els vostres missatges si teniu alguna gravació antiga de ràdio, especialment, o també si ens voleu explicar qualsevol batalleta, si vosaltres heu fet ràdio o en feu, o si heu sigut oients de ràdio allò empadernit, si voleu parlar de programes de fa temps, ens faria gràcia escoltar-vos. Doncs fins ben aviat, aquí a l'Hemeroteca ens retrobem d'aquí molt pocs dies. Gràcies per escoltar-nos.
4: Gràcies, que vagi molt bé.
10: Peyu, aquí Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair, aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo.
11: Em rebeu, company?
10: Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí Peyu.

0: Durant l'absència del pare, el petit Johnny, el nostre protagonista d'avui, viu en la pobresa. La seva mare rep l'ajuda de familiars i amics per tirar endavant.
1: Bueno, que li enviï calés al pare, no? No, no cobra la guerra per matar nazis?
0: No sé si
1: no
0: es cobra.
1: No hi ha un tanto?
0: Un xeque... Un xeque...
1: Amb tiquet menjador?
0: Tiquet menjador.
1: Tiquet restaurant.
0: Allò no sé, allò és una excentricitat dels de Barcelona, perquè jo no ho he vist mai aquí, aquells tiquets.
1: Mai n'he tingut.
0: Vas a pagar en un restaurant i surt un senyor amb un talonari que sembla la loteria del futbol.
1: Un senyor amb traje, senyor aparentment respectable, o senyora, i comença a fer raca, raca.
0: I se'ls passen entre ells, ho has vist, això?
1: Sí, sí, te dono això.
0: Jo te dono aquest, que jo tinc l'altre, que a mi me'n queden dos.
1: Que cada tiquet d'aquells té un preu, no? 2,5 euros, que dius, que has de menjar, 2 euros i mig. Si no pots ni un got d'aigua.
0: Per anar a fer el cafè, per anar a fer
1: el cafè. El cafè, sí.
0: No és fins als 3 anys que en Johnny coneix definitivament el seu pare.
1: Ostres, que un pare no pugui conèixer el seu fill fins al cap de 3 anys? Bueno, almenys està viu.
0: Sí.
1: Vol dir que es diu si el pot veure.
0: Exacte.
1: I pot recuperar el temps perdut.
0: Sí, senyor. El primer que decideix fer amb el seu fill quan torna a casa és canviar-li el nom de John per James.
1: Com? Perdoni? O sigui, el tio no coneix el fill fins que té 3 anys i el primer que fa és canviar-li el nom?
0: No, i no li devia agradar, jo què sé, no sé.
1: De John a James?
0: Sí.
1: Bueno, tampoc és que n'hi hagi per tant.
0: Es diu John. A mi m'anava més James.
1: Vinga, home, si el canvi hagués estat de John a Bartomeu...
0: S'entén.
1: S'ha de dir Bartomeu com l'avi. Però de John a James és una mica...
0: Jo què sé.
1: És una mica... Aquí estan mis huevos de macho, no?
0: Home... Marcar una mica el territori, no? Aquest nano, quan se li va posar el nom, a mi no se'm va consultar, Jo estava a la guerra disparant...
1: Jo estava matant... No vaig anar a veure morir els meus amics...
0: Ara.
1: ...perquè tu li posis Johnny en aquest nen.
0: Ara es dirà James. Home, ja. L'estabilitat... En fi, m'he perdut, Perdona, que no sé on passem,
1: No, no, que, és el que dèiem, això, que almenys ara en James... Ja no John, ara en James.
0: Ara es diu James,
1: Ara té el pare al costat, que és veterano de guerra, i això et dona molta estabilitat.
0: Bueno, estabilitat no seria una de les qualitats de la família Hendricks, Els pares d'en James tenen baralles constants. Tots dos abusen de l'alcohol i les drogues i la situació es fa insostenible. L'any 1951 es divorcien i és el pare qui es queda amb la custòdia del seu fill de mirada pura i brillant.
1: El pare. Però si no, ni coneix el nen, si li ha canviat el nom.
0: No sap ni com es diu.
1: No sap ni... Ara ja es deu fer la pitxa, em diu. La mare bé l'havia criat sola fins ara, no?
0: No, i mira, se l'ha quedat el pare. També
1: què?
0: Que el jutge decideixi que se'l queda el pare.
1: Bueno.
0: Que no l'ha conegut en 3 anys, hauríem de conèixer la mare,
1: Sí. O la mare o el jutge.
0: O el jutge, sí, exacte.
1: Ja, perquè un dels dos...
0: Hi ha un factor patina, hi ha un factor que patina.
1: Sí, sí, sí.
0: Som als anys 50, l'època daurada del rock. Com qualsevol nano de 12 anys, en James, que es fa anomenar amb el diminutiu Jimmy, té les orelles enganxades a la ràdio i no para de moure l'esquelet amb les cançons de B.B. King, Muddy Waters o en Robert Johnson. Quan canten aquí, no canten.
1: No canten, no canten.
0: Ah, vale.
1: Tio, un té prom tocar dues notes amb la guitarra. Ja,
0: ja està.
1: Està. Fa molt de feeling.
0: Jo, si no hi ha algú que canti, ho trobo falta.
1: No?
0: Ho trobo
1: no t'agrada?
0: No m'agrada, no m'agrada. Trobo... Tot em sona sintonia de ràdio, llavors. Dic, bueno, o diuen el títol del programa o que algú es posi a cantar. Si no, no sé de què va aquesta música.
1: Però tio, que és en B.B. King que està tocant,
0: sí. Vale, vale, vale. En Jimmy somia... En B.B. King és el vell, no?
1: Si en 18 anys tots eren vells, ja. Feien aquella cara embassegada.
0: Però de les fotos que he vist jo,
1: B.B. King,
0: de negres
1: que
0: digui, tocant...
1: Mira, de negres tocant, que ja, mira, ja.
0: Hi ha el vell i el jove.
1: Hi ha. De Kings, n'hi ha 3, eh?
0: Ah, sí?
1: En Freddy...
0: Allà sí serà com el de la Rocío Jurado i tot això.
1: Sí, no, pitjor. Pitjor encara. Pitjor encara. En B.B. King, perquè el reconeguis, el que estava assegut a una cadira sempre.
0: Vale, vale.
1: Ja una mica, mica de sobrepès.
0: Sí, sí, ja sé qui és.
1: Saps qui és, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Perfecte, vale, doncs aquest.
0: En Jimmy somia que algun dia serà com els seus ídols i tocarà la guitarra. Però a casa no hi ha diners, així que en Jimmy recorre la imaginació. El Segal va amunt i avall amb una escombra simulant que és la seva guitarra. Els primers $5 que guanya els inverteix en una guitarra acústica. Com que no té diners per anar a classes, aprèn a tocar de manera autodidacta amb cançons d'Elvis Presley.
1: Bé.
0: Amb els 4 acords que pren, en Jimmy forma la seva primera banda, The Velvetones. Però en un concert, comprova com els altres instruments se senten més que la seva guitarra acústica i això no li acaba d'agradar. En Jimmy vol una guitarra elèctrica.
1: A veure, Jimmy, aprèn primer amb l'acústica.
0: Sí.
1: Que si, és que ja compres una guitarra elèctrica, és que sempre comencem la casa per la teulada.
0: Passa, passa,
1: passa. És que jo vull que faci soroll. Tranquil. tranquil.
0: Primer l'acústic. Primer l'acústic. El pare d'en Jimmy veu el fill emprenyat perquè la seva guitarra és una merda. I el pare és un borratxo que només està preocupat per les seves cabòries, però un bon dia aquell home li fa un dels regals més especials de la seva vida. Una guitarra elèctrica.
2: Ah, ara!
0: Això se sent
2: ara,
0: més bé. Això
2: on sí t'anaves amb l'altre? Fet de monitor d'esplai? No, de totes maneres no em sembla bé, perquè primer quatre acords, solfeig...
0: Solfeig, primer solfeig.
2: Primer anem a saber tocar els clàssics.
0: Sí.
2: Després ja faràs fressa.
0: Tu saps tocar la guitarra?
2: Sí, però, jo no, tampoc.
0: Tampoc?
2: Jo vull una guitarra elèctrica, fa soroll. Jo solfeig.
0: No vas fer solfeig. No.
2: Ho vaig trobar una excentricitat.
0: En Jimmy, com en Jair, no aprendrà mai solfeig. El seu art li surt de dins, de les entranyes. Amb la guitarra elèctrica se sent el rei del món i comença a actuar de forma excèntrica, dins i fora dels escenaris. En 18 anys la policia el deté per robar un cotxe i per conducció temerària. Li donen dues opcions, presó o exèrcit.
2: Ostres,
0: què és això? Un joc, no?
2: De TV3, presó o exèrcit. Ostres, jo el miraria,
0: Home, jo el miraria, i tant que el miraria.
3: Bon dia, són les 7 del matí.
4: Bon dia, són les 8.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que et toco els dits.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
8: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
10: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
11: Nada más, buenas noches, adiós, a las 0:37 minutos.
12: Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
13: El meu nom, Sílvia Tarragona.
14: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
15: Catalunya Ràdio, passadença diagonal 614, Barcelona 0801.
16: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
17: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
18: Fica comant! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
19: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'eston, que és només per avui.
20: Bon dia, bona hora. Això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
21: Con vosotros, Alberto Malla.
22: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
23: ¡Misora! ¡Misora! ¡Que se siente!
24: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
25: El matí i la mare que el va parir.
26: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
27: Molt bon dia, confuses i confuses, benvinguts.
28: Senyor Marcelí, avui els de Llet Nostra estan, estan celebrant-ho a la fàbrica, perquè avui torna a la seva secció.
29: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
30: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
31: I aquest és el Miki Motoclub, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
32: El Víctor Ullés, com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
33: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
34: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
35: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
36: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
37: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
38: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
39: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
40: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
9: La maroteca de la ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Simpli Sant Cugat és una publicació mensual en paper pensada per la comunitat internacional del municipi. Es tracta de la proposta d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat, que fa un any van decidir convertir el que va començar sent una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit. Va dirigit sobretot a les persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat, com per exemple expressions útils en català, la història de la ciutat, com funciona l'Ajuntament, entre d'altres. El projecte combina informació pràctica, agenda cultural, entrevistes i activitats locals amb la voluntat d'ajudar les persones nouvingudes a descobrir la vida social i associativa santcugatenca. L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit del pas de la polèmica generada pel rebuig a la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa del 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027. Segons el govern, la confusió s'ha produït per un error en la informació facilitada per l'organisme de recaptació i gestió tributària. El debat va sorgir després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent. I aquest dimecres, Valldoreix permetrà l'accés gratuït dels veïns i veïnes empadronats a la vila a la piscina del complex esportiu amb motiu de l'alerta del nivell 5/6 per onada de calor. Per accedir-hi caldrà identificar-se i es permetrà l'accés fins a assolir l'aforament màxim de l'equipament. La comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals número 16, tocat al casal Torreblanca, que estava previst per aquest passat dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. I abans d'acabar, us diem que la West Tennis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles, un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el CN Sabadell com el club amb més títols de la competició. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions de qui us està parlant, el meu nom Jordi Caselles. Ja em coneixeu, ja m'heu escoltat al costat de l'Esteve, que ara tot seguit sentirem en aquesta aventura radiofònica que sempre diem que ens porta a la Maroteca de la Ràdio, perquè viatgem cap al passat, allò com si fos una màquina del temps, i recuperem vells talls, vells en ve baixa i vells en ve de Barcelona, que han format part de les zones arsianes. L'Esteve és el que ens falta aquí. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi. Doncs un dia més aquí, com sempre, parlant de ràdio, en aquest refugi que és la Maroteca de la Ràdio, on es preserven gravacions de fa molts anys i s'editen, s'equalitzen si fa falta, perquè les gravacions analògiques fetes amb mitjans com cintes de caset de vegades requereixen d'aquest art de restauració. I després, doncs, compartim tota la documentació que tenim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. És a dir que, ja ho sabeu, si teniu talls antics de ràdio que tingueu enregistrats en qualsevol suport, doncs podeu contactar amb nosaltres a través d'aquestes vies. Jordi.
3: Doncs tenim el d'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, hemerotecaradiosantcugat, va tot junt, @gmail.com. I també tenim un telèfon, que és el WhatsApp.
4: El 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol gravació i la voleu compartir amb nosaltres, per ridícul que sembli, però qualsevol tall pot ser molt valuós, perquè, com sabeu, si ens escolteu habitualment, hi ha moltes gravacions que són inèdites, que resten en moltes cases particulars, familiars, però que no transcendeixen a no ser que persones com nosaltres les comparteixin amb una entitat com la Universitat Autònoma de Barcelona, que preserva en un lloc únic, en un cloud, totes aquestes gravacions on resten indexades i correctament es poden localitzar i es poden escoltar des de la web Arxiu Sonor de la UAB. A internet ho podeu trobar. Bé, doncs, amb què comencem avui, Jordi? Què et sembla viatjar cap als inicis de RAC1 a l'any 2000? Al maig de l'any 2000, concretament el dia 1 de maig del 2000, va començar les emissions RAC1 i va fer un programa especial en el qual hi apareixien diverses persones, col·laboradors d'aquesta emissora que arrencava llavors des del grup Godó. I Andreu Buenafuente ja va treure el nas per allà, a veure si tu imagines això.
3: L'Andreu Buenafuente ja treu el nas per allà, vaja, ja volia tocar el sector privat.
4: Bé, jo crec que el van convidar doncs, per fer una mica més sonat, no?, aquest inici d'emissions de RAC1. Doncs anem a escoltar com parlava de diferents horaris que hi hauria a l'antena de RAC1 aquell any 2000.
5: Ara que toques aquest tema, que diguem pesat ja, però sóc el pesadet de la tertúlia. Per què aquest afany de cada vegada començar abans, saps?
6: Perquè això és com una guerra.
5: És molt fort, no? Vull dir, fins que una comenci a les 5, l'altra a les 4... Bueno, no.
6: I al final no podrem...
5: Les 8, els informatius.
7: Però sí, canvien els hàbits.
5: Sí.
7: També ens...
5: Vols dir, tant.
7: Jo crec que sí, ens llevem cada cop més d'hora.
5: Canvien els menjus.
7: I canvia el trànsit, també. Perquè cada vegada hi ha més cues, i per tant, doncs s'ha de sortir més d'hora per arribar a l'hora a la feina, i estàs més disposat a sentir ràdios.
6: I la gent, a més, cada vegada viu fora de Barcelona més, i cada vegada l'estona que passes al cotxe és més llarga i comences més d'hora. És a dir, potser per començar a les 8, has de llevar-te a les 6 i...
5: Jo pensava que era una guerra...
6: Tota la cua de la ronda, no?
5: Ja, em sembla que una guerra entre els grans dels matins de la ràdio, no? Els Olmos, el Gabilondo, vull dir, si un dia el Cuní vol començar a les 3, doncs vosaltres a les 2. A la 1, llavors, unim-nos i no dormim mai.
6: Digue'm a mi tu alguna cosa, també. Digue'm tu ara una cosa, però jo a la guerra no entro. Vale. Jo a aquesta guerra no entro. No, de totes maneres, sí que és veritat que això és com un... Van caient, un comença a les 6, diuen, estan a les 6, jo també, vinga, som-hi, i a les 5, és veritat. Però no, jo guerra no, jo som pacífica.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: No sé si t'has fixat, Jordi, que aquí hi havia alguna veu més. Jo identifico el Ramon Pellicer. No sé si n'has escoltat alguna altra de veu que puguis reconèixer.
3: Que em soni sí, però no et sabria dir quin nom, La de la noia... Em sona molt.
4: A mi també em sona molt, però no sé dir el nom.
3: Però no sabem qui és. I la veu més greu era la del Ramon?
4: Ramon Pellicer. Sí. Efectivament.
3: Fixa't, feia gràcia el que explicava ja l'Andreu, que això també ho havia comentat l'Antoni Bassas, no? De dir, bueno, si hem de començar abans, començarem abans, no? Aquesta guerra de a veure qui comença abans, no? El Bassas ho comentava quan als finals del matí de Catalunya Ràdio, que deia, bueno, si hem de començar a les 6, començarem a les 6, no? L'última etapa ja es començava a les 7, però...

0: arxiu.radio.uab.cat. Hi ha una gravació datada del 23 d'octubre de 1989 que aporta Toni Mascaró, molt interessant, i ara t'explico el per què. Perquè hi apareix Roman Armengol. Amb el Roman jo hi he parlat darrerament perquè ell té una emissora online que es diu Music Rocks Radio, i on s'hi passa el meu programa Rock and Classics, des de ja fa un any. Bé, jo no el conec en persona, no ho hem aconseguit, però sí que hem estat en contacte doncs, per diverses vies, però sobretot per WhatsApp. I fixa't tu que vam intentar veure'ns fa poc perquè ens uneix una passió que és la moto. Aleshores, ell, com a terrassenc, coneix perfectament Talamanca i la seva carretera, i més d'una vegada, anant en moto cap allà, doncs m'ha avisat dient «Ei, que estàs pel poble, que així ens veiem i ens coneixem», i no hem coincidit. I l'última vegada que hi vaig pujar jo al poble va ser al revés. El vaig avisar jo, dic, escolta, que vaig cap allà. I em va contestar que havia tingut precisament un accident de moto i que, per tant, doncs, no es podia moure massa. Doncs bé, anem a escoltar perquè em fa molta il·lusió que sigui així. El Roman Armengol, en aquesta gravació del 23 d'octubre de 1989, a Radio Club 25, fent temps perquè en alguna ocasió puguem entrevistar-lo aquí, a la Maroteca de la Ràdio.
1: Exactamente las 6:06, sintonizas Radio Club 25, la 95.6. Hemos escuchado un disco histórico y ahora, de nuevo, en primer plano, la más acuciante e interesante actualidad musical. Desde aquí los saludos de Roman Armengol y ya sabes, esta es... Uno de los discos más importantes de este 89, Tears for Fears y su Sowing the Seeds of Love, el álbum The Seeds of Love, ¡qué bueno es!
0: Bé, Jordi, suposo que aquesta cançó a la que feia referència en Roman la coneixes sobradament, no?
2: Doncs sí, perquè també tinc el disc original dels Tears for Fears. El títol és Sowing, ara no em sortirà. És plantar.
0: Sowing the Seeds of Love, correcte.
2: Sowing, això, the Seeds of Love, plantar les llavors.
0: Les llavors de l'amor, sí, sí.
2: Exactament, és una cançó llarguíssima, no? Que a més canvia, té molta variació d'estil, no? Molts instruments, molt complexa, i de fet, doncs, una de les meves preferides d'ells, tot el disc és una meravella, eh? Sí, sí.
0: Bé, és un disc que ells mateixos deien que té influència dels Beatles, per exemple, no? I és cert, hi ha certa instrumentació, cert arranjament que recorda una mica la música dels Fab Four. Interessant, interessant. Bé, ara, si et sembla, Jordi, anem una mica a parlar de nosaltres, però des d'un punt de vista diferent. El dia 6 de maig del 2022, nosaltres vam visitar Catalunya Ràdio de la mà de Nil Via, que ens va ensenyar totes les instal·lacions de l'emissora nacional de Catalunya, i nosaltres vam fer una gravació que fins ara ha restat inèdita, i com que ara ja estem ultimant tots els talls que us anem a oferir aquesta temporada, doncs vaig recuperar aquesta gravació i em va semblar interessant punxar-la a l'antena. Es tracta de la gravació que vam fer sortint, precisament, de Catalunya Ràdio. Tu i jo anàvem pel carrer i et vaig dir, mira, Jordi, agafem la gravadora i anem a deixar constància de les nostres impressions d'aquesta visita a Catalunya Ràdio. Bé, doncs avui és el dia que hem estat fent la visita amb el Nil Via del suplement a Catalunya Ràdio. Ens ha estat ensenyant totes les instal·lacions de les emissores de la Generalitat i la veritat és que ens ha encantat. Ens ha encantat perquè, clar, aquí hi ha moltes emissores, moltes entre cometes, tampoc n'hi ha 25, però jo crec que hi ha pocs llocs a Barcelona, a part de Cadena Ser, on hi hagin tantes emissores juntes en un mateix edifici. També ens ha agradat, estan comentant ara fora de micròfon, tot l'espai que hi ha. Aquí es nota que és un edifici de fa molts anys, uns estudis que van canviant, però que també n'hi ha alguns que tenen exactament el tamany que tenien, que estan al mateix lloc, l'estudi principal és el mateix, tot i que s'hagi modernitzat, té el mateix espai, els mateixos metres. També és veritat que la tecnologia ha canviat i, per tant, tens taules més petites, però també molts més elements tecnològics que abans no hi havien, com connexions a internet, etc etc. Com ho has vist tot això?
2: Bé, la meva primera impressió, de fet, ha sigut l'espai, no? Les dimensions que té tota l'edifici en si, no? De fet, l'edifici de Catalunya Ràdio és un edifici de vivendes on les tres primeres plantes són ocupades per Catalunya Ràdio. No sé si també hi ha algun sòtano. És un edifici molt gran, és un edifici amb molts departaments, amb moltes seccions, amb molts estudis. Jo crec que n'hi poden haver-hi com 15 ben bé, potser, amb un control central de tota l'emissora, com si fos televisió, igual, no? De fet, ells controlen també o comparteixen senyals de TV3. Després, mira, precisament ha sigut

0: amb això, amb control central, quan parlant amb la companya d'allà, ens explicava tot el que controlen des d'aquí i dius, bueno, clar, és que aquí controlen moltes coses. És que Catalunya Ràdio no només és una freqüència aquí a Barcelona, és que són delegacions, corresponsals que entren en directe, desconnexions, senyals que comparteixes en TV3, clar, és que hi ha moltes coses, no? I aleshores vas entenent que dius, sí, sí, clar, es necessita espai, no? Però n'hi ha molt, n'hi ha molt. I alguns estudis, com ens ha passat amb l'estudi de la Cati, que ara us explicarem qui és la Cati, doncs ens ha enamorat. Directament a l'entrar hem dit, quin estudi més maco.
1: Bé, ara estava recordant una frase que diu diverses vegades l'Albert Malla, una d'aquestes dites antigues de ràdio, que diu, si una voz t'enamora, no vayas a la emissora. Nosaltres no hem anat a buscar cap veu, però clar, sempre que entres en una emissora gran, professional, on hi ha veus conegudes, doncs sempre estàs una mica allò amb l'orella a punt per veure qui és la veu que relaciones amb aquella cara que estàs veient en aquell moment, no? I bé, hem tingut el gran plaer de veure en Jaume Brufau, ens ha fet molta il·lusió perquè és una d'aquelles veus de Catalunya Informació que hem escoltat des de fa molts anys i ens ha encantat parlar una estona amb ell i fer una mica de broma, que em sembla que és una persona bastant bromista, tot i que té un posat molt, molt seriós d'entrada, però té aquest punt d'humor que ens ha encantat.
0: Sí, sí, sí. Això és el que sempre sorprèn, no? En antena, doncs, el rigor, no?, de la informació, però després fora d'antena, doncs, aquesta personalitat, doncs, distesa, oberta, i que això agrada molt. Abans us deia qui és la Cati. Bueno, la Cati és Catalunya Informació, però aquí, a la casa, tothom li diu la Cati. De fet, això, el que deies, Esteve, en Jaume Borfau, ens ha agradat molt, molt parlar amb ell, i em diu la sort, no?, d'escoltar-lo durant un moment en directe, i dius, uau, quins tempos, quin timbre, quina manera de parlar tan fantàstica.
1: Hem vist i escoltat també en directe a l'estudi el Xavier Palau, també un històric de la casa, fent, com és habitual, el butlletí d'esports just abans de l'hora en punt, en aquest cas. I bé, doncs, fantàstic, com sempre. Notes que ens agraden aquestes coses, hi ha gent que potser no ho entén massa, però jo crec que els oients del nostre programa sí, perquè si són enamorats de la ràdio els agrada viure les coses en directe des de dins de l'estudi, que és com nosaltres no fem ara mateix el nostre programa, però que ens agradaria fer-ho potser en un futur, qui sap. Hem parlat de programes nocturns, de fer en algun moment alguna història, això seria divertit, no?
0: Doncs i tant que ho seria. És que l'estudi té una màgia increïble. Vaja, quan ens hem assentat a l'estudi amb el Nil, doncs és que quan ja t'asseus, et poses els auriculars, tens davant teu el micro, per cert, uns micròfons de la casa Sennheiser que fa com 30 anys que és el mateix micròfon.
1: Cap a 40, eh? Cap a 40, jo no? Ja els tenia a Matadepera Ràdio, aquests micròfons.
0: I és un micròfon que continua sonant espectacular i continua també valent molt. I doncs això, no? És que és la màgia de l'estudi. I aquí a Catalunya Ràdio, home, que també considero el privilegi d'estar en unes plantes elevades, amb vistes al carrer, no? Però tu estàs dins un estudi insonoritzat, parlant, i el que passa a fora és com un videoclip, no? Tu vas veient coses que es mouen, el vent, la pluja, però tu estàs en el teu programa, no? Jo ho trobo fantàstic, això, ho trobo fantàstic.
1: És cert que la imatge que tenim nosaltres, que venim d'emissores petites, locals, és la de búnquer. Tu estàs normalment amb plantes interiors, plantes subterrànies o semisubterrànies i amb molt poca llum o zero llum natural. Jo vaig passar així uns quants anys i la veritat és que quan tens uns estudis amb aquestes característiques directament a fora, amb llum natural, doncs evidentment això és un luxe i que sigui per molts anys que aquests estudis estiguin aquí i que tots puguem disfrutar de la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Doncs llarga vida a la ràdio, com sempre diem.
2: La Maroteca de la Ràdio.
1: Aquestes eren les nostres sensacions després d'aquesta visita a Catalunya Ràdio aquell maig de 2022. Un record bonic, sempre, Jordi, el que tenim d'aquests moments, d'aquella visita que el Nil ens va fer. Vaja, el millor regal que ens podia fer una persona de ràdio, eh?
0: Doncs totalment. Jo em notava eufòric, sortint d'allà, explicant tot el que havíem viscut. La veritat és que sí, clar. Si tens la sort que et convidin, que i a més tinguem un guia per tota l'emissora, bé, són coses que tinc molt bon record. Dels mateixos que, i permetem que vagi un parèntesi amb la televisió, vaig tenir, la vegada que vaig tenir l'oportunitat de visitar tots els estudis
3: quasi totes les instal·lacions de televisió espanyola a Sant Cugat, i em va semblar una excursió increïble, no? Doncs en això de la ràdio igual. Parlàvem de, ara quan ho escoltava, no?, dels estudis amb llum natural. Catalunya Ràdio sempre ho ha tingut, però no oblidem a RAC1 que estan a una planta 15 i que, bé, bastanta llum natural també tenen. I jo crec que, com tu també deies, no?, que havies passat molts anys en estudis més foscos, que no hi havia llum natural ni quasi es veia al carrer, doncs té que ser també un factor important, no?, a l'hora de trobar-t'hi a gust, que per suposat ja estàs a gust perquè estàs fent el que més t'agrada, que és la ràdio, però és que si a més ho fas en un entorn maco...
1: Aquí hi ha diversos factors, que és la llum natural, també si estàs a prop del carrer i pots veure la gent que està per fora, que fins i tot la majoria de casos t'està escoltant, home, doncs sí, encara aproximes més la ràdio al carrer, i mai millor dit, i a l'inrevés, no? Per tant, a mi em sembla que uns estudis com aquests de Catalunya Ràdio, els de la planta baixa, ICAT, que està a la banda de Diagonal, Catalunya Ràdio, la banda de Beethoven, això, vaja, és més que privilegiat. Clar, si tu te'n vas a la planta 1, estàs al mateix lloc, al mateix edifici, tens la mateixa llum o més, però ja no estàs directament tocant i veient la gent del carrer, no? Si a més de tot això, el que tu deies, si estàs en un soterrani, d'una banda estàs més desconnectat, amb l'avantatge que això suposa també, que vol dir que no hi ha cap mena d'ingerència externa, no hi ha cap interferència, i per tant et pots concentrar a fer un programa de ràdio de molta qualitat. Però jo crec que la conjunció de la llum natural, evidentment en qualsevol tipus de feina, i el contacte amb gent que probablement t'estigui escoltant, que no té per què ser així, crec que té molt de valor, no?
3: Sí, fixa't tu que vam viure aquest fet en la seva màxima expressió, el fet d'haver-hi un estudi a peu de carrer, en el comiat de l'Antoni Bassas en el matí de Catalunya Ràdio, no?, on tenia una gran representació de la seva audiència a l'altre cantó del vidre, veient-lo amb ell i volent-se acomiadar, no? No sé si això ha passat mai amb altres emissores que no tenen un estudi així, saps?
1: Sí, sí. Bé, i l'altre exponent del qual nosaltres no hem parlat gaire perquè no l'hem viscut és les emissores com tenia abans el Passeig de Gràcia, Ràdio Nacional o Ràdio Barcelona amb el Toreschi, doncs amb aquests estudis amb butaques, no?, on hi podia anar molta gent com si fos al teatre, no? I clar, això és encara una altra realitat diferent, però també bastant representativa del que havia representat la ràdio fa anys, no?
3: És així, i que, per exemple, RAC1 té, no?, el seu estudi té cadires on es convida gent, o sigui, on hi ha públic, em refereixo.
1: Sí, bé, Catalunya Ràdio, l'estudi 1 també.
3: I Catalunya Ràdio també, l'estudi 1 també, sí.
1: Correcte,
3: sí,
1: correcte.
3: També. Sí, amb un petit piano amb esquerra. Depèn, si estàs assentat, amb esquerra estava sempre.
1: Molt bé, doncs, seguim amb més ràdio i ara anem a falques de publicitat, evidentment, històriques. En aquest cas, Turiocio, però aquí no tinc cap referència ni de l'emissora on es va emetre ni de quin any. A veure si entra la gent de l'audiència, ho podem endevinar.
4: Grandes viajeros. Magallanes dio la vuelta al mundo. En una escapadita.
5: Pardiez. ¡Qué pasada de vuelta!
6: En una escapadita.
7: Magallanes no para de hacer escapaditas con Turiocio, a dar vueltas y vueltas en lo que más le gusta en el mundo.
8: ¡Qué pasada de vuelta!
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
9: Com és la realitat virtual?
10: Realitat virtual.
11: A mi m'agradaria molt ser virtual.
12: Això virtual m'ha agradat molt,
11: Sí, no? Sí. Joc de paraules, virtual.
12: No sé, que jo estic desconnectat de la realitat virtual.
11: Imagina't.
13: La realitat virtual és molt bonic, aquest títol, perquè
11: viuen
13: molt.
14: Realitat virtual. Amb Virtu Moron, de 4 a 7 de la tarda, a Com Ràdio.
15: Para realidad virtual, bon Nadal.
16: Què s'estima més? Això? O això altre?
17: I busqui.
16: La República, una ràdio tranquil·la per temps revoltats.
14: La República de Com Ràdio. De dilluns a divendres de 6 a 11 del matí amb Joan Barril.

0: Aquí teníem unes falques de promoció de Com Ràdio de desembre de l'any 2001 que ens facilita Mario Azañedo. Hem escoltat algunes veus conegudes, com per exemple la de Joan Masso Kleiner, actor i també actor de doblatge, amb aquesta veu tan fonda, tan bonica, de la qual ja hem parlat aquí a l'hemeroteca, que també va formar part de les veus de Com Ràdio. I també, d'altra banda, hem escoltat la veu de Joan Barril amb La República, el seu magazín matinal, que ens va il·lustrar durant unes quantes temporades a Com Ràdio. I ara, Jordi, anem cap a Ràdio Sant Cugat, a veure si te'n recordes de la veu de Ramon Grau, el primer director de Ràdio Sant Cugat. La tens present, no, suposo?
1: La tinc present. Deixa'm fer un apunt ja que estàvem en aquest
0: últim
1: tall. Curiocio, que preguntaves l'any.
0: Sí.
1: Podem tenir una aproximació. L'empresa es va constituir l'any 98.
0: Mm-hmm.
1: I va durar fins al 2013. Clar, és un ventall força ampli, però fins i tot et diria cap al tipus de falca. Jo crec que estaríem molt a prop del 2000 o abans i tot.
0: Doncs mira,
1: entre aquest 98-2000.
0: Jo afinaria una mica més encara, i és que crec que aquesta falca és de cadena SER i enregistrada a Ràdio Barcelona. Per què? Perquè la persona que posa la veu, que ja n'hem parlat aquí perquè hem escoltat alguna altra falca, i no recordo com es diu, jo el vaig veure treballar a Ràdio Barcelona quan fèiem allà el Pastafullada. Aquest senyor el vaig veure i el tinc molt present, la seva fisonomia, però no recordo el nom. I mira que em vaig parlar amb l'equip del Fullada, anys després, ja aquí a l'hemeroteca, i no ens en sortim, no sé com es diu.
1: Bé, si algú ho sap, si algú de cadena ser que ens escoltant, que ens truqui, ens ho digui, que ens enviï un mail.
0: Exactament, exactament.
1: I així, a veure, ens ho diu. Doncs mira, aquesta és la informació que hem pogut trobar.
0: Molt bé, doncs vinga, doncs, seguim amb Ramon Grau, exactament, a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar un separador del Sant Cugat avui, de l'any 1989.
2: Sant Cugat, avui, l'informatiu.

0: Bona tarda. Aquest és l'informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat, que comencem amb els titulars de les principals notícies que tractarem. Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Sant Cugat és la tercera ciutat amb major recepció dels emigrants de Barcelona. Concert a Sant Cugat dins l'Estaix Internacional de Música de Cambra. La Coral Sant Cugat se'n va de gira. Victòria de l'equip espanyol d'hoquei herba. Els ingressos d'explotació d'autopistes creixen a 13.800 milions de pessetes. Informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat. El control tècnic, Xavier Montero. A la redacció, Xavier Fornells, i els parla Esteve Sala. Tal com els informàvem als titulars, Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Com vostès saben, a 4:45 de la matinada de dimecres, Sant Cugat va rebre els efectes d'una trombonada, efecte meteorològic molt poc freqüent, que s'acompanya de calamar-se, pluja i fort vent. L'única víctima que hi va haver degut a l'aiguat es recupera favorablement a la unitat traumatologia de la residència de la Vall d'Hebron. El nostre company, Xavier Fornells, ha entrevistat avui l'alcalde accidental de Sant Cugat, senyor Gavaldà. Aquest és el contingut de l'entrevista.
1: A més de 48 hores de l'ensurt que va provocar la tempesta caiguda a les 5 de la matinada d'abans d'ahir, el poble va recuperant la seva normalitat. Parlem amb Vicenç Gavaldà, que és alcalde accidental de Sant Cugat en aquestes vacances i que també l'han sorprès una miqueta tot aquest trasbalsament que ha tingut el poble, però que de mica en mica va recuperant. Els danys que hi han hagut són importants o no es pot considerar una cosa molt important tot el que ha passat?
2: No, ja ho vam comentar, que el fet d'aquesta tempesta era un, dins de la intensitat era, diguem, normal, no?, a l'estiu. El fet de, era la coincidència d'uns vents d'altes velocitats i el barrejar-se llavors amb les branques caigudes, fulles, la pedra, doncs llavors va provocar uns efectes secundaris que en condicions normals no s'haguessin produït, però podrien classificar de normals.
1: Alguns caminals de la zona de Vall d'Oreig i de la Floresta estan bastant espatllats i després s'ha restablerit el servei de llum en aquestes zones i després hi ha una sèrie de problemes que la brigada municipal suposo que els haurà d'anar fent de mica en mica, degut que també estem en un període de vacances que ens ha sorprès una miqueta a tots en el fet de tenir que treballar molt contínuament sobre efectes, per exemple, els carrers, replantar els arbres, potser arreglar llambordes.
2: Sí, d'immediat que es va produir l'aiguat, ja a les 4 de la matinada teníem tota la brigada en peu treballant, com sempre que passa alguna situació d'aquest tipus.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Doncs hem empalmat aquest indicatiu del Sant Cugat Avui amb precisament un fragment del Sant Cugat Avui de l'agost de 1989, moment en el qual hi va haver una trombonada, és a dir, una tempesta d'aquestes una mica violenta, típica de l'estiu, de l'agost concretament, a casa nostra. I ara tu em feies fora de micròfon, Jordi, una apreciació respecte a aquesta nomenclatura.
6: Sí, sí, sí, feia aquesta apreciació perquè com a bon meteo transtornat, que sóc jo i que em defineixo com a tal, aficionat, Remés, la paraula trombonada no em sonava, i però de la manera que ells ho estaven explicant, he deduït que el que estaven referint-se és el que nosaltres en català li diem un esclafit. que de fet és una ventada molt forta que baixa del núvol, no és giratòria, sinó que baixa recta, a gran velocitat, i quan impacta en el sol, en el terra, s'expandeix, com una espècie d'ona expansiva, i això és el que fa que sigui bastant destructiva i hi hagi bastant vent.
5: Bé, fenòmens que malauradament estem vivint cada vegada més per aquest clima una mica extrem que tenim, no?
6: Sí, de fet el grafit, matitzo que és un fenomen més lligat a vent, pròpiament, val? Aquí, segons explicava, també hi havia pedra, hi havia aigua, però sí que, escolta, la paraula trombonada, que entenc que s'escriuria en bo i en ve de Barcelona, trombonada, no la trobo ni a Google. O sigui, em sembla que sigui una paraula d'allò de l'argot popular.
5: Podria ser.
6: Però no acabo de veure com a fenomen de meteorologia. Però bé, escolta, ho hem entès, que d'això es tracta.
5: Efectivament. Molt bé, doncs seguim amb més històries i ara anem a pífies, que ara fa dies que no us en posava en cap. Anem a riure una mica, escoltem unes pífies de les gravacions del Cau de Lletres que feien per Mata de Pere Ràdio quan estàvem acabant la temporada 22-23 en la qual es va emetre aquest programa a l'emissora amb l'antena més alta del Vallès, Mata de Pere Ràdio. Anem al juny de 2023 al Cau de Lletres.
7: Hola, Esteve, doncs moltes gràcies, encantat de nou de ser aquí i comentar doncs aquestes notícies que dius, no? Que en algun moment va ser notícia primerícia, primerenca, primavera sound. Deixa'l com estàs, deixa'l aquí. Hola, Esteve, doncs encantat de nou de ser aquí i comentar aquestes notícies, no? Que sempre ens agrada doncs tornar a posar de relleu, i tornar-les a fer florir per comentar-les.
5: Estàs molt florit avui. També et dic, hi ha un delay com de 4 o 5 segons,
7: Sí.
5: Com estàs?
7: Hola.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més des de la Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. És, com sempre, un enorme plaer per a nosaltres riure conjuntament amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Què rius?
6: Què tal, Esteve? Com estàs? Bon dia. Ui, bon dia i bona hora. Perdó.
5: Bueno, tampoc passaria res perquè...
6: Ja estàvem rient. No, passes perquè estàs rient.
5: Per què?
6: Perquè has dit... Benvinguts a lluites a la ràdio.
5: Sí, m'ha sortit.
6: Jo anava esperant, dic, a veure si tal, ja torno a començar.
5: Va, tornem-hi. Bueno.
6: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM. Ja ens coneixeu, som l'Esteve Llop, que ara presentarem, i l'Esteve Llop, que també soc jo.
5: El mateix. Ara ens canviem de nom.
6: Hòstia, va.
5: Això no havia passat mai,
6: No, som l'Esteve Llopi.
5: I l'Esteve Llopi. Vinga, som-hi, va. En dúplex.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs aquí teníem una altra tanda de pífies, en aquest cas de la Maroteca de la Ràdio, un enregistrament de l'agost de 2023. Allò que t'agafa la tonteria, Jordi, que comences a riure i no hi ha manera de parar.
6: Sí, a més ràpid, Bé, és que jo em faig gràcia a mi mateix, sempre ho he dit.
5: Això és important.
6: Però, això és, sí, em faig molta gràcia. I res, doncs ja me n'enric. Només començar-me a sentir ja ric, perquè dic, ja veuràs ara què diré. Bé, forma part de l'espontaneïtat, mira. Jo sempre m'ho passo bé, escoltant les pífies, i ric molt. O sigui, ric més encara de quan va passar la pífia, encara ric més. En fi...
5: Per cert, ara que et vaig escoltant i vaig veient, com podràs comprovar quan escoltis aquest programa, que la velocitat d'internet ens fa la guitza, doncs demanar disculpes abans que res a l'audiència, perquè la connexió que tinc jo en aquest cas d'internet no és gaire bona a nivell de velocitat. I de vegades sembles una mica un robot, però bé, t'anem seguint, microtalls i tal, però t'anem seguint, són gangues de l'ofici quan et connectes a distància i estàs en un lloc que, curiosament, estàs en una població de més de 50.000 habitants. En aquest cas tens un router, no diríem la companyia, però és la principal que hi ha al nostre país, 4G, i escolta'm, les dades aquí no arriben massa bé, és a dir, que és el que hi ha.
6: Sí. A vegades sembla mentida que estiguem al 2024 amb coses tan bàsiques que sembla que ja fa anys que haurien d'estar resoltes i no ho estan. Bé, en tot cas, no faré la broma, no?, de parlar expressament tallat, no?, de com... Eva, sento... Això a mi em fa molta gràcia com a broma, però no. Però en aquest cas, lamentablement, doncs sí, patim aquests microtalls, però vaja, haurem de demanar a aquesta empresa principal que ens obri allò, una com es diu en català, una al terra, obrir un canal.
5: Una sanja, vols dir?
6: Sí, vull dir una sanja. Sí, va. Sí, la sanja ja sabia, eh? Una escletxa, una... Ai, que no em surt ara. Bé, però que ens posin cable directe, fibra òptica i tot això.
5: Exacte, anava a dir fibra òptica, sí. 5G, no, vull dir més.
6: Escolta. No, fibra òptica, un giga, més o menys ben bé. Doncs sí, una sanja, quan em surti ho diré, com et diu.
5: Val. Doncs mentre tu penses, anem a recuperar un programa del qual ja en vam parlar, i és que ens acostem al centenari de la ràdio al nostre país, i precisament des de Com Ràdio, Josep Cuní parlava de Ràdio Barcelona dels 75 anys de la ràdio al nostre país. Això passava el novembre de l'any 1999 a la sintonia de Com Ràdio. Ja vam escoltar un fragment d'aquest programa, avui n'escoltem un altre.
8: I podríem tancar aquest cercle perquè de les generacions darreres, podríem dir penúltimes, no? Ramon Pellicer, bon dia, bona hora.
9: Bon dia.
8: També amb una bona experiència a Ràdio Barcelona i, per tant, des d'aquella plataforma, després l'èxit ja consolidat.
9: Això està per veure encara. L'any 81, L'any 81 devia ser...
10: Que modest.
9: Devia ser el... Sí, crec que és el moment en què em vaig incorporar a Ràdio Barcelona, va ser a la FM, va ser a los 40, que principals encara no es deien ben bé així, amb els radiosports coincidint amb les hores, i van ser uns mesos a la FM per després passar ja als informatius i seguir l'estela d'en Balcells, amb tots aquests mestres que ell ha citat. Però va ser en Joan Castelló Rovira qui un dia em va preguntar: escolta, tu llegeixes els diaris? Sí, algun de tant.
8: Quines coses que deia jo. Quines preguntes més indiscretes feia el Joan Castelló
9: doncs,
8: Rovira?
9: A més, estàs a la facultat, i sí, estic acabant periodisme, i doncs tu ves llegint els diaris, ves escoltant la ràdio, ves-te fixant en la informació, perquè és un destí que jo tinc més o menys preparat. I per culpa d'ell vaig acabar en els informatius.
8: En definitiva, representants de totes aquestes dècades que són les dècades que han estat informativament marcades per la ràdio. Per una ràdio que, lògicament, avui, alguns oients poden pensar que era millor que no pas la que puguin estar escoltant. Però la ràdio, com qualsevol altre mitjà i com qualsevol altre aspecte de la vida, l'únic que ha fet ha estat anar-se adaptant a les circumstàncies que li han correspost viure i alhora també anant servint a la societat al nivell d'exigència que la societat li reclama.
11: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes...
8: I com feia aquell oient, la ràdio també en la seva història relaciona amb aquest famós anunci, però n'hi ha molt més d'anuncis que la ràdio en el seu moment va ajudar a promocionar.
12: Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
8: És inevitable, però, quan es fa un recull històric d'aquest aniversari i, per tant, de totes les pàgines viscudes, quan s'apela als sentiments, caure una mica en la nostàlgia. Però potser, de vegades, el risc que es corre és permetre que la nostàlgia es converteixi en melangia. Tots i totes vostès han tingut molt a veure amb la història de la ràdio. Tenen melangia, o, si volen, d'una manera més suau, nostàlgia de la ràdio d'abans en relació a la d'ara? Carles Andís?
13: A la redacció ens falta la vibració que hi havia aleshores quan era una tertúlia i la gent parlava i de les discussions o de les converses en sortien idees per fer coses. Ara no. Ara les redaccions semblen un banc o una clínica. Tothom està abocat en el seu computador, ningú parla. I, per tant, jo crec que del diàleg en surten les idees. En
8: exacte.
13: Canvi, del monòleg no en surt més que el que hi ha cada cap, que no tots són molt ben provists.
10: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el que diu en Carles Santís.
8: I per
10: la part que ens toca, els que en aquest moment estem formant els futurs professionals, intentarem que això realment sigui així, no?
8: Enhorabona a tots plegats, perquè 75 anys de ràdio vol dir 75 anys de felicitació col·lectiva. Molt bé.
14: Els matins amb Josep Cuní.
15: 1899. Marconi fa la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. 1999. 100 anys després, no es pot negar que el segle XX ha estat El segle de la ràdio. Intercalades entre les veus d'aquestes dues oients, la de Pompeu Fabra, agraint que la ràdio destini una estona a parlar d'esports, això que ara alguns oients creuen que té un excés de protagonisme. Pompeu Fabra reclamava esports, va tenir un quart d'hora d'esports.
16: Un quart d'hora?
15: Un quart d'hora, sí. I després Macià, proclamant la República. 1899, per tant, enguany fa 100 anys, Marconi va fer la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. Al cap d'uns anys, als Estats Units començaven a sorgir les primeres emissores permanents. Les primeres regulars van ser emeses per l'estació KDKA de Pittsburgh l'any 1920. A Europa neix la BBC el 22. A partir d'aquí comencen a aparèixer les grans emissores de ràdio d'arreu d'Europa. A Espanya, Barcelona va ser la ciutat clau en la història de la ràdio, i ho continua sent. La primera emissora, EJU, Ràdio Barcelona, va néixer el 14 de novembre de 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera.
16: A partir d'aquí és quan van arribar els concursos, els grans concursos de la ràdio, que movíem autènticament masses de gent. Jo recordo caravanes senceres per anar, recordo una cosa de Gallina Blanca que feien, que a Vilanova i la Geltrú ens esperava una multitud de gent que imagina com arribava. No arribaven com ara, que podem arribar amb uns aparells, amb les camionetes, amb tot el dia, jo, amb tot el potencial radiofònic a la mà, no? Aleshores arribaven amb un cotxet petitet, arribaven, allà teníem un micròfon i vèiem com amb un programa de ràdio podíem moure tanta gent. Vull dir que el poder de la ràdio va ser en aquell moment i ho continua sent ara. Per mi és el mitjà més significatiu, és el mitjà més important, és el mitjà, que ho ha dit el Joan, és el mitjà més calent de tots.
17: Jo voldria afegir el que he dit abans, que per exemple, pensant en les paraules del Mario Begutara, hi ha un fet a la Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, que quan vàrem dir, amb la campanya benèfica, volem omplir l'estadi de Montjuïc, i no teníem altre mitjà de propaganda que la pròpia emissora nostra. No s'utilitzava la premsa, no hi havia cap anunci enlloc, i dèiem omplir, el dilluns ho dèiem, el diumenge volem omplir l'estadi de Montjuïc. I s'omplia de gom a gom. La setmana següent volem omplir el camp del Barça, el vell camp de les Corts, s'omplia de gom a gom. Això podia fer la ràdio.
16: És la gran força de la ràdio.
15: Elisenda, et toca representar la ràdio dels 80-90.
10: És que nosaltres, com que estem escrivint, si de cas la història, ara estava embadalida escoltant el que explicaven el senyor Vinya, el senyor Garriga, el senyor Beut, perquè si una cosa ha de tenir, penso, un periodista de ràdio, del que sigui, és curiositat, i jo la tinc molta per escoltar-los, de veritat, em tenen amb la boca oberta. Digui, senyor Garriga, que volies afegir alguna cosa més.
18: No, l'amic Vinyes ha dit una cosa, que la ràdio és un mitjà, una comunicació calenta, evidentment. La ràdio entra per totes les finestres, per totes les esquerdes. La gent, un diari, si es publica i no agrada, la gent no el compra. Però la ràdio se't fica a casa teva, i t'acompanya durant tot el dia com si fos gairebé un membre de la família.
10: Només volia dir, jo he parlat poc perquè estava escoltant, d'aquí 30-40 anys, si ens retrobem una tertúlia sobre ràdio, senyor Cuní, jo li recordaré l'experiència de sentir el senyor Garriga, el senyor Vinya i el senyor Beut, tal dia com avui.
15: I jo els recordaré tots quatre i els tornaré a convidar que vinguin, passin els anys que passin, perquè estan immillorables.
18: Senyor gràcies, Garriga. Gràcies. Vol dir que tinc esperances, eh?
15: Oh, i tant que sí, totes. Per meva, totes.
16: Per molts anys.
15: Gràcies, Joan. Gràcies, Mario.
16: Felicitats, enhorabona.
15: Gràcies, Elisenda.
19: Bon dia, són les 7 del matí.
20: Bon dia, són les 8.
21: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
22: No toquis el dial, que et pico els dits.
23: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
24: Swing Flash.
25: La maroteca de la ràdio.
5: Una colla de veus representatives de la ràdio del nostre país. I quan dic el nostre país em refereixo a Catalunya, que no s'enfadin els veïns, però la ràdio va néixer a casa nostra, a Barcelona, i mica en mica doncs va anar voltant per la resta de la península Ibèrica, però el que diem sempre, Jordi, la ràdio barcelonina és la pionera. Ho va ser durant molts anys. Jo no sé si avui dia aquí podríem obrir un debat, que ja no tenim massa temps pel que ens queda de programa, però tu creus que la ràdio que s'està fent avui a Barcelona segueix sent d'avantguarda o no?
6: Jo crec que sí. De fet, totes les ràdios, totes les noves emissions, els nous programes que des de que escolto la ràdio he sentit, sempre m'han semblat com revulsius. O sigui, hi ha una ràdio que és la de sempre, tot i que la de sempre ha anat evolucionant, i després també hi han hagut les ràdios, diguem, que ho han canviat tot quan han sortit. No? I en aquest cas em puc referir doncs, a Flash quan va sortir, o RAC1 quan va sortir, fins i tot RAC 105 potser. Era un estil molt determinat, però era una cosa que ja es feia, no? Que era la fórmula musical. Però sí, jo crec que sí, que des d'aquí innovem, i això es nota.
5: Bé, jo no sé també, jo sincerament, emissores espanyoles jo fa anys no havia escoltat, actualment no massa, i per tant tampoc puc dir si en aquests moments nosaltres podem sobresortir una mica respecte al que es fa a la resta de l'Estat o no, sincerament,
6: No ho sé, però tampoc vull caure en aquest prejudici que típic de dir... No és que vagi ara... Em fixa tot, vull dir, de que sempre allò de l'Estat soni com a ranci, perquè no és així... Però no sé per què pensem que... En tot cas, perquè ha sigut així molts anys. Mal? Ha sigut així molts anys, no? I sembla que sigui, doncs, una ràdio com molt enquistada en el passat, amb una manera de fer molt clàssica. Però, clar, no sé si és un prejudici, com bé deia això, no? Que és una cosa que se'ns va quedar en un inici i ara ens pensem que no ha canviat i que segueix igual. Com bé deies, no? Clar, no estem escoltant les emissores de ràdio més enllà de les estatals grans, què s'està fent a les comunitats autònomes espanyoles, quines ràdios hi han, quines emissores hi han i quin tipus de programes hi han. Igual,
5: clar, de fet ho podríem fer, És a dir, sí, ens connectem per internet, igual que jo vaig fer una cerca d'emissores nord-americanes o una altra d'emissores alemanyes en programes d'altres temporades, home, doncs per què no podríem fer també aquest mateix exercici amb emissores locals espanyoles, per exemple, no? Però és una idea, Ens podem guardar això al calaix i més endavant en podem parlar.
6: Quina ràdio s'està fent? No parlo de la sèrie, de les clàssiques, no? No, altres emissores.
5: Bé, jo també, una reflexió que podria fer és que si jo he escoltat en els darrers anys, dècades, algun tall destacat de la ràdio feta des d'Espanya és perquè a través de mitjans de comunicació hi ha aparegut algun polític, per exemple, i no ho sé, jo poso com a exemple, hi va haver una entrevista en unes eleccions europees on l'expresident Rajoy li deia a Carlos Alsina, a Onda Cero, i la europea, te'n recordes d'això?
6: Sí, home, i tant.
5: Doncs aquell va ser el moment en el qual jo vaig saber de l'existència de Carlos Alsina. I des d'aquells moments em va semblar un periodista excel·lent, perquè l'atreviment que va tenir plantejar una sèrie de preguntes bastant punyents i deixar en evidència a un llavors president espanyol que no en tenia ni idea de contestar preguntes complicades, no sabia ni què estava dient, home, això és que és de traca i mocador, vull dir que em va semblar molt interessant. Per tant, aquesta és una altra manera també, de vegades, de descobrir alguns periodistes i alguns programes, tant de ràdio com de televisió, d'altres latituds.
6: Sí, hi estic d'acord. Doncs mira, escolta, ens ho guardem i, escolta, no sabem què en pot sortir d'aquí. Anirem acabant, no, Esteve, ja?
5: Doncs sí, perquè no ens queda molt més temps.
6: No, és broma, No, però acabarem fent una cosa. Primer, una zanja és una rasa, per favor.
5: Molt bé.
6: Sense sortir. Això per una banda. Els nostres estimats veïns, que m'ha fet gràcia quan has dit els veïns, com deien als inicis a l'APM, neighbors, en anglès, neighbors, des de 1714... en son de pau.
5: Efectivament, i amics i familiars, fins i tot, que ja sabem que hi ha molts llaços amb la península que afortunadament es mantenen.
6: En son de pau.
5: Exacte. Molt bé, doncs tornem a recordar les nostres vies de contacte, Jordi, per si hi ha alguna persona que ens escolta, algun oient que tingui gravacions antigues de ràdio.
6: A l'email amarotecaradiosancugat@gmail.com, tot seguit, amarotecaradiosancugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
5: El 689-1074-83. 689-1074-83. Per acabar, un tall molt llarg, però que crec que val molt la pena d'escoltar. A veure què et suggereix, Jordi, RAC 105 i Manel Fuentes.
6: Bon dia.
5: Aquesta no te l'esperaves,
6: Ara no me l'imaginava, el Fuentes, a RAC 105. Però què, en els seus inicis havia fet alguna cosa de Ràdio Fórmula, també?
5: No, exactament. Va ser un programa especial que va tenir lloc després d'una visita a Barcelona del boss Bruce Springsteen, que va fer un dels seus concerts, com sempre, moltíssima audiència. I en aquest cas, suposo que com que és un cul inquiet el Manel,
6: fanàtic.
5: I a més té un grup de versions del Bosch, etc. Doncs la matinada del 20 d'octubre de l'any 2002 va tenir lloc un programa especial que parlava 100% de Bruce Springsteen, i el van dirigir Manel Fuentes i Pipo Serrano, que va ser també un col·laborador posteriorment a Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes quan va dirigir el matí de Catalunya Ràdio. Doncs és molt curiós escoltar en aquesta gravació de l'any 2002, en Pipo Serrano, perquè té una veu encara... se la veu més jove, ja veureu que respecte a la veu aquesta profunda que té, que em recorda, per cert, bastant el nostre amic Albert Parera, doncs és força, força diferent. Doncs us deixem amb uns extractes d'aquest especial Bruce Springsteen a RAC 105, gravació del 20 d'octubre de l'any 2002, amb Manel Fuentes i Pipo Serrano. Gràcies a tothom per escoltar-nos. Gràcies, Jordi. Fins la propera.
6: De res, que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Està aquí.
1: Si dimecres hi vas ser i ho vols reviure, si no hi vas poder anar i vols conèixer les sensacions, aquest diumenge no et perdis l'especial Bruce Springsteen a Barcelona. RAC 105 dedica un especial al concert del Bosch a Barcelona amb entrevistes, informació i, sobretot, al seu concert. Recorda, aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a RAC 105, especial Bruce Springsteen a Barcelona. Presentat per Manel Fuentes.
2: Promise Land, Bruce Springsteen, des d'un disc que portava per nom d'Arnes on the Edge of Town del 1978. I és que diuen que el concert de dimecres, aquells que en van poder gaudir en directe, va tendir, doncs, això, a deixar de banda molts èxits i a tornar, juntament amb la E Street Band, a peces de finals dels 70. A partir de les 10 ja el tenim per aquí davant preparant cosetes, Manel Fuentes amb un especial sobre el Bosch, sobre Bruce Springsteen.
19: RAC 105, entre la música i tu. RAC 105.
20: Vull donar les gràcies per estar amb vosaltres en aquesta lliga especial.
24: Així s'expressava Bruce Springsteen el 9 d'abril de 1999 en el primer concert de la seva gira mundial. El lloc escollit, el Palau Sant Jordi de Barcelona. Aleshores ens va parlar de renaixement i aquest ha arribat amb el seu nou disc, The Rising.
26: When I sat at home with the record, when we were even halfway done, I said, well, this is what I was wishing for that first night, say, in Barcelona, when I was thinking I'd like this to be the rebirth and rededicate. You know, this is the record. It's a great, great pleasure to play this music for the audience.
27: You are like the preacher, like a ministry of rock and roll.
26: That's it.
27: In the Rising.
26: Say amen, somebody. You know, so that's our job.
24: The Rising, un disc que ve acompanyat d'una gira de 46 concerts a 46 ciutats diferents. Una gira que dimecres passat passava per Barcelona. I ara és el moment de reviure'l a RAC 105.

0: tu, com vas viure el concert? 105@rac105.net.
1: Falten 3 minuts per un quart d'11 de la nit a RAC 105, repassant el concert que Bruce Springsteen va oferir dimecres passat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Bruce Springsteen vestit de marró i amb una energia fora de lo normal, com ja s'ha comentat molt, però aquestes no van ser les primeres cançons que Bruce Springsteen ha interpretat a Barcelona. The Rising and Lonesome Day. La història, la seva relació amb la ciutat comtal, va començar fa 21 anys en un concert al Palau d'Esports, un 21 d'abril de 1981. Les primeres paraules de Bruce Springsteen a Barcelona, aleshores, van ser aquestes.

0: Aquell any, els que van omplir el Palau d'Esports van pagar 900 pessetes per la seva entrada. Aquell any, els preus anaven... Aquest any, perdó, els preus anaven dels 48 euros, la més barata, unes 8.000 pessetes, fins als 60 euros, unes 10.000 pessetes, la més cara.
1: Del repertori que Springsteen va tocar aquell 21 d'abril, el que va interpretar aquest dimecres, hi ha 6 cançons que coincideixen. D'aquesta manera, tant els que van ser el primer concert del BOS a Barcelona com els que van ser a l'últim van poder escoltar Prove It All Night, Darkness on the Edge of Town, The Promised Land, Badlands, Born to Run i Thunder Road.
2: Moltes coses han canviat des d'aquell concert del 21 d'abril de 1981 i, entre d'altres, ha canviat la promotora que porta Bruce Springsteen puntualment cada cop que surt de gira a la ciutat com tal. Va començar sent Guy Mercader i, després d'aquell primer concert al Palau d'Esports, la responsabilitat li ha recaigut a Neo Sala. Neo Sala, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Molt contents de tenir-te aquí en aquest especial Bruce Springsteen. Com és que tu et vas fer càrrec de la contractació de l'artista de New Jersey després d'aquell concert mític de l'any 81?
3: Bueno, jo no sé els detalls. El que sí que em van dir a mi és que van tenir una mala experiència amb el promotor i exactament el que va passar no ho sé, això hauríeu de preguntar-li al promotor que va fer-ho aleshores. Però si recordeu, inclús després d'aquell concert hi van haver diverses gires europees que l'experiència va ser tan dolenta que no van ni passar per Espanya.
2: Born in USA no va passar per Espanya.
3: Recordo que hi ha aquella mítica excursió de Barcelona a Montpellier, que tota Barcelona va anar a Montpellier, amb tota Barcelona, diguéssim, els fans de Barcelona van anar a Montpellier amb autobús, perquè no vamos, Espanya va estar a la llista negra pues, fins al 92, que vam tornar a portar nosaltres, gairebé 11 anys.
2: Fins a quin punt li hem d'agrair a Springsteen que passi sempre per Barcelona i fins a quin punt ho hem d'agrair a tu?
3: Home, jo diria que una mica els dos, però bàsicament amb ell. Ell bueno, va estar, ja dic, com he dit, patint amb una mala experiència al 81, van estar 10 anys, 11 anys que no va venir, però al mateix temps venia molts discos aquí a Espanya, rebia moltes cartes amb miradors. El 92 va decidir tornar, va buscar un altre promotor, ens va trobar nosaltres, i bueno, vam tenir una experiència també curiosa, perquè no sé si recordaràs que aquell any els camions de Bruce...
2: Hi havia vaga a França, sí.
3: Sí, es van quedar a Lyon. I bueno, un artista d'aquestes característiques, lo normal és que quan l'equip no arriba no actuï. Uh-huh. I jo pues, tenia molta por perquè, clar, estaven totes entrades venudes a la plaça de Braus Monumental, que fèiem dos dies, i bueno, dic, bueno, això es cancel·larà. I ara no van arribar i em van dir, Neo, tranquil, nosaltres hem vingut a tocar i tocarem. Uh-huh. I bueno, es va traçar un dia, però van tocar.
2: No van arribar els camions, sí que va haver la col·laboració d'una empresa catalana que es diu Triple Onda.
3: Correcte,
2: i
3: correcte.
2: Que, a més, el senyor Springsteen va agrair des de l'escenari tot el funcionament tècnic que va fer possible el concert.
3: Jo voldria dir, voldria alabar la gran professionalitat d'en Bruce, perquè qualsevol altre artista de la categoria que està ell, sense el seu equip hauria cancel·lat. Vull dir, això no ho he vist mai amb els 20 i pico anys que porto la professió.
2: Quina és la relació que tu tens amb Bruce Springsteen?
3: Pues molt bona, amb ell el conec personalment, parlat diverses vegades. Tinc molt una relació més personal pues, amb el John Landau, el seu mànager, amb la
2: Barbara George Travis. Carr,
3: el George Travis, que és el seu director de gira. Vull dir, és com una petita família que surten de gira, sempre van els mateixos, i bueno, pues, ja l'hem fet 5 vegades, no? I bueno, pues, et vas coneixent molt, i pues, coneixem a les dones, els fills, i bueno, són com una petita família, és una relació molt bona. Molt
2: en qualsevol cas, no es trencarà aquesta relació amb Barcelona, perquè ara a Madrid estan una miqueta picats, ja diuen que, bueno, que a veure què passa, que estic a hablar tanto en català i tal, que...
3: Bueno, a Madrid suposo que un dia o altre també anirà, vull dir, és qüestió de temps.
2: Molt bé. Escolta'm, posant-nos en la part negativa, alguna gent ha criticat el sistema de venda d'entrades, que va anar també fa 3 anys i que aquest any ja ha sigut una mica caòtic.
3: Home, és que mira, quan tens 18.000 entrades i hi ha potser a la millor 100.000 persones, per dir una xifra, que les volen, és impossible que contenta tothom.
4: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castanyo comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès. A través de les xarxes socials, Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat. Ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Així ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem Sani Ladan.
6: No ha desaparegut, no ha desaparegut en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
5: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte i diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:45 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el 5è contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat al ascens a primera divisió, tindrà un segell santcuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí, i com sempre l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
3: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda Six Seven, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès. A través de les xarxes socials, Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat. Ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Escoltem.

0: Sunny Ladan.
1: No ha desaparecido, no ha desaparecido en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
0: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat al ascens a primera divisió, tindrà un segell santcugatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí, i com sempre l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un push your luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sabat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Es veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sabat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. En Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, tela que et serveixen experts. També ha admès que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, arrossada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura. En aquest cas, del colonialisme existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Això ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sadi Ladan.
3: No ha desaparegut,
0: señoras desapareció en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
2: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 2:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coll Favà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat a l'ascens a primera divisió, tindrà un segell sancuatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Va!

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentida al règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Soy Van López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més dos hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sant Manat, però ja afecta el terme de Sant Manat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Perell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ja ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees atrás.
0: Gràcies, Gemma Permanya. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Serarols.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
11: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
12: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
10: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
13: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
10: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
14: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 pulseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
15: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar, el treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la Brigada Municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
16: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, doncs estem treballant junts, com es coinciden, es veien molts dos a la sombra, és molts dos.
15: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
1: Notícies en xarxa.
0: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que que passa molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
20: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
5: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
3: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funciona.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la Regió Metropolitana Nord, a Granollers.
0: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
24: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
24: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i, de fet, apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat al primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
24: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrera fins a la tardor.
0: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
24: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts, que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
0: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer econòmic negatiu dels últims 4 anys.
24: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
0: Ho avui i de ràdio, Quim Gassó.
6: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
7: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
6: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
9: Vemos aquí un col·lectiu que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
8: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontaran en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
25: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basket Asbon, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup D i jugaran contra el Mónaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liechtenstein de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botev Grad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit del Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
25: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
10: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix de Rosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juan Jolé Cumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juan Jolé Cumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre a això.
11: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudi aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que, ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
10: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
25: I tres apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fis ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment el mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molts moviments de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
26: Dormir en un hotel del Far West.
27: Volar a llums d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
28: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
29: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
30: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
31: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
30: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
31: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
30: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
31: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
32: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera,
1: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Molt bon dia, us parla Joan Garcia. Avui és dilluns 6 de juliol i hem de donar un cop d'ull al que serà notícia aquesta setmana, i també venim d'un cap de setmana doncs farcit de notícies interessants i destacables, evidentment. Començarem parlant de l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar a partir d'avui en format joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño, en aquest cas, i també amb la col·laboració d'Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per a tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un push your luck. És un joc on has de llençar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. Una partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, o pot acabar al cap de 20 minuts. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ja mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Castaño comenta que ha estat una cursa contra rellotge per intentar treure el joc com abans millor, i just avui ja està disponible a les botigues. Abans que el joc s'obrís al públic en general, tant l'Eugeni com l'Aida l'han pogut ensenyar a amics i coneguts, però sobretot alumnes, ja que els dos són mestres de primària i han hagut de jugar algunes partides. L'Eugeni explica que tots s'han quedat entusiasmats amb el joc i que, de fet, molts els preguntaven quan sortia per poder-lo comprar. Sens dubte, una notícia destacada i que avui mateix ja podeu adquirir a les diferents botigues i establiments de la nostra ciutat. Parlant d'establiments, hem conegut aquest cap de setmana una notícia d'impacte a casa nostra, i és que els dos establiments de la pastisseria Sàbat estan tancats indefinidament. Així ho ha indicat un cartell a la porta de la botiga del carrer de Santiago Rusiñol, sense oferir més informació. Una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la Teca Sàbat sí que està oberta amb normalitat, tal com ha comprovat Cugat Mèdia. En declaracions al Tot Sant Cugat, la família ha lamentat el tancament. Ens veiem obligats a cessar l'activitat comercial de pastisseria Sàbat a causa de dificultats sobrevingudes. Asseguren que ha estat una decisió especialment difícil, però inevitable. A més, agraeixen a la clientela i treballadors l'acompanyament al llarg dels 75 anys d'història. Qui també s'ha pronunciat sobre el tancament ha estat l'alcalde Josep Maria Vallès, a través de les xarxes socials. Sant Cugat no serà el mateix sense la Sàbat, ha lamentat tot, assegurant que ja ha expressat tot el suport a la família que dona nom a l'establiment. En declaracions a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha qualificat el tancament de molt mala notícia. Per al republicà, la Sàbat responia a la necessitat de comerç local, de fer comunitat, clientela, que et serveixen experts. També admet que des de l'Ajuntament estan sorpresos per la notícia i ofereix tot el suport i tot l'acompanyament que calgui a la família. I ara és moment de parlar de la Festa Major de Mirassol, que ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i d'esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre es va fer aquest divendres, un altre tret de sortida, i després hi ha hagut teatre, bicicletada, rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca, que han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Vaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. Sens dubte, un dels plats forts va ser aquesta Festa de l'Aigua, també la pedalada, i no podem oblidar la cultura, en aquest cas al teatre, amb l'obra Marro, que va omplir el Casal Cultural de Mirassol amb una representació marcada per les relacions amoroses. I ara continuem parlant del cap de setmana i de més cultura, en aquest cas del colonialisme. Existeix sense cap mena de dubte i ara ja s'ha transformat. Així ho ha explicat Sadi Ladan, un graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema "El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació". Escoltem Sani Ladan.
2: No ha desaparegut, no ha desaparegut en ningún momento, ¿no? Porque las lógicas de la economía colonial persiste, la lógica del control del poder colonial también persiste a nivel político, a nivel económico, a nivel incluso de la sociedad, a través de lo que es el colonialismo mental, existe, ¿no? Por eso digo que es algo del presente.
1: Doncs deixem el tema cultural i anem a parlar de successos, perquè Sant Cugat va viure la matinada de dissabte a diumenge fins a 3 incidències destacades en menys de 40 minuts i amb l'actuació de 3 dotacions de bombers. Segons bombers, el primer contenidor va cremar a Torrent de Ferrusons a 3:15 de la matinada, el segon al carrer Màrius Torres de Coifabà, amb 3 contenidors cremats, un vehicle afectat i la caiguda d'una tanca d'un habitatge, i finalment el cinquè contenidor cremat va produir-se a l'avinguda Regull número 42. I per acabar, farem un apunt d'esports, perquè l'Almeria, el gran candidat al ascens a primera divisió, tindrà un segell santcugatenc, concretament del segon entrenador, de Marc Cabestany. I és que el tècnic, que s'havia compromès amb el Granollers de primera catalana, ha rebut l'oferta de l'actual entrenador, també un altre català, García Pimiente, i d'aquesta manera marxa cap a terres andaluses. Fins aquí aquest infomatí. I, com sempre, l'actualitat continua als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millor.

0: tèxtil.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Del 29 de maig al 12 de juliol, Sant Cugat tornarà a ser una ciutat de fotografia amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor, que omple espais emblemàtics de la ciutat amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Enguany, el festival explora la poètica de la fotografia amb 12 exposicions. Per conèixer tots els detalls de la programació, les novetats i la mirada que vol aportar el festival, avui ens acompanyen dos dels seus directors, Marc Vidal, Bernat Millet, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Tenim avui una comunicació via telefònica que fa que sigui un xic més complicada, però ens en sortirem. Per aquells que no coneguin el festival, quina és la filosofia que hi ha darrere del Lumínic i com ha anat evolucionant també des d'aquella primera edició fins al que és avui en dia?
1: Home, jo diria que la filosofia del festival sempre ha sigut difundir la fotografia, ajudar els fotògrafs a produir exposicions fotogràfiques, i des de que neix el Lumínic Festival hem estat en aquesta línia, no? Ajudant a produir exposicions. Nosaltres ens emmirallem, diguéssim, amb un gran referent, no? Que és el Festival d'Arles, de Reencontres de la Fotografia, que ens agradaria molt seguir en aquesta línia, i això passa per, no?, consolidar una estructura de festival amb el suport que tenim de l'Ajuntament i d'altres institucions públiques, doncs anar enfortint i anar engrandint aquestes exposicions, fent exposicions més professionals, més dignes, remunerant els artistes. Diguem que aquesta seria la línia bàsica, no?, que és el suport a la creació artística, no? Aquí és on nosaltres dediquem tota la nostra energia.
0: Com ha evolucionat el festival des d'aquella primera edició fins a la que veurem enguany?
2: Bueno, aviam, el festival... Em sents?
0: Sí.
2: Sí, el festival a poc a poc s'ha anat consolidant des de la primera edició de l'any 19 fins avui. Portem ja 7 edicions i sobretot ens hem anat establint dintre del circuit de festivals de fotografia que hi ha a Catalunya i hem anat consolidant una proposta, penso, que molt digna, amb molt reconeixement, i que sobretot el que ens limitem és a cuidar la fotografia i els artistes, i a partir d'aquí proposar-ho a la ciutat de Sant Cugat i a tothom que vulgui venir de fora amb les propostes que creiem que són molt interessants, i el que fem és dedicar cada any l'edició a un tema, tema concret.
0: Sempre, ara ho deia el Marc, sempre hi ha un fil conductor per cada festival Lumínic. Enguany gira al voltant de la poètica de la imatge. Per què heu triat aquesta temàtica? I què significa exactament, o què voleu transmetre exactament amb aquest concepte?
2: Aviam, el tema del festival sempre és un motiu que ens ajuda una mica a agafar un marc referencial per convidar artistes i per fer la convocatòria. I la reflexió, en realitat, és, en un món que està tan complicat, que és tan difícil avui en dia, que tenim, de fet, tantes complicacions, tantes guerres, tants problemes, no? Guerres a tot el món, a l'extrema dreta pujant, etc. Volíem donar una visió, diríem, com molt més amable, molt més lírica del que, és, del que és el món. La fotografia parla sempre de qualsevol tema social. I llavors, amb la poètica, volíem buscar autors i autores que ens ensenyessin sobretot aquesta visió més poètica i més amable del món, i des d'un altre punt de vista.
0: Ha sigut fàcil conjugar

0: aquest leitmotiv, no? Aquesta poètica de la imatge a l'hora de triar els artistes i les exposicions i les activitats del programa del festival?
1: Jo crec que al final, com deia el Marc, no? Tenim una temàtica que engloba tot el festival, i a partir d'aquí ja tenim un comissariat que anem decidint els artistes. Llavors nosaltres, amb tot el bagatge artístic que portem els codirectors, amb tota la informació, amb no, tots els esdeveniments fotogràfics que acudim, ja siguin revisions de portfolis, exposicions, altres festivals, anem articles que llegim, anem recuperant informació, i jo, per exemple, des de la meva llibreta, tinc una llibreta on tinc tot d'artistes que treballen i que els vaig seguint. Llavors cada temàtica em deixa dir, doncs podria portar aquest artista, o podria portar aquest altre treball, no? Perquè a vegades un artista pot treballar en molts tipus de projectes diferents, i aquest projecte t'encaixa en aquesta temàtica, no? Llavors vas tenint un conglomerat de possibilitats que pots anar adequant a cada edició. Jo crec que aquest any ha sigut molt fàcil, perquè la poètica és algo molt bonic que tothom toca, i que no, la poètica, la bellesa, i llavors és algo que és molt espontani, no? I hem tingut artistes molt molt molt molt bonics. Jo, si vols, en podem mencionar alguns, si vols, mm-hmm. si volguessis.
0: Si voleu, repassem una mica totes les exposicions que es podran veure, perquè seran 12. D'aquestes ja que estan molt vinculades també a la memòria i a l'arxiu. Ara, d'entre tota la llista, no, em ve el cable d'Antoni Campanyà o la de Francesc Català Roca. Perquè us interessava també posar aquest focus, no, entre la poètica, la memòria, l'arxiu?
1: Bueno, aquí, com ens mencionaves abans al principi, com ha anat creixent el festival. I mira, ara que parles dels arxius, tret de la consolidació del festival, hem pogut establir aquestes connexions amb els diferents arxius de la ciutat, però també de fora de la ciutat, no? En aquest sentit tenim l'Arxiu Nacional de Catalunya, que pertany, bueno, que és de Catalunya, però està a Sant Cugat, que sempre produeix una exposició, i el que fem és enviar-los la temàtica del festival, i són ells qui decideixen i comissarien l'exposició a partir del fons que tenen, no? Del fons fotogràfic que tenen a l'arxiu. Per tant, és una exposició adherida al festival, i a nosaltres és pues, una gran col·laboració i aportació, no?
0: També tenim la de l'arxiu local, oi?
1: Exacte. Per altra banda, l'arxiu local, l'arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès, fa 3 edicions que col·labora amb nosaltres, i també el que reivindiquem és, no, la utilització de tot aquest material que està guardat en els arxius, de donar-li visibilitat per al ciutadà, no? Perquè es pugui veure la funció dels arxius, no? En aquest cas, en l'arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès, m'agradaria molt parlar d'aquesta exposició, perquè no, el Marc deia que veiem un món molt, no, pues que tot està malament i que hi ha moltes guerres, que anem a molta pressa, no?
0: Molt hostil.
1: L'exposició de l'arxiu és molt maca, perquè parla de la poesia de la distància, i m'agradaria llegir-te un fragment d'un poema que diu: "Escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament, o totes dues coses", no? Que és un poema de Sònia Mol Gamboa, i precisament el que hem fet amb l'arxiu és replantejar i ensenyar totes les postals que s'enviaven abans com aquest acte poètic de pensar en algú i escriure-li per mantenir el record i el contacte, no? I creiem, no, avui en dia ens missatgem amb WhatsApp o amb Instagram amb qüestió de mil·lèsimes de segons, i no hi ha aquest acte, no, de pensar, d'escriure, d'agafar una estona per escriure artesanalment, no?
0: D'allò que perdura en el temps, també, no?
1: Exacte, doncs d'això es tracta.
0: Que a més ens ha permès recuperar aquestes postals del fons de Torre Negra, no? Quina manera també més maca de recuperar el vincle de la ciutat i la memòria de la ciutat amb aquesta exposició a través d'aquestes postals.
1: Clar, i agafem, no, la poètica, aquest acte poètic d'escriure per, no, arribar a aquest arxiu històric i poder, no, pues, veure el Sant Cugat antic a través de les postals que hi havia al nostre poble, no?
0: Mm-hmm. També hi ha una aposta clara per la fotografia contemporània, amb un parell d'artistes consolidats, com l'Aleix Pladamunt i el Ferran Freixa. Ells exposaran a la Casa de Cultura l'Àlex Pladamunt amb Sempre Virents, i el Ferran Freixa amb poemes inèdits, que ara no tinc jo aquí on t'exposa. Què hi trobarem? Digues?
2: A Cal Gerrer.
0: A Cal Gerrer, sí senyor. Qui trobarem en aquestes exposicions i quin valor afegit creieu que aporten les seves mostres a Lumínic?
2: Mira, si vols, bé, jo parlo de l'exposició del Ferran Freixa i després el Bernat et parla de l'Aleix. Ferran Freixa és un artista, és un fotògraf català, val? Un dels més importants de la segona meitat del segle XX. I té sobretot un llenguatge molt, molt delicat i molt poètic de la seva obra artística. Val? Llavors, el que presenta aquesta exposició és una selecció d'imatges inèdites. Per això l'hem titulat Poemes inèdits. Uh-huh. I el que s'ha fet és rebuscar en el seu arxiu i trobar aquestes imatges menys conegudes, però també molt poètiques de la seva obra, copiar-les per primera vegada i presentar-les una petita selecció, una selecció molt, molt, molt delicada, pràcticament 12 imatges, amb un gran format, i fer com una revisió de la seva feina. Val? I, de fet, l'exposició del Ferran Freixa és bàsicament el que presentes això, aquesta petita mostra. Poemes inèdits, que hem dit un altre.
0: Mm-hmm. Una altra vegada, aquesta memòria, aquest arxiu, també. I, Bernat, en el cas de l'Aleix Pladamunt, què ens proposa? Em sembla que hi ha un vincle amb un cementiri d'anglès?
1: Correcte. Bé, bàsicament, bueno, bé, Aleix Pladamunt és un artista contemporani consolidat i a partir d'un poema de Patti Smith, Lovecraftià, que diu vaig veure't a tu que eres jo, no? És un fragment del poema. Aleix es replanteja a partir d'un xiprer centenari mort en el cementeri d'anglès, com dius tu. Aquest xiprer el talen, aquest xiprer que el talen, fragmentat, no? El que fa l'Aleix és documentar el procés de com talen, de com el desfragmenten, de com el treuen, i ell recupera la fusta i en fa els marcs. Llavors, el que podrem veure a l'exposició no és només la fotografia, sinó el document que documenta el procés, sinó el marc que embolcalla la foto. Llavors, és una mica aquest lema de sostenir-se, no? De com la matèria es transforma i esdevé el suport de l'obra. Aquest cicle que no, es mor, però continua sent el suport, no? I llavors et dona molt a pensar amb tot aquest acte, també podríem dir poètic, no? Perquè ve d'un poema, però també l'acte poètic de l'artesà que talla la fusta de l'arbre, que és el, no? Com el paper, o el poeta que escriu sobre el paper, pues no, hi ha un cicle, no? Que no s'acaba mai, diguéssim.
0: Uh-huh. I hem parlat del vincle que té el Lumínic amb els arxius, amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès i d'altres. Precisament, l'exposició que veurem de l'Irene Avisa, a Baix Herba, a Dalt Roques, té un vincle extremadament directe, en aquest cas amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
1: Sí, té un vincle directe, bàsicament, perquè Irene Avisa va fer una residència artística a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona a través de la capella, que dona suport a la creació artística, a la capella de Barcelona, aquesta exposició té el sentit perquè estem, i això ens agradaria molt anunciar-ho públicament, estem traient el nostre quart llibre dintre d'aquest projecte Lumínic com a suport a la creació artística. També tenim una petita editorial i estem traient el nostre quart llibre, que es dirà precisament a baix a Herbes i a Roques, que està sortint d'impremta. Llavors, el que hem fet és agafar aquests textos que treballa l'Irene, perquè l'Irene, quan va anar a la residència artística, va agafar i va, a partir del llenguatge arxivístic, de com es descriuen les imatges, no?, dintre de l'arxiu, com els arxivistes, les persones que treballen a dintre, uh-huh, descriuen aquestes imatges, agafa tots aquests textos amb un fil conductor, que és, per exemple, la neu, no? I a partir d'aquests textos descrivim les imatges. Per tant, el que estem veient són els textos per imaginar-nos les imatges que hauríem de veure, que hauríem de descriure, no? Llavors, també és un acte molt poètic, no? A través de la imaginació d'aquests... A través dels textos ens imaginem les imatges, no? També podreu veure la publicació, que la posarem en una vitrina, per tant, us convidem a veure totes les exposicions, bàsicament.
0: I també tindrem la Lucía Morón, que exposarà a l'Ateneu la teoria de Mis Albertos, Marc. Ella és una artista argentina consolidada, la gent potser la coneix d'altres festivals i d'espais expositius també de Catalunya. En aquest cas, què podrem veure amb la teoria de Mis Albertos?
2: Mira, la teoria de Mis Albertos és una exposició, de fet és un projecte que nosaltres vam premiar l'any passat a Foto BFM, que és una fira de Barcelona que nosaltres hi donem sempre un premi, que consisteix en una exposició l'any següent a Lumínic. Uh-huh. Val? Llavors, aquest és el projecte que vam premiar l'any passat, de Lucía Morón, en què ella, tornem a l'arxiu, repassa l'arxiu familiar i repassa algunes anècdotes del seu arxiu familiar, partint del contacte que va tenir a l'Albert Einstein amb el seu avi fa molts anys a Argentina, i hi ha unes imatges que surten d'aquí, i a partir d'aquí ella repassa tots els Alberts i Albertos que anat trobant allà de la seva vida a través de l'arxiu familiar. I a partir d'aquí fa com un autorretrat a partir de l'arxiu i ens proposa aquesta exposició que juga molt amb l'arxiu, però també juga molt amb la ironia, i aquesta part poètica que té també el sentit de l'humor i la ironia.
0: Aquest viatge. Heu parlat de diversos artistes, ara ens explicàveu d'on sortia aquesta exposició que podrem veure a l'Ateneu de la Lucía Morón, i és que Lumínic aposta pel talent emergent, fa anys que ho feu, de fet, amb una pròpia convocatòria. Per què és tan important també mantenir aquesta línia per vosaltres?
2: Bueno, al final la convocatòria... Digues, Bernat.
1: Bàsicament, la convocatòria el que ens permet és obrir el ventall a tots aquells artistes que no coneixem i donar la possibilitat de veure nous treballs, nous projectes. Llavors, la convocatòria és fonamental, creiem que és fonamental, a part l'Amanda, el Marc i jo som tots fotògrafs i tenim una convocatòria oberta, gratuïta, on acceptem tots tipus de treball i després fem una revisió dels treballs i fem una valoració per decidir un guanyador. Creiem que és un recurs esplèndid. De fet, hem augmentat amb dos premis, no? Uh-huh. Tenim el primer premi que s'exposa amb la Yaisa Hernández al MD de Valldoreix i després tenim el segon premi amb l'Elsa Beaumont a Escoda. Al principi parlaves de com ha anat creixent el festival. De fet, són aquestes col·laboracions que permeten pues, fomentar la creació artística i el suport a la creació, però també expandir el festival. Estem a l'MD de Valldoreix, Skoda, que és un concessionari, ens permet vinilar els seus grans vidres per poder ficar aquesta exposició a peu de carrer. Per tant, a mica anem guanyant terreny i anem consolidant espais, i això és molt important per la fotografia, per Sant Cugat i pel Lumínic, òbviament.
0: Mira, Bernat, ara que parles d'espais, hi ha prou espais perquè els fotògrafs puguin exhibir la seva obra i ho puguin fer en condicions i ben remunerats, també?
1: Depèn d'on i depèn de quin lloc. A Sant Cugat és difícil. A Sant Cugat teníem una gran sala, com tots sabem, que vam perdre, no?, el Centre Maria Estany. Mm-hmm. Tenim una gran sala que és la Casa Cultura. Can Quintèria és un lloc, un gran centre, tot i que no hi entra la fotografia. El Museu del Monestir és un espai emblemàtic, però jo crec que i faig una reivindicació així en general, no? Perquè nosaltres estem molt contents amb l'Ajuntament i gràcies a l'Ajuntament pel suport que ens donen, i sense ells aquest festival no seria possible, però sí que creiem que Sant Cugat necessita un centre de referència, un espai museístic per poder fer exposicions, ja de fotografia o de qualsevol art, però òbviament que nosaltres des de l'Olmínic defensarem les arts visuals i la fotografia en concret.
0: Uh-huh. A banda de les exposicions, també feu tallers i al mercat fotogràfic i activitats familiars. L'objectiu també és obrir la fotografia a tots els públics?
1: Òbviament. De fet, una de les claus, a part dels tallers, mira, deixa'm dir que el 30 i el 31 tindrem el mercat de venda d'obra fotogràfica, uh-huh, on us convidem a tothom, a tota la ciutadania, a passar pel mercantí, que estarem a la nau web, entrada gratuïta, i tindrem el dissabte un taller de cianotípia, que és gratuïta, és familiar pels nens, les nenes, per les famílies, pels adults, no té... ho pot fer tothom.
0: Explica què és la cianotípia, Bernat.
1: Bueno, jo no sóc un gran expert, però la cianotípia és un procés amb un líquid que s'impregna un paper i a través de la llum del sol queden unes siluetes, unes formes, segons els objectes que hi posis en el paper.
0: Per tant, és una molt bona manera de descobrir, no, els orígens de la fotografia, per entendre'ns.
1: Correcte, és una manera preciosa i és algo molt, molt, molt pràctic, molt físic, molt material i res, en una hora ja tens una cenotípia, bueno, en mitja hora ja tens una cenotípia feta. I després també tindrem el diumenge una transferència d'imatge, que és una mica un procés diferent, on transferim una imatge a un suport, ja sigui una roca, un paper, no? I és una altra activitat molt, molt bonica. A banda de tenir el mercat fotogràfic, amb artistes venent obra, llibres, presentacions. Farem la presentació del llibre d'Irene Avís el diumenge a les 12 al Mercantic. Vull dir que tenim tota una taula rodona el dissabte a les 5. Per tant, tenim un conglomerat d'activitats que invitem a la ciutadania a passar, a conversar i a gaudir de la fotografia.
0: Un programa ben complet que la gent pot consultar a la web d'Aluminic i també a la nostra agenda, la de Cugat Media. Després d'haver fet tota aquesta feinada d'oferir totes aquestes activitats, quina resposta espereu del públic ara que ja en teniu experiència després de 6 edicions i amb la 7a a punt de començar?
2: Bueno, la resposta que esperem, en realitat, és la de cada any, la d'anar creixent a poc, d'anar consolidant el festival, de rebre nou públic i d'arribar a la població, a la ciutadania, que la gent... Nosaltres pensem que la fotografia és probablement l'art, diríem, que més connecta amb la gent, perquè hi estem més connectats directament, perquè tots fem fotografies pràcticament a diari i tots coneixem molt bé el llenguatge fotogràfic i pensem que és un llenguatge que arriba a tothom i que tothom el sap llegir i que podem parlar de qualsevol tema amb la fotografia. A partir d'aquí, el que volem és que la gent s'apropi a nosaltres, s'apropi a la fotografia, ho gaudeixi i conegui nous artistes, noves propostes i també aprofitar que la gent vingui a Sant Cugat i conegui Sant Cugat.
0: Mira, aprofito la reflexió que em feies, Marc, abans d'acomiadar-nos, per preguntar-vos quina importància creieu que té justament la fotografia i els festivals com Aluminic, també com una eina de transformació social.
2: Bueno, jo penso que nosaltres pensem que la fotografia és un llenguatge bàsic, evidentment, del segle XX, però també del segle XXI, amb tots els canvis que està rebent, també a nivell tecnològic. Però que no entendríem veure una revista, veure un diari, veure una pàgina web, veure un Instagram sense imatges. Uh-huh. Que la imatge, diríem, bàsicament, mirem més imatges que no llegir textos, pràcticament. Amb la qual cosa, moltes coses les entenem per llenguatge fotogràfic.
0: Doncs tothom convida, digues.
1: A mi m'agradaria portar que, sobretot, la importància de recapacitar, la importància de parar i reflexionar, no? I això és el que permet una exposició. Uh-huh. Pots venir a Sant Cugat, visitar Sant Cugat, gaudir de les exposicions, però quan entres a la sala, en un dia que estiguis visitant Sant Cugat, entres a la sala i llegeixes aquell text, veus les imatges i tens temps per pensar i reflexionar. I això és molt important, no? Donar espai a la reflexió per veure el que... No aquest consum
0: Tan
1: ràpid, accelerat, que tenim avui en dia, sinó aquesta pausa per poder pensar sobre el que estem veient. I crec que és la clau.
0: Doncs tothom convidat a fer aquesta pausa, aquesta reflexió, a esmolar l'esperit crític, no? I a pensar en un món que va molt ràpid, a parar en un moment, en tindrà l'oportunitat del 29 de maig al 12 de juliol a Sant Cugat, 12 exposicions, tallers, taules rodones, activitats, amb la 7a edició del Festival Lumínic, que enguany explora la poètica de la fotografia. Marc Vidal, Bernat Millet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos alguns dels detalls d'aquest festival, que podrem gaudir ben aviat a la ciutat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: A tu, moltes gràcies.

0: Aquest dijous, al Faves Comptades, ens acompanya el mestre Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i el compositor David Bozo, autor de Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra que s'estrenarà el pròxim 13 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, dins el concert La Clàssica de Prokofiev. Parlarem de la trajectòria de l'orquestra, d'aquesta nova obra nascuda a casa nostra i també del proper repte, la interpretació de la novena de Beethoven el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Josep Ferrer, David Bozo, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep, fa més de 3 dècades que vas fundar l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Com ha evolucionat des d'aquell origen amb l'Orquestra de Cambra, amb una quinzena de músics, amb el que tenim ja a dia d'avui, amb més de 35 anys?
1: Bé, em sembla que és a la vista de tothom, és evident. Vam passar d'una orquestra petita a una gran orquestra consolidada amb músics de primer nivell. Abans ens costava trobar músics que volguessin tocar amb nosaltres, ara és el contrari, tothom vol venir perquè sap que es treballa bé, tenim un públic molt fidel i molt contents de totes les feines que tenim i que els reptes que anem superant.
0: La temporada ja ha començat, però per la gent que ens estigui escoltant, a més d'aquest públic fidel que teniu sempre, que ja coneix bé el programa, quins són els plats forts que encara ens queden per gaudir aquesta temporada?
1: Mira, a nosaltres ens agrada fer una temporada que sorprengui el públic i que sigui molt diferent. Vull dir que anar a un concert no vol dir que cada cosa sigui un món diferent. En aquest moment tenim aquest primer concert, que tenim bàsicament l'obra principal és el Prokofiev, que és un compositor fantàstic i molt divertit i molt espectacular, però després també continuem amb fent novenes de Beethoven arreu del país, en tenim diverses. Potser la més sonada és la que fem al Palau el dia 20, no sé quin dia, un dia d'abril. El 14 d'abril. I bé, i ja estem preparant, ja tenim preparada la temporada 26-27, fins a el juny del 27 ja tenim bastant programat tot. I aquest any, de forma immediata, després d'aquest concert de Prokofiev, tenim per Sant Jordi un concert també que és molt espectacular, perquè és la Cobla de Sant Jordi, la Cobla, una de les millors del país, amb nosaltres. O sigui, fem un concert conjuntament, cobla i orquestra a l'escenari. Vull dir que això serà una cosa també molt novedosa i molt original i molt poc freqüent, i hem buscat unes obres adequades i això també serà un punt fort. I després encara tenim el concert, per exemple, amb un pianista francès super, super, super famós, el Vincent Larderet, i després tenim, jo què sé, tenim la Brahms, participem amb la commemoració del 100 aniversari de la Montserrat Torrent, que fem un concert de Mataró amb la primera de Brahms, també participem amb l'aniversari Conxita Badia. Vull dir, la veritat és que tenim moltes, moltes coses i estem molt contents de precisament de treballar molt i de descobrir nou repertori.
0: Una temporada ben farcida, però hi ha nou cita que els oients s'haurien de marcar al calendari, perquè té especial importància, jo crec, sobretot pels veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és el divendres, el 13 de març, amb la clàssica de Prokofiev, on proposeu un viatge pel classicisme de Haydn, el neoclassicisme de Prokofiev, que dirigiràs tu mateix.
1: Sí.
0: No sé per què heu decidit escollir aquesta clàssica. Mira, és que
1: la idea... aquest programa va sortir perquè la sinfonia clàssica... Es diu sinfonia clàssica perquè Prokofiev...
0: Li va posar el mateix Prokofiev,
1: sí,
0: oi? El clàssica?
1: Ostres, ara m'agafes que no...
0: Jo m'ho he estudiat una mica.
1: Sí, doncs segur, sí. Segur. Perquè és que el que sí que és segur és que el Prokofiev va dir: aquesta és la música que hagués escrit Haydn si hagués viscut al segle XX. És a dir, algú pot dir, però què té a veure? Perquè és música molt diferent. No, és molt diferent amb moltes coses, però hi ha una cosa que és l'estructura, la forma de la composició. És a dir, aquest tipus de composició que va d'alguna manera inventar Haydn, que és la sinfonia, que consta de diverses parts, i amb el que hi ha una estructura, és a dir, que a la primera part doncs, hi ha uns temes que després es repeteixen a la final. Vull dir, aquesta forma de descriure és la que, d'alguna manera, Prokofiev, com a homenatge a Haydn, va escriure la seva primera sinfonia, dir, homenatge a Haydn, faig la mateixa estructura que fa Haydn, però això no vol dir que la música no sigui absolutament diferent, perquè diguem-ne que les dissonàncies, el ritme, el color, la instrumentació, l'orquestració, tot és diferent, perquè una cosa és el segle XVIII i l'altra cosa és el segle XX, que ja hi ha la música
0: de jazz. Ens situem a principis, entre 1910 i 1920.
1: Però que era música avantguardista a la seva època, vull dir, consideraven com molt innovador, i bé, per això hem lligat el Haydn amb el Prokofiev. I també hi ha una altra cosa que també ens agrada molt, és que a més de portar grans solistes o de prestigi o de reconegut prestigi, ens agrada també donar possibilitats a gent jove que
0: tindreu tenen... quatre solistes de l'ESMUC, oi, en aquest concert?
1: Perquè avui en dia hi ha gent jove que són absolutament boníssims, vull dir que tenen un talent i tenen una tècnica i tenen una preparació fora de tot dubte, i llavors hem aprofitat el Haydn doncs, per fer un concert que hi ha quatre solistes, no una persona dreta davant de l'orquestra, sinó quatre, o sigui que són violí, violoncel, oboè i fagot, i això també li dona un punt d'espectacle i un punt de novetat, i només ens faltava la cirereta del pastís, que és precisament l'estrena, perquè a nosaltres ens agrada també estrenar i donar pas a obres d'ara, d'aquest mateix moment. Està molt bé la música del segle XVIII, està molt bé la música del segle XX, i però per què no fer música del segle XXI? I aquí tenim el David, que bé, que ja estan parlant, doncs ell és molt pràctic i molt complidor i ens ha escrit una obra fantàstica, molt original, per cert, amb el que potser que ho expliqui ell, però sí. que també estrenarem en aquest concert.
0: Posem en context a l'audiència, parlant de Haydn, parlant de Prokofiev, del segle XVIII, del segle XX, però és que hi haurà també l'estrena absoluta, és a dir, que no s'haurà sentit mai abans, del Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra del santcuatenc David Bozzo.
2: Jo mateix.
0: Què us va motivar de posar el segle XXI en aquesta clàssica?
2: Bueno, jo crec que és que el Josep i jo tenim un problema, és que quan ens ajuntem sempre acabem traient idees i acabem embolicant la roca una miqueta. I en aquest cas, doncs, bueno, l'orquestra està pensant en comprar un nou instrument de percussió, que és el campanòfon, són les campanes penjades, i ja portàvem temps parlant amb el Josep, un dia hem de fer una obra amb campanes i orquestra i tal... I ha arribat el dia, i ja m'ha embolicat la troca una miqueta,
1: sí.
2: I jo m'he lligat la manta al cap, i bueno, he fet una obreta que és per percussió i orquestra, i a més també tenim un petit rapsode amb dues intervencions, amb text meu, estic agafant el gust de l'escriptura, tot sigui
0: dit. Carai!
2: I bueno, una obra curteta, uns 7 minuts, 8 minuts, més o menys, i no sé què més dir.
0: D'on neix aquesta idea? Perquè el títol és cridaner, David, el ritual de la bèstia i la terra.
2: Una mica,
0: d'on sorgeix?
2: Una mica neix de la nostra pròpia memòria, diguem-ho així. No? És per posar un context, jo soc nascut a Sant Cugat, actualment ja no hi visc a Sant Cugat, però soc nascut aquí i he viscut 41 anys a Sant Cugat. O sigui,
0: et considerem Sant Cugaté,
2: sí, eh? Sí. I bueno, jo vinc d'una família de pagès, no? I soc nascut a Catalunya, i també llavors en l'obra ens trobem elements que ens retornen una mica a la nostra memòria, com és el petit set de percussió del solista, una esquella, de vaca,
0: sí.
2: Que com a element rítmic ens trobarem en l'orquestra d'una possessió de sardana, d'aquí els elements de la terra, no?, i de la bèstia, i després les campanes com a element que ens retorna una mica a la nostra memòria. De fet, l'obra comença amb un toc de campana que potser algú, deixo la pista ja, si després del concert algú em ve a veure i m'ho diu, ja si ho encerta, que és un element bastant propi de Sant Cugat.
0: Ai, a mi em ve el repic de l'inici de Festa Major.
2: No és aquest. Però ja n'hem descartat un.
0: Per tant, tothom amb les orelles ben obertes al concert.
2: Són, ja dic, són només dues notes que comencen la...
0: Paga-li, Joan.
2: No.
0: Ja prou. Si no, els ballarem tot. Tindrem la Carme Garrigó com a solista a la percussió. Com ha sigut aquest procés d'escriure per percussió, per orquestra? No sé quin repte t'has trobat. També ens dius d'aquesta nova faceta de rapsoda.
2: Sí, el primer repte és primer saber quins instruments podem comptar i què podem fer. No? Un era evident, que era el campanòfon, que és l'instrument nou, i aquest ja ha de ser, sí o sí, ha de tenir un element protagonista, que també s'ha procurat, no? I després veure una mica de quina sonoritat anem a buscar i de més, no? Llavors, jo vaig començar a idear una obra, una idea d'obra, no tenia encara clar què faria, no? Llavors, dintre d'aquesta obra, dic, bueno, quins elements podem agafar, no? Llavors, si tenim les campanes, anem a agafar elements que puguin sonar a campanes. I al final n'hem acabat escollint res, que és el campanòfon, que és l'esquella com una espècie de campana, no? Uh-huh. No el tocarà com a element fix, sinó que el farà moure el percussionista. I després tenim el vibràfon, perquè ella toca molt el vibràfon, és un instrument que li agrada molt, llavors, bueno, com un element de làmines per buscar alguna cosa més melòdic, no? Doncs tenim aquest tercer element.
0: Josep, com és el repte de dirigir una estrena absoluta, a més d'un compositor de la casa amb qui hi tens una relació, no? Que teniu complicitat, diguéssim.
1: Home, això és un... diguem-ne, és una oportunitat, perquè quan tu dirigeixes Haydn, clar, tu suposes que allò volia fer d'aquesta manera, no? Però no li pots preguntar al Haydn. En canvi, amb el David, sí, hi ha tanta confiança que jo li puc dir, escolta, vols dir que això d'aquí no és una mica, no és una mica raro? Vull dir que... I llavors ell em diu, no, perquè no sé què, no sé quant. Però després jo noto que sempre amb el respecte absolut, però que si jo dic alguna cosa, ell també diu, home, potser sí, potser no, i després ell fa el que li sembla, però aquesta confiança a mi m'agrada molt, i a més és que és molt, és un compositor molt, molt original, que passa de la cosa més tranquil·la i més diguem, bucòlica, o més d'atmosfera, de sons i de coses, i de cop i volta doncs ell escriu amb uns ritmes d'aquests, a mi que m'agrada molt, per cert, que són aquests canvis de compassos constants, tata, cara, aquí, ara allà, ara un canvi de un compàs de 3, un compàs de 5, un compàs de 2, a tota pastilla, i això realment remou, diu, ostres, que està bé això, no? Vull dir, que xulo que és, no? Vull dir, tampoc es complica la vida, perquè hi ha compositors que escriuen coses impossibles, vull dir, que diuen, escolta, i per què dediques a escriure que un instrument vagi a l'extrem del seu registre, que saps que el músic s'ho passa malament? No, ell escriu que funciona, vull dir, que a mi m'agrada això, coses pràctiques, que no siguin coses de locuracions mentals, no? I bé, i han fet diverses obres seves, mm-hmm. i sempre, i per cert, l'orquestra també amb el Salvador també té un especial, el Salvador Bruton.
0: Sí, tant, el director titular de l'orquestra.
1: Té un especial interès en sempre fer estrenes de compositors catalans, i aquest concert que faig jo, que no en faig gaire, però que em fa molta il·lusió també de fer-lo, doncs també volia mantenir aquesta línia que porta el Salvador, i com que tinc aquesta amistat amb el David, doncs escolta'm, això és fantàstic. Vull dir una cosa, que el campanòfon, que potser la gent no sap el que és, són, saps, aquelles campanes afinades, diguem-ne? Uh-huh. Però que allò que té forma de campana té una altra forma,
0: sí.
1: Perquè, clar, no podem portar en un escenari campanes de 200 quilos i portar-ne 15, perquè són les diferents notes. Llavors hi ha un instrument que són com uns tubs, que sona, que en diuen en anglès tubular bells, que són, uh-huh. que són exactament com a campanes. I quan
0: unes campanes tubulars,
1: unes campanes tubulars, i que quan tu veus i quan tu sents això amb el suïs tancat, no saps si estàs sentint això o les campanes del monestir. Llavors això li dona doncs un aire, i precisament aquest és l'instrument bàsic que ens faltava, perquè tu, un músic, es porta el seu violí de casa, però un percussionista no es porta unes timbales de casa, uh-huh. perquè necessitaria un camió. Llavors hi ha uns instruments que són d'orquestra, que sempre, tradicionalment, és l'orquestra el que es proporciona. I d'aquests grans instruments ens faltava aquest, precisament. I per això fa 2 anys, com molt bé ha dit el David, van dir, si el dia que puguem comprar, que comprem aquest instrument que ens falta, ell va dir, doncs jo us faré una obra. I per això ha sigut aquesta cosa que ha passat
0: aquesta embolicada que es deia,
1: aquesta,
0: eh?
1: Ha passat el temps i ha vingut l'oportunitat, i així, perquè tenim, insisteixo, que ara l'orquestra està, diguem-ne, entre cometes, triomfant molt a fora, fent molts concerts a fora de Sant Cugat, i llavors ens faltava aquest punt per completar, diguem-ne, l'instrumental orquestal, eh? Vull dir que...
0: És un punt que juga a favor, que juga en contra, que té el seu equilibri, això de poder treballar junts compositor i director, que et puguin preguntar, però que també et puguin qüestionar, David, no sé.
2: Jo, com a compositor, per mi és un avantatge.
0: Sí?
2: Perquè vull dir que no, sempre que... Siguem a Josep o quan treballes amb una altra formació, no? O sigui, el fet de poder treballar directament amb els músics també és un aprenentatge. O sigui, nosaltres sortim del conservatori, que hem escrit música, sortim del conservatori que normalment el 90% de la música que hem escrit allà dins no s'ha tocat ni es tocarà, bàsicament. I clar, a nivell teòric, sobre el paper ho aguanta tot, sempre diem el mateix, no? Ara ja no escrivim en paper, escrivim a l'ordinador,
0: sí.
2: En programes d'escriptura musical, de notació, i l'ordinador ho aguanta tot, i els samplejats i els instruments virtuals ho aguanten tot, però després has d'anar amb una orquestra i aquest músic ho ha de tocar.
0: Com ho han rebut els músics? Perquè, clar, serà novetat per al públic, ha sigut novetat per vosaltres, també per als músics.
2: Encara no ho han rebut, de fet.
1: Sí, estem, aquesta obra encara no l'han començat a fer, però vaja. No...
0: Tenim aquí la partitura, sí, sobre la taula, eh? El Josep la va repassant.
1: Sí, el músic, a veure, el músic, en principi, quan afrontem...
0: Tu que els coneixes bé, Josep.
1: Sí, sí, afrontem un concert, el primer que miren és, mira la partitura del baix, a veure si hi ha algun passatge impossible.
0: No, allò no. Que els hi farà la guitza.
1: Exacte. Si hi ha un solo, però solo, i tu ets el solista...
0: El teu instrument.
1: Ei, un moment, anem a mirar això. Vull dir, perquè, diguem-ne que el prestigi d'un músic està més pendent dels companys que del públic. No sé si m'explico. O sigui, amb un músic... Tu saps que el públic, doncs, fent un final una mica estrepitós i una cosa allò, pot dissimular en algun moment, quan el públic ja està preparat, ja no. Però, en canvi, el músic, el company del costat, ell té que demostrar que realment domina la partitura. Per tant, el músic el que fa primer és mirar. Després mirar quines són les obres més difícils. En aquest cas, la més difícil és la Prokofiev, perquè hi ha unes parts de Prokofiev que són realment impossibles de tocar. Es necessita molt d'estudi. Mira, només et diré una cosa. Aquest concert el fem el 13 de març, no? Doncs a l'estiu passat, un músic m'està dient, escolta'm, us esteu passant, perquè estava estudiant això ja a l'estiu passat, perquè
0: és una partitura exigent.
1: Perquè és una partitura molt exigent. Llavors la música del David, doncs és una música que té unes parts que es poden tocar amb molta, diguem-ne, entre confiança, amb una certa facilitat, i hi ha alguna part una mica complexa amb això del ritme, però bueno, que si ataquem directament el ritme i amb els músics que tenim, que són músics de primer nivell, jo crec que això sortirà molt bé.
2: Sí, a nivell tècnic no és una partitura complicada. Sí. Hem fet coses bastant més difícils.
1: A més tenim...
0: A vegades no cal, tampoc.
2: No és necessari. És una mica el que deia el Josep abans, no? Sí. I tu pots escriure i pots buscar la impossibilitat de l'instrument i tindràs un músic que estarà allà mirant-se allò i dirà, és absolutament necessari fer això. I a vegades que no és necessari. En el cas d'aquesta obra, no és una obra que m'hagi creat la necessitat de complicar-ho tot a un nivell, no? Ja tinc altres obres que també són més difícils, no? Doncs no sempre tot ha de ser difícil, no tot sempre ha de ser extrem, no? Doncs, bueno,
0: absolutament.
1: Jo diria que aquest concert té una cosa molt bona, que és una gran varietat, Vull dir que això contrasta molt bé amb el Prokofiev, que té una velocitat extrema, i contrasta molt bé, també queda molt bé amb costat dels solistes. És un concert que la gent s'ho passarà molt bé.
0: Doncs tothom convidat aquest 13 de març al Teatre Auditori a Vilarasau de Sant Cugat. No ens ha quedat temps, perquè arribem al final, de parlar de la novena de Beethoven que porteu al Palau de la Música. Per tant, Josep, t'emplaço a tornar un altre dia i en parlarem àmpliament. Fem aquest spoiler, 14 d'abril, reserveu-vos l'agenda, la Simfònica de Sant Cugat, al Palau de la Música, amb aquesta novena sinfonia de Beethoven. Abans, però, reserveu l'agenda, 13 de març, Teatre Auditori, un gran concert. El Josep deia, la gent s'ho passarà molt bé, a més, amb l'estrena absoluta d'una peça d'un compositor de la casa, doncs, que sempre li dona molt valor. David, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica, fer-nos un avançament d'aquest concert que aviat viurà la ciutat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
3: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
7: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
6: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
7: Adeu, maladins!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
8: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Els pups poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores. Els riscos estan coberts. No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals a la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, tot i la calorada, avui al Connectats parlarem d'energia, de l'energia dels DJs emergents i com introduir-se des de zero en un sector com aquest, el sector musical. En parlarem amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, dues DJs emergents que ens esperen a Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar qui ha d'assumir la responsabilitat de l'incendi de les Gavarres i l'opinió de l'OCDE sobre la baixada de les ràtios a les aules de les escoles catalanes. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Paco Minuesa, pintor artístic. Coneixerem i continuarem amb esports per conversar amb la sabadellenca Lola Balbuena, guanyadora del Premi Panatlón 2026. I acabarem amb Cultura i Bianca Estec, que és una cantant barcelonina que ens parlarà del FEM Festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: tots, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha adjudicat la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya. S'han d'edificar en quatre terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge i cedits per l'Ajuntament al Govern català. L'empresa encarregada de fer aquestes obres serà l'Andètic SL i tindrà un dret de superfície de 75 anys. Seran 41 habitatges al carrer de Viveret en un solar contigu al pati de l'Escola Bisbat d'Ègara. 35 més es faran al carrer Lepant, cantonada amb Baldric, dins l'àmbit del complex de Sala Badrines. Uns altres 31 pisos es construiran al carrer del Gasòmetre i els 12 restants al carrer de Mariner Lobosc, número 94. A tot Catalunya s'han adjudicat 4 grans grups de terreny per construir-hi 1.949 pisos assequibles. Aquesta acció s'emmarca en el pla de la Generalitat de Catalunya per disposar de 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'ADF de Sabadell ha dut a terme prop de 35 intervencions des de principis de juliol, una xifra que ja supera àmpliament tota la campanya d'estiu del 2025, quan se'n van registrar 25. Aquesta situació preocupa l'entitat, tot i que asseguren que el panorama podria ser encara més complicat. Les pluges de l'hivern han mantingut els arbres amb més humitat, fet que dificulta la propagació del foc. En canvi, també han afavorit el creixement del sotabosc, incrementant la quantitat de vegetació disponible per cremar. Sense aquestes precipitacions, adverteixen, el risc seria molt més elevat. La disponibilitat de recursos és una altra de les preocupacions. Jordi Gil, de l'ADF, assenyala que el Parc de Bombers de Sabadell, per la seva capacitat, és habitualment un dels primers a mobilitzar-se per donar suport en emergències a altres punts de Catalunya. L'escoltem.
3: Ens preocupa pel fet de que bombers i destinar els recursos en aquells incendis. Al ser Sabadell una ciutat gran amb un parc de bombers gran, Sabadell és dels primers parcs que se'n va donar un cop de mà on faci falta de Catalunya. I això ens va en deteniment dels vehicles que es queden aquí. Òbviament queden vehicles per atendre alguna emergència, òbviament de trànsit i foc urbà, això segur, però potser un incendi forestal o un incendi de matolls, si abans ens podíem trobar amb tres vehicles de bombers i el nostre, doncs ara tindrem només el nostre i un de bombers.
2: Finalment, des de l'ADF insisteixen que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir els incendis.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai

0: Persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
1: Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any.
2: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
3: Bona tarda. Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat, l'ela, l'infame T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta emmarcada en la segona edició del Videojocs i Música que, des de mitjans de juny, ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Tot just d'aquí a una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la CAPSA, amb una mostra dels jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
2: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els bombers intentaran al llarg del dia controlar l'incendi de Sentmenat actiu des de dilluns i que ja ha afectat més de 200 hectàrees. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha confirmat aquest matí que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés. Els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. En tot cas, s'ha de veure com evoluciona el dia per donar el foc per estabilitzat, cosa que no es produirà fins ben entrada la tarda. La urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor de Caldes de Montbui continuen confinades, mentre que ahir les zones de Castellà, que estaven confinades, ja es van desconfinar. Sobre el terreny hi treballen 77 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En paral·lel, els agents rurals van decretar ahir que Castellà entrava en nivell 4 del Pla Alfa. Aquest pla és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions davant les situacions de perill d'incendi forestal que es puguin produir. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.
2: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
5: Molt bona tarda, Carme. La UES de tenis taula comparteix domini estatal amb el Club Natació Sabadell. Són els dos clubs referents que han triomfat al Campionat d'Espanya i ho han fet amb un total de 14 medalles, una competició disputada a Saragossa. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UES que han sumat 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Montner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet han aconseguit almenys una medalla. Categoria sub-21, Laia Montner, com dèiem, ha sumat 4 medalles. Després, la Janira Sánchez també va aconseguir una plata individual i 2 ors en dobles i en dobles mixts. I per acabar la categoria cadet, Cristian Callejón va obtenir un bronze individual, l'or en dobles masculins amb Roig i Ver i finalment la plata en dobles mixts amb Cristina Estivill. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UES Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història. Es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i també estatal.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però, com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de

0: la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són discjòqueis emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues discjòqueis emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribar a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era discjòquei de jove.
1: Ah, mira, llavors...
2: Però quan hi tenia 14 anys, o sigui, es va quedar ja.
1: Vale, vale, vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. Hmm. No he tocat mai cap instrument.
1: I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
2: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que al muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà pugui decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
1: Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
2: Exacte, sí.
3: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
1: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
2: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
1: D'acord.
2: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
1: Va ser, oficialment et refereixes a unes primeres feines.
2: Sí,
1: vale,
2: exacte.
1: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
3: Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
1: Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
2: Sí.
1: Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
2: Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era... Era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre, va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. Mm. En canvi, en el cas de pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant, realment.
1: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs que vas voler-te apuntar. Mm-hmm. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
2: Més com a hobby en aquell moment, sí.
1: I també de consells o d'aprenentatge de companys que ja coneixies,
2: sí,
1: que eren DJs.
2: 100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat 3 tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
1: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te'ls la teva cosina, l'Adriana, no?
3: Exacte, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
1: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
3: sí,
1: maneres
3: o
1: diferents de poder aprendre a punxar?
3: Sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar i si no, pues, a partir de la meva cosina.
2: Sí, o si no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia. Adri, una cosa, això com es fa tal? No sé què, ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit. Sí.
1: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans, havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
2: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, o sigui, realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, lo típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no, no. O sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja quan he punxat a clubs, poder, com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
1: Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
3: No, al principi sí que anava a casa de l'Adrià algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i jo quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
2: I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors, com que el meu col·lega li va vendre la taula. Ja, o sigui, ja, ja. Al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
1: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
2: Bàsicament el tema va ser que com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també, llavors en aquest sentit senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser el setembre, vaig anar a un evento de Footlooker, allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et vens aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo, eh? I la tia em va dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser, doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai. O sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No et diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. I llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix event, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crack, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
1: tot està relacionat, al
2: sí.
1: final.
2: Sí, sí.
1: Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
2: 100%.
1: Jo t'he preguntat en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fet vagint-se a la piscina i que sortís el que sortís.
2: Sí, sin miedo al éxito.
1: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure en aquest món del digi. Ens podries explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
2: Sobretot és això, al final la meva carrera com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors, al final, la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
1: Imagino que la personalitat també té un...
2: Exacte, és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confiés en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
1: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
2: Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents. I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si quan ho fas malament, sí, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han patat, però perquè són increïbles, no?
1: Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
3: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això, doncs... El més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja con todo.
1: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
3: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdón, ¿puedo probar tal?
2: O sí, no hi ha ninguna.
1: Sí, sí, sí.
3: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... han fet una open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I,
2: bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
3: Sí,
2: tu et vas inscriure, però et van acceptar.
3: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
1: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs veuen que hòstia, aquest dia doncs no heu estat gaire encertades o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes.
2: Sí, per mi és clau. Vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic, o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
1: Yeah.
2: Vull dir, per mi això és super, super, super clau.
3: Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara, o sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
2: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguen en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
1: ja, porta
2: té una vibra que ens agrada, en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
1: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o empreses que munten esdeveniments. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
2: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons pues, sempre t'anima una mica més i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu. Vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt que està com de moda i també això amb les xarxes socials, els reels i de més, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo. Vull dir, jo he vist coses així, saps?
1: Sí,
2: i és com uau.
1: Sí, sí.
2: I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista crec que és superimportant ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
1: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
2: Jo he de dir que sí, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és algo que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en algo que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, pues, tenir, això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària i crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb disfrutar, passar-m'ho bé i, òbviament, que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
1: Hello.
2: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
3: Jo sí que ho veig com un hobby per mi, també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
1: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
3: No, encara no.
2: Pensava que m'ha anat parlant, però encara...
1: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Merci,
3: gràcies,
2: que vagi
3: tu,
2: bé.
3: Martí.

0: Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
1: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
0: Anem a Castellà, allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
2: Bé, perfecte. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
0: Estem bé, no ens queixarem, però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja... estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, calorat, Badalona 35 graus a l'exterior. Dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
0: Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
3: O sigui que... Allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
0: Ahí estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats i aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència doncs, a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis de... pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial alboral de la G660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que, de fet, ha estat 2 dies detingut. Està investigat per un delicte d'incendi forestal, però, de fet, ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador doncs, va fer servir aquesta radial, tot i que bueno, després en veure la situació va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret, de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
1: Bien, bueno, ahí suele aparecer conflicto de intereses porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no? de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador, el cumple su horario y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: ¿Cómo veieu, Òscar?
2: Aviam, jo crec que és difícil pensar que sigui iniciativa del treballador doncs treballar amb unes temperatures tan altes. És de suposar, clar, és una suposició, que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions doncs aquest treballador. Això és de suposar, perquè dubto molt, ja dic, que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi contravertint doncs, les ordres que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure en aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta, crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
0: I com ho veus tu, Enric?
3: Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
0: Bueno, de moment, sí, l'han tingut a 2 dies detingut.
3: Sí, sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries amb vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes, que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos, sí, sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i per tant el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem, doncs, 15, 20 dies, un mes, més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí, qui no ho ha fet, ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no en tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat. Un manat que li van dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home, pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que poden haver problemes, com hi ha hagut.
0: Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat falta de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat. No.
1: ¿No? No, porque también está obligado la empresa a hacerle hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
0: Era un sol, menos, era una sola persona, la que estaba trabajando allá.
1: Una sola persona. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
0: Está claro. Vas a dir, Enric.
3: Yo diría que... que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines.
0: Els responsables superiors d'aquest treballador, vols dir?
3: Sí, senyor. Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després perquè tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò. M'entens? Vull dir, no es pot revelar, dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3. I tu què conyo sabes? Enteneu que les obres van així.
0: Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres. Davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa, també, no? Segurament.
3: Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall. O uns correus o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi amb l'esborany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries. Que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte i que em digui, això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint-me un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
2: Sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre la tuneladora, em sentiu bé?
0: Sí, et sentim bé.
3: Ah, doncs, sí.
0: Estem abordant un altre tema, però, bueno...
2: Sí. No,
3: ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
2: No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava quan vivia a Barcelona, m'afectava doncs aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia doncs baixava, s'ensorrava. No, afortunadament no va passar res, però vam estar, fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
0: En qualsevol cas, davant d'episodis com aquest de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures es resisteixen a baixar, i la veritat és que ja estem en xifres rècords de graus de calor. No sé si això serveix per aprendre algunes lliçons i anotar què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'actuar en situacions com aquesta. Serveix d'alguna cosa? Servirà d'alguna cosa?
2: No, cada any parlem del mateix en els mateixos temps, més o menys. Serà el juliol o l'agost, però cada any és el mateix cuento. Si no es prenen unes mides per tècnics perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre cremar, a tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té, perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
0: Sí, no, i de fet ja parlem. Sí, sí, ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana. Jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
0: Enric,
3: a part de la prevenció,
0: sí?
3: A mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen el sotabosc, i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent, m'entens? Sempre pot quedar més restringit, però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers, m'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'acaba la història, entesos?
0: T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
3: No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens?
0: Sí, home, sí.
3: Que aleshores dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres. Primera, hi ha uns perquè no els ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres, i les cabres fan llet, i ells venen la llet, i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els hi han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què i no sé quantos i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
0: Burocràcia.
3: Estem perduts.
0: Burocràcia,
3: sí. Estem perduts.
0: Mhm. Molt bé.
3: És el seu, és portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres.
0: Es fan servir cavalls, també, Enric.
3: També, però sí. jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. Veu que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
0: Sí, sí, no.
3: El que va bé, tenir el camp...
0: És una contribució.
3: La muntanya neta. La muntanya neta, m'entens? Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
0: Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, sí. Doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector de l'ensenyament amb aquestes vagues que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules, i un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient de forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer amb centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó?
3: S'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
0: En d'això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és
3: ara
0: que...
3: Ara ja podeu dir de tot.
0: Expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona. Però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria. Horacio.
3: Clar, si les rebaixes, bueno. Millor. Si les rebaixes, millor. Però jo penso que...
0: Digues, Horacio.
1: Sí, digues. No, que por sentido común, siempre a menor ratio, mejor calidad de enseñanza. Eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo. Tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide, porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades... Es bastante transversal, entonces ya es algo medible. ¿Qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria? Esto yo puedo opinar como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso, cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca, tengo 4 hijos, y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible, que se puedan incorporar, y si está por terminar se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrará en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
0: Mm-hmm. No ens queda temps. No sé, Òscar, si pot ser molt breu...
2: I... No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però, clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
0: Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Bon abraçada.
4: De 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. 10 més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Club Helsinki Sant Cugat.
9: el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
12: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
12: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
12: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç, amb dues botigues, està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. Pel mateix motiu també s'ha restringit la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas dels veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonge, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions de Granollers, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà i l'antic de Sant Cugat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 i a l'antic de Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un vehicle variat que talla un carril i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Paco Minuese és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò... estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou. Per mi era tot... Era diferent, era molt gran tot, i, per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito...
0: O tu vols no, tu ser, Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, doncs aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? Digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat d'una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuese.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estiguessin

0: Sí, i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato.
1: Que
0: Copiava els
1: eren
0: dibuixos?
1: lectures habituals
0: Sí,
1: teves,
0: sí, sí,
1: eh?
0: sí.
1: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
0: Mira, jo, l'escola d'Arts i Oficis de Llotja, de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'Escola d'Art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el quart de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
1: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme,
0: Sí.
1: escultura. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
0: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
1: Vas fer treballs per al País?
0: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven, doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca, en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo, d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra, eh?
1: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura Imad,
0: Sí.
1: amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
0: Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien: bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa que veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen, doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent, a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè, doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així es va ser que vaig entrar a l'IMAT. Sí.
1: Quin record guardes d'aquella etapa?
0: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs, bueno, doncs, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, I de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella

0: música, d'aquella cultura de... Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprema la meva possibilitats o el meu talent, no? per doncs, fer coses que, doncs, que eren necessàries, no? Per treballar.
1: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
0: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé. La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura, és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix quan pinto, per exemple, m'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona això, no ho sabria dir-t'ho.
1: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
0: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que doncs, tu vas estar actiu i, de més, que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu doncs ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
1: Ets un optimista, doncs.
0: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs... Això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
1: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
0: Bàsic, sí.
1: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
0: Sí.
1: Molt xula.
0: Sí. Sí. Hi ha misteris, eh? Sí. Hi ha misteris que passen, eh? en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
1: I tot això ho trobarem a les seves obres, eh? Tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
0: sí.
1: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
0: sí.
1: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
0: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la Mare de Feliç i les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
1: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències,
0: sí,
1: que més t'han marcat.
0: Sí.
1: Tu ets avi ara.
0: Sí.
1: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
0: sí,
1: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
0: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi, vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea, vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat, és a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
1: i queden flotant.
0: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
1: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
0: Sí.
1: I tu no l'has perdut.
0: No, jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
1: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
0: Sí.
1: Pinta molt.
0: Moltes gràcies i ho faré.
1: Gràcies. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç, perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport, i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada tots els esports. Uh-huh. Que és diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement. Però a nivell de ciutat, el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que me l'ho donessin a mi, realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Ah, què ja significa ja aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'Adrià va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva, i ara nedadora màster. I, clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és de 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat una... O sigui, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entrenamonitora, entrenadora i directiva.
1: Mm-hmm. Sí, sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Mm-hmm. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, com t'ensenyaven llavors als anys 60, i, bueno, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet que no vau poder anar d'estiu al lloc.
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances. I ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància. Sí.
1: Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa amb el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació. Perquè, no, m'agrada molt. O sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta'm, podries millorar això, podries corregir allò. Sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora, monitora, exacte, i també directiva. Sí. Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora entrenadora, va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitora del Club Natació Sabadell i entrenadora del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després, finalment, entrenadora de màsters al Nagy de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà al Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys, i que realment, ostres, els agradava nedar. I real, per mi va ser molt gratificant, pues, doncs, gent que no... Pues això, que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona... Doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt, com a professional, va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen, estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això,
2: sí,
1: però clar,
2: sí,
1: una cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
1: No t'hi ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè... Què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat al mes d'agost, el campionat d'Europa a Sant Morín. Doncs anirem a Sant Morín perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia...
1: Clar, aprofitareu.
2: Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja hi vaig, no? Però l'any passat mateix, Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, doncs vinga, vamos a Singapur.
1: Aprofitem, clar que sí.
2: Exacte, sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si haig d'anar a una competició, haig d'anar, perquè clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
1: Clar, no, i hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja et dic, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, que n'eren de meravella. Perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut al Nagy que els havia dit, hosti, si haguessis passat pel Club Natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè tenen, doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho fan entusiasmadíssim.
1: I ja, com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar, perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa, perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però no té res a veure, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I, a més, que hi ha molta igualtat, perquè abans de la selecció una dona havies de fer-ho molt
1: bé. Sí,
2: destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, amb natació, vale? Perquè a Los Angeles no van anar cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes, això estic parlant de natació absoluta, unes mínimes i la gent, doncs sí, el que les fa i el que no les fa, no les fa, independentment que sigui dona o home.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial, perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Bueno, així tinc la veu, perquè de riure, i clar...
1: A veure, això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent, doncs, que, bueno, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Va, que és allò que
1: clar. Dius, bueno... Que un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens hem passat de conya, ens hem passat molt bé, molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg, ni un metge... que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, no, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
1: Sí, costa més, no?, els hi tiren enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta tecnologia, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar, realment, és salut, per mi i per tothom, eh? No sé que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris. Llavors et diré, no ho facis. Però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tot, fins i tot per tu, que no sé quina edat tens.
1: Doncs mira, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto. O sigui, és que...
1: Sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no, és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina. Yeah. Però nedant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Sí, això és principalment la tècnica. Principalment la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar.
1: Clar, perquè si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
2: I ja estàs ofegat, ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

Hola, sóc la Valeria del Prat i us vinc a recomanar el disc Galàxies del Manu Guix, un disc que va sortir fa ben poquet, de fet, i que parla de l'amor, però ho fa des de totes les seves vessants. Des de l'amor més profund, l'amor des del punt de vista de l'amistat, l'amor des d'un punt de vista més salvatge i sensual, o fins i tot des d'un punt de vista de la pèrdua d'un ésser estimat. I tot això amb un fil conductor que són l'espai, les galàxies, amb títols com Més enllà dels estels, Galàxies, Satèl·lit orbitant, Astres, com podeu veure, tot amb temàtica del espai. És un disc que a més barreja molts estils musicals diferents, com poden ser el funky o el pop més melòdic, o fins i tot alguna cançó més intimista, i tot això amb el segell i la màgia del Manu Guix darrere del piano i la composició. I espero que us agradi tant com em va agradar a mi el disc,

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: La cantautora barcelonina Bianca Estec actuarà aquest divendres al FEM Festival de Castellà del Vallès. Ella viu a Brussel·les. Combina la música amb l'arquitectura i ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez, que es troba a Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: El FEM Festival de Castellà del Vallès continua, ho fa aquest divendres, el dia 10, a partir de 2:15 del vespre, als jardins de l'Escola de Música Torrevelada, aquells jardins preciosos que de ben segur gaudirem moltíssim, doncs, justament aquest divendres, perquè torna un dels concerts esperats, en aquest cas amb la protagonista Bianca Estec, que ens visita aquí a Castellà del Vallès, ens fa molta il·lusió, i a més ara la tenim al telèfon, per tant encara ens fa més il·lusió. Bona tarda, Bianca.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs de res, a tu per doncs acceptar la invitació. A veure, per conèixer-te una miqueta més aquelles persones que encara no t'hagin pogut sentir en directe. Vas néixer a Barcelona, vius a Brussel·les, tens arrels familiars ben diverses. Com ha influït tot això en aquesta, o sigui, aquesta barreja cultural en la teva manera de fer música?
2: Crec que molt, perquè bàsicament sí, vaig néixer a Barcelona i vaig créixer aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és anglès i a casa sempre s'ha parlat anglès. I sempre he vist el món d'alguna manera, si li podem dir món, bastant, de manera bastant líquida, en el sentit que no m'he sentit mai arraigada a un lloc concret. I crec que amb la música passava una mica el mateix, i a casa escoltàvem de tot, i jo vaig estudiar música clàssica, piano i clarinet, i d'alguna manera la música ha pres el camí, un camí com molt, molt orgànic, no ha estat mai lligat a una mena d'objectiu, o simplement escrivia jo en anglès des de petita i així va seguir sent i continua sent avui en dia.
1: Com deies, vas començar amb una formació clàssica de piano i clarinet, però potser en algun moment vas sentir que volies explicar tu mateixa les pròpies històries a través de les cançons?
2: Sí, crec que va arribar un moment on també m'agradava molt viatjar i el piano és un instrument que no podia portar amb mi. I em vaig comprar una guitarra i jo en aquell moment escoltava també molt folk vaig començar a llegir poesia i escriure, simplement ja no, ni tan sols cançons, simplement escriure en una llibreta, i va ser llavors que amb la guitarra vaig començar a escriure més històries i va sorgir així.
1: Expliques també en alguna ocasió que comences a compondre durant la teva etapa a Oslo. Què va tenir aquell moment perquè t'animessis a, doncs això, a compondre?
2: Aquell moment va tenir que jo també sóc arquitecta i estava a Noruega estudiant arquitectura, però havia de tornar a acabar els meus estudis aquí, a graduar-me aquí a l'ETSAP, i recordo estar molt trista perquè jo volia quedar-me i estava molt bé i molt feliç, i en aquell moment vaig pensar, encara tenia un any per endavant abans de tornar, i vaig pensar què puc fer aquí que podria fer qualsevol lloc i que potser em fa estar millor, i vaig començar a posar en forma de cançó tots els escrits que tenia, i va ser com una necessitat, i va ser una decisió que vaig prendre. Vaig escriure aquestes, vaig posar-me un número, vaig escriure un primer EP, i així quan torni a Barcelona també tinc una cosa a fer, i és gravar aquestes cançons.
1: Anem a atacar aquestes dues disciplines, compagines, com has dit, la música amb l'arquitectura. No sé si hi ha alguna connexió entre totes dues.
2: Ara mateix hi ha una connexió molt directa perquè em dedico a dissenyar estudis de mescla, mastering i estudis de gravació. Per tant, he trobat...
1: Carai, molt bé!
2: El que pensava que no trobaria mai, perquè jo crec que tota la vida va ser una mica una batalla per... simplement d'organització, no? De poder gestionar-ho tot, perquè volia fer-ho tot i de vegades tot no es pot fer. I ara he trobat el millor dels dos mons fent això allà a Bèlgica.
1: Els teus arranjaments, d'altra banda, transmeten una sensació com molt cuidada. No sé si creus que aquesta manera també de construir les cançons té alguna cosa d'arquitectura també, d'arquitectònica?
2: Pot ser, sí que és veritat que sobretot aquest primer disc, i és el que estarem tocant al concert de divendres, sí que hi ha una certa preocupació pel so i pels elements i per la distribució de tots els elements dins l'espai, i és un disc molt produït en aquest sentit, tot i que està ple d'instruments, diguéssim, acústics. Sí que és un disc molt produït i molt, molt cuidat i molt treballat. I pot ser que hi hagi una part de voler treballar amb la música gairebé com si fos una manualitat, sobretot en aquest primer disc, que no vol dir que segueixi així. Jo crec que ara, per exemple, estic escrivint noves cançons i treballant un segon disc, i crec que el procés serà més intuïtiu i més, si es pot dir així, més, en anglès la paraula és raw, no em surt en català, més cru. Però sí que és veritat, amb aquest primer disc, potser.
1: El teu primer àlbum, The Joy of Coincidence, ja parla, de fet, el títol de les coincidències. Quines coincidències han estat decisives en el teu camí musical?
2: Crec que el títol no es refereix a cap coincidència concreta, però sí que és més... The Joy of Coincidences es refereix més a... A mi hi ha una cosa... amb les coincidències m'aporten, per alguna raó, molta lleugeresa, en el sentit que sóc una persona que pensa de vegades massa, si això existeix.
1: Clar, exacte, sempre es pot dir molt, però massa? Quan és massa?
2: Crec que entro una mica... puc entrar una mica en un espiral, no?, de vegades, i quan veig pel carrer i estic en aquest espiral i em trobo una coincidència, diguéssim que fa que surti una mica d'aquests pensaments. I això m'aporta molta felicitat i és una cosa que algú podria dir que és molt banal, però crec que simplement de vegades necessitem petites coses que són senzilles, no?, i que ens fan... estar més contents, i és el meu cas, amb les coincidències em fan gràcia, simplement.
1: I en aquest disc també tries instruments com l'arpa, el clarinet, que de fet ja l'havies estudiat doncs d'un principi, el fiscorn, una electrònica també. Per què fas tota aquesta tria?
2: Aquesta tria en aquest primer disc va ser per pura diversió, és a dir, em venia molt de gust agrupar a diferents músics en un mateix estudi, i en aquest cas juntament amb el Nil Ciuró, que és artista català i amic meu, vam treballar aquest disc junts com a productors, i va ser una intenció volguda de anem a utilitzar molts sons que ens agraden, i en aquest cas doncs, sons molt, molt onírics com l'arpa, per crear un món una mica màgic, i sempre amb l'objectiu de que soni al contrari, no? De que soni com que no hi ha, que no està passant tanta cosa realment. I crec que això sí que ho vam aconseguir, treballar amb molts sons, però mai tens la sensació de que està passant masses coses, sinó més aviat al contrari, hi ha pas molt minimalistes en el disc, i això estic contenta que ho poguéssim fer.
1: I sempre així molt delicada i molt, molt sensible, no? No sé si això és perquè escriure cançons t'ajuda a canalitzar també i a endreçar les teves emocions.
2: Sí, això segur. No sé què faria si no pogués escriure. De fet, em va passar fa uns mesos que vaig estar potser un parell de mesos sense escriure res i em vaig adonar que estava completament estressada i no sabia el per què i no entenia. I una amica em va posar en un estudi amb un piano i em va dir, tanca't aquí dins i després surt i en parlem. I em va anar molt bé, no? Hi ha gent que té... Cadascú troba la seva manera i la meva manera és escriure. I realment aquesta és la paraula, em calma molt.
1: Has guanyat el concurs belga Soundtrack i també Impala t'ha inclòs entre les 100 artistes europees a seguir. No sé si això per tu és una pressió o una motivació.
2: És una motivació, sobretot en la part internacional, perquè com t'he dit al principi, no sé molt bé d'on vinc i crec que la part de creuar fronteres amb la música és la part que em fa més feliç i no hi ha res que m'agradi més que poder viatjar per poder compartir el que escric al meu llit, sola, a casa, on sigui.
1: Com has dit, estàs a Brussel·les. Tens la sensació que hi ha més oportunitats aquí que no des de Barcelona per un artista independent?
2: Et diria, cantant en anglès i sent una persona... Que se sent una mica, en aquest sentit podríem dir europea, crec que sí. Crec que he trobat un públic més obert o potser s'esperava sempre a Barcelona. Crec que també hi ha una qüestió geogràfica, que a l'estar en una península, no?, a la que vols fer una gira europea, doncs és una mica més complicat. Brussel·les està en un centre molt estratègic, on agafes un tren i en una hora estàs a París, en 2 hores estàs a Londres i en 1 hora estàs a Amsterdam. I crec que això, quan ets músic i sobretot quan estàs començant, jo crec que quan ets músic doncs, més conegut i ja portes més anys fent el que fas, ja pots potser viure una mica on sigui, però sobretot quan ets emergent crec que és important estar en un punt geogràficament estratègic per poder moure't més fàcilment. I en aquest cas sí que ho he vist.
1: En tot cas, ara tornes a tocar a prop de casa, vens a Catalunya, té un significat especial per tu poder doncs, oferir aquest concert, com hem dit, a Castellà del Vallès aquest divendres?
2: Moltíssim, és molt especial. Crec que el més especial per mi és tornar a Catalunya per poder tocar. És una sensació molt especial, no sé molt bé com explicar-la. Però sempre que agafo el vol o el cotxe i vinc, i estic molt contenta, realment.
1: I no només sí. Ho fas a Catalunya, sinó que també ho fas amb el FEM Festival, com hem dit al principi, aquest festival doncs, que intenta posar en valor o fer més visibles doncs, tot aquest talent femení que tenim al nostre país. Com ho veus, això?
2: Ho veig molt important i molt agraïda del que esteu fent. És aquesta vegada vinc amb una arpista, una noia que es diu Marjolaine, que ve de Brussel·les també, i fem un format molt especial perquè és un format amb piano de cua i arpa i és una mica una manera de veure el disc, és diguéssim la manera més minimalista d'escoltar la meva música, i crec que és en aquests moments on veus l'essència i veus l'esquelet de les cançons i veus que no depens, que per molts instruments que gravis en un estudi, si pots pujar en un escenari i amb una guitarra i una arpa o amb un piano i una arpa interpretar aquelles cançons, hi ha alguna essència allà que no es perd.
1: Bianca, doncs moltíssimes ganes de sentir-te aquest divendres, el dia 10, no us ho perdeu, és un concert a més gratuït, val molt la pena, als jardins de l'Escola de Música de Torrevelada, uns jardins preciosos, amb moltes ganes doncs, de poder escoltar la veu i els instruments amb la Bianca Estec i també amb la Marjolaine, doncs, que t'acompanya. Bianca, ja falta ben poquet, ens veiem aviat, no?
2: Sí, ens veiem divendres i moltes gràcies, amb molta il·lusió.
1: Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
2: Igualment, fins aviat.

I això és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats. Baixem la persiana, esperem que refresqui, i demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç, amb dues botigues, està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Roble.
3: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Avui tenim un programa molt especial perquè tenim un convidat.
3: Tots els programes són especials.
2: Sí, això sempre ho dic, però és cert. Tenim en Jordi Ojeda. Hola, Jordi, què tal?
4: Què tal, bon dia.
2: En Jordi, perquè no el conegui, és doctor en enginyeria industrial i ets professor del Departament de Tecnologia del Tecnocampus, que és la universitat on estem ara.
3: Sí, on estan situats els TV Mataró i els estudis de Mataró Ràdio.
2: Sí, sí.
4: Amb molta il·lusió, perquè tinc el despatx just aquí dalt, al pis de dalt. O sigui, que
3: no, tu ets el que fas cop amb l'escombra quan fem massa soroll? Jo que arribo pel matí i poso la música tota castanya, no
2: molesta?
4: No molesta, no molesta, no preocupa.
2: Això és perquè els estudis estan ben insonoritzats.
4: Ai, ai.
2: Doncs en Jordi ens visita avui per xerrar una mica sobre el seu últim llibre, que es diu Còmics, una immersió ràpida, que està publicat per Tibidabo Ediciones. I és una mica, m'agrada, o sigui, el subtítol del llibre més o menys ho diu tot, que és tot el que quería saber sobre els còmics, les novel·les gràfiques i los mangas, i no te atrevies a preguntar. És una obra, és un assaig on també... Un assaig i també és un mitjà, una divulgació, diguéssim, on parla sobre còmics per gent que llegeix còmics i també per gent que potser no coneix tant.
4: Correcte.
2: Aquest mitjà, oi?
4: Correcte.
2: Abans d'entrar una mica amb el llibre, també volíem felicitar-te perquè has guanyat el Premi Divulgació dels Premis Splash del 2026, que van sortir ara fa unes setmanetes.
4: Estic molt content.
2: Això mateix. L'Splash és aquest festival, és el festival de còmic de la Comunitat Valenciana que celebra el novembre d'aquest any. Suposo que aniràs a rebre el premi. Com ha sigut aquesta notícia?
4: Bueno, ha sigut una notícia benvinguda, inesperada, i sí que m'han confirmat que em conviden a anar-hi a finals de novembre i estic encantat, o sigui, estaré 6 mesos celebrant-ho, estic encantat de la vida.
2: Genial, molt bé.
4: Sí, sí. Això... Perdona, també sí. Haig de dir, perquè hi ha gent que em diu, i ara hora que reconeguin la teva feina.
2: Sí.
4: Ho de saber que tots tenim una edat ja.
2: Sí.
4: Jo vaig guanyar el premi de divulgació en el Saló del Còmic el 2010.
3: Ojo, eh?
2: Ah, ostres.
4: I vaig guanyar el premi també de divulgació per l'Associació d'Autors d'Espanya, d'Autors de Còmic d'Espanya, el 2017.
3: O sigui, és un reconeixement continu a la teva feina.
4: Sí, més o menys cada... Ara estic veient que cada 7 anys el guanyo.
2: Això no... És que... Felicitats i realment mereixedors.
4: No, perquè hi ha gent que em diu, ostres, sí, sí. Què fa un professor de la universitat fent això? I menys
3: sí,
4: mal que
3: t'han
4: de
3: reconèixer. Perquè tothom té el seu costat friqui, diguem-ho així, encara que no soni despectiu.
4: Que ja tenim... Ara, l'any que ve farà 30 anys que m'hi dedico, això.
2: Això, tu ets també expert en còmics, també en robòtica i ciència-ficció, també tens un llibre publicat per Diabolo Ediciones que es diu Robots de Cine, de Maria Alita, també. Correcte. I tens també aquest com projecte d'investigació, que és el blog que també vas publicant una mica sobre còmics, ciència i tecnologia.
4: Correcte,
2: no?
4: Sí.
2: Si et sembla bé, comencem a parlar. Realment tens un currículum molt llarg, que no els l'acabaríem, perquè sí. Col·labores amb molts mitjans, també, sí. I és això. I el tema de divulgació és un registre molt ampli, no? Perquè nosaltres també fem divulgació i al final ens liem a contar coses que fem. A vegades fem col·laboracions amb fanzines, fem la diada, fem tal...
4: Bueno, llavors... Jo t'ho puc explicar des de l'inici.
2: Sí.
4: Sí, a més, jo crec que és interessant.
2: Sí.
4: Jo haig de dir que sóc enginyer industrial i m'hi dedico a la meva professió.
2: Sí.
4: Però a meitat dels anys 90 vam veure que hi havia molta gent que criticava l'enginyeria en general i la tecnologia en particular, no? I no sé si recordeu que els que tenim una certa edat, a meitat dels anys 90 es deia, el que es parlava de lo que deien l'efecte 2000.
3: Sí,
2: sí,
4: que a l'any 2000 gran caurien els avions, quedaries tancat als ascensors, que deixaria de funcionar. I després també vaig percebre que a la ficció, especialment en els còmics i en les pel·lícules, els enginyers eren gent molt estranya, molt rara, era gent molt obesa, que vivien a casa, en el sòtano de casa dels pares, tot el dia menjant pizzas, i després eren els dolents de totes les pel·lícules, sempre eren els dolents, i sempre volien matar a tothom, i volien matar la humanitat, i sempre eren zumbaos. Jo sempre recordava, que encara no tenia fills en aquell moment, però pensava, hòstia, els meus fills com voldran estudiar enginyeria si els dolents de les pel·lícules tots són enginyers, no? Llavors em va ocórrer, en aquell moment, començar a veure com es percebia l'any 2000 en els còmics espanyols dels anys 50, que era un moment molt important de les col·leccions i del que en deien els quadernillos
2: sí.
4: per a Espanya, que eren quadernets horitzontals, i que va haver-hi un moment que hi havia com 20 col·leccions a la vegada de ciència-ficció. Llavors vam fer un anàlisi de com es veia en els anys 50, com es veia en el futur les comunicacions, el transport, les ciutats, els robots, i va ser molt interessant, i aquest estudi al final el vam convertir en una exposició. Aquesta exposició vam estar com 15 anys donant voltes per Espanya, la teníem en català, en castellà, i bueno, vam fer moltíssimes xerrades, conferències, vam fer un llibre, vam fer diversos capítols de llibre, molts articles, moltes conferències, i va haver-hi un moment, uns anys després, això no va ser immediat, uns anys després que vaig pensar, que llavors van començar a encarregar-me altres coses, i vaig pensar, ostres, si tot això ho fico dintre d'un nom, que és el projecte Còmic, Ciència i Tecnologia, doncs això té un sentit. No? Llavors, aquest projecte és un projecte que neix com un projecte d'innovació docent, amb el suport de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la Politècnica, que encara tinc aquesta relació i aquest suport de la UNESCO,
2: sí.
4: I mantinc els objectius de la UNESCO, no? de fomentar l'educació, diguem-ne, en un món de pau. Doncs amb aquest objectiu, diguem-ne, la idea és emprar els còmics per dos objectius fonamentals en el projecte, que és fomentar el debat de la ciència, emprant la imatge, diguem-ne, com a suport,
2: sí.
4: I després una altra cosa curiosa que vaig descobrir amb el temps, que és fomentar vocacions científiques i tecnològiques en el jovent a partir de fomentar la lectura dels còmics, i això em va semblar al·lucinant. I vaig trobar que hi havia experiències prèvies de, per exemple, del govern dels Estats Units, que va demanar a les editorials a finals dels anys 50 que sí. introduïssin motius científics. Aquest és un dels motius pel qual...
2: F-Còmics, per exemple, no, per exemple, també que feia...
4: F-Còmics que feia, diguem-ne, sí. Després de la censura, que va fer coses molt de ciència.
2: Sí.
4: Però, per exemple, és el motiu pel qual Marvel, quan comença tot l'univers nou dels anys 60, els quatre fantàstics, el líder del grup...
3: És un científic.
4: És un científic, no és el més sí. ràpid, el més dur, el
3: bueno,
4: més
3: i al final,
4: fort.
3: Ara, si podem veure tots els superherois de Marvel, Iron Man
4: és un enginyer mecànic.
3: El Peter Parker és un futur
4: és
3: gran
4: un químic,
3: científic.
4: És un químic, el Hulk és un físic, o sigui, sí. ve d'aquesta... Bueno, com es diu, el Daredevil és un advocat, el Xavier és un psicòleg,
2: sí.
4: Vull dir que al final tots tenen una component diguem-ne relacionat amb l'educació. O sigui, el que ha sortit és que deien que el govern dels Estats Units promovia la lectura de còmics per fomentar les vocacions científico-tecnològiques amb la idea de competir en el futur amb la Guerra Freda, amb la Unió Soviètica.
2: Ostres.
4: Llavors, formant el jovent, tindries bons enginyers en el futur, no? I això em va semblar genial.
2: Sempre aquesta idea tan relacionada amb la guerra, no? Sí.

0: Aquest llibre està dintre d'una col·lecció que es diu Una inversió ràpida i que llavors té un motiu, diguem-ne, és un llibre d'encàrrec i que és el número 45 d'aquesta col·lecció i, per tant, jo estic molt content de veure els 44 companys que ja anaven previs a mi, que són gent de gran nivell. És una col·lecció que té com a objectiu divulgar la ciència de forma molt amena, molt propera, molt ràpida també. És una guia, no hi ha cap imatge, és un llibre de butxaca, amb un preu, diguem-ne, bastant assequible, amb la idea de fer una immersió en un tema concret. I aquest, entre cometes, amb tot el carinyo i tot el respecte, és el primer llibre friki de la col·lecció.
1: I com te'n planteges fer parlar de còmics així de... d'una forma ràpida per la gent que potser no sigui comicaire com nosaltres, se fiquen al món.
0: Bueno, justament m'ho va dir el director de l'editorial, que va ser molt sincer, em va dir... és que són coses molt curioses, eh? Sí. El director de l'editorial de Tibidabo és l'Antoni Comas, que en aquell moment, quan em va encarregar el llibre, fa 10 anys...
2: Ostres! Carai,
0: quan em va encarregar el llibre era el president de Ficòmic. I em va dir, ostres, sóc el president de Ficòmic i no conec gaire cosa dels còmics. Diu, tu em podries fer un llibre que em pugui tal? I llavors vam estar parlant, llavors ell va posar en marxa aquesta col·lecció i jo vaig començar el llibre, és veritat, vaig començar el 2017 i em va sortir un altre projecte molt important a Madrid en què havia de fer una exposició de robots. Llavors vaig decidir parar aquest projecte, fer el llibre de robots. I quan va acabar el llibre de robots es va publicar, va haver-hi la pandèmia va parar tot.
2: Això sí.
0: I després de la pandèmia em vaig trobar una altra vegada amb l'editorial, em va dir, ostres, per què no agafem una altra vegada la idea del llibre que l'havies començat? I llavors l'he acabat. Però vull dir que el llibre, diguem-ne, pràcticament ha trigat 8 o 9 anys.
2: Ha sigut un procés bastant llarg.
0: Des de que va començar fins ara, i ara, clar, l'he tingut que reescriure tot i acabar-ho, diguem-ne, perquè només estava escrit al principi.
2: Explica'ns una mica com te'l planteges, perquè és això, és per gent que llegeix còmics, però potser també per gent que no coneix el mitjà.
0: Correcte.
2: I vull repetir mitjà, perquè moltes vegades es diu que és un gènere, el còmic.
0: No.
2: I és com, és la típica errada que fa qualsevol mitjà generalista, que potser no coneix tant el mitjà.
1: I sobretot no sabem si només passa aquí, a l'estat espanyol, o passa també en altres estats.
2: Jo crec que potser ens ho pots explicar tu.
1: Tu ens ho explicaràs, que deus tenir més... Sí.
0: Bueno, a veure, el llibre, diguem-ne, són 7 capítols, perquè em van marcar aquesta pauta. Hi ha una història del còmic a Estats Units, una altra a Europa, una altra al Japó, i una altra específicament a Espanya. I abans d'això hi ha una introducció al mitjà, diguem-ne, en general, parlant mínimament de vocabulari associat perquè la gent entengui, doncs, que és una vinyeta, que és l'elipsis, els usos pedagògics, per exemple, associats amb el còmic, i també aprofito perquè estic aquí amb un mitjà, però vull dir, aprofito per fer canya, diguem-ne, amb els mitjans generalistes.
2: S'ha de fer.
0: Vull dir, soc molt crític perquè... jo crec que una part de la culpa per la qual l'hàbit de lectura de còmics a Espanya és tan baixa, en part jo crec que és culpa dels mitjans, no? Ara fa poc que ha hagut el saló, bueno, fa poc, fa un parell de mesos que ha hagut el saló del còmic de Barcelona, i vaig parlar, ara no diré noms per no d'això, però vull dir, vaig parlar amb un editor que em va dir, hòstia, aquest llibre ha sigut un èxit, aquest còmic l'hem venut, s'ha venut tota la primera edició, estem mirant de fer la segona, i s'han venut 3.000, estem contentíssims.
2: Sí.
0: Dic, hòstia, però aquest còmic ha sigut un èxit a França. A França quan s'han venut? Diu, 500.000.
2: Clar.
0: A França 500.000, a Espanya 3.000, i l'editorial encantada perquè ha venut 3.000. Doncs no som europeus, doncs hem de ser europeus per tot, no? I també per l'hàbit de lectura. Però jo crec que una forma de comparar, diguem-ne, per què aquí llegim menys, podrien ser comparant justament els mitjans de comunicació a França i comparant els mitjans de comunicació a Espanya, no?
2: Sí.
0: Jo, per exemple, vaig estar molts anys coordinant les jornades comiqueres que fèiem a l'FNAC i SD aquí a Barcelona i a Madrid. Vaig estar quasi 10 anys fent de coordinador i de presentador. Jo me recordo que sempre deia, dic, hòstia, estem portant autors estrangers, internacionals, que hauria d'estar a les càmeres de televisió veient com baixa aquest autor per l'escala de l'avió, com si fos una eminència, no?
2: Sí.
0: I el tenim aquí durant 3 o 4 dies i no hi ha ningú que li faci ni una entrevista.
2: Sí.
1: Per exemple, suposo que quan va venir Stanley anys enrere al Saló del Còmic, bueno, que era l'estació de França, no crec que hi hagués molta gent esperant.
0: Bueno,

0: entrevistar a Madrid.
1: Sí, Stanley sempre és...
2: Però potser, bueno, però tampoc...
0: Seria l'excepció, però...
2: Sí, però tampoc va ser rotllo
0: no, no, no, absolut, no, absolut. De fet, una cosa que també podríem dir amb molta fermesa és que quan hi ha un saló del còmic, el que fan els mitjans generalistes és fer fotos de la gent disfressada que està fent cua i parlar de la cua i de la gent disfressada, i moltes vegades quasi estereotipitzant sí. i menyspreant aquesta gent. No?
1: Això es veu molt també el tema del cosplay, que és una cosa que, sí. que si agrada, que és divertida. Genial, però sí que és veritat que potser des dels mitjans sempre se'ls fa molt de...
2: Sobretot
1: sí, sí,
2: bueno,
1: però,
2: dels mitjans però tu... més generalistes. Jo sí, sí que
0: però, a... el mateix mitjà entrevista una persona que va disfressada del seu equip de futbol quan ha acabat el partit, no passa res, vull dir que és respectable sí. que la gent vagi pintada i vestida
1: fanàtic, sí.
0: I no hi passa res, però tu després t'assabentes de com ha quedat el partit. El problema és que quan tu entrevistes una persona disfressada que està fent cua per entrar al Saló del Còmic, tu no t'enteres de qui ha vingut a signar, qui ha guanyat el premi. O sigui, qui ha guanyat el premi aquest any? Ha sortit en algun mitjà català? O sigui, que jo sàpiga, ha sortit de molt poquets.
2: A BTV crec que segur que ha sortit, eh? Perquè a BTV encara... Sí, és possible.
1: No, hi ha alguns mitjans que sí, però...
0: No, segur que ha sortit en algun, però vull dir que...
2: A Mataró Ràdio sortim perquè nosaltres hem donat...
1: Sí, no, però és veritat, nosaltres això també ho hem parlat molt i també hem parlat molt de la divulgació, també sobretot concentrar-nos a vegades també en el còmic en català, però bueno, tu per què creus també
0: però mira,
1: que...
0: Jo he sigut comissari de diverses exposicions centrals del Saló del Còmic en els últims 15 anys. Vull dir, he sigut el comissari.
1: Sí.
0: I només recordo alguna entrevista a TV3 i alguna entrevista amb un horari raro.
2: Jo crec que això ha canviat una mica arrel del boom del manga, perquè el manga, arrel de l'anime, ha tingut un boom aquí a Catalunya i també s'està veient perquè veiem altres programes de divulgació que n'hi ha un boom, i sí que veus que ha canviat una mica, que ara sí que el jovent, encara que sigui manga, que manga es fa molta tirada i a vegades n'hi ha alguns que... Bueno, però almenys llegeixen còmics, no? I això fa que jo crec que el jovent està cada cop llegint una miqueta més.
0: Sí, bueno, això fa temps, eh? Això fa temps, també hi ha un tema de gènere, també, vull dir que hi ha dones que llegeixen també més mangas, vull dir, ja fa temps que inclús ho veiem en els propis salons, eh? Vull dir que l'assistència al Saló del Manga és molt més gran, diguem-ne, que el Saló del Còmic, i que genera, diguem-ne, un altre hàbit que no està només associat a la lectura, sinó també a la cultura japonesa, no? I per tant, que és el que jo sempre defensat en el còmic, eh? Hi ha hagut gent que em deia, que foten estants de videojocs o de cinema a l'estant de, diguem-ne, en un saló del còmic. Jo pensava, però si aquests estan pagant la festa, vull dir que benvinguts siguin, no? Jo encantat de la vida, diguem-ne.
1: Mentre no ens oblidem del còmic, quin diries tu també, que potser és una pregunta massa gran, diguéssim, però comparant amb Japó o amb França, que són això, mercats i indústries més potents, quin diries tu que és com la nostra elecció pendent per potser...
0: Jo crec que bàsicament és mantenir...
1: A part de criticar els mitjans, que això és important.
0: Sí.
1: De cara al públic general, que es vegi que el còmic és un mitjà que té digne, no?
0: Podríem. Sí.
2: Que sembla que a l'estat espanyol només tinguem d'autor a Paco Roca.
0: Clar.
2: que és el millor autor que hi ha, però que tenim més.
0: Sí, fa una mica de pena tot plegat. Però bueno, t'explico. Ara de forma molt simplificada.
1: Sí.
0: La idea és que nosaltres, si llegeixes el títol del capítol que dedico a Espanya, li dic un país de TVOs.
1: Sí.
0: O sigui, resulta que Espanya, fins a pràcticament als anys 70, les revistes de còmics i de TVOs, diguem-ne, es venien a centenars de milers d'exemplars. Vull dir que som un país en què la gent ha llegit molt. Es creu, a més hi ha el boom de la transició, i entre els anys 70 i molts, i 80 i molts, hi ha un boom, diguem-ne, també de publicacions, de revistes, diguem-ne, i recuperant moltes coses que la censura havia prohibit al nostre país, no? I de cop aquest sector entra en crisi, i llavors tanquen moltíssimes col·leccions, tanquen moltes revistes, tanquen moltes editorials, i creiem, des d'un punt de vista sociològic, creiem que va haver-hi un sector de la població que va anar creixent i que no va trobar que el sector diguem-ne, el sector editorial li acompanyés. O sigui, que no va trobar... que no és del tot cert, perquè jo vaig seguir així i vaig trobar de tot, però vull dir, hi va haver gent que no es va sentir acompanyat en el creixement. Van canviar també la forma de vendre. No és el mateix comprar còmics al quiosc que comprar-los en una botiga, que has d'anar a buscar-lo. Vull dir, va canviar la forma de vendre, va canviar l'oferta, va haver-hi una crisi, i llavors va haver-hi una generació que va baixar moltíssim, diguem-ne, que va abandonar, que potser se'n va anar a la novel·la, que no passa res, vull dir que potser ho van deixar d'així, o se'n va anar a la novel·la, el que fos. Llavors, diguem-ne, aquesta generació s'ha perdut, és a dir, aquesta generació s'ha perdut. Sí. Clar, gent que, diguem-ne, que a finals dels 80, 90, doncs, potser potser tenia 20 anys, doncs clar, és aquesta gent que, diguem-ne, ara deu tenir 50 o 50 i pico, no? Vull dir, aquesta gent entre 20 i 50 i pico, doncs no ha llegit còmics, no? Ho ha llegit molt poc, com a generació ha llegit molt poc. Llavors, en aquesta generació hi ha molts periodistes.
1: D'acord.
0: Aquests periodistes, vull dir, van a veure una pel·lícula que està basada en un còmic i no s'han llegit el còmic abans, no? I tu dius, tio, també és veritat que això també ho explico en el llibre, una cosa molt curiosa, que això ja ho deia l'Humberto Eco. L'Humberto Eco era catedràtic de semiòtica. L'Humberto Eco deia que llegir un còmic no és fàcil. Hi ha gent que diu el contrari, no? Diu, hòstia, un còmic que són dibuixats.
2: Sí, clar, jo m'he trobat que a vegades m'he llegit el còmic 3 vegades.
0: Clar, el còmic no és fàcil.
1: Depèn del còmic.
0: Depèn del còmic, sí, perquè el còmic has de juntar text amb imatge i amb el time, no? amb el crono.
1: Sí.
0: Hi ha un tempo que tu has d'anar llegint.
2: La seqüència de la pàgina.
0: I a més hi ha una elipsis, que també t'has d'anar inventant no sé què, i per tant no és fàcil, no? Inclús jo recordo moltes vegades que hi ha gent que em diu, escolta, Jordi, perquè recomana'm un còmic. I dic, home, aquest que llegeix poc li dono una obra mestra perquè, no? perquè l'enganxi. Sí. I em diu, ah, no m'ha agradat gens. No? I clar, no és que... Clar, això em va costar molt per arribar a aquesta conclusió. Dic, hòstia, no és que jo no hagi encertat en l'elecció, és que li he donat un còmic massa bo i li costa, o sigui, hi ha còmics que, que és com una novel·la.
1: Requereixen de part del lector
0: un esforç addicional i, per tant, llegir un còmic no és fàcil. Llavors, aquesta habilitat que tenim de petits de llegir contes i llegir còmics, doncs, si després no la practiques, doncs, diguem-ne, es perd, no?
1: Sí.
0: I, per tant, en tenim una generació molt important entre gent que tenia, això, al voltant de 20 anys, al principi dels anys 90, i ara... Doncs que és gent que no ha llegit, i sobretot aquesta gent que té la possibilitat de poder estar en mitjans de comunicació, o a les biblioteques, o a les escoles, no?
1: Sí.
0: Jo explico una anècdota en el llibre, que és veritat, que quan el meu fill feia primària, la professora li va dir, porteu un llibre demà per llegir aquí a classe, i ell va portar un còmic, i la professora li va fer tornar, diu, no, això no és un llibre. I jo vaig anar allò a parlar amb ella i li vaig explicar això. I vaig dir, no, dic, té raó vostè, dic, perquè és que un còmic és molt més difícil que un llibre. Es va quedar...
1: Pobre professora.
0: Sí.
1: Però sí.
0: I bueno, doncs, aquest és una miqueta...
1: Dignificar una mica també el mitjà, no?
0: Clar.
2: Quan t'arriba la passió a tu per als còmics? A quina edat?
0: De petit, molt petit. O sigui,
2: comences?
0: Jo sempre explico que som 4 germans, jo sóc el tercer, però ens vam criar 2 i 2. O sigui, jo tinc un germà que té 13 anys més que jo, un altre en té 8 més, i jo tinc una germana que té un any menys que jo. Llavors ens vam criar 2 i 2. Llavors, per dir-ho, per fer números, diguem-ne, clars, quan jo tenia 5 anys, jo tenia un germà amb 18 i un altre amb 13. I vivíem tots a la mateixa habitació i diguem-ne, tot el que tenien ells, diguem-ne, ells si escoltaven, vull dir que si escoltaven música, jo l'estava escoltant. Si ells llegien una revista, tenia la revista allà. Si llegien novel·les, tot el que tinguessin
1: Recordem
0: ells...
1: Recordem que no hi havia internet, també,
0: per tant... No hi havia internet. Després jo era com... és que no em surt una altra paraula que dir una mascota. O sigui, ells em portaven a tot arreu, vull dir, si anaven al cine em portaven amb ells, i clar, jo...
2: Es mamat cultura des de ben petit.
0: Tenia 10 anys, doncs tenia un germà de 18 i un altre amb 23. I llavors, diguem-ne, tots els llibres que ells portaven, tot el que ells llegien, tot això, jo ho tenia allà. Però tenia a l'habitació, ho tenia... I llavors, ells se'n van anar de casa molt d'hora, diguem-ne, els còmics van quedar allà, i jo vaig continuar llegint, i se'n va quedar gravat. I després, Jo sí que vaig saber trobar, diguem-ne, còmics, encara que, sí, que el mercat tenia, estava en crisi. Jo sí que vaig anar buscant, seguia buscant coses antigues, coses noves. Anava, mira, em va fer molta il·lusió perquè vaig presentar el llibre a la Biblioteca Nacional de Catalunya ara fa 2 mesos,
1: sí,
0: i els va, em van preguntar això i els vaig dir, mira, que sapigueu que quan tenia 14 anys vaig descobrir que existien les biblioteques. Perquè ara queda així una mica... De... Però és que sí, als anys 70 era tot molt...
2: Era tot complicat.
0: Era tot, sí, complicat. Sí, sí. I vaig descobrir que existien les biblioteques i arrel d'això vaig començar a buscar biblioteques. O sigui, jo vaig agafar la guia telefònica tal qual, o sigui, vaig agafar la telefònica, vaig retallar la, sí, fulla que posava biblioteques i llavors anava amb un mapa de la ciutat de Barcelona, em vaig recórrer durant un any, em vaig recórrer totes les biblioteques buscant còmics i vaig llegir tot el que hi havia publicat a totes.
1: Encara existeixen les biblioteques, que nosaltres, sí, també ho repartim, sí, sí, sí, sí, bastant, i realment hi ha biblioteques que tenen una selecció, sí, molt bona i una curació, sí, molt bona. Aquí a Mataró també tenim l'Antoni Comas també, que vam estar consultant.
0: Antoni Comas està, sí, molt bé. I tenen el meu llibre de robots.
1: Ah, també. Ah, doncs també. Bé, volíem parlar també, ara que parlàvem així d'infància, del tema del còmic com a eina de divulgació, ja no només per als més joves i la gent que potser és això,
0: com a eina pedagògica,
1: sinó com a eina pedagògica, sí, que és això, és una cosa que tu has tractat molt, sí, per si ens podies explicar una mica des del teu punt de vista, no?
0: Bueno, del punt de vista és de l'expertesa, eh? Vull dir que, sí, hi han 4 usos pedagògics del còmic com a tal. Eh? O sigui, hi ha un ús que és com a lectura, val?
1: Sí.
0: O sigui, que tu recomanes una lectura que sigui un tema doncs, d'història, de ciència, de lo que sigui, d'una biografia, sí, o sigui, la lectura com a tal. Vale? I igual que recomanes una novel·la, pots recomanar un còmic. Ara, per exemple, estic recomanant als meus alumnes d'aquí del Tenor Campus, jo faig l'assignatura que es diu Administració i Gestió d'Empresa, amb temes d'emprenedoria, estic recomanant el Viaje de los 1000 pavos, no?, de Norma Editorial, publicat per el segell d'Astronave. Doncs és un còmic que explica l'experiència d'un nano de 15 anys que agafa 1000 paons i als Estats Units al segle XIX i fa 1000 quilòmetres per vendre'ls a la ciutat i els ven molt més, molt més cars, sí, i guanya, sí, molts diners en el viatge.
1: Perdona que et talli, perquè realment vaig tenir aquest còmic entre les mans no fa molt i vaig pensar, ostres, quin deu ser el target d'aquest còmic, perquè...
0: Bueno, i ara, un clar, dels millors, sí, sí, sí, còmics que he llegit últimament i, a, genial, més a més, porto un any recomanant-lo a tots els meus alumnes.
2: Perfecte. Ja llegirem.
0: Això seria una acció pedagògica de lectura.
1: Sí.
0: La segona seria agafar un tros, diguem-ne. O sigui, en comptes d'agafar el llibre, pots agafar una vinyeta, una pàgina, o poques pàgines, per poder utilitzar-lo com a suport, diguem-ne, a l'hora d'explicar. No? Jo, per exemple, sí, no, jo sé, si estic explicant la història de la robòtica utilitzant els còmics, doncs, diguem-ne, utilitzo algunes vinyetes i vaig fent un discurs i utilitzo aquestes vinyetes amb la referència i llavors, diguem-ne, el que fas és utilitzar com a recurs.
1: Un suport gràfic.
0: Un suport,
1: no?,
0: gràfic com a, sí, recurs. Però és o una vinyeta, una pàgina, un tros.
1: Sí.
0: El tercer ús pedagògic és com a plataforma a altres disciplines artístiques. No? Per exemple, doncs, pots veure un còmic i després veure una pel·lícula.
1: Sí.
0: O veure una, per exemple, mira, ara fa uns anys em va venir un professor de música i em va dir, hòstia, estem amb els alumnes, que eren de secundària, em diu, els alumnes els estic explicant òpera, i, hòstia, no fan ni cas, estan tots que passen de tot, els hi poso la música i no em fan ni cas. Dic, hòstia, dona-li... Bueno, li vaig portar, sí, diversos còmics, dic, mira, tens aquí un còmic que és una òpera de tal, no? Aquest còmic és això, aquest còmic...
1: Sí.
0: I va utilitzar, diguem-ne, això perquè la gent... entengués de lo que estàvem parlant i, diguem-ne, que és molt més que ensenyar millor un vídeo, no? Que també,
1: sí,
0: dius, un vídeo no fan cas tampoc.
1: També una mica...
0: A partir del còmic és capaç d'entendre bé l'escena.
1: I perquè és un objecte, també, i això, sí, també fa que també, com nosaltres, sí, que coneixem també diverses persones, docents, que també amb nens fan servir això, perquè una tablet o un mòbil o l'ordinador o una projecció, si potser et poden tenir entre les mans el mateix còmic, no? Algú físic,
0: sí,
1: i també se li dona importància a l'objecte en si, no?
0: I el quart ús pedagògic també estaria relacionat, per exemple, amb, sí, aquest profe de música. Els hi va dir, diu, ara el que heu de fer vosaltres és aquesta escena que jo us ensenyo, diguem-ne, la música i el que diuen els personatges, ara em feu un còmic de 4 pàgines.
1: Sí.
0: I llavors el quart ús és la capacitat que tu tens d'expressar-te en format còmic, que tindria una component també terapèutica, és a dir, que també podríem utilitzar el recurs de dibuixar una història en arc seqüencial, sí, per poder, diguem-ne, mostrar els teus sentiments amb gent que té algun trauma.
1: Nosaltres, que parlem cada setmana amb autors i autores de còmic, podem garantitzar que és així, que el còmic és un mitjà també terapèutic.
0: Terapèutic, sí, sí, sí, però bueno, en aquest cas, diguem-ne, hem parlat també amb professors, per exemple, d'acollida, sí, gent que li costa, té dificultat per parlar perquè no coneix bé l'idioma o el que sigui, doncs a partir de dibuixar unes escenes és capaç de mostrar, diguem-ne, els seus sentiments, no? Sí. També amb temes de traumes i tal també està reconegut, eh? Per tant, aquests quatre usos, sí, són quatre usos molt potents.
1: Vam estar parlant també d'aquí un còmic que es diu Tremola, que també parla sobre és una persona amb Parkinson que explicava, exacte, la seva experiència. Sí. Hem d'anar acabant.
2: Hem d'acabar.
1: Abans volíem preguntar-te que ens facis una última recomanació d'un còmic, per estàs parlant d'aquests que parlava dels calés, però pot ser un altre, així per acabar i tancar amb una recomanació. Hem parlat de la importància de la divulgació també, sí, del còmic. Bueno, hem parlat de moltes coses interessants que podeu trobar en aquest llibre, Còmics, una immersió ràpida, i això, acabem així amb un altre, a part de que ells comprin aquest llibre i el llegeixin per estimar una miqueta més al mitjà.
0: Bueno, jo porto bastants dies bastant commocionat amb la mort de la Marian Satrapi, uh-huh. I sí, jo recomanaria qualsevol còmic de Satrapi.
1: Genial. Doncs l'apuntem. També vam estar parlant fa unes setmanes també, sí, d'alguns títols de Marjan Satrapi, així que feu una ullada. També
0: va
1: és
0: coincidir
1: una obra...
0: que quan em van donar el premi de l'Ajuntament de Sagunt, el Premi, sí, Splash, va ser la mateixa tarda que vaig veure la notícia i va ser... per mi va ser un daltabaix, sí, emocional.
2: Ens va deixar tots bastant a contrapeu.
1: Una figura que va transcendir també del món del, sí, còmic i va fer arribar també la seva
0: vaig conèixer
1: història
0: personalment al Festival de Cinema de Sitges, que vaig estar treballant durant uns anys,
1: sí,
0: i ella va presentar la primera pel·lícula de persones, que era l'adaptació, sí, que de Pollastre amb prunes,
1: sí,
0: doncs la va presentar a Sitges fa 13 o 14 anys i, ostres, era una persona molt, molt amable, molt
1: simpàtica. Doncs Pollastre amb prunes em sembla una obra molt interessant per recomanar. T'agraïm molt que hagis vingut.
2: Em sembla que el tornarem a cridar.
1: Sí, jo crec que sí, vulgueu. Estem a prop, eh?
0: Haig de baixar...
2: Sí, tirem per com els bombers, no? Per la barra.
0: Sí, sí. Us haig d'avançar que el, sí, setembre publico un altre llibre.
2: Ostres! Ah, doncs mira, ja està, ja farem data perquè tornis a venir.
1: En parlem, doncs, i a tots els bufacanyes que ens esteu escoltant, això, Còmics, una immersió ràpida de Jordi Ojeda. Moltes gràcies, Jordi.
2: I divulgueu còmics.
0: Gràcies còmics a vosaltres.
2: Vinga, adéu-siau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del Servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició. Si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment, o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val. El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta, sigui nociva per l'orella. No està contraindicat portar, escoltar música amb auriculars o bé amb inserto. El tema és graduar molt bé la intensitat sonora i també tenir estonetes de descans. No estar 5 hores seguides, doncs, exposat amb un soroll constant.
1: Mm-hmm. De fet, hi ha com una demanda de part de la societat de també de silenci. Estava pensant en els vagons del silenci que hi ha en els trens, no? I que és com una demanda allò de dir, bé, no volem estar escoltant a l'altra persona que està parlant per telèfon, no? És a dir que, bé...
2: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovasculars com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
1: Quina és la diferència, jo, quan diem, bé, doncs estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre... Hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
2: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60, cada cop és una miqueta més important i, bueno, i a mesura que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar. Per què? Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades, doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no?
1: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o no.
2: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, o sigui, en la medicina privada, la medicina pública. Val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs posar solució.
1: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
2: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipoacusia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val? I, habitualment, no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que enlleuen la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
1: L'oïda pot arribar a fer mal. És a dir, no?
2: Si l'orella.
1: Sí,
2: l'orella, sí. Sí, sí,
1: l'orella, sí.
2: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan... A veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de l'ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació timpànica, un otitis, tenir moc a l'orella. Mm-hmm. Val? I aquestes pèrdues auditives habitualment no són... Bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí.
1: Relativament senzilles, val? Sí.
2: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades. Mhm.
1: Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants cloclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen i també doncs això en infants, no?
2: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera des de la primera infància.
1: Uh-huh. I els audífons és una... abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys haurien de fer revisions? És...
2: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació. Però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no? Que comences allò veient a la gent que va allunyant, no? Va a un restaurant i va allunyant sí. La carta per veure què és el que posa, no? Del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no? Que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
2: Sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un de estic sentint, però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
2: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
2: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins la cabina i tu has de sentir doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí. Més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens, o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix en que l'estímul són paraules. Val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat. Val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot, i tu, en totes aquestes interferències auditives, has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment, l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i en soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no? La vida
2: evidentment.
1: Real.
2: Evidentment.
1: Com dèiem, sí. No acostumem a estar tancats sí. En un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
2: Hauria de ser. En condicions ideals, ha de ser. Però sí, podem tenir perdons auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques. Que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: Mm-hmm. De manera que si hem de requerir d'un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
2: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el FemSalut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no?, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
2: Mira,
1: per prevenir la pèrdua d'audició.
2: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar, doncs, a patir pèrdues auditives més precoces, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, mal, i també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxè, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, mal, quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives. Però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics però que són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: En la qual cosa entenem allò que els professionals són coneixedors i informen també a l'usuari, no?
2: Sí. També en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt... Bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val?, també poden afavorir pèrdues auditives, perquè té sentit, perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas, i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques, també pel mateix mecanisme. I després, evidentment, l'exposició a soroll. Llavors, tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos, sí que és recomanable que facin servir, doncs, una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén gent... que les empreses no, han de vetllar per aquests riscos laborals i equipar, no?
2: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Sí, però bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició. I tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no...
2: No cal fer res.
1: O diem allò perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi han molts estris, no? Els més coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
2: No cal fer res. Jo no em rento no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li treurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
2: Amb el dit.
1: Amb el dit.
2: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
2: Igual que un adult. Lo mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els de natació...
2: Val, aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és aixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: Mm-hmm. En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
2: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit una estoneta abans, sí. Això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat. Tot. Però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús, doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No, la pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és una falsa creença.
2: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també, o sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir, doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
2: Ja, sí. No? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Exacte. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, sí, és una dada, sí, impactant.
2: Sí, el problema és, el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reaça a portar audiòfons. I jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
2: Sí, hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens, pels adults. No sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, val? En això estic d'acord. I hi ha gent, doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
1: Per tema estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
2: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament, costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació, les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com "para lo que hay que oír" o "bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé". Clar, clar, jo sempre els dic sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós. Val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis que, tot i que no la sabem, Vale? No hem estudiat una miqueta, intuïtiva sí que és.
1: Bé, vale? De vegades allò, no?, et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació i tu amb una altra i dius, que no t'entenc, clar, com ho has
2: clar,
1: de fer, no?
2: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba aïllant. S'acaba aïllant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba aïllant.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
2: Sí. Sí? Bueno,
1: tenim un minut, eh?
2: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist de que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: S'ha ajustat. Li agraïm, perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
5: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
3: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
5: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
6: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
3: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
5: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
7: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
5: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
3: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
8: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus, en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la TP2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. I també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del Col·legi en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destaca sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà de sortida i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi de sortida de Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. A Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a Pau. Fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C-25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
0: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc, i el que es pot veure doncs són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop, de fet, soc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva, i el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant, aigua fresca per beure, i doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant, i de fet ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà, una codinenca. Guillem Soler, bona tarda.
7: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. Hi treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat, al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
8: O sigui, s'han cremat llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petita són, doncs, jo què sé, la Font del Bou, de més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
7: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
0: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment doncs, per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha

0: ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos. Falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
1: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
2: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys, Ràdio Laia Batlle. Bona tarda.
3: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap a 4:45, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla d'en Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a 6:45 semblava controlat, ha anat revifant en diferents punts i en cap cas està encara sota control. Segons ens han explicat, les flames avancen direcció avall d'Ossera de Querol, pel qual s'ha enviat una alerta als mòbils Esalert per demanar el confinament de diferents municipis, afectant a unes 500 persones.
2: Moltíssimes gràcies, Laia. L'incendi que també està estabilitzat des d'aquest matí, el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Cererols.
4: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
5: Bé, doncs jo sóc advocat de professió i, a més, amb el ram del món de l'assegurança. I el meu despatx és un despatx especialista en el tema de l'assegurança i el que dic és que, en aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat, i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
4: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
2: Gràcies, Laia Cererols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
6: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
7: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
6: El president Illa ha negat negligències.
8: El govern no comès cap negligència.
6: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
9: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, ens sembla molt estranya aquesta situació.
10: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
6: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.

0: temps.
1: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
2: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
3: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera.
1: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
3: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
4: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
6: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
3: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó, bona tarda.
7: Molt bona tarda, arrenca la 7a edició del Cruïlla. Amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
8: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
9: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sencenre.
10: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
11: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
12: Sí, moltíssima aigua.
13: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manica, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
7: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
3: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
14: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
0: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
14: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
12: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
16: Estoy muy contento de estar acá. Lo que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
15: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
17: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí, amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
15: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
18: És un independent club. That makes me...
19: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
18: What I've been doing in my entire life.
19: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
18: Be part of a different...
19: Per això vaig escollir Londres.
18: That's why I chose London.
15: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blay Penling Gerlia Israelí i el Porto portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
20: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
15: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el Pau grec i el Botevgrad búlgar.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
12: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
22: Dormir en un hotel del Far West.
23: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
24: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
25: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
26: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
27: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
26: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
27: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
26: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
27: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat, Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Martínez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest dimecres especial de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus, en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar, també a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida, i també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre, i ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Bali. Doncs de moment es manté tallada tant la C25, l'eix transversal per l'incendi forestal que afecta aquesta zona, tallada, com dèiem, entre Sallent i Artés, en els dos sentits de la marxa, també la T244, a l'altura d'Aiguamúrcia, i també al Montmell la TP2442. A banda, a sumar també a la carretera local entre Carme i la Pobla de Claramunt, tallada des d'ahir, i la B-2131, també per l'incendi d'aquesta zona. A banda de les vies afectades pels diferents incendis forestals, recordar que per un accident a la C-32 a Calafell hi tenim un carril tallat, retencions d'uns 2 quilòmetres en sentit nord en aquesta autopista, i d'altra banda, en aquest cas a l'autovia 2, a l'altura del col·legi, a causa també d'un accident, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, sí que la tarda va millorant, no presenta grans complicacions pel que fa, si més no, a volum de circulació. Queden alguns trams, sobretot a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha 3 focs nous actius que se sumen al de Sant Manat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
4: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: I pel que fa al foc de Pla de Manlleu, com dèiem, els bombers l'han qualificat d'alta intensitat i s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera, de Querol i zones properes. Domeny Ràdio, Laia Batlle. Batlle, bona tarda.
5: Bona tarda. L'incendi declarat cap a 4:45 entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu, i pel qual s'han confinat unes 500 persones, segueix actiu i avança direcció Vall d'Ossera de Querol. Més de 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris s'han desplaçat juntament amb les ADFs dels municipis veïns per tal d'apagar l'incendi. En aquests moments s'han tallat a la circulació les carreteres T244 a Aiguamúrcia i la TP2442 al Montmell Cruïlla amb la TV baixa 2443. El Centre de Comandament Avançat de Bombers i Mossos d'Esquadra es troba a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Segons ens han explicat, el foc segueix sense control i es preveu treballar-hi durant aquesta nit.
0: I d'aquest incendi passem també al de Navarcles, on les novetats són que s'ha ampliat el confinament també al nucli urbà de Sallent. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Givert, bona tarda.
6: Doncs bona tarda. De fet, ara ens hem acostat fins a Sallent per conèixer més en profunditat els detalls d'aquest confinament al poble. Ens han explicat que el confinament és degut a la fumera que ha provocat sobretot a l'incendi d'aquesta empresa de gestió de residus que ha deixat per al cel de la comarca una fumera molt negra, i això per la situació del vent ha anat cap a Sallent. Conjuntament amb la proximitat del foc, els serveis d'emergència han optat per fer aquest confinament del nucli de la Pobla, és la zona del casc antic i del centre urbà, el que està confinat en hores d'ara a Sallent, i també el polígon industrial del Pobla, que està tocat a Cabriana. Aquesta seria la situació. Aquí, a més, també s'han cremat hectàrees a altres termes municipals, com deia Artés, que també té part de la població confinada, així com Navarcles i Calders. A la comarca del Moianès també ha patit part de les hectàrees cremades d'aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I ho dèiem ara, en portada, els bombers han pogut perimetrar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, molt més tranquil·la la situació, sobretot per part dels veïns que havien estat confinats al llarg del dia d'avui. Ara ja estan desconfinats i continuen les tasques de remullar tot aquest perímetre, ADFs, bombers, fins i tot bombers de Barcelona que havien vingut a aquest incendi, estan remullant aquest perímetre del foc. L'helicòpter que continua també, si més no, fins que es pongui el sol, remullant a l'interior, i tot esperant que finalment doncs es pugui donar per estabilitzat l'incendi. Queden hores encara de feina, però el que compta és això, que sembla que la cosa està molt més calmada, i per calma, sobretot, la dels veïns del barri, que han passat un dia avui ben neguitós.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I de Gavà passem també a un altre incendi que continua actiu, és el de Sentmenat. Bombers i autoritats de la zona estan reunits ara mateix per valorar la situació d'aquest foc que ha cremat unes 200 hectàrees. Ona Codinenca, Guillem Soler, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix hi ha una trobada per actualitzar la situació després de la tercera jornada de tasques d'extinció dels bombers, qui ens deien a mitja tarda que tenien sensacions positives i de bona feina feta, i que esperen donar-lo per estabilitzat aquest mateix vespre. Aquí a Sentmenat la situació de la població és de calma tensa després de tres dies de molt certesa, tot i que sembla que el final d'aquest foc ja sí que és més a prop. Sobre el confinament de 300 persones a la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, de moment segueix activa i a l'espera d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquesta reunió, que esperem que acabi en pocs minuts i puguem comunicar les novetats.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. I de les Gavarres, el de les Gavarres, el foc de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
9: Els ajuntaments afectats per l'incendi al massís de les Gavarres i el govern de Catalunya han celebrat la primera reunió per començar a avaluar els danys causats per l'incendi del massís de les Gavarres, que crema des de divendres passat i ja ha afectat a 2.300 hectàrees. Per part del govern català hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De la comarca hi han assistit alcaldes dels municipis més afectats, com Calonge, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la Bisbal d'Empordà. Tots ells han posat sobre la taula que el que cal fer avui és una avaluació dels danys, analitzar la resposta que s'ha donat a l'incendi i començar a pensar en com es pot ajudar a tots els afectats que han vist com els seus domicilis quedaven calcinats o quedaven afectats per les flames d'aquest incendi. Tots ells també s'han afanyat a recordar que el massís de les Gavarres continua estant tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per veure les conseqüències de l'incendi ni tampoc per realitzar activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Aquesta és la radiografia dels incendis actius ara mateix a Catalunya. En plana política, aquest incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc.
4: Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40 graus i mig, el rècord de calor en 112 anys.
4: A la resta de Catalunya també hi ha temperatures per sobre dels 40 graus, sobretot a l'Ebre i la Catalunya central. Ja s'ha arribat al pic de calor més fort d'aquesta segona onada de l'estiu, que, segons les previsions, pràcticament no donarà treva i en els pròxims dies encara es podria intensificar més.
0: Mentrestant, el Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb el Centre Operatiu de Bellaterra dels Bombers, on està compareixent la consellera Núria Parlon.
11: Amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldocer, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendis. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Doncs sentíem les paraules de la consellera Núria Parlon parlant d'aquests incendis i ara escoltem a les del cap de bombers, David Borrell.
12: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs, són temperatures de rècord. També les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi del que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment, diguéssim, que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
0: Doncs sentíem les paraules del cap de bombers, David Borrell, explicant els focus de bombers ara mateix, la principal preocupació, l'incendi de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Amb aquests 200 vehicles globals i aquests 20 aeris i 277 bombers que hi ha ara mateix treballant en els diversos incendis actius que hi ha ara mateix a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular també del dia. Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
13: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
14: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
13: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
15: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
13: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: En territori, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà. Tot plegat després que a les darreres anàlisis s'hagin detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Ràdio Tordera.
16: Val a dir que aquesta mesura és de caràcter temporal i, segons els criteris de prudència i responsabilitats acordades juntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa gestora Aqualia, que determinen que el risc existeix quan es produeix un consum prolongat en el temps. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
17: El risc del qual aquesta declaració de no apte és relativament baix, existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps.
16: Per demà s'han activat els dispositius necessaris com distribució d'aigua a través de cisternes a diferents punts del poble.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de The Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop indie, Halsey, com a caps de cartella. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
18: Molt bona tarda. Arrenca la 16a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Bank. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
19: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
20: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sense.
21: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
22: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
23: Bueno, molta calor, això sí.
24: Sí, moltíssima aigua.
25: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
18: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
26: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès. I per la seva banda, el femení perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar, tot plegat en un dimecres en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. En bàsquet, la penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Bnei Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. I a l'Eurocup, el Kitsanàs Manresa se les veurà amb el Mònaco, el Bakcesir Turc, l'Ulm Alemany, el Roma, el Lietkabelis Lituà, el Pau Grec i el Botevgrad Búlgar. En hoquei sobre patins, el Barça ha incorporat el porter Arnau Martínez. Té 22 anys, es va formar a la base blaugrana i ha retornat al club després de 4 temporades amb sessions. Martínez parla d'un somni complert.
27: Molt, molt i molt feliç, era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia. Ara estic veient com es compleix aquest somni i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
26: Per la seva banda, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga, ha fet oficial l'arribada de Gerard Oviedo, qui arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè Marcos Fis, jugador del Balonmano Granollers, ha estat escollit millor jugador de la Lliga Sobal 25-26. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat el curs anotant 164 gols, amb una mitjana de 6 per partit.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler estar sempre al meu... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
28: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
28: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Cada

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Comencem!
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu, és de l'any 92, és el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia, senyores i senyores, me complazco en presentar a ustedes, i es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia, hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea, por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia, oh sí, perdón, perdón, señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia, muchas gracias, vaya, vaya, muy bien, soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps, que és de fa tants anys, i és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jesús Músic, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitats i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Que guai, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és el Satèl·lit Orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir Imagina. Que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per poder compondre.
0: Que és el teu santuari, allò, eh? És el meu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys Llum, que diu això, mira...

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. Així és, i fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? Jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc 46 anys i ja sóc gran.

0: discogràfica, en quin moment et trobes ara com a artista? O una mica pues, de tots, com sempre.
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre. Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo, sí. I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja anirem, ja anirem.
1: Al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió. Amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El petit príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt. Però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, hòstia, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui,
1: sí. Bé,
0: ja. Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui tenir el pàdel, Manu Guix,
1: No, el pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. Amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, sí, amb els meus amics.
0: Escolta, i quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns cracs amb el Roger. M'encanta perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: Marta, aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan sèrio. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no, que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també. M'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, clar, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant, sí. Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Triant la feina que he triat, ho estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que t'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats, que vulguis que no, et lliguen a estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de... Sí. És l'etapa de la vida amb la que estàs ara. I una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar, i cadascú, doncs, fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs, la veritat és que és, bueno, és un...

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operació Triunfo,
1: sí.
0: I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí, senyor. Oh, quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT.
0: Que
1: sí,
0: fort.
1: Sí, l'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comenta
1: bèstia.
0: Companya de la ràdio. 25 anys d'Operació Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes Pasqües, perquè,
1: uau,
0: jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què, doncs a la propera t'apuntes? I em va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Jo em dic exactament del mateix. Exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des de la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera, o sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem,
0: no.
1: Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip, i és músic, ja és que al final són com família.
0: Sí.
1: I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noe, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres, heu tret molt, molt bon material. O sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba, tio.
0: Molt talent, la Cristina, vull dir,
1: jo sempre em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta,
0: Sí que n'hi ha,
1: molta,
0: sí. Molta. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent. És que hi ha molt talent, Manu, i quan comences a veure dius, uau. I aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi ara, o sigui, és que, deia Joan, diu, és que lògicament els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes, o sigui, un background brutal. És així?
1: Sí, és així, el jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta,
0: N'hi ha
1: després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista,
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: Una cosa és ser un bon executant i cantar molt bé, que això està molt bé, però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat. Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir Galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dues persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi Galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor...
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No som gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal, seria brutal.
1: Posats a somiar amb lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe.
1: I, així
0: és. Al cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses
1: no,
0: que també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, té el disc en castellà, i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat
1: Correcte.
0: És que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: pues
0: que
1: mira.
0: El Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat. Ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que, és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho... O sigui, realment, no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, sí. És una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no?
0: Correcte.
1: Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar. Brutal, no, jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí, una mica.
0: I al final del videoclip, que no vull dir... No vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu... Jo, és que em ric perquè jo sé la història, i com jo soc fan d'OT, i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa
1: que
0: de la Postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar, i va estar una hora rient allà amb la...
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí. Perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo.
1: Sí, que la vida són dos dies, tu.
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm.
1: Sí.
0: Manu, mirant enrere... què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo sí, jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí.
1: I moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf... ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, uf, quins nervis, o ara he de fer un grandíssim musical on una productora posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió, o quan vols fer un disco, i al final dius, mira, escolta, Manu, res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre, exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no m'animes. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs, Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix, i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai.
0: Gràcies. No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres, i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada
1: forta. Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

0: Y estudio.
1: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B.
0: DJ Harold.
2: Quineta Phil.
3: Javier en los metales. Que lo quede Monster.
1: Dímelo, 19. DJ 9.
4: La Caixa Tonta. Amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro, per portar-nos la última de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira.
6: Esperamos que...
5: Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve, amb més marxa. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
6: El recuerdo de un día de emoción.
4: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, que us parleu una setmana més. Jordi Caselles, ja em coneixeu. Estic per aquí, Estic per aquí, però també tenim per aquí a l'Esteve Llop. El tinc per aquí, a la distància, però per aquí. Ja m'entens, oi, Esteve? Què tal?
4: Molt bé, doncs sí, t'entenc perfectament, ja ens entenem, perquè estem fent ràdio, com sempre, tu i jo, a distància, però al cap i a la fi estem fent ràdio en diferit, també, però com si fos en directe. Per tant, això és el més semblant possible al que és fer la ràdio com s'ha fet tota la vida. Bé, avui volem començar d'una manera una mica diferent, perquè tenim un parell de notícies més o menys fresques que ens faria gràcia contextualitzar-les amb separadors i sintonies de fa 3 dècades.
5: Catalunya Informació, la ràdio de referència.
4: El dimecres 2 d'abril a l'Auditori de Barcelona es va celebrar la 30a nit de les telecomunicacions i la informàtica, organitzada conjuntament per l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals i el Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Durant la gala es van lliurar els premis de la nit 2025. Mariola Dinarès Iquera va rebre el Premi Comunicació i Divulgació de les TIC. L'hivern de 2024, el periodista Pere Mas va patir una obturació d'una artèria del cor que el va obligar a passar per quiròfan per posar-se un bypass preventiu per prevenir possibles infarts. Va arribar a estar 54 minuts amb el cor aturat i va sortir amb un gran tall al pit sense gairebé adonar-se'n. Ara, un any després, ho ha recordat tot plegat en una entrevista al diari Ara i ha explicat com ha canviat la relació amb l'alcohol des d'aleshores. El que porto menys bé és la fàtua contra l'alcohol, ha admès, i és que el metge li ha limitat el consum a 150 mil·lilitres de vi al dia, que equival a una unitat d'alcohol per àpat. L'exdirector del FAQs de TV3, expresentador del Matí de Catalunya Ràdio d'Estiu i col·laborador del Món a RAC1, tenia unes pautes de consum molt superiors i ha admès que li costa mantenir el compromís amb el doctor. Acabem amb la previsió del temps que ens porta Jordi Carbó Caselles. Què tal, Jordi?
3: Efectivament. Hola, què tal, Esteve? Doncs els propers dies el cel estarà mig ennuvolat i tot i que no s'esperen grans pluges, sí que s'escaparan alguns ruixats. Demà s'esperen quatre gotes al Pirineu, sobretot a la tarda. Divendres, a partir de mig matí, s'esperen ruixats a les Terres de l'Ebre, que a la tarda també descarregaran el Pirineu i Prepirineu. I dissabte s'espera algun plugim a Ponent i a la Catalunya Central. En general seran pluges poc importants i les temperatures no variaran gaire.
4: Cortineta, tal i com sonava als anys 90 a Catalunya Informació. Bé, doncs, hem volgut fer aquesta petita broma, doncs, posant unes notícies actuals d'excompanys de la ràdio, amb sintonies de la ràdio de fa temps. Mariola Dinarès i Pere Mas, excompanys de Mata de Pere Ràdio, doncs, en el cas de la Mariola, una notícia positiva. En el cas del Pere, si mirem la notícia positivament, és que afortunadament se'n va sortir, que va tenir doncs, uns símptomes que li deien que podia tenir un infart, però no el va arribar a tenir del tot, i per tant es va poder intervenir a temps. És a dir, que al final també són bones notícies. Bé, doncs aquesta és l'actualitat radiofònica a la qual volíem fer avui referència. I ara, doncs, anem a una altra història, Jordi. No sé si et recordes de, per exemple, l'emissió inaugural de RAC1, que ja l'hem en alguns moments escoltat i que val molt la pena de recuperar. Estem parlant d'una emissió del dia 1 de maig de l'any 2000, que va ser el moment en el que va començar a emetre RAC1.

El nostre país ha tingut, des de sempre, la capacitat d'acollir, sense limitar-los, somnis de totes les mides, projectes comuns de progrés. Les persones que integren la nostra societat han sabut des de sempre acceptar l'esforç que suposa modelar els seus somnis. Han sabut fer seus els projectes comuns si a l'horitzó s'esbrinava un futur millor pel nostre país. Amb aquest esperit, des d'aquesta mateixa societat, fa 3 anys es posaven els fonaments de Catalunya Comunicació, una iniciativa privada de mitjans de comunicació en la nostra llengua, que després de RAC 105 FM us vol oferir una nova realitat. Una emissora de ràdio convencional, una cadena que entén el futur en català. Benvinguts a RAC 1. Ens agradaria ser dignes continuadors dels pioners de Ràdio Associació de Catalunya i saber traslladar-vos aquell somni renovat. Ens agradaria ser capaços d'aconseguir que la societat de la qual naixem ens acollís i ens permetés que la seva veu fos la nostra. Benvinguts a RAC 1, la ràdio catalana i privada. Una ràdio pensada per tots.

0: tu.
1: Jo he fet la respiració com d'anar a parlar.
2: Ai, em pensava que t'agafava alguna cosa, ai, Nina.
1: Hola, Toni, eh?
2: Hola, Nina.
1: Oh, mira, toca. No és pas que vull que em toquis així. Toca el cor. No, guaita, sí, sí. Em va 100 per hora. És que sentit tants timbals.
2: Sí, tant vam parlar de somnis i d'allò. Realment, doncs, coi, jo que estava com somiant i m'he despertat de cop,
1: eh, també. I jo també. I a més, és tota una responsabilitat seguir ara aquesta tercera hora.
2: Sí, després d'aquestes dues que hem sentit, que ens han agradat tant.
1: Que ens han agradat moltíssim. I
2: però vaja, estem... Dos petons per
1: començar. Va, així, va. Ui.
2: És que em fa goig trobar-me de nou amb un estudi amb micròfons davant. Nina, l'altra vegada que ho vam fer ho vam passar molt bé.
1: Sí, avui espero que no riguem tant, perquè si no no podrem explicar els continguts dels nostres programes i no podrem acabar de celebrar, diguem-ne, aquest dia d'inauguració de RAC 1.
2: De RAC 1.
1: RAC
2: 1. RAC 1.
1: RAC 1.
2: S'ha de marcar la pausa, eh? Perquè si no, RAC 1 sona RAC 1, RAC 1, el programa de la Núria Roca. Te'n recordes?
1: No
2: comences. RAC 1, RAC 1 sona bé. No, és un nom que està molt bé i estem com, cuy, com entusiasmats quan comences una cosa nova, aquella sensació d'estrena. Tot fa olor de net, aquí està net i polit aquest estudi.
1: Molt,
2: els convidats també fan olor de net tots.
1: Els convidats fan molta... Ah, això és una cosa que et volia comentar.
2: Què?
1: Que he estat detectant aquests dies en la ràdio, que s'ha de venir molt net.
2: Sí.
1: Et diré per què.
2: A la tele no ho veus?
1: Ja començo a entendre una mica els mecanismes, del que és el mitjà radiofònic. I l'altre dia jo m'estava estirant, perquè tenia son. Saps allò que fas?
2: Sí.
1: I t'estires i va aixecar un braç i va sonar una música. I es veu que quan aixeques el braç, es veu que dones una indicació en el tècnic.
2: Ah.
1: Exacte. Aleshores, més que res, ho sàpigues.
2: Mans a la butxaca, en general.
1: Sí, i sobretot que vinguis net. Perquè, clar, el braç es veu que l'hauràs d'aixecar molt.
2: Clar. Res,
1: només et volia comentar aquesta cosa. Que...
2: No, normalment, jo per anar als llocs públics... bueno, que això és privat, també, penso. Aquí, llavors, també serà net si és privada, la ràdio?
1: Sí,
2: sí, sí,
1: molt,
2: clar,
1: molt
2: doncs
1: neta.
2: Sí, doncs sí. Com que és una ràdio privada en català, que és la gràcia del tema,
1: exacte,
2: perquè és el que no hi havia fins ara i ara,
1: exacte,
2: hi ha, doncs per això estem aquí. I estem aquí per explicar-nos les vides, no? Per explicar,
1: sí,
2: què farem tu i jo aquí.
1: Sí, exacte.
2: En
1: I això...
2: En moment és coincidir, Nina, que ja és un gran pas endavant.
1: Jo estic encantada de la vida,
2: jo per això he vingut.
1: No, ara no explicarem aquí les nostres... Ah, per això has vingut.
2: Jo per això he vingut. Ja ho sabien ells. Per què et penses que t'han posat de tardes, entre setmana... i a mi de migdies al cap de setmana.
1: Perquè no ens puguem veure.
2: Perquè no ens puguem veure.
1: Ostres.
2: És que no ens podrem veure mai, eh?
1: Quin mal rotllo.
2: Molt mal
1: ja
2: rotllo.
1: Ja trobarem un moment.
2: Molt bé.
1: Anem respirant nosaltres. Va, no, et cedeixo la paraula.
2: Em cedeixo la paraula. Doncs estem aquí per parlar de RAC 1 i per parlar més concretament d'un parell de programes que farem la Nina i jo, i ho volem fer amb uns convidats que ens han vingut a veure, els quals els volem donar les gràcies per ser aquí amb nosaltres. Jo em collo del primer, si et sembla.
1: Sí.
2: Que és el senyor Lluís Permanyer. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: O bona tarda, perquè...
3: Com vulgueu, el que vulgueu.
2: A mi també m'és igual.
1: Bona matinada.
2: Bon dia.
3: Sí, sí, sí.
1: Bona matinada.
2: El senyor Permanyer és una cosa com indefinible. És com indefinible perquè ha fet moltes coses, totes molt ben fetes. I jo diria, potser com a titular, que és la persona que més sap de Barcelona...
3: No tant, no tant.
2: Sí, sí, primer vostè, després ve l'alcalde. Quan el senyor Clos ha d'allargar la Diagonal o ha de canviar un fanal de lloc, primer truquen al senyor Permanyer per assessorar-se. Perquè el senyor el senyor Permanyer, com dèiem, sap molt de Barcelona. Barcelona és una ciutat de... radiofònica, també, es pot dir així,
3: sí,
2: no?
3: La primera.
2: La primera.
3: EJ1, Radio Barcelona.
2: EJ1, Radio Barcelona.
3: 1924, Hotel Colón, a la plaça Catalunya, la primera antena allà dalt.
2: Coi, ho diu com si fos, vostè,
3: sí,
2: allà.
3: Sí, sí.
2: I continua la tradició. No sé què es pot esperar, si ens ho vol dir, d'un nou grup de comunicació, d'una nova ràdio privada en català.
3: No, sempre és una novetat, i una novetat important, perquè precisament jo trobo que aquestes coses s'han de mantenir i a més adequar-se en els nous temps. Ara el que jo estic encuriosit per saber quin tipus de programes fareu aquí,
2: sí,
3: perquè
2: sí.
3: Jo només arribar hi ha una cosa que m'ha sorprès bastant, que és trobar-te a tu, no, però trobar la Nina sí, perquè jo sempre l'he imaginat, bueno, l'he imaginat, me l'he imaginat arran d'haver-la vist sempre dalt dels escenaris i encara

0: Com que estàs acostumada a actuar davant de la gent?
1: Voleu que us digui una cosa? Ara parem un moment de parlar de ràdio per parlar de tele. Jo, al fet, per exemple, de televisió, estic més a gust quan no hi ha gent al plató.
0: Quan no n'hi ha?
1: Sí.
0: Ah, tant, totalment d'acord.
1: Perquè hi ha una dispersió, en canvi, si no hi ha gent, estàs més concentrat. Res, només volia dir això.
0: Sí, però quan has de cantar...
1: Aquí a la ràdio també sembla que...
0: Quan cantes allò que cantes tu?
1: Però quan cantes, no, quan estàs en un escenari, necessites...
0: Quan és que el fos, que el fos.
1: Sí, però a la televisió no, és curiós. I aquí, doncs, no ho sé, ja ho anirem veient. Jo també estic molt sorpresa i encantada de la vida de fer ràdio.
0: Encantada de la vida era la Concha Velasco, Encantada de la vida.
1: Doncs estic...
0: També,
1: no sé, ja, ho direm d'una altra manera.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un dels moments de la emissió inaugural de RAC1, 1 de maig de l'any 2000, amb dues veus prou conegudes, la de Toni Soler i la de Nina, un document que ens proporciona Albert Murillo, i encara tenim algunes pastilles més interessants. Cosa curiosa, Jordi, hem fet venir més o menys que hi hagi la coincidència del temps, que demà es celebra el 25 aniversari, precisament, del que estàvem escoltant ara. Així doncs, curiosa coincidència que, encara que sigui una miqueta abans i no el mateix dia, puguem posar aquests documents. Déu-n'hi-do, un quart de segle, 25 anys. Si tu hi penses, Jordi, jo me'n recordo quan va començar RAC1, però perfectament i com si fos ara mateix, sense anar més lluny. Ja ho hem explicat aquí alguna altra vegada en el programa. Jo vaig estar als estudis de RAC1 fent una prova de tècnic de so que no va prosperar just... si no era el mes de maig, perquè ja havien començat, potser era uns dies abans, el mes d'abril. És a dir, que ara fa 25 anys. Jo ho recordo, però com si fos ahir.
4: Bé, jo l'any 2000 estava preparant una boda. I la veritat és que no estava gaire per les zones argianes en aquella època. La veritat, ho confesso. Sí que, òbviament, sabia d'això, però no n'estava pendent. Perquè era l'any 2000, era el... Quin dia? Torna'm a recordar el dia. Era
3: 1 de maig.
4: El maig. 1 de maig, 1 de maig. Dia del treballador, a més, doncs mira, home, m'estava preparant, encara em faltava un any escaig, però ja teníem un pis netejant, en fi, una sèrie d'històries, eh? O sigui, estava bastant entretinguts en aquella època. El que sí que recordo és que jo, doncs, oient habitual de Catalunya Ràdio, vaig pensar, ep, aquí hi ha una nova cosa, que s'haurà d'anar veient què és i de què va i com ho fan, no? I bé, imagina't, doncs, que al final, doncs, confesso que també una mica vaig deixar de ser oient d'una emissora per passar a ser oient de l'altra, no? O sigui que, bé, vaig fer aquesta transició, no? D'una emissora a l'altra i no vaig trigar molt. És cert que, com et deia, que estava en aquella època més entretingut, però no vaig trigar molt perquè de seguida el cotxe recordo ja que la vaig començar a sentir.
3: Jo sí que vaig trigar força, eh? És a dir, anava escoltant cosetes, però, sincerament, jo, programa que sempre he escoltat a RAC1, el Minoria Absoluta sí, que ja va arrencar molt poc després.
4: Aquest.
3: Això als matins, perquè és quan podia escoltar la ràdio, però anys després el Clapés, la versió. Que sí, ja sí. L'escoltava jo a Catalunya Ràdio amb el meu pare moltes vegades a la tarda i fem comentaris al respecte a casa, recordo. Doncs després, sí. Quan va passar a RAC1, jo el vaig seguir escoltant i va ser potser un dels motius que em va fer doncs, deixar les tardes a Catalunya Ràdio per passar a RAC1. Però em va gustar bastant fer aquest canvi. I al matí jo reconec, sempre us ho he dit, que jo segueixo escoltant Catalunya Ràdio. No puc o no m'agrada el món a RAC1 perquè és massa dens. En canvi, el programa de Catalunya Ràdio m'ha semblat sempre molt més coral. Però bé, tot això, evidentment, són opinions, eh?
4: No, evidentment. Jo va ser... El canvi és quan marxa l'Antoni, ho reconec. Antoni Masses. Aquí vaig fer un canvi, però que vaig fer un canvi tampoc vol dir que cada dia l'escoltava, perquè, a veure, doncs també era quan hi havia disponibilitat per fer-ho, eh? Però diguem que em va marcar, la marxa d'Antoni Bassas, perquè m'agradava moltíssim i perquè sabia que no tornaria a ser igual. Igual no. Bé, nostàlgia.
3: Molt bé, doncs vinga, anem amb més documents de l'emissió inaugural de RAC1 i ara anem amb més veus, a part del Toni Soler i la Nina, doncs ara escoltarem a la Rosa Andreu i el Lluís Permanyer parlant del, precisament, programa al qual us fèiem referència ara, Minoria Absoluta.
1: Tenim un tercera convidada, que és l'actriu i presentadora Rosa Andreu.
0: Què fas tu aquí?
5: Això dic jo. No hi
0: do
5: jo. Què fas tu aquí?
0: Jo estic aquí amb la Nina fent un programa, tia.
5: Quan m'has dit que anaves al Justo?
0: Justo ja hi he anat.
5: Però escolta'm, és que de debò fa com 3 mesos que em ven la pel·lícula, que la renda és molt complicada, que aquest any ens hem de posar d'hora, se'n va de casa, dient-me que se'n va el gestor i ara trobo aquí a la ràdio, però què ve a ser això?

0: perquè sempre hem fet la renda separada, que estem dit fent la junta, ens cobrem de la mateixa casa tots dos, no?
1: Sí, ja, ja, però això també li posaràs, el que ja acabes de dir.
0: Això és a part, dona, això és a part.
1: Ja, ja. No, no, no hi ha problema a casa, ja t'ho explicaré.
0: Ostres, que fort, un dia estic amb la nina a soles.
1: A soles no. Vinc aquí i et trobo una nina, a sobre. No,
2: Rosa,
1: per acabar-ho d'adobar. No, no, no.
0: Ens està escoltant tothom, tampoc és una cosa molt privada.
2: A banda dels vostres marrons, que diuen ara, que ja això ja... No és pas que no ens interessi, eh?
1: No, ja, ja.
2: Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I et fumarem un rotllo,
1: sí?
2: Perquè et posarem el cap així, de tots els continguts del programa, de músiques, de sintonies... De...
0: No, el cap no li posis de cap manera, que hi ha tendència a posar-se els caps raros, la
2: sí,
0: Rosa.
2: Sí, això sí.
0: Només falta que tu li posis...
2: Però és una cosa, perquè tots li queden bé.
0: Tots, tots.
2: Perquè és una dona guapa.
0: És que és veritat.
2: I com que és guapa, sí. Toni...
0: Sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Per si no t'havies adonat.
0: Què he de dir?
2: Doncs tot li queda bé. Tot això sí que ho té, la Rosa.
1: Perdoneu, no sé si podré parlar perquè estic relliscant de la cadira tant de sabó que m'has de...
2: Tu què faràs? Perquè, escolta'm, encara tu no has dit el que faràs en aquí.
0: Però jo faig una petita minúcia comparat amb el gran transatlàntic que conduiràs tu cada tarda i trobo que no hem dit res, no hem dit prou del que,
2: no,
0: del que
2: ara,
0: parlaràs, dels
2: ara,
0: col·laboradors que tindràs, tot això.
2: Ara hi entrarem, però la gent ja sap que nosaltres fem un... En el diari d'Anna fem un magazín, que hi haurà una presència així musical i cultural, i, però de tu no sabem res.
0: Doncs jo t'ho explico en un moment. Jo faré un programa que es dirà Minoria Absoluta, que s'emetrà els dissabtes i els diumenges d'una a dues del migdia. Una gran hora. Allò de dius...
2: És la millor hora que tens.
0: Aquesta va del vermut. L'hora del vermut, exacte.
3: Doncs els que som de poble fem el vermut aquesta hora. Cada dissabte i cada diumenge.
0: I també es pot escoltar la ràdio mentre fas el vermut.
1: També.
3: És complicat,
0: és sí, bueno, complicat. Oliva i oliva i barbaretxos, diguem-ne, doncs... És un programa modest, sense moltes pretensions, però que respon a, en part a una deformació professional meva, perquè jo provinc del periodisme i havia estat molts anys allò, jugant a rodes de premsa de polítics o de parlamentaris, i també, doncs, ve a ser com un petit repte personal, que és el repte de poder parlar d'un tema aparentment... espès o saber com és la política, però parlar-ne amb un to que no té res de saber ni de auster, sinó parlar-ne amb una certa dosi de frivolitat, sense intentar ofendre la mínima gent possible, però des d'un punt de vista, no diré humorístic, però sí, ja et dic, distès, frívol, intentant acostar la política a la gent, intentant-li treure la punta a la vida política, tant la catalana com l'espanyola.
2: Tu, Rosa, veus clar això, Toni?
1: No, jo és que, Maria, tu creus que tens alguna credibilitat després d'haver ensenyat els calçotets a tot Catalunya?
0: Va, això va ser un mal dia, però en general no els ensenyo, no. No, però la gràcia de fer ràdio suposo que és jugar amb altres elements, no? Per això ho volem fer, per aprendre noves tècniques i comunicar-nos no només a base de mirades o de nassos o de ganyotes, sí, sinó amb l'única eina de la paraula. I el tema concret aquest de la política s'hi diu molt, perquè és un tema que dona per fer xerrameca. Mm-hmm. Abans ho dèiem amb en Lluís, no, gairebé diria que ha de ser una cosa tabernària, però no amb el sentit de grullera, sinó amb el sentit de la gràcia i el salero que té la gent quan parlen als bars, a les barberies o llocs així, parlant de temes que normalment són més frívols, com el futbol, com la tele, com les tafaneries. També es pot parlar de política, i avui trobo que més que mai la vida política catalana està molt, molt divertida.
4: I creus que els polítics tenen sentit de la ironia o fins i tot de l'humor, o són una gent molt espessa?
0: Depèn dels casos.
4: Home, és qüestió, ja ho sé, n'hi ha de tot.
0: Ha de tot.
4: En general, el promig, què et sembla?
0: El promig és bastant millorable. Sí? És bastant millorable perquè no hi ha l'habitud de fer broma sobre
4: això,
0: la política.
4: Això.
0: Però crec que els polítics catalans també són llestos i saben que una manera d'acostar-se als seus electors és a través de l'humor i de la ironia.
4: No són de pinyo fixo com el Bengal.
0: En general no. No, el Bengal te l'imagines de conseller d'alguna cosa?
2: No. No. Oi.
0: Bueno, tampoc m'imagino el Duran Lleida entrenant al Barça, cadascú a casa seva, no? Vull dir, de què es tracta.
3: Però aquí tens convidats.
0: Tindràs convidats? Sí, el dissabte no. El dissabte, bueno, sí, el dissabte hi haurà convidats, però diguem-ne més amb la categoria de tertulians, d'intercanvi d'opinions, mentre que el diumenge ens visitarà un polític. Un polític que ja ha de saber a què ve. I si accepta, voldrà dir que anem pel bon camí. No sé, jo trobo que... no diria que fos un dèficit, ni que anem a cobrir un dèficit, però trobo que poder parlar, fer una mica de conya sobre les coses que passen a la política i amb els nostres polítics és una cosa saludable. No?
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Toni Soler, Nina, Rosa Andreu i Lluís Permanyer parlant del Minoria Absoluta a RAC1, que no sé si t'has fixat, Jordi, el detall, que el programa, que jo no ho recordava, primer s'emetia els caps de setmana.
4: Sí, sí, sí, fins que va passar a ser diari, però sí, sí, va començar el cap de setmana. Ara no crec que tardés molt, jo crec que era la dimensió que mica en mica anava prenent aquest programa, que vam dir, és que tenim material aquí per cada matí, no?
7: El que sí que fixa que als inicis de RAC1 hi havia una programació que no s'assembla absolutament de res amb l'actual. És a dir, no hi ha cap espai que durés molt en el temps, i al cap d'un temps sí que ja es van establir alguns espais que van, bé, doncs, tenir certa continuïtat, no? Però al principi va semblar com si hi hagués una sèrie de fitxatges estrella per cridar molt l'atenció, gent de la televisió. Hem escoltat aquí altres talls d'aquesta emissió inaugural on, per exemple, hi havia el Ramon Pellicer, per exemple, l'Andreu Buenafuente. Vull dir que es va fer una sèrie de crida, no?, doncs per veure que això podia ser una alternativa a Catalunya Ràdio. I mira si ho ha sigut.
4: Sí, és el que tu dius, fitxatge estrella. Clar, no pots arrencar tampoc una emissora tenint una graella planificada per tota la setmana i per totes les franges horàries. Però sí que, evidentment, tenies que arrencar d'alguna manera que cridés l'atenció, i aquesta era, precisament això, no? La presència de gent mediàtica.
7: Molt bé, ara anem una mica més enrere del temps, anem per principis dels anys 80, concretament al 1980, i per situar-nos d'entrada anem a escoltar un jingle de Ràdio Espanya de Barcelona, en aquest cas un indicatiu nocturn.

0: que si t'hi fixes és amb el Casio PTU de torn, però baixat sí, de voltes, eh?
1: Sí, però sí, Casio PTU, però encara tenia un baix que no sé d'on l'han tret, eh? Que el Casio PTU no tenia.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs això serveix com a taló d'entrada amb una tragèdia que va tenir lloc el dia 23 d'octubre de 1980 a Biscaia, a un poble anomenat Ortuella. Explica'ns-ho, Jordi, això. Què va passar?
1: Doncs va passar una gran tragèdia, perquè hi va haver una explosió de gas propà, que hi havia a sota d'un centre escolar, en una espècie de bossa de gas, no? I es va produir, doncs, això, una explosió enorme que va ser escoltada a 6 quilòmetres a la rodona, causada per una petita deflagració d'un soldador, d'un lleoner que estava allà intentant arreglar una cosa. Doncs, bé, va ser una tragèdia perquè van morir 50 nens de 5 i 6 anys, també 3 adults... Una notícia terrible, eh? Terrible.
0: Bé, per què escollim aquest tall? Entre altres coses, perquè disposem d'ell gràcies al Toni Mascaró, que ens el va proporcionar, perquè ell en aquella època treballava a Ràdio Espanya de Barcelona, però també per demostrar una vegada més que la ràdio és el mitjà més ràpid i el que fa, doncs, que quan hi ha una tragèdia així tothom estigui assabentat, perquè hi ha molta gent connectada a la ràdio, es pot agafar una unitat mòbil, un telèfon, fer una trucada a algú que estigui in situ i, doncs, poder informar sobre aquesta notícia. I aquest és un exemple ben clar. Viatgem aquell 23 d'octubre del 1980 per escoltar aquesta connexió que feia, en aquest cas, Javier Tagle.
2: Los problemas son muchos y hay que tenemos que trabajar todos muchos, todos en colaboración, pero con todos estos signos de solidaridad de todos los pueblos y con toda la ayuda que nos están prestando por todos los sitios, creo que se podrá levantar el colegio y volver a ser un colegio como era, en cierto modo, un poco modelo, o como lo queríamos nosotros tener así.
3: María Teresa, para nosotros personalmente, para los compañeros del periódico que hemos venido, y para Lidia y para Pedro, que simbolizan y representan a todos los niños de Cataluña que hubieran deseado estar aquí, la persona de María Teresa es el símbolo de la responsabilidad, el símbolo del sentimiento y el símbolo de lo que es superar, si cabe, en lo posible, un momento trágico.
2: Pues es fácil, es difícil superarlo, pero todo tiene que ir llevando un cauce normal, seguir trabajando con ilusión, mirar hacia adelante y ver que hay otros niños que están constantemente en nuestro recuerdo y que por ellos tenemos que seguir luchando y que hay que olvidar sobre todo la tragedia, aunque sí revivir el recuerdo de todos nuestros niños y seguir adelante, es lo importante.
4: La Hemeroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
0: En aquest cas, jo no sé, Jordi, si això era una gravació feta in situ, m'ha semblat, és a dir, una gravació preparada, és a dir, hi ha l'explosió, passa potser un o dos dies o tres. Tu tens la data exactament, Jordi, d'aquest desastre? Perquè jo tinc aquí apuntat que la gravació és 23 d'octubre del 80.
1: L'explosió del 23 d'octubre.
0: Val, no sé si la gravació... A mi em dóna la sensació, que això devia passar i que després l'equip del programa de Javier Tagle se'n va anar cap allà, exacte, i va preparar, doncs, aquesta gravació amb gent de l'escola, no?
1: Sí, sí, pot ser. Jo crec que no té pinta de que això sigui en el mateix dia de la tragèdia. No? Sembla una mica un to més, diguem, calmat.
0: Reflexiu.
1: No? Reflexiu, no? I això jo crec que com tu bé dius, s'ha gravat posteriorment el dia de la tragèdia. Però sí que el dia va ser això, el 23 d'octubre de l'any 1980.
0: Molt bé, doncs ara tornem una mica més cap aquí. Anem al 28 de novembre de l'any 2002 per escoltar un butlletí de Catalunya Informació.

0: L'arribada de la segona marea negra a les costes gallegues és imminent, segons l'Institut Hidrogràfic Portuguès, que apunta que la gran taca de 9.000 tones de fuel ja està a 30 quilòmetres de la costa. A més, l'alarma continua creixent perquè les anàlisis demostren que el fuel vessat és tòxic. Continua el judici pel segrest de Maria Àngels Feliu. Avui ha de declarar Iñaki, l'home que va vigilar la farmacèutica d'Olot durant els 492 dies que va estar tancada. La Guàrdia Civil desallotja els afectats per les expropiacions del TGV que s'havien tancat a la subdelegació del Govern Central a Lleida. Els afectats protestaven pels impostos que Hisenda els reclama de les indemnitzacions que van rebre anys enrere. La policia de Kenya deté una tercera persona en el marc de la investigació del doble atemptat anti-israelià d'ahir a Kenya, que va fer una quinzena de morts i que s'ha atribuït l'exèrcit de Palestina. Aquest matí declara els jutjats de Barcelona l'administrador únic de l'escola d'idiomes Brighton, Alfredo Ibáñez, com a imputat en un presumpte cas d'estafa. El jutjat d'instrucció que porta el cas té acumulades fins ara 600 denúncies d'afectats.
1: Catalunya Informació.
0: Titulars d'esports.
2: Allen Aviat Dallas ha perdut aquesta matinada el seu primer partit a la Lliga regular. Els Mavericks han estat derrotats per Indiana per 110-98 i d'aquesta manera, després de 14 victòries consecutives, es queden només a una del rècord històric. El Barça presentarà avui les al·legacions a la decisió del comitè de competició sobre els incidents del Barça-Madrid de dissabte passat. El club blaugrana recorda que l'única vegada que havien tancat el camp va ser a les Corts, per motius polítics, l'any 1925. I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha guanyat als Estats Units per 4-1 a la Copa del Món que es disputa a Austràlia. L'equip espanyol ha guanyat dos partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre.
0: I pel que fa al temps, ràpid augment dels núvols i reactivació de les nevades aquest migdia al Pirineu, sobretot i especialment intenses aquest vespre i a la nit a la cara nord. Fora del Pirineu aquest migdia poden caure algunes gotes o dèbils ruixats i ràpidament els vents del nord i nord-oest bufaran forts o molt forts entre aquesta tarda i demà. S'accentuarà el descens de les temperatures.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Fixa't, Jordi, Butlletí de Catalunya Informació, 28 de novembre del 2002, i es parlava de nevades intenses al Pirineu. Novembre del 2002, vull dir, no estem parlant del mes de febrer, no. Encara no ha començat ni la temporada actual, ni de bon tros, i estava nevant intensament. Ha canviat una mica, això,
2: Home, i tant, sí, clar que ha canviat. Bé, aquesta frase que sempre diem, no? Abans feia més fred que ara. Abans nevava més que ara. Al final ens ho hem de creure, ja ens ho podem ben creure, que és així, que és així. Sí que és cert que hem tingut nevades fora de temporada, no? Com aquelles del... Més que fora de temporada, fora de lloc habitual. Val? Fora de lloc habitual. Però és que, a més, en els llocs habituals això també ha canviat i ha anat una mica a la baixa. Canvi climàtic.
1: I canvis també de cadires o de persones que canvien d'emissora, que abans feien ràdio nocturna i ara hi tornen. És el cas de la Sílvia Tarragona. Ara la tenim a la nit de Ràdio 4, però als anys 90 la recordem molt i molt bé, hem parlat molt aquí a la Maroteca, de la nit dels ignorants. Doncs anem a escoltar un fragment d'un programa que ja vam començar a escoltar programes enrere, a la hora de 2 a 3 de la matinada de l'emissió del 3 de maig de 1997, nit dels ignorants a Catalunya Ràdio.
3: Ramon, bona nit.
4: Bona nit, Sílvia.
3: Bona nit.
4: Gràcies a Déu de poder-te tenir el telèfon. Jo truco des de la plana del Rosselló.
3: Sí.
4: I aprofito perquè estic hospitalitzat diverses vegades. Jo visco aquí.
3: Sí.
4: I des d'allà on visco, que visco a Prada del Conflent, Catalunya Ràdio, no podem sentir res.
3: Des de
4: Montlluís, jo no sé, suposo que ho coneixes.
3: Sí, i tant.
4: Des de Montlluís fins a Illa, Sortet,
3: sí.
4: No se sent absolutament res.
3: No ho sentiu?
4: No, en absolut. I llavors aprofito les nits, quan estic hospitalitzat, de poder-vos escoltar. I cada nit intervindria, però vaja, em resultaria la torta un pan.
3: M'ho imagino. Gràcies, Ramon, per l'esforç, doncs.
4: Escolta, una cosa. Volia respondre amb una senyora que ha trucat a la campana.
3: Sí.
4: Jo havia treballat a la campana.
3: És la història d'aquella fàbrica que ens ha comentat la Clara?
4: Sí. Resulta que la campana era una fàbrica, sí, com ella ha dit, una fàbrica textil. Però com al dematí teníem mitja hora per esmorzar i al vespre per sopar, quan s'havia acabat l'hora, tocaven la campana.
3: Caram.
4: I des de llavors s'ha quedat la campana.
3: Molt bé.
4: Que inclús es deia la campana Omegòria.
3: Molt bé.
4: Aviam, Sílvia, per favor.
3: Menem.
4: Si poguéssiu fer alguna cosa perquè nosaltres poguéssim sentir Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, Ramon, nosaltres el que farem és comentar-li aquesta pregunta o aquest comentari que tu m'has fet als nostres companys de tècnica, i estic convençuda que els nostres superiors faran alguna cosa perquè Catalunya Ràdio es pugui sentir com tu mana a Prada de Conflent.
4: Perquè inclús s'han fet campanyes, Salvem Televisió Catalana, Salvem Televisió de TV3...
3: Sí.
4: Després una altra cosa, jo vaig m'entrar a comprar una parabòlica per poder veure Catalunya Ràdio.
3: Per poder sentir.
4: I resulta que només marxa de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit. O sigui, em vaig trobar com un babau.
3: Podies aleshores escoltar només una quarta part de la nostra programació.
4: Exacte.
3: Doncs escolta'm, Ramon, no pateixis, que nosaltres dilluns ho comentarem als nostres caps i segur que faran alguna cosa.
4: Compto amb vosaltres.
3: Molt bé.
4: Mercès i un programa extraordinari.
3: Molta salut, Ramon, cuida't.
4: Gràcies.
3: Molta salut.
4: Adéu.
3: Gràcies, bona nit. 5:02 de la matinada. Lluís, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Des d'on truques?
5: Des de Terrassa.
3: Terrassa?
5: Sí.
3: Tu diràs.
5: Mira, voldria fer 5 preguntes, 2 respostes.
3: Comencem.
5: Per les respostes.
3: Per exemple.
5: Vale. Fa poc acaba de trucar un senyor preguntant per la sintonia del programa. La cançó és Good Night, dels Beatles. I la pot trobar a l'àlbum blanc.
3: Sí, senyor.
5: Vale. i dimecres passat... Escolta, que és un soroll de fondo, o sí?
3: Si tu el sents o si el sento
5: no,
3: jo?
5: No,
3: si
5: sentiu un
3: no.
5: soroll.
3: No, no.
5: Ah, va, va.
3: A veure, espera, espera. A veure, no diguis res, eh?
5: No,
3: no res.
5: Tinc uns hàmsters aquí al costat.
3: Ah, no, no, no, no, doncs res, eh? No molesten en absolut els hàmsters.
5: Va, va.
3: Al contrari, ens fan companyia.
5: D'acord.
3: Digue'm, digue'm, Lluís.
5: La segona resposta era per un senyor que va trucar des de la Palma d'Ebre, que em sembla que deia que tenia un problema d'error al seu carnet d'identitat.
3: D'un, perdó?
5: D'un error de, al seu al carnet d'identitat seu,
3: sí,
5: no?
3: Sí, sí, sí.
5: Perquè tenia un... Bueno, et diu un pis i el seu... I de company de planta té un altre germà seu.
3: Exacte,
5: que
3: exacte.
5: Que és una porta diferent, saps? I, doncs, em sembla que va preguntar com es podia fer, no? Per canviar... Per que li poguessin arreglar això, no?
3: Exacte.
5: Doncs mira, ha d'anar per a la comissaria de policia i ha d'anar als impresos i per renovar-se el carnet, no? Llavors, aquests impresos li posa entre diferents opcions. Ja ha dit que se'l vol renovar per canvi de domicili. Llavors, posa l'adreça correcta allà i per fer això també ha de portar un certificat d'empadronament on li consti l'adreça correcta. Llavors, això porta una altra a la comissaria i amb les fotografies i tot el que faci falta i ja està, llavors li faran de nou.
3: Perfecte.
5: Vale, hi ha les preguntes.
3: Digue'm.
5: La primera pregunta és, aquest cap de setmana teníem pensat a casa meva anar al Cau Ferrat de Sitges.
3: Sí.
5: I m'agradaria saber l'hora de visita els diumenges. Segur m'ho pot dir.
3: Molt bé.
5: I el preu de les entrades.
3: Molt bé.
5: La segona pregunta és, jo sé que hi ha una cançó dels Pets que es diu Ella m'estima,
3: sí,
5: que és una versió que van treure del Van Morrison.
3: Una versió de?
5: Del Van Morrison.
3: Sí.
5: Llavors m'he de saber el títol d'aquesta cançó i en quin disc la puc trobar. No dels Pets, no, sinó el Van Morrison aquest.
3: Escolta'm una cosa, sí que hi ha una cançó que efectivament, com tu dius, els Pets van adaptar de Van Morrison, però no és aquesta, eh?
5: Doncs sí, doncs potser m'he equivocat, és un... No sé, que me la diguin.
3: Tu vols saber la cançó original, però?
5: Sí, sí, sí.
3: La cançó original de Van Morrison.
5: Sí.
3: Molt bé.
5: La tercera pregunta és quin convidat vindrà la setmana que ve?
3: Doncs encara no ho sabem segur, encara ho hem de lligar.
5: Ho he de lligar.
3: Uh-huh.
5: Bueno, sí, però tant bé com ho sapigueu, suposo que... Que ho direu, no?
3: Evidentment, cada setmana ho diem, així doncs que dilluns probablement direm el nom d'aquesta persona que gairebé està ja confirmada que és una de les persones que està a Protecció Civil, el senyor Jaume Guamis. Així doncs que gairebé està confirmat, però encara ens falta investir algunes coses.
5: Va, són tres preguntes, porto tres preguntes, no, de moment?
3: Sí, en falten dues.
5: Vale. La quarta és que, mira, m'han de fer una prova mèdica que es diu la prova del son.
3: Sí.
5: Prova de la son. I a veure si algun metge o especialista on és amb el tema em pot dir què és aquesta prova, què et fan.
3: Perfecte.
5: I per què serveix, que fent aquesta prova que et poden solventar o deduir.
3: Molt bé.
5: I l'última pregunta és... Ah, sí. Jo tinc un Pentium i m'han dit que si poses un compact disc al Pentium, aquest, allò com posa el CD-ROM, tu pots agafar qualsevol cançó i la pots gravar a la memòria de l'ordinador o en un programa que em sembla que és la gravadora de sons. M'han dit que es pot gravar.
3: Yeah.
5: O copiar, no sé, una de les coses. I m'han dit que... Bueno, jo pregunto si com es fa.
3: Molt bé.
5: Vale.
3: Doncs a veure què ens diuen.
5: Molt bé, doncs una forta abraçada i...
3: Gràcies.
5: Felicitats pel programa a tots, a l'equip.
3: A vosaltres, que els feu possible.
5: I als oients, també.
3: Evidentment. Gràcies, Lluís.
5: Vale.
3: Adéu-siau, bona nit. Adéu.
6: Bon dia, són les 7 del matí.
7: Bon dia, són les 8.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
9: No toquis el dial, que tu cus dit.
10: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
11: Swing Flash.
12: La Maroteca de la Ràdio.
1: Les trucades de la nit dels ignorants en aquesta gravació del 3 de maig de 1997 que ara estan comentant i fent una mica de broma fora de micròfon amb el Jordi, perquè, clar, d'entrada tens una persona gran que s'explaia amb el seu ritme, no?, explicant les seves coses, i després una persona més jove que també hem fet una mica de conya fora de micròfon perquè diu programa, que no programa, que això sembla una cosa d'una persona més gran, no? I sí, no, és una persona jove, aparentment per la veu i pel que explica, i parla de programa, però bé. I després, doncs, és la qüestió del servei públic, no?, que pot fer, des d'una emissora pública, a més, un programa com aquest. Perquè hi ha gent que necessita ser escoltat, potser. És a dir, aquestes preguntes, potser, avui dia, clar, ens hem de posar en context, en aquell moment no hi havia internet, o començava, estava arrencant, ningú tenia un ordinador connectat a casa amb un buscador, o molt poques persones, i per tant, doncs, aquest era un servei també per buscar informació. Però al final jo crec que, igual que passa ara, ja llavors la nit dels ignorants, doncs era per aquella gent que no podia dormir i que volia parlar amb algú, i que millor que parlar amb la Sílvia.
2: És així, al final busques aquesta companyia a la nit, no? De fet, aquesta última trucada, que tenia diverses preguntes, fins i tot hi ha un moment que es perden l'ordre, que no sap quantes en porta. Li tenia que fer una de les proves, era una prova de son, que de fet ja denota que no podia dormir. No?
1: Exacte.
2: Doncs, clar, busques aquesta companyia, i bé, la nit dels ignorants era un programa màgic, sempre ho he dit. És un programa màgic, però jo parlo d'era. De parlo d'era perquè és l'època que jo el seguia, no? I això, doncs, tenia aquesta màgia de la nit, aquesta màgia de les trucades. Sí que és cert que hi havia moltes trucades molt lentes. No està bé dir-ho, però ho diré perquè ho faig amb respecte, però hi havia algunes preguntes a vegades una mica surrealistes. Amb tot el respecte, però que, tenien certa gràcia. No? Jo en recordaré una que perquè... Un home que destacava que totes les pedres que hi havia a la llera del Llobregat, aquí a Barcelona, passant per Sant Andreu de la Barca i tot aquell tram, no? I arriben a Barcelona, clar, estaven arrodonides totes. És curiós que totes són rodones.
1: Ho vam escoltar, això. De fet, si recupereu programes enrere, ja fa potser més d'un any vam escoltar, efectivament, aquest programa, que és el que tu vas estar dins l'estudi amb la Sílvia.
2: Efectivament, sí, sí. Vaig estar-hi jo i recordo la cara d'ell. La cara d'ella. No tant amb aquesta trucada, però sí amb una anterior, que ja d'entrada ja la va marcar. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs abans d'acabar el programa, què et sembla passar a fer una mica de calaix?
2: Doncs vinga, som-hi.
1: T'expliquem ara el menú d'avui del cafè de Formentera. De primer se'n faina amb ou o canelons de carn. I de segon, llenguado a la planxa o bé pollastre amb salsa de xampinyons. Què et sembla? Menú complet amb postre o cafè i beguda i pa per 15,50. Mig menú i cafè per 12,50. Informació i reserves al 871-7103-95. 871-7103-95. El cafè de Formentera, a Espujols. El menú del dia, jo que tu no me'l perdria.
7: Desperta Formentera.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Va, Jordi, a veure si saps aquesta modalitat de publicitat que acabem d'escoltar ara.
2: Si sé la modalitat...
1: Sí, perquè no és una falca a l'ús, no és una falca normal.
2: No, a veure, de fet, és com un anunci, no? És un anunci parlat, un anunci explicat...
1: Sí, precisament explicat, i a més amb l'oferta del dia.
2: I amb l'oferta del dia. I això té un nom, tot això, no?
1: Sí, això és una menció. És, per exemple, el que podem escoltar amb el Corte Inglés, no? Per exemple, però això és una menció.
2: Per exemple,
1: es diu així.
2: Una menció.
1: Sí.
2: Una menció vols dir aquest edifici gran, una casa molt gran, amb moltes habitacions?
1: No amb A, sinó amb E i amb C.
2: Ah,
1: menció.
2: Val. Sí. Era l'acudit del dia.
1: Molt bé.
2: Bé,
1: doncs aquesta és una gravació d'abril del 2025 al Desperta Formentera, de Formentera Ràdio, amb jo mateix, que feia doncs, aquesta falca.
2: Pues ara m'ha fet venir gana, això, eh?
1: Veus? Sí, jo ja estava pensant, ja et veiem cara de... Va, a veure, sí, que anem, sí, a buscar la nevera. Doncs mira, aquí tens un menú boníssim. Bé, doncs estem acabant ja el programa d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
2: Doncs l'email, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp, Esteve.
1: Que és el 689 10 74 83. 689-10-74-83. I afanyeu-vos si teniu material que ens vulgueu cedir i voleu que soni en antena, perquè estem arribant ja al programa 160, falta molt poquet, i el 166, si no ens equivoquem de càlculs, serà l'últim de l'hemeroteca de la ràdio d'aquesta temporada. I aquí acabarem. Per tant, doncs ja sabeu, si teniu gravacions antigues i les voleu compartir amb nosaltres, estarem encantats que ho feu. Bé, doncs ara marxarem per últim, ja que parlàvem del 25è aniversari de RAC1, doncs marxarem amb una gravació que es va emetre el dia que RAC1 feia 20 anys, és a dir, 1 de maig de l'any 2020, en plena pandèmia, on hi havia una jornada especial en la qual es recuperaven gravacions dels inicis de RAC1 i de la història d'aquells primers 20 anys. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, que vagi bé.
11: El que esperem és que la gent vagi a votar amb llibertat.
12: Abans del que et toca morir-te, diguem, eh?
11: Vagi a avortar...
13: Què diu ara? Què diu? Ah, adéu.
11: Vagi a avortar d'acord amb les seves condicions. La gent vagi a votar d'acord amb...
14: Quin són?
11: El que pensa...
15: Governaré, apoyaré, governaré para hacer realidad las aspiraciones de las mujeres. Gobernaré para que se cumplan las esperanzas.
16: Gracias.
17: No, tú no.
15: De los jóvenes.
17: Como yo.
15: Gobernaré.
17: Pasad.
15: Para todos.
18: No cal, no cal.
15: Pero pensando antes que nadie.
18: Lo que soy.
15: En los que no tienen de todo.
19: Al pobre Lucas.
20: Todo el mundo sabe lo que yo pienso.
21: Nazismo puro.
17: Perdón, broma, naturalmente.
20: Y mis convicciones.
17: Canalones.
18: Dios.
20: Mis valores.
22: En ve alta, ¿no?
20: Y mis principios.
23: En la par probatoria, digamos.
20: Es
24: el vino.
20: Este partido político va a defender.
25: Me gusta mucho, me gusta mucho.
26: Convergència i Unió és, a partir d'avui,
27: d'esquerres.
26: Una força
27: per arrastre.
26: Política central en la política espanyola.
28: Paraula de Beatle.
26: Qui vulgui fer alguna cosa...
28: Alguna cosa...
26: La política espanyola haurà de comptar amb...
29: Tot l'equip del Toni Soler, eh?
26: Convergència i Unió.
30: Hem tingut problemes, senyor Soler, què passa?
31: Jo estic amb el PP, eh?
26: Ah, i això és molt important per...
32: Convergència i Unió, no?
26: Catalunya.
32: També, sí, senyor.
26: Qui vulgui saber alguna cosa de Convergència i Unió...
33: 236-3100.
26: I sap, per tant, que situem Catalunya...
34: A Hong Kong.
35: No és bo pel catalanisme... que el pes conjunt d'aquest catalanisme...
36: sigui el mateix dels pets dels membres del PSC.
35: Perquè això no és bo. Ni per Catalunya, ni, lògicament...
37: dissenyadors de dibuixos animats.
38: És veritat que no hem pogut fer president del govern...
39: el senyor Aznar.
40: Com vulguin dir!
38: A Mariano Rajoy.
41: Me n'alegro, me n'alegro.
42: Hem fet...
43: ridícul.
42: Uns mals resultats.
44: Per exemple, posaré un exemple, no?
45: El Barça.
46: Això està bé.
42: Una part del nostre electorat... s'ha quedat
47: per arrastre
42: a casa.
47: Fins guarderia.
42: Ho assumim sabent que una part del nostre electorat
47: vota PSC,
48: com jo.
49: Però malgrat tot som gent optimista.
50: Per part del padre o per part de la mare?
49: Som gent positiva, som...
51: som i serem d'unió.
49: Que sempre mira el futur.
52: A on?
49: Els tres.
52: Els tres torrons.
49: Els mosqueters també eren tres, per tant...
52: és més del sol.
53: Bon dia, president.
54: Bueno, perdona, eh?
53: No, no. Està com a casa seva, realment.
54: Sí, sí, està.
53: Com anem? Molt bé, vostè?
54: Al lavabo.
53: Al lavabo. Ja, ja, ja. Doncs miri, el tanco quan tira la cadena, prou! Està rentant les mans. Tanqui l'aixeta, no veu que diu que no sé quina bestial.
55: Ara. Saps què passa? Que no m'hi fixo gaire, amb això.
53: Ah, no, clar, no, com que no governa. Vostè la pateix, la sequera? Sí, què passa? President, que hi ha, de veritat que hi ha una sequera de pronòstic, eh?
54: No gaire.
53: Que sí?
54: No gaire, no gaire.
53: Vostè quines mesures aplicaria per combatre-la?
54: Ai, una altra...
53: Prou,
54: prou,
53: prou,
54: prou.
53: Que després...
54: l'aigua,
53: no, no vegi aigua. És que després passa que allò que és el lavabo, tot sí,
54: l'aigua
53: sobre
54: xix.
53: Sobre xix.
54: La tercera conjugació.
53: El president segueix pixant.
54: Adéu, eh?

0: Porrera, el PSC, va arrasat. Ha arrasat, ha arrasat, però no guanyes el Zapatero.
1: Bueno, ya som aquí, ya som aquí.
2: La culpa de la fragmentación de la derecha nacional y entonces hemos perdido.
3: Enormement. ¿Eh? Estem enormement agraïts als nostres electors, als nostres votants. Estem enormement
0: que no han sigut molts.
1: Que no han sigut molts, exacte, senyora.
3: Un número enormement gran de molts més vots.
1: Sí, gran. Senyor Rajoy, hola. Hola.
4: Sí.
1: Hola. Hola.
4: ¿Es en la hora ya?
1: Sí.
0: ¿Qué ha hecho hoy?
4: Sí que es onda cero.
1: ¿Eh?
0: No.
4: ¿Sí? ¿Onda cero?
1: No, RAC1.
4: Ah, sí, sí, RAC1.
0: Sí, él sí que está en la onda cero.
4: Sí, sí, onda, sí, RAC1.
3: Estamos en Barcelona.
4: Sí, en Barcelona. Ah, sí. Desde aquí prometo llevar el agua a todas las asetas de Barcelona.
5: Sí. ¡Bon día, Cataluña socialista!
1: Apa, apa, apa. Bueno, deixeu espai perquè pugui entrar el guanyador de les eleccions, si us plau. Feu una... Tira cap allà, Lluís.
0: Un moment, home, si també el vull veure.
6: Una mica,
1: un aplaudiment mica. Veure, de cortesia i educació al guanyador de les eleccions generals, el senyor Rodríguez Zapatero.
7: Apoyaré.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, sí. President del govern 4 anys més.
6: Acompanyado de Sonsoles. Apoyaré. No tiene demasiada voz porque esta noche ha sido larga.
1: ¿Ha sido larga?
6: Sí, dura.
1: Ai, senyora, que es pica el cervell, per favor.
6: Sí, sí.
3: Oh.
1: No, la veritat és que no.
6: Són
1: a veure, 169 diputats pel PSOE.
6: No 168 ni 170, eh?
1: No, no.
6: 169.
0: Ai, al senyor Macià li agradaria.
8: Ah, no, m'ha agradat molt aquest resultat.
1: Sí, sí, no.
8: És com la xupa si te'n dec 100.
0: Bueno...
1: Que fatal, que fatal, fatal.
0: No, no són ni 10 encara, eh?
8: Perdó?
1: La victòria socialista que s'ha edificat bàsicament a Catalunya, eh, senyor Zapatero? Suposo que ho té clar,
6: sí,
1: això,
6: sí.
1: Eh?
6: Catalunya dentro de Catalunya, eh?
1: Sí, sí,
6: dentro
1: sí.
6: Dentro de la pròpia Catalunya.
1: Dentro de la pròpia Catalunya.
8: Apoyaré!
1: Si no arriba a treure tants diputats en el PP a Catalunya, el resultat hauria estat molt diferent.
6: Sí,
1: vaja,
6: sí,
1: tan bueno. Diferent que és que hauria guanyat el PP.
6: Sí, sí, claro, i si mi abuela tuviera ruedas seria una bicicleta.
1: Una bicicleta, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
6: Pues mire, és el que hi ha.
1: No, pues veritat, home, no li tregui mèrit al PSC, que ha tingut un resultat molt meritori.
6: Catalunya serà el territori d'Espanya.
1: El territori.
6: El territori.
1: El territori.
6: Serà la zona d'Espanya.
1: Donde
6: se van a abocar y a volcar. Toda la obra de gobierno.
0: Sí. No, no, si no cal. Si
6: este
0: no
6: fue... gobierno socialista.
1: Pero Andalucía también, ¿no?
6: Bueno, depende. ¿Cuántos votos nos ha dado?
0: Hombre,
1: muchos,
0: Andalucía,
1: muchos,
0: molts, ¿eh?
1: Molts,
0: de fet, em sembla que vostè només ha guanyat pràcticament Andalucía, Catalunya i País sí. Basc,
6: ¿eh? ¿Qué iba a decir? Que el tema de AVE de Sagrera para arriba...
1: Sí. Sí.
6: No corre prisa, ¿eh?
0: No, no, si es igual, si, li, si el voten igual. El voten igual.
6: Que, no,
1: lo de las... Relájese. A partir de ahora, sí, sí, sí. Relaxis.
6: Lo de Rodalies, que dicen ustedes.
1: Sí. Sí.
6: Rodalies.
1: Sí, sí, sí.
6: Pues, pasa nada, ¿no?
1: No, no, nada, sí, nada, nada,
6: nada, nada.
1: Aquí està demostrat que pressa no n'hi ha.
6: Ni voten igual.
1: I que, exacte, i que el voten igual, per tant, amb això, doncs, de... cap problema.
6: Clar, bueno, tu...
1: Què?
6: Felicitats, eh?
1: Gràcies.
6: No, ah, jo no, jo no. Ja s'han fet les eleccions, vull
1: sí.
6: Dir, ja està, ens han tret un pes de sobre.
1: Sí, sí, sí.
6: Estava cansat de tanta propagandeta electoral. Per cert...
1: Què?
6: Una cosa vull dir. Vull trucar a la Moncloa per felicitar el Zapatero.
1: No, això no ho farà. No, no, no.
6: Doncs el Chacón.
1: No, no, no, ni parlar-ne.
6: Doncs el Duran Lleida.
1: No.
6: El Carot?
1: En Carot, sí, si vol trucar-lo per felicitar-lo.
6: Sí.
1: Segurament serà l'única felicitació que rebi avui. No, però no, no, no. Encara no el molestem perquè, a més, estan reunits, sí. No, els d'Esquerra, ara, Manel Lucas, bon dia.
0: Gràcies, Toni. En efecte, sí. Estan reunits amb aquella cosa que en diuen Comissió Executiva.

0: RAC 1. Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
1: Sintonitzeu Catalunya Informació.
2: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
3: Catalunya, una municipal.
4: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat t'entra per les orelles.
6: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
3: Ràdio Teletaxi. Ràdio Marca.
7: Ràdio Club 25. Són les 5.
8: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Veneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hola, hola, hola. Tornem amb Vins i teca. Un altre programa, crec que és el programa número 20, si no m'equivoco. I tenim avui dos convidats, un l'estem esperant encara, que està al CAER, i començarem amb el Pol Domènech. Pol, benvingut.
3: Hola, gràcies.
2: Pol és d'aquí, de Vall d'Oreig, bueno, de Vall d'Oreig, i la veritat és que jo, quan surto de l'autopista i agafo la rotonda i veig que en Domènech a mà dreta, crec que és, és com molt especial. I tot l'entorn, quan puges allà, és com sortir de... Bueno, per mi, per vosaltres és una cosa del dia a dia, però quan surts d'allà i estàs com enmig del bosc i hi ha aquell camp de roselles, de vegades, quan... estan totes les roselles en flor, és com supermàgic. O sigui que jo crec que és un entorn molt privilegiat, no? On has crescut, perquè tu ets d'allà, vas néixer allà, suposo. Explica'ns una mica, Pol, la teva història.
3: Sí, bueno, això, jo vaig néixer allà, la masia és de Can Domènech, del segle XV, va començar, hi ha papers anteriors, fins i tot. Han sigut de família de pagesos, I clar, tot això et vas donant compte a mesura que et vas fer gran, no? Per mi era una cosa normal i veies que eres com una mica un aneguet lleig perquè feies coses que els altres de la civilització no fèiem, però després, no, vaig veure que m'aportava molt, que m'agradava molt, que volia formar-me en això, i vaig estar estudiant a Castelldefels, enginyeria tècnica, després enginyeria superior, a Lleida, i a Lleida va ser també quan vaig veure el gran valor que té poder viure de pagès aquí a prop de Barcelona, no? Uh-huh. A Lleida per mi era el paradís, no? Tots eren una mica com jo, que els agradava el camp i vivien d'ell. I llavors, tornar a Lleida, doncs, va ser una mica la revolució de dir, bueno, doncs, això que s'ha fet tant temps aquí a casa, doncs, té sentit mantenir-ho, encara que l'entorn no sembla que sigui en les millors condicions o que ho acompanyi. Encara que anàvem ben en contra, diguéssim, doncs és el que ens agrada, ens apassiona, s'ha fet al llarg dels anys, tots els avantpassats, no? I mantenir-ho, doncs, té un valor. Sí. I ara més que mai, no, amb tots els incendis també que estan a venir, sí, ja us ho dic d'entrada, no, que ara sembla que sí, que dona valor, no, però durant tots aquests anys semblava que no.
2: Sí, sí, no, totalment. I teniu com una associació, no, de pagesos de Collserola o...
3: Sí, sí, sí, ara ja fa, doncs, crec que més de 15 anys que ens vam començar a reunir des del parc de Collserola, uh-huh, per, bueno, per conèixer-nos, no, al final, perquè som, doncs, del mateix sector i pràcticament no ens coneixíem. Les masies que abans sí que es coneixien, doncs ara, els últims 50-100 anys, doncs, ens hem deixat de conèixer. I ara fa 15 vam muntar l'associació Collserola Pagesa, que aglutina 27 masies d'aquí de Collserola, que poc o molt intentem mantenir l'activitat agrària aquí al parc.
2: Uh-huh. I què hi ha d'activitat agrària? Bueno, hi ha moltes coses, entenc, però, per exemple, tu tens rucs, no?, i ases per...
3: Sí, això, bueno, és com el sector ramader, sí que és una mica més complicat, diguéssim, perquè els animals són més esclaus. Nosaltres vam muntar la hípica ara fa 25 anys, i anteriorment hi havia hagut ramat d'ovelles i cabres a casa. Llavors, amb la necessitat de fer gestió forestal, de reduir la càrrega de combustible en les zones estratègiques, altres llocs, com a Montserrat, ja s'havia fet les proves pilot i un projecte live amb això, amb pastura amb rucs al bosc, i vam heredar, doncs, la part aquesta d'allà, doncs, hi havia 11 rucs, i vam portar cap aquí. Al final, doncs, ara mateix n'hi ha 9, perquè dos han anat cap a un altre lloc, i bueno, ara estem fent papers o intentant que ens ajudin per legalitzar l'explotació de rucs i poder acollir-ne fins a 30, 40.
2: I fan més neteja que, per exemple, altres ramats com cabres o ovelles?
3: Bueno, diem que són complementaris. Més o menys és el mateix. Sí que és veritat que el ruc és més fàcil el pasturar amb ells, no? Perquè no requereix d'un pastor directament, amb un filat el pots tancar fàcilment, i un animal és més gros i no fa tant impacte com un lloc com Collserola, que passa tanta gent. Pues és diferent tenir 200 ovelles que 20 rucs, no? Diguéssim, 20 rucs els pots... fan menys impacte, no?
2: Clar, perquè van venir aquí a la ràdio uns que dels ramats del foc.
3: Vale, sí.
2: I que també està superbé, crec jo, mm-hmm, per... Llavors, com funciona això per netejar el sotabosc?
3: Nosaltres formem part també de ramats de foc, mm-hmm, perquè al final és tots els ramats que ajuden a això, a fer prevenció d'incendis, a reduir càrrega de combustible i a buscar zones amb baixa càrrega.
2: Doncs, Pol, ens estaves parlant dels rucs, de la neteja. Com funciona? O sigui, ho fan tot l'any? O...
3: Clar, sí, sí, el ruc, l'avantatge és que els animals és la forma més barata de reduir la càrrega, perquè són 24 hores, 7 dies de la setmana, que no paren de menjar. I llavors van caminant per allà on sigui i primer es mengen el més tendre, el més bo per ells, i després segueixen amb el segon i el tercer plat, que pot ser més arbust i llavors té més impacte. Uh-huh. Fa això, reduir la càrrega, obrir espais oberts. S'ha fet un estudi l'any passat d'augment de biodiversitat també, que es va colonitzar 13 espècies diferents a l'hora un cop s'obria l'espai. Així que, bueno, ens hem de tornar a acostumar una mica a veure una Collserola més rural, més ramats, i poder conviure tots plegats com en un sistema més antic, encara que siguem molt moderns.
2: No, totalment. Perquè abans hi havia un ramat de cabres, crec que a Vall d'Oreig, no?, que passaven pel poble. Ja no està.
3: Sí, no. Ara crec que s'havien anat cap a Sant Feliu al final, el ramat. Sí.
2: I tu ets part dels ramats del foc també, llavors.
3: Sí.
2: I us demanen els rucs de vegades perquè no fan transhumància, imagino.
3: No, bueno, nosaltres ara, just ara, estem pasturant la finca de Can Montmany, també, que ja, bueno, hem estat 3 anys pasturant, pues, això, les 50 hectàrees al voltant de la casa, i veiem que ha funcionat, és viable. I lo important també són les càrregues ramaderes, no pasturar més del compte i poder tenir facilitat per canviar-los de lloc i ser àgils en canvis de lloc. I llavors amb això hem fet una altra associació que es diu Pasturant Collserola i està formada per veïns i veïnes mobilitzats que ajuden els pagesos, no? Al final, si la solució és cuidar el territori, cuidar el jardí de fora de casa, diguéssim, pues no es pot esperar que només ho fem els pagesos o ramaders. Llavors està molt bé que col·labori, pues, tots els veïns que vulguin. I a l'hora de posar aigua, posar els lletreros, moure el ramat, pues, tenim un grup de WhatsApp que qualsevol es pot apuntar i fem una petita formació, i a partir d'aquí, pues, els dijous a les 4 de la tarda normalment sempre quedem per fer alguna cosa.
2: Ah, està molt bé, en plan voluntari, imagino.
3: Sí,
2: està molt bé això, perquè si la gent de Vall d'Oreig, o bueno, d'on sigui, s'involucren una mica amb tot el tema aquest.
3: És que cadascú posa el seu granet de sorra, tot el que es pugui. Des dels ajuntaments, administració, pagesos, i jo sempre penso en això, unir forces per intentar, doncs, canviar una mica el territori, que no és poc.
2: I llavors es poden apuntar en un grup de WhatsApp i el troben per internet, això?
3: Pasturant Collserola, sí, allà estarà la pàgina web i allà hi ha un link que es pot ficar. Sí.
2: I hi ha ajudes per part d'algun... per el tema dels rucs i tal?
3: Això és bastant modern. Al final, els animals sempre és carn o llet, sector primari. Ara estem parlant del sector terciari, no?, que és més aviat un servei a la població, un servei a la gestió del territori. I llavors, ara, de la Generalitat i Diputació, sí que surt una ajuda per pasturar les zones estratègiques. Però, clar, a vegades és insuficient, arriba tard, ja sabem com va.
2: Bueno, doncs estaria bé que no arribés tard perquè ens interessa a tots, no?, aquesta neteja dels boscs.
3: Aparentment, el que passa sempre és que el discurs és molt clar, no? Al final s'ha d'ajudar a qui vulgui pasturar, s'ha d'ajudar els pagesos, s'ha d'ajudar, però la realitat, desgraciadament, no acaba sent així. Al final s'ha legislat tot tant que és massa complicat fer res i al final costa tant.
4: Hi ha una gran càrrega, no?, burocràtica.
3: Massa. Ara, amb el ramat dels rucs, per això ara tenim aquests 10, no?, i volem tenir 40, i ens està costant molt amb el Departament d'Agricultura de trobar l'escletxa, saps?, per senzillament legalitzar.
4: I quantes hores poden treballar al dia els ramats?
3: Bueno, els cavalls poden estar 16 hores pasturant, així que un ruc pot ser semblant, no? De 24 a 16 pasturant, pues està bé. Clar, ells viuen a fora, no els tenim en estable.
4: No.
3: Estan...

0: altres empreses?
1: Per altres empreses encara no hem fet. Sí que, com he dit, jo soc enginyer agrònom i l'única solució agrícola, diguéssim, almenys aquí a Collserola o en camps més pobres, és aplicar aquestes tècniques, no? Al final, de cuidar el sol i això amb la hípica pues, generem molt compost i intentem pues, fer diversos cultius associats amb el farratge i és l'única manera d'augmentar o mantenir una mica la fertilitat que queda en els camps, saps? Perquè s'han tractat malament. Llavors reps una herència que se't fa complicat ser pagès amb aquesta pocs recursos, diguéssim, ja no només de tradició, de cultura, de maquinària, sinó que també el camp acaba sent dolent.
2: Clar, i amb l'aigua, amb el problema de l'aigua també és un altre afegit important.
1: Tot i així, ara parlant d'això també, clar, hi ha un miracle que ha sigut el tomàquet mandó, que ja us ho deixo caure ara, i és com després de molts anys d'intentar el Parc de Collserola, la Universitat, la Fundació Miquel Agustí, el Damià Gimbernet i 10-12 pagesos que ens hem involucrat més, pues, trobar una varietat que es feia aquí a Collserola, que té acceptació, que és diferent, que dona un valor afegit i que és un tomàquet com els d'abans. I llavors aquí estem començant a poder tornar a viure a l'agricultura, cosa que feia 50 anys que no fèiem. Així que és un miracle dintre d'aquest pessimista general.
2: Això està molt bé, el del tomàquet mandó. I qui, evidentment, els porteu als mercats de pagesos, però hi ha restaurants també que us compren els tomàquets?
1: Sí, sí, sí. Ara, de fet, aquí a Sant Cugat hi ha diversos, hi ha tota una llista que no me la sé de memòria, però hi ha la fira del Tasta Mandó, que es fa el 6 de setembre aquest any, i el 16 i el 23 de juliol, també al Celler Modernista, pues, activitats relacionades amb això i participen en restaurants també.
0: A Pla de Bages, no? Tenen mandó també, però és raïm.
2: Però és raïm.
0: No, heu de fer una jornada de mandó, és igual. Jornada de mandó.
1: Sí, no sabia que hi havia una veritat que era mandó.
2: Sí, és doncs típic del Pla de Bages.
0: Pla de Bages, vale. Sí.
2: I està molt bé, a mi m'agrada molt.
0: Bons vins.
2: Sí, sí, sí.
0: I més a més amb el tomàquet,
2: deu
0: maridar bé.
2: Sí, sí.
0: Bueno. O sigui que anem a fer una mica de sondeig, aviam si volen fer una jornada de mandons.
1: És bona aquesta, apuntem.
2: I quins altres conreus teniu, Pol, allà?
1: Doncs cirera, préssec, pruna i abarcoc, és el que havíem tingut abans. Hi havia vinya, el meu avi feia vinya, i de fet hi havia un celler i tot. I després mon pare, més la part de fruita de pinyol, i ara la part meva, diguéssim, és això, el farratge i el tomàquet. El tomàquet a l'estiu, calçot a l'hivern i col pels menjadors escolars també a l'hivern.
2: Això està molt bé també que serviu als menjadors escolars. I som conscients de que ve d'aquí, de Can Domènec?
1: Sí, jo crec que sí.
2: S'haurien de ser-ho.
1: Ja fa 7 anys que ho estem fent, així que sí, sí.
2: I cavalls també, llavors teniu hípica, la gent pot anar ja a fer classes...
1: Sí. Ara mateix hi ha 60 cavalls, guardem cavalls de gent a nivell de pupilatge, fem entrenament pels cavalls de la gent, també, de pupilatge, i a part tenim l'escola d'equitació, més enfocada per nens, i fem com un extraescolar, no? De dilluns a dissabte, cada dia, pues, a les tardes.
2: I o sigui, també la gent us pot trobar per pàgina web si volen venir a fer classes i coses d'aquestes.
1: Sí, i picar Domènec d'un foll i allà està tota la informació.
2: I feu cistelles per... No. Si la gent si vol comprar cireres, el que sigui, poden
1: això
2: venir.
1: Ho fem en temporada només. Clar, quan vens a client final, el client final moltes vegades et demana pues, tenir 3 o 4 coses diferents, però això a nivell productiu pues, costa, no? Al final fer 15 cultius diferents a l'any, així que ens hem especialitzat en, bueno, per temporades. Llavors comença la cirera, el préssec, pruna, barcoc, després parem una mica, el tomàquet, calçot i col. I hem fet la roda.
2: Bueno, però... està bé tenir...
0: Home, pots tenir un pla de subscripció. Que cada vegada que surt un altre, pim-pam, un altre. I que cada mes, 2 mesos, tinguin un altre, un enviament a casa i... Subscripció mensual o bimensual.
2: Sí, però és cert que haver de portar-ho i tot això és complicat.
1: Sí. Bueno, ara amb el tomàquet és el que estem apostant més.
2: Sí. És que teniu
1: i
2: moltes...
1: I s'ha d'especialitzar una mica, saps? Perquè una mica de tot, al final, fas poc de tot. Sí.
2: Clar. No. I Pol, com veus el món de la pagesia al futur?

0: sobretot del pagès petit, o sigui, són... No.
1: Jo sóc optimista perquè fa massa temps que estem despistats, així que ja queda poc temps per tornar a veure les coses d'una manera lògica, i ja, no, ja es veu que no es pot aguantar gaire més així. Així que tard o d'hora tornarà a tenir valor.
0: Però què necessita el món de la pagesia?
1: Jo, per mi, s'ha desvinculat massa la gent de la terra. Ja no costa que sapiguem què es fa al veí o al costat de casa, què es fa i què no es fa, i a partir d'aquí doncs volem tenir tot en qualsevol moment, i les quatre coses bàsiques és això: saber què es pot menjar en cada moment, i saber que comprar-ho al costat de casa pues tindrà un impacte molt més important que no portar-ho a l'altre lloc del món. Senzillament tenia confiança en els nostres veïns, que sembla que ve més de gust tractar amb un que estigui ben lluny que no pas amb el teu veí de casa. Per si de cas t'enfades, pues no enfadar-te amb el del costat, saps? Però els humans pues tenim una cosa maca i una cosa dolenta, i s'ha de veure la part maca. De fer tractes amb el veí, pues sempre és millor.
0: Sí, sí.
2: Som animals de comunitat, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors podem sí. intentar potenciar-ho.
0: Però és cert el que diu el Pol, que s'ha perdut una mica aquesta sensació de veïnatge.
2: Perquè tothom val una mica la seva, també.
0: Sí.
1: Exacte.
2: És que fins i tot els pagesos, no?, van una mica allò fent, però no junts. La gent també, és el que dius tu, busquen productor Amazon, que en 24 hores ja el tenen a casa, i això no porta.
1: Bé.
2: Està bé el que has dit. Diu, hem estat una mica despistats.
1: Jo ho prenc,
2: és un reconeixement, no? És bo ser autocrític.
1: Tots, exacte. No, tots. Ens hem passat de moderns. Jo crec que ens hem passat de moderns.
0: I creus que ens podem salvar encara?
1: Sempre, si no, malament. No s'acaba, punt i final no hi ha encara.
0: I feu tallers per nens o alguna cosa?
1: Bueno, fem el campus d'estiu ara, que això sí que ho fem ara, 3 setmanes de l'estiu, que just ara estem en això, les primeres 3 setmanes de juliol, i fem els matins i combinem la part d'equitació amb la part de pagesia.
0: Ah, que bé.
1: I el funcionament d'una granja, diguéssim, aquí a Barcelona.
0: Això està molt bé, perquè jo crec que estaria bé a les escoles tenir un apartat que fos...
2: Allà al col·le de mon fill petit,
0: sí,
2: tenen un hort.
0: Ah, sí?
2: I surten a fer l'hort.
0: Bueno, sí,
2: nosaltres estem al poble, clar.
0: Sí.
2: Estem allà,
0: sí,
2: a la Ràpita.
0: Sí.
2: Però estem a Vilafranca, Ràpita, Font-rubí, sempre allà. Però allà tenim un hort, i ve una persona, i ve una exprofessora que estava jubilada, i ve a fer unes hores i tal, i... Això està molt ben parit, això.
1: És bàsic, sí.
0: Bueno, el Ferran i Cloà feien també, amb el Francesc Carbó. Feia... Sí. L'Uri. Sí, això està molt bé. Però jo dic anar més enllà, inclús de tenir com una classe com pues, mates, tal, pues, que sigui pagesia, que els nens realment se n'adonin de la importància que té això.
1: Sí, de fet, ho hem fet, hem portat classes, i també veiem necessari que vinguessin a l'inici del curs els mestres només, i fer una classe de mestres, diguéssim, perquè els adults també ens hem desvinculat molt. I amb els nens, doncs, pots explicar, però està bé que els profes també sàpiguen de què anem a parlar abans de venir, i després doncs, que puguin treballar a classe.
0: Totalment.
1: Però sí, és bàsic començar pels petits.
0: Llavors el Mandó ho va començar a conrebre de nou al Damià, no? I també té com una gallina de Sant Cugat, crec, no? Que s'està... I vosaltres teniu aquesta gallina?
1: No, però n'hem parlat, perquè està clar que hem de buscar, doncs això, la petita escletxa de productes que no pots trobar al supermercat, que dona valor tornar a buscar el pagès que tens al costat. I llavors això, doncs, la gallina i altres espècies, no?, que estem buscant, 2 o 3 hortícoles de farratge també, o de cereal, per exemple, per fer un pa així més autèntic, i coses d'aquestes, no?, hem d'anar trobant
0: pues
1: el valor afegit de les coses i allò que no pots trobar al súper.
0: I no us heu plantejat tornar a posar vinya? Vinc jo a fer la poda?
1: Sí. A mi la vinya, admiro moltíssim a tothom que ho fa, i ho veig amb molt de respecte. Jo al final ja a casa toquem molts pals, i veig que la vinya s'ha de ser molt professional i es necessita dedicació bastant important, i jo amb això ja ho faig amb el tomàquet mandó, així que no tinc...
0: Però teniu lloc per fer vinya? Per posar una vinya petita?
1: Sí, sempre podria fer, sí, sí.
0: Home, estaria molt bé tenir...
2: Ara tothom està arrencant, eh? Sí, sí, que sí. No crec que sigui bon moment de...
0: No, ja, però tot el que diu el Pol de fer, per exemple, pa o tenir el tomàquet mandó, no, i oliveres teniu?
1: Sí,
0: oli,
1: una
0: també.
1: Mica per casa, sí.
0: Que fos com una cosa, un vi, oli, pa... tomàquet, és com molt...
2: El tema oliva s'està...
1: S'està promocionant. Ara, de fet, està la Fundació La Pedrera, que ha sigut una cosa única, bueno, única, que ho ha fet a altres llocs, però aquí a Collserola no ens havíem mirat encara, no?, per ser massa prop de Barcelona, potser, o per ser pagesia molt petita, i és que els ingressos d'una part de turistes de Barcelona, de la Fundació, els estan reinvertint en recuperar camps abandonats aquí a Collserola. I està bé, no?, perquè nosaltres anem amb un pal i una escombra intentant pues viure d'això, i si en algun moment en tens una mica d'ajuda en recuperar camps abandonats i que et facin un bon adobat i tot això, doncs està clar que a llarg plaç pues ajuda.
0: I tant. Doncs mira, ja hem d'escoltar la música i després tornem un momentet amb tu, Pol, i tu també pots.
2: I tant.
1: Molt bé.
0: Merci, Pol.

0: Bueno, doncs aquí estem de nou i ara estem amb l'Andrew, Andrew Ashurst.
1: Hello.
0: Hello. Podem fer-ho en anglès.
1: Bueno, com vulgueu. No. We can if you want, no problem.
0: No, no. Andrew, tens una història interessant. Ets director de l'Acadèmia St. Paul's, és així?
1: St. Paul's English Academy, per una banda.
0: English for Wine Aspects.
1: Per l'altra, sí.
0: I després també fas un vi,
1: sí.
0: Que jo l'he tastat.
1: Sí. Està
0: bo, molt
1: no?
0: Bo. Sí, sí. Doncs explica'ns una mica,
1: pues,
0: Andrew.
1: El que és l'Acadèmia d'Anglès, mm-hmm. va néixer el 2003, la meva mare feia particulars i després vam dir, bueno, jo quan vaig acabar els estudis vam dir, bueno, muntem una acadèmia. Mm-hmm. A partir d'aquí, el primer alumne que entra és de Torres, mm-hmm. Bodegues Torres. I llavors comencem a parlar, comencem a fer classes allà in situ a l'empresa. I el 2007 començo a fer classes amb un senyor que es diu Xavier Sort, uh-huh. que era el cap de viticultura d'allà a Torres. Uh-huh. I al fer les classes amb ell, jo un dia dic, Xavi, hi ha un curs d'anglès del món del vi? Diu, mira, hi ha cursos del vi en anglès, però al revés no hi ha massa cosa. Uh-huh. Però si ho fas, pues, poses les piles i comences a estudiar viticultura, enologia, uh-huh. i és el que vaig fer. Uh-huh. Vam posar les piles bastant i ara estem enfocats cap al món del vi. Uh-huh. I ara cap al món del vi i la gastronomia, uh-huh. perquè és el que donarà un futur, perquè bueno, el sector està com està, pobrets, però hem d'anar pues, molt de gent una mica.
0: Uh-huh. Combinant.
1: Sí.
0: I quan tu ets de Plymouth?
1: Plymouth, sud-oest.
0: I com és que vas acabar a Vilafranca del Penedès? Plymouth Vilafranca.
1: Ja que estem aquí a Sant Cugat, i clar, jo vaig venir aquí a jugar a Vilafranca a hockey sobre patins.
0: Ah, val.
1: Sí, em van fitxar d'Anglaterra per venir a jugar a hockey.
0: Ah, sí?
1: Sí. I d'aquí vaig estar a Sant Ramon Vilafranca, vaig debutar a el que era Divisió d'Honor, que ara és Hockey Lliga, vaig debutar i després aquí vaig estar a Hockey Plata pues, 6-7 anys i després ja vaig decidir posar a pau, no viatjar tant i jugar en un equip i vaig plegar amb 41 anys uh-huh. fa poc, uh-huh. o sigui, uh-huh. encara fa l'any del Covid és que el Covid parar i tornar a enganxar i parar, no, ja vaig dir, mira, 41 ja són prous, uh-huh. potser que pleguem, pengem les botes i...
0: I ho trobes a faltar o no?
1: No, perquè els meus fills hi juguen.
0: Ah, mira.
1: Sí, que com que juguen els dos i la meva filla també patina, sí, que estem distrets, uh-huh. molt distrets.
0: I llavors, encara tens llavors les dues, l'Acadèmia d'Anglès de St. Paul's?
1: Tenim l'Acadèmia St. Paul's, uh-huh. sí, que estava en nom del meu germà, que es va morir en un accident de cotxe.
0: Oh, vaja.
1: Sí, sí, bueno, coses que poden passar. Uh-huh. I llavors vam crear això, vam crear una sala, uh-huh. que era sala Wine Aspects, uh-huh. on fem tastos, cursos en anglès.
0: Uh-huh. Sí. I a part dels cellers, suposo que venen sommeliers, enòlegs...
1: Exacte, exacte. I també import-export, uh-huh. També waiters, sí, cambrers normals i corrents, també gent uh-huh. que... Sempre venen el mateix, estan frustrats. Yeah. Tenen una frustració perquè volen explicar el que expliquen en català i castellà, ho volen també fer en anglès. I llavors tenen aquesta frustració.
0: Yeah.
1: Llavors nosaltres els ajudem una miqueta a buscar el seu camí lingüístic.
0: I quin nivell d'anglès tenen quan entren de tot? Suposo que ja...
1: Mira, normalment sempre fèiem cursos... A St. Paul's entren des de baix fins a dalt. És mm-hmm. una acadèmia normal i corrents, típica, tradicional, tots aquests cursos o aquestes acadèmies que normalment per Instagram es critica i tot això, que no tens que ir a una acadèmia perquè són molt malos i no t'ensenyen bé, pues d'aquest paio tot arreu. Però el tema Wine Aspects, fins aquest any, només fèiem un B1 cap amunt. Un B1 és un intermig. Uh-huh. Perquè pensàvem que la gent necessitava alguna estructura, alguns fonaments uh-huh. en anglès. I llavors ens hem adonat que hi ha molta gent de nivell més baixet que no volen estudiar anglès normal, volen anar a alguna cosa més funcional i directe per la seva feina. Uh-huh. I aquest any justament comencem un curs amb 10 alumnes, comencem des d'un A1, uh-huh. un A1, i llavors comencem amb això a entrar en un A1, que és un elementary.
0: Val. I en què consisteix una classe de Wine Aspects?
1: Moltes coses.
0: S'explica'ns una.
1: Donem molt de vi i parlen anglès fantàsticament bien.
0: I
1: intentem, clar, nosaltres tenim una... Clar, quan portes 15 anys, treballes una metodologia. Intentes treballar de la mateixa manera, la metodologia no surt a la primera. Però si ets de 15 anys, dius, ostres... I a més, estava en una classe i vaig dir, tenim una metodologia, estem treballant les coses. I va ser tema, eureka, que nosaltres ho diem el transversal wine method. Transversal wine method és agafes el món del vi i és transversal, no? I què toquem? Pues toquem, òbviament, lingüístic, per lingüístic en anglès, però llavors toquem el món del vi, el món del tast, el món del negoci i el món de la comunicació, com comunicar, o sigui, com fer una bona presentació. Llavors, amb aquests cinc pilars hem creat aquest sistema, no? Llavors, a base d'activitats lingüístiques, un reading, listening, writing, pues, llavors treballem les destreses i els punts, per exemple, de negocis i aquestes coses. I, bueno, estem molt contents.
0: Que bé.
1: Sí, portem 17 anys ja.
0: I és molt innovador, bueno, sí. Encara que porteu un temps, però és una cosa que no existia.
1: Encara, sí, no existia i ara hi ha poqueta cosa, també no hi ha massa...
0: Sí. I podeu créixer, creixent. Sí. I la gent surt d'allà parlant bé o què?
1: Jo sempre he dit que els profes, el nostre objectiu és que facin 20 hores amb mi i després tinguin ganes de fotre 1.000 hores amb un altre. I que tinguin ganes de practicar anglès. Això és el meu objectiu. Sí que han de sortir amb eines per poder comunicar, donar una bona presentació, però si després no ho posen en pràctica, ho perdran molt ràpid, també. Però almenys donar-los allò de les ganes de... vull fer més.
0: Sí, jo el curs que vam fer ara fa poc a l'Escola de Tasca era un de les assignatures... jo vaig aprendre coses, o sigui, jo crec que li doneu molta importància al tema del storytelling, que és molt important, crec que en qualsevol sector, suposo que quan feu visites o si us venen els nens, tenir-los entretinguts i fer coses divertides és important, més que la part tècnica i avorrida d'aquest vi s'ha fet amb la malolàctica, no? Està molt bé, això.
1: Sí, sí. No, però el tema storytelling és clau, és evident. Sí, de fet, quan tu vas a comprar alguna cosa, el 95% de les vegades compres per l'emoció. No compres per l'enraonament. Perquè si realment és una emoció, si compres mandó, si compres tomàquets mandó, en aquell moment pot ser que tinc gana i els vull comprar, llavors aquella gana pues, et genera una emoció i llavors ja, ara ho compro. O dic, hòstia, curiositat, no? Però si només ens tirem cap a l'enraonament tècnic, i el món del vi fa molt això. O feia. Ara no tant. Ara ja comencen a... Però ho feien molt. Això és un xarel·lo, amb xarel·lo amb no sé quants de lies, amb mesos amb lies, i després té això amb barrica... I la... Però és que, clar, és que vas a qualsevol fira i tots et diuen el mateix. I llavors, clar, explica'm d'on ve el mandó, de quin part del món és d'aquí, s'ha tornat a trobar... Però no m'expliquis les coses tècniques, perquè és que no me'n recordaré tampoc, no?
0: Sí, és això, totalment. Jo crec que inclús... Jo pensava, i no sé quan... perquè vam fer una jornada també a l'Escola de Noturisme sobre noturisme. I, a la meva opinió, crec que és molt important que les persones que venen al vi o als sommeliers o qui sigui, que no cal que parlin un anglès perfecte, ni molt menys. O sigui, si tenen... a mi em passa en català, vull dir que no és massa greu. El que és important és l'emoció que tenen i la manera d'explicar les coses. El que sí que trobo que és molt important per cellers o qualsevol servei és que la seva pàgina web estigui en un anglès perfecte, perquè si no sí que queda malament.
1: Sí.
0: I això es veu també moltes vegades.
1: Sí que es veu. I les fitxes tècniques. I intentes buscar una fitxa tècnica que en principi la busques a pàgina web i està mal traduït o hi ha errors o el que sigui, clar, dona una mica mala imatge.
0: Sí, mala imatge, mala exacte. Imatge. Sí. I això ho hem de canviar i cuidar, crec, una mica.
1: Sí.
0: I llavors, tens tota la família aquí?
1: Bueno, sí, està la meva mare aquí, estem tots aquí, ja fa... portem aquí des del 91, uh-huh. ja a Anglaterra no...
0: No, ja és una cosa del passat.
1: No tornem.
0: Ja, bueno,
1: sí.
0: Tampoc.
1: I clar, jo la meva família sí que el tinc aquí, tot sigui que casat i tres fills i anem fent. O sigui que no més. Tres i ja està.
0: I el teu vi, parlem del teu vi. Sida.
1: Què
0: és Sida?
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: És una història molt maca, perquè, de fet, som tres socis, la Foix, Josep i jo, i Josep va ser el que, quan jo tenia 16 anys, ens va donar feina a la vinya per sobreviure aquí. Jo i mon pare, jo amb 16 i mon pare òbviament amb més, però vam sobreviure una temporada, uns 6 mesos més, amb el que vam treballar a la vinya en aquella època, que era el 95. I llavors un dia em ve a l'acadèmia i diu, vull que provis això. Diu, ja t'ho explico. Dic, no m'ho expliquis res, provo i t'ho dic, si m'agrada tal, i t'ho dic el que és. Jo vaig fer una nota de tast, li vaig fer una nota de veu i diu, és això. I diu, ullo, diu, has clavat, tasta una miqueta. I després diu, hòstia, molt bé. Diu, sí, ho has clavat. Diu, i jo li pregunto, clar, no tenia etiqueta, i diu, i què fem amb això? Diu, què vols dir, què fem amb això? Diu, bueno, no hi ha res, jo estava buscant, perquè justament havia acabat de fer un màster en el món del vi, i dic, bueno, tinc ganes de fer alguna cosa i de posar en pràctica tot el tema de documentació, legislació, tot, no? Perquè és molt difícil, fer el vi és molt fàcil. Vendre, mare meva, és complicadíssim. I era això, era un repte. I em va dir, el Josep em diu, va, què dius, no sé. I l'endemà em truca i diu, allò que em vas dir, allò, volies dir-ho de veritat o què? Diu, sí, fem alguna cosa. Vam muntar un SL i ara estem, sí, fem poquetes ampolles.
0: I té un dibuix d'un cavall, no?
1: Sí.
0: I quina és la història?
1: Perquè la Foix, o sigui, a part de, és un vi que està fet amb viticultors biodinàmics, que es diuen Aliances per la Terra, també la mare de la Foix és metgessa, i ella, la Foix, tenia problemes de seguretat amb els animals. I els diuen, bueno, va, què podem fer? Doncs vam buscar una teràpia, una equinoteràpia, i va portar la nena amb el cavall, i el primer cavall que va tenir es deia Sida. I els vam posar el nom d'així del
0: que maco.
1: Les històries.
2: Molt bé.
1: Aquestes coses maques que la gent...
0: Sí. I quin... És un vi blanc?
1: Vi blanc,
0: amb
1: sí.
0: Xarel·lo,
1: 100%, sí, biodinàmic. I el bo, o intentem, perquè els pagesos estan passant molt malament. Passeu molt malament. Jo us dono totes les ànimes, però no us envejo per res, perquè esteu passant realment, a vegades, i els viticultors, pobres, estan patint.
0: Sí.
1: Estan patint moltíssim. I nosaltres el que intentem fer és, quan comprem el raïm, o sigui, el raïm no el comprem, el raïm el portem perquè són els viticultors de Llençols per la Terra. Portem un lloc, allà ens ho compren, no, el raïm, i nosaltres fan el vi. I llavors nosaltres tornem a comprar el vi, nosaltres. Així, nosaltres no som anòlegs, no el fem nosaltres. Però després, quan comprem el vi de nou, nosaltres, depenent de quin preu han pagat el raïm, nosaltres, com a tres socis, vam decidir pagar 50% més. O sigui, hi havia un any que els van pagar a 87 cèntims. Per tant, nosaltres ja vam pujar-ho, saps? Vam pagar 1,27.
0: Perquè ara no es paga.
1: Ara no es paga, 1,27, i aquest any ja veurem el que paguem. Sí. Ja veurem el que paguen aquest any.
0: Però està molt bé això, perquè així ja es veu una mica...
1: És una mica sostenibilitat, perquè la sostenibilitat té quatre o cinc, depèn de com ho miris, però té quatre pilars, no? I un dels temes és el tema social. Però clar, si el pagès no cobra bé, com podem ser socials?
2: Això és complicat també, perquè els costos de producció en la pagesia costen molt, molt, molt de saber.
1: Clar.
2: Llavors, algú decideix per tu quin és el teu cost de producció.
1: Exacte.
2: I el que ho decideix és el que produeix més gran, que és el que mou més volum, i llavors tots els petits tenim els costos més grans i són els que perdem.
1: Sí.
2: Llavors no es protegeix mai el petit.
1: No.
2: I el petit normalment és el que mima la terra, el que fa producte de més qualitat, i et quedes fora de joc, fora de mercat, i cobrint els, bueno, no cobrint els costos que tens. Llavors, doncs això, no et costes...
0: Sí.
2: Sobrevius per cor, saps? Només per cor, saps? Perquè són d'aquests oficis que... que és, ho fas perquè t'agrada i perquè ho portes a la sang, si no...
1: I vosaltres perquè sou llestos, perquè heu fet com un servei. O sigui, d'allò que feu, o sigui, suposo, no ho sé, però els costos segurament sobreviuen més pels serveis que doneu que no pas pel producte primari que doneu.
2: Exacte. Bueno, jo veig que el món del vi també ha anat per aquí, al final, no? Vinya. O sigui, al final
1: és... Enoturisme i tot
2: això. Exacte, i és... diversificar i explicar l'experiència i el relat que té el vi, no? per distingir-ho.
1: Sí.
2: Perquè si no...
1: I sobretot amb la gastronomia. Jo hi crec moltíssim, perquè estic en molt de temes de naturisme, però hi crec molt que jo crec que el tema del vi ha de ser segon al plat. O sigui, el plat hem de vendre primer. Vale. I després el vi acompanyant.
2: Molt bé.
1: I després ja vindrà tot l'altre. La gent, però clar, si volem posar el vi primer, la gent vol menjar, i quasi tothom vol menjar, però no tothom vol beure vi. Llavors hem d'anar, jo crec que hem d'anar cap aquí, el tema de gastroexperiències i gastroturisme. Sí. I després ja vindrà, i vindrà fort, l'enoturisme amb això, perquè ho pots entrar molt bé i quan la gent està tipa i tot això...
0: Sí, perquè ara normalment els tastos es fan... que està bé, també amb producte local, una mica de formatge, pernil o el que sigui, però crec que si fessin, per exemple, petits llocs dins del celler on poden fer un dinar superbo amb 6 persones, però cobrant bastant,
1: sí.
0: I després maridant amb els seus vins, crec que podrien augmentar bastant els...
1: Sí. High ticket.
0: Sí, totalment. Segur. I crec que hem d'anar ja, tant als pagesos amb els vostres productes, que ja sé que és molt complicat, Pol, és molt fàcil parlar, però crec que, per exemple, tenir aquest tomàquet mandó, que és una cosa molt única d'aquí, s'ha de posar en valor i s'ha de vendre amb un preu que estigui bé, perquè els vins també moltes vegades es venen...
1: Es malvenen.
0: Malvenen, exacte.
1: I
0: crec que és una... Això s'ha de canviar.
2: Sí, moltes vegades no és que aquest sigui car, sinó és que l'altre és excessivament barat. Llavors les comparacions no són bones.
0: Però
2: el punt de referència no és objectiu.
1: I el món del vi s'ha allunyat bastant del consumidor. O sigui, ha posat uns paràmetres que has de ser un entès del món del vi per poder veure. Si vas per la gastronomia, és que ja no has de ser cap entès. T'ha d'agradar o no agradar. I si t'agrada, i si t'agrada més, doncs llavors ja tiraràs més amunt. Però si hem d'entrar amb el... Has de ser una persona educada, si t'has d'educar primer per saber les varietats, com es llegeix una ampolla, no sé quant... Això esgota.
2: Yeah.
1: Esgota qualsevol. No? Tu imagines anar a un lloc i haver d'explicar el tomàquet cada vegada que vas a una taula i totes les característiques i... És que no vendràs.
0: Ha de ser molt més simple, més senzill i fàcil d'entendre i que no hi hagi aquesta barrera d'una mica snobisme del vi.
1: Total.
0: Sí, hem de canviar coses. Bueno, doncs no sé si teniu els teus cursos, Andrew, et poden trobar...
1: Per Wine Aspects.
0: Wine Aspects.
1: Sí, i tenim de tots tipus de cursos, des de entry level, que poden ser 17 euros, o fins i tot hi ha una cosa que hem tret ara amb la IA i és a un preu molt assequible, que és un simulador, que està a 7 euros o alguna cosa així, fins a 19.000. Imagina't. O sigui, tenim una mica de tot.
0: Realment.
1: Sí, tenim, sí, però bueno, anem venent i està guai. Sí, els de 19.000 són aquells com els vins que tens a dalt de tot per fixar el preu, però llavors ja els altres ja no semblen tan cars.
0: I tot el tema ara que has dit la IA, tota la part tecnològica que s'està movent molt ràpidament, Pol, en el vostre cas... com us poseu al dia?
2: Doncs adaptar-nos també, saps? Perquè són sectors que ens hem d'adaptar en aquest món tan ràpid i ara mateix també hem fet conveni amb una empresa que es diu Modpou i ens ajuda a veure com estan els tomàquets. Tenim unes sondes de succió, unes sondes a 20, a 40 centímetres amb una antena que li arriba el wifi i tinc el mòbil tot el que li passa al tomàquet. I fan servir també intel·ligència artificial per veure com drena l'aigua, com hi ha les corbes de rentat i de mullat i eixugat, i i estem aquí, vivim al mateix món, saps? Així que hem d'aplicar-ho totalment.
1: Amb el tema dels tomàquets, feu servir el que és el key lime?
2: Key lime, sí.
1: Sí, no?
2: Sí, sí.
1: Feu servir el...
2: Sí, és bàsic, bueno, només perquè quan regues, saps? Si no, sempre se'n va avall d'aigua, saps?
1: Són les curvatures aquelles a la vinya, ho estan fent, allà a Torres. Tenen uns que tenen canvi de...
2: Corbes de nivell.
1: Exacte, corbes de nivell.
0: No sé què són.
1: En canvi de fer... Bueno, explica-ho tu, perquè tots ja ho
2: veuen. Té molt sentit de plantar sobre les corbes de nivell, que moltes vegades no és lineal, sinó que segueixes la pendent, que és perpendicular a la pendent del terreny.
0: Ah,
2: i així evites erosió. I
1: aprofites tot l'aigua.
2: Exacte. I sobretot la part d'aquesta, sí. L'eficiència hídrica.
0: Clar.
1: Ja hi ha moltes vinyes ara que no són rectes.
0: Rectes, clar.
1: Ja tenen cobertura, també posen arbres entremig, també, o plantes aromàtiques, pel mig també, per veure com funciona.
2: I la consciència, jo també volia dir la reflexió aquesta de que això està antiquat, de que els pagesos ja no pensem pel medi, saps? O sigui, els pagesos som els primers interessats en benestar animal, en mantenir la fertilitat del terreny, perquè convivíem amb ells i som un més de l'equip. Així que fer agricultura i ramaderia ha de ser una cosa bona pel territori i ja no es fa malament, saps? Tots els productes químics, passar-se de dosis, contaminar, tot això a vegades queda en un llegat i la gent potser es pensa que pertorbem el territori, però ja està antiquat. La gran majoria tots fem al revés i el que intentem és al revés, no? Donar-li valor i augmentar la fertilitat del terreny.
1: El tema dels focs, per exemple, no? El tema de la vinya és bàsic, és com un cortafuegos. O sigui que són coses que...
2: A nivell de paisatge ja només, saps? Veure el paisatge pues, cultivat ja pues, dona tranquil·litat i és el que hauria de ser, saps? El que fa molta pena és veure com s'abandonen els camps i ens quedem de braços plegats mirant, anant a la platja i ja està, saps? Llavors això s'ha de lligar una mica més. Que a vegades també que no ho lliguem suficient, no? Amb el que dèieu de gastronomia, no? Pues tothom va a grans restaurants a pagar 80-100 euros per persona i després anem a, pues això, a buscar un tomàquet mandó i si són 6 euros dius, hòstia, és molt car, saps? Pues, bueno, el plat que t'has menjat ahir vespre eren 40 o 50 euros, saps? O sigui, i hi havia la meitat d'aquest tomàquet.
1: Clar, sí.
2: Així que la proporció no era. Però cuidar el territori, prevenció d'incendis, paisatge, biodiversitat i sobretot recuperar la cultura i que hi hagi més joves. Bueno, jo he viscut la meva sang, no? També, com deia al principi, jo era un aneguet lleig aquí fent agricultura a prop de Barcelona i quasi que ara em veig al revés, no? Que ja la gent ho admira una mica, no? Doncs en 30 anys la cosa ha canviat molt.
1: Hi ha un costum que va cap enrere, que i a més sortirà més fort encara d'aquí 4, 5, 6 anys, gent deixa més el mòbil, ja estan tirant més cap al camp un altre cop, hi ha una onada de que està tothom una mica saturat.
2: Per salut mental, també, saps?
1: Sí.
2: És que apropar-te a la terra és salut mental.
1: És criminal.
0: L'Ori està d'acord, eh?
1: Sí.
0: No, però... és que jo crec que la gent jove, jo tinc molta, sempre ho dic, jo confio molt amb la gent jove. Crec que tenen una manera de veure les coses molt més intel·ligent que la nostra. La meva generació, des de luego, perquè són molt més conscients d'aquests temes.
2: A casa, per exemple, venen a muntar a cavall i no els fa cap vergonya dir que volen ser pagesos. Cosa que fa 30 anys, o sigui, jo no ho deia, saps? Perquè em feia vergonya, encara que ho tenia claríssim, saps? Així que ja és un gran canvi.
0: Sí, sí.
2: Tot i així, després hi ha totes les altres, no? Pues accés a la terra, no? La maquinària, que la pagesia no és un sector que facis, vinga, vull ser pagès i l'endemà siguis pagès. El peatge per ser pagès és molt gran. I quan, jo sempre dic això també, de que quan un pagès abandona, ja no tornarà. És un home ferit que no tornarà. I, en canvi, una gent, qualsevol persona que ja té la vida muntada, no es farà pagès. Perquè vol dir 2 o 3 anys, mínim, sense cobrar, tornar a aprendre a fer de pagès, el cost que té de maquinària, tot, així que és tot un tresor que ha desaparegut o està desapareixent. I la reacció no és gens fàcil.
1: Pues el meu soci, son pare era viticultor, és el Josep Vendrell, i té 6 hectàrees, és arquitecte, de bodegues sostenibles. Uh-huh. Va ser arquitecte de Gramona. Uh-huh. I ell ho diu, està esperant per només estar a la vinya. Bueno. Sí que és veritat, però sí, és un cas en quants.
2: Mm. Bueno, i ho ha mantingut, no?
1: I ho ha mantingut perquè son pare ja ho era, i ja a l'estiu ja anava a fer-ho.
2: La clau és mantenir-ho foc lent. El fotut és deixar-ho.
1: Quan deixar-ho
2: i te'n vas a treballar de qualsevol cosa, que està ple, no?, de gent que ho ha plegat i ho ha deixat, i ja està, i ja no tornes mai més.
1: Això ha passat a la restauració, eh? El Covid... Mm. Quan vam tenir el Covid, el tema restauració estava allà i tothom, clar, això són les hores que hem de fer, tal, tal, tal. Però després van entrar en fàbriques a treballar, no van fer el pas enrere, eh? Cap a un altre cop, cap a... I la restauració està tenint molt, molt, molt difícil trobar gent per treballar, eh?
0: Totalment.
1: Dintre cuina i dintre sala.
0: Mm. I que es quedin.
1: Sí. I que estiguin motivats per fer-ho.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, el meu fill vol fer cuina.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ho té clar, eh?
0: Mm.
1: Sí.
0: Bueno, mira, cuina i vi, ja està.
1: I el petit es veu que vol fer reposteria, però després és petit.
2: O bé, postres.
1: Sí, un de postres, un de plat i un de vi. Encara...
2: On s'ha d'anar a dinar.
1: Sí. En canvi, los hermanos Roca, los hermanos Ashurst, o la family Ashurst.
0: Bueno, estem arribant al final del programa. Us faig l'última pregunta que sempre faig. Pol, si fossis un conreu, quin series?
2: Si
0: que jo m'imagino.
2: Tomàquet mandó. Estic molt al sol, estic vermell, origen també d'Irlanda una mica, de la meva mare, que és de Dublín, així que la pell em cria cap al vermell, cap al tomàquet, així
0: també,
2: que anem cap allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: Super. Molt
0: I bona. Tu, quina varietat series de raïm?
1: Negre segur que no, perquè sóc molt blanquet també. Jo crec que xarel·lo, em tira, sí. Sí, perquè sóc bastant autòcton ja.
0: Mm-hmm.
1: Sóc bastant d'aquí. Sí, tinc un català una mica arrelat al Penedès i quan parlo en castellà és bastant catalanitzat.
0: Mm-hmm.
1: I sí, jo crec que sí, el xarel·lo.
0: Mm-hmm.
1: Sí, una mica amarga al final, però amb bona acidesa, bon cos...
0: Sí. Sí, sí.
1: I que pot envellir bé.
0: Això és important. Bueno, doncs, moltes gràcies al Pol i a l'Andrew i ens veiem aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Benvinguts a una setmana més de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
2: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
4: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
2: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
4: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
2: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
4: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
2: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
4: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
2: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
4: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
2: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esvoranc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers dos dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: casa i ho aturem si som...
1: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
2: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
3: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec
1: i...
0: que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra, perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.

0: amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
1: No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva.
0: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta el venciment del contracte. No? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però és vera que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
1: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar a algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de
0: Clar.
1: sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
0: És que a una casa ho tens tot, tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc, tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que anant, com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
1: Exacte. Què en queda ara que parlaves de les illes? Què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
0: No ho sé, em queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altra com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat, no? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
1: Clar, ara parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no? Podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
0: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? A París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior al de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer i vaig

0: dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avesats a les crisis, a veure com se'n refan, no? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu. I com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas que no pas per la persona que hi viu.
1: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes d'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
0: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així. Però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen papers per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, què significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final, també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci i per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas, llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no va pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
1: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
0: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no? I fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no és vera. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si comencéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
1: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
0: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no? Quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diu enlloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit enlloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte. I des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més sóc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar a casa un pare i mon mare, per que si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors, estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que m'ho vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, penso, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament, i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar, o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veu que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, I bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per Parca Nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Ester, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres, a Xamfrà, no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? Com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Esther, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, Xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a Xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent. Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja!
5: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
4: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
4: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara, colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
4: tu, covarda!

0: l'ec d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi han, estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a lloms d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui volem dedicar l'espai de serveis a les persones de la mà dels Mossos d'Esquadra a un tipus de violència que sovint passa desapercebuda, però que afecta especialment adolescents i joves, les violències digitals. Amb l'auge de les noves tecnologies i de les relacions a través del telèfon mòbil i les xarxes socials, s'han normalitzat conductes de control i de vigilància que en realitat són manifestacions de violència en les relacions i sovint formen part d'un patró de violència de gènere. I per parlar-ne avui ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions de la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Anna, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Posem una mica en context a la nostra audiència amb algunes dades, com per exemple que els estudis més recents indiquen que un de cada tres adolescents que han tingut parella han patit algun tipus de violència digital amb freqüència, amb comportaments com controlar converses, localització o mòbils sense consentiment. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies per violència masclista digital han crescut de manera notable, amb un increment del 21% en els casos de descobriment i revelació de secrets, sovint vinculats a la difusió d'imatges íntimes no consentides i utilitzades com a xantatge emocional. Són dades del 25 de novembre de 2025. I tot i que aquesta violència pot exercir-la qualsevol persona, les dades continuen mostrant que la majoria de víctimes són dones i noies joves, tal com confirma també el Ministeri d'Igualtat, que apunta que el 90% de les víctimes de difusió d'imatges íntimes sense consentiment són dones. Posat sobre la taula tota aquesta informació, Anna, expliquem què s'entén exactament per violències digitals. Quins són els exemples més comuns entre els adolescents?
1: Doncs violències digitals seria tot tipus de violència exercida a través d'internet, missatgeria electrònica, telèfon mòbil, tablet, ordinador personal... tot això, o sigui, seria el reflex de la violència real, però feta a través d'un dispositiu, connexió via internet. Això és la violència digital. Violència digital, doncs, evidentment, pot ser víctima un home o una dona, evidentment. Què passa? Quan la víctima és una dona, ja parlem, com també has fet esment, de les violències masclistes digitals.
0: Exacte. Quins comportaments en una relació digital com la que ara comentaves cal considerar com a indicadors de violència o de control?
1: El primer que ens ha de fer sospitar de que una persona, una dona, una noia està patint aquest tipus de violència masclista digital, primer de tot és aquest control. Control és algo com molt sutil, que de vegades està normalitzat i fins i tot es malinterpreta com, oi, és que la meva parella s'està preocupant molt per mi, és que ho fa perquè m'estima molt. I quin és aquest control? Voler saber exactament a tot hora on ets, amb qui estàs, t'he vist que estàs connectada en línia i no em contestes, amb qui estaves parlant. Són primers indicadors, aquest indicador de control i també de control de publicacions que una pròpia noia pugui fer a la xarxa. Per què has publicat aquesta foto? No veus que estàs ensenyant massa coses que no has d'ensenyar? O potser estàs marcant molt el pit? Aquest tipus de fotos, doncs, prohibició, no?, de publicar fotos per la moda, per la forma de vestir, o perquè el noi cregui que aquella noia s'està insinuant massa. És aquest control, el primer indicador.
0: I les dades apunten que qui acostuma a exercir més aquests comportaments són homes o dones? Què diuen les dades?
1: Els agressors, la majoria, són homes. Hi ha alguna dona, evidentment, ja ho he dit. Les víctimes tant poden ser homes com dones, però les dades estadístiques indiquen que, com la majoria d'aquest tipus de delictes, les víctimes són dones, la majoria de víctimes són dones.
0: Mm-hmm. Si ens parem i fixem la mirada en exemples, els més comuns, els que més trobeu de conducta de control digital que esteu observant entre els joves, entre els adolescents, n'has apuntat alguns?
1: Sí, aquests serien els primers, els més bàsics, no? Els més normalitzats, els de controlar la forma de vestir, que s'exerceix el control tant en la vida real com, evidentment, quan la noia publica una fotografia. No publiquis, li diu, no publiquis aquest tipus de fotografies a les xarxes. També el control de voler saber constantment on està. Per què no em contestes? Vaig escriure un missatge, vaig veure que hi havia el doble check, no? El doble check. Que hi ha un vídeo molt divertit que corre per xarxes, que si algú el vol buscar es diu doble check, i és aquest exemple, no? Doble check, l'havies llegit i ni em contestes. Per què no em contestes? Amb qui estaves? O estaves en línia ahir a les 11 de la nit i jo t'escrivia i tampoc em contestaves. I amb qui estaves parlant si no em contestes el missatge? Són totes aquestes accions que busquen el control i doncs voler saber exactament què fa i deixa de fer l'altra persona.
0: Contrasenyes, fins i tot, no?
1: També, dona'm la teva contrasenya per poder accedir directament al teu correu electrònic, al teu perfil de xarxes socials, tenir control, o sigui, accedir directament a tot el que tinguis en el teu telèfon mòbil.
0: Les converses, fins i tot.
1: Per poder accedir a les converses. Recordem que les converses, tothom té dret a la intimitat i al secret de comunicacions i a la privacitat. És un dret. Què passa? Que molt joves, doncs, sobretot quan són molt jovenets, doncs, confonen doncs, aquest tipus de conductes amb dir no, és que és una confiança que tenim plenament entre nosaltres com a parella i simplement és perquè m'estima molt i es preocupa per mi.
0: Precisament aquestes conductes, moltes vegades, sovint, es presenten com a romàntiques, no? És que m'estima molt, és que em vol protegir... Com podem diferenciar entre l'afecte i aquest abús, no?
1: Exacte. És una línia molt prima, molt prima. Evidentment, les persones adultes doncs ja tenim més experiències i les sabem diferenciar. El risc està entre els joves, que encara no tenen aquesta experiència de vida i ho confonen amb aquest fals romanticisme. Quina és aquesta línia? Quan deixem de ser... És totalment lícit que una persona, una parella, li pregunti a l'altra on ets, o però simplement per interès, per saber... Bueno, és per preveure a quina hora arribaràs a casa, o si arribes tard a la nostra cita, doncs per organitzar-me, no? Si estàs molt lluny, doncs sé que tardaràs, vale? És una pregunta normal, on ets? Però ja quan aquesta pregunta deixa de ser una pregunta per interès, per poder organitzar-me jo també... sense esperar res de tu, sinó que és ja... vull saber, és una exigència, vull saber on ets. Tinc l'exigència de saber on ets o amb qui parles. Ja són, o et retreuen el fet de que no m'has contestat aquest missatge. Per què no me l'has contestat? Quan entrem en retrets, qüestionem la conducta de l'altre i tot són... una espècie d'assetjament cada dia, aquí ja deixa de ser interès i preocupació per ser un control.
0: Quina repercussió emocional i també psicològica pot tenir en una jove o en un jove ser objecte d'aquest tipus de control i de vigilància constant?
1: El primer que es pot observar doncs, és una mica aïllament. Què aconsegueix l'agressor? Què busca també? Aquest aïllament, no?, de la víctima, de l'altra persona. Aïllar-la. Per què? Perquè així ell té el poder, ell té el control, l'aïlla. Aïllament de la resta d'amics, d'amigues, de la seva família. També, fins i tot, es manifesta verbalment amb por de... Ostres, no, això no ho publicaré perquè, clar, és que el meu nòvio em dirà que això no li agrada. O deixa fins i tot la noia deixa de participar a activitats socials per por a que el meu xicot em digui que no puc anar aquí o que no li ha agradat que quedi amb aquesta persona o que vagi aquí perquè hi ha l'altra. És una mica això, aïllament social, li baixa l'autoestima també a la noia i por. Por i neguit a fer accions que de forma lliure pot fer-les però deixa de fer-les per por al que em dirà el meu xicot o com reaccionarà o s'enfadarà.
0: I és veritat que últimament aquestes violències han augmentat i fins i tot s'han normalitzat com a conductes entre els joves?
1: Estaven ja normalitzades. Des del moment en què tenen ús de telèfon mòbil i internet... estava normalitzat tot. Ara s'està desnormalitzant.

0: I es veu que sí, que hi ha conductes que no són normals, encara que hagin estat normalitzades des d'un principi amb l'ús de les tecnologies.
1: Malgrat aquest aïllament que comentàvem fa una estona, que és el que acaba aconseguint l'assetjador, la persona que assetja, que pot ser noi o noia, comentàvem en aquest cas, com ha d'actuar una persona que detecta que algú del seu entorn, una amiga, un amic, un familiar, està vivint una situació de control digital?
0: Primer de tot, explicar-ho. Explicar què li passa. Li pot explicar a la seva família, en aquest cas si és una persona jove, als seus pares, al seu germà, la seva germana gran, algú de confiança. Quan trenquem aquest aïllament i fem ja el primer contacte dins del nostre entorn més proper, el següent pas, quin seria? Doncs anar a demanar informació i assessorament a professionals. Professionals vol dir des de els serveis, els SIATs, que pot haver-hi a nivell municipal, servei d'atenció i informació a la dona, d'acord? O fins i tot a les oficines de les comissaries de Mossos d'Esquadra. Tenim el nostre grup d'atenció a la víctima, que també està per això, per oferir informació i assessorament a les persones que es trobin, que siguin víctimes d'aquest tipus de violències digitals. El següent pas, en funció de quin hagi estat de quina circumstància es trobi la víctima, seria presentar l'opció de presentar la denúncia corresponent a la comissaria.
1: I què recomaneu des de Mossos d'Esquadra als pares, als professors i als joves a l'hora de prevenir i detectar a temps aquestes actuacions?
0: Doncs una mica, això està a la white, no? Deixar de pensar que una conducta d'aquestes és normal. Quan ja sentim que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé, que no és normal o que ens fa sentir malament, això ja denota que l'altra persona està actuant de forma, diguem, poc correcta amb nosaltres. A partir d'aquí hem de dir, ei, veiem què passa. I el que els passos que hem dit, expliquem què ens passa, que algú ens informi, ens assessori, anem a mirar exactament què hi ha al darrere de tot plegat i quines accions s'han de dur a terme. També hi ha l'opció de la pròpia víctima, doncs, també d'autoprotegir-se, a part de totes les accions i que pugui demanar i ajuda que pugui demanar a nivell professional. També hi ha l'opció d'autoprotecció de la víctima. Això què significa? Doncs blindar-se a les xarxes, bloquejar persones que no vulgui, perquè estem parlant sempre, ara estem parlant molt de la violència exercida per la parella, però hi ha també violència masclista
1: externa
0: d'amics, companys de feina. Aleshores, bloquegem aquestes persones que potser no formen part de la nostra vida més íntima i no volem saber-ne res, bloquegem-les. Comencem també per prendre també mesures d'autoprotecció que també podem prendre. Denunciem també totes les accions o totes les violències que ens puguin fer a través de les xarxes, a dins de la mateixa xarxa, denunciar contingut, per exemple, contingut sexual, podem denunciar directament a la xarxa, reportar-ho a la xarxa per bloquejar la persona que ens està fent aquella violència. I també fins i tot anem més enllà, podem també recórrer a exigir el nostre dret a la protecció de dades i intimitat a través de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Això també és un altre recurs. Informem a l'Agència de Protecció de Dades de que, en el cas de que dèiem difusió d'imatges no consentides, sense el nostre consentiment, tenim l'opció també de denunciar-ho i exigir que es retiri aquella imatge d'internet a través de l'Agència de Protecció de Dades.
1: Sovint també es recomana no esborrar les proves. És a dir, si hi ha hagut una conversa que és susceptible de ser prova del que ens està passant, doncs això és important conservar-ho. I com s'ha de fer perquè tingui validesa en una possible denúncia?
0: Captures d'imatges. No recomanem, es demana, no esborris res. No esborris res perquè és la prova. Capturem la imatge, captures de converses, guardem tots els correus electrònics, els podem portar ja fins i tot impresos a comissaria si volem fer una denúncia i no esborrem res, evidentment.

0: Guardem bé a través de... Fem impressions de pantalla, imprimim en paper, ho arxivem en un pendrive, el que sigui, però guardem-ho.
1: Mm-hmm. I una última qüestió abans d'acabar. Quan es converteix en delicte una conducta digital d'aquest tipus i com s'actua des de Mossos?
0: Delicte ja ho és des del primer moment, d'acord? O sigui, un insult, un simple insult ja és un delicte. Un insult masclista. Un menystenir una dona pel fet de ser dona ja és un delicte. O sigui... És el que hem comentat abans. Normalitzem certs comentaris, certes coses que semblen banals i són delicte. O sigui, de fet ja és delicte. Com s'actua? S'ha de valorar. S'ha de valorar en funció dels casos. Denunciar, tothom té el dret de denunciar. Però nosaltres sempre diem, potser no és la solució. Anem a veure cada cas... si és un adolescent, si és una dona ja adulta... la gravetat de la situació dels fets i, de vegades, amb els joves, es resol amb una mediació. Anem a seure'ns, anem a parlar, què ha passat, això no està bé, això és un delicte, informem a les parts. En cas de persones adultes, doncs, òbviament, les situacions ja són més greus, els delictes ja són més greus, tenen més repercussió i moltes d'aquestes situacions acaben en denúncia. En els adolescents intentem solucionar amb una mediació, perquè donar informació, coneixement i que sàpiguen que són aquestes conductes no són normals, sinó que són un delicte.
1: Una última reflexió o consell, Anna?
0: Consell és que donem la importància que cal a tots els fets i totes les conductes. No banalitzem ni minimitzem situacions pensant que no tenen importància, són normals, perquè... En el moment en què una persona hi hagi algú que li faci sentir malament, incòmoda, o que vegi que ella tindria ganes de fer coses i les deixa de fer per por al que diran o s'enfadarà l'altra persona, doncs aquí hi ha un problema que ha de demanar assessorament, informació i demanar ajuda.
1: Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, divulgador musical, i enguany continuarem amb el tema que vam començar l'any passat, que són les dones compositores.

Estem sentint de Maria Teresa Fontparadís, la sicilien. De Maria Teresa Fontparadís en vam parlar ja el curs passat, però avui l'he posat precisament perquè m'interessa la gravació que estem sentint, que toca el gran violinista Jacques Thibaud. Jacques Thibaud, juntament amb Alfred Cortot i amb el conegudíssim i estimadíssim músic català Pau Casals, van ser, tot el primer terç del segle XX, el gran trio que voltava per tota Europa i per tot el món donant concerts. Jacques Thibaud era un home amb un extraordinari sentit de l'humor i un grandíssim violinista, com hem dit. I aquesta gravació, que és del 1930, que està tocant aquesta sicilien, em dóna peu a explicar una petita anècdota. Farem per això un petit repàs de Maria Teresa Fontparadís, que, com vam dir, era vienesa, pianista, cantant i compositora. Ella era invident i va desenvolupar una prodigiosa memòria. Era una dona que parlava moltes llengües, parlava, a més de l'alemany, que era la seva llengua materna, italià, francès i anglès, havia estudiat ciències, i el seu marit era el que li va desenvolupar un sistema braille musical que ha arribat als nostres dies. Bé, de Maria Teresa Fontparadís en vam parlar, per tant, passaré a l'anècdota que us volia explicar. Expliquen que Jacques Thibaud tenia un alumne. Jacques Thibaud era parisenc, vivia a París, i tenia un alumne que tenia molts diners. I tocava el violí, perquè li venia de gust tocar-lo. No tenia molt bona fortuna tocant-lo, però l'home, mira, més o menys se'n sortia. Llavors, com que tenia diners i mitjans i molts amics, doncs va voler fer un concert pels seus amics. I ni més ni menys que va llogar la sala Pleyel. La sala Pleyel a París és el Palau de la Música, és la gran sala de concerts de París, sobretot en aquella època. Ara n'hi ha més, però en aquella època era la gran sala. I va organitzar un concert a la sala Pleyel, on va convidar, doncs, a tots els amics. Jacques Thibaud també tocava el piano, i en aquesta ocasió doncs, era el seu professor i era el que l'acompanyava en el concert. Just a l'hora de començar a tocar, Jacques Thibaud es va dirigir al públic i va demanar si hi havia algú que pogués pujar per girar-li les pàgines mentre ell tocava. I entre el públic hi havia el seu company de trio, Alfred Cortot, i molt gentilment doncs, va pujar ell a fer-li de girar les pàgines. I bé, el concert es va desenvolupar com es va desenvolupar. No hi ha gravacions, per tant no podem jutjar, però sí que podem fer esment a la crítica que va sortir l'endemà a Le Figaro, el diari, el conegudíssim diari francès, on el crític deia: ahir, a la sala Pleyel, hi va haver un concert ben curiós. Diu: Jacques Thibaud, aquell gran violinista que ens té acostumats al gran repertori violinístic, tocava el piano. Diu: Alfred Cortot, aquell gran pianista que ens té acostumats als grans concerts de piano, girava les pàgines. Diu: i aquell que hauria d'haver estat girant les pàgines tocava el violí. Bé, dit això és una anècdota que va estar recollida en un llibre molt interessant que es diu Le Livre de Vide, que és l'antítesis del llibre Guinness, dels rècords, que és el rècord dels fracassos. I aquesta anècdota està recollida allà. Bé, continuant doncs, amb les dones compositores, passarem ara a Sophie Guild.

Bé, estem sentint la Romance Ce n'est pas d'elle de Sophie Gail. Sophie Gail és una compositora parisina, nascuda el 1775 i morta el 1819. Va estudiar cant i piano de petita i als 14 anys va publicar les seves primeres composicions i el 1795, amb 19 anys, es va casar amb un editor musical, Jean-Baptiste Gail, de qui va agafar el seu el nom. Això tenen aquest costum a França, d'agafar les dones, agafar el nom dels marits. I va tenir un fill. Això no tindria cap interès si no fos pel que explicaré a continuació. De fet, es va divorciar el 1801 d'aquest senyor i, a resultes del seu divorci, doncs va fer que la seva afició, que era la música, passés a ser a dedicar-s'hi professionalment. És un dels primers exemples de dona compositora que ha fet de la música el seu modus vivendi. I ella havia estudiat amb els grans pedagogs de l'època i, com passava amb moltes altres compositores de les que hem parlat, ella també doncs, era intèrpret, era cantant, i pianista i intèrpret de les seves obres. Aquesta obra que estem sentint és una composició per arpa i

Bé, com dèiem, el 1801 que es va divorciar, estem en els anys de la postrevolució francesa, i aquí és quan, doncs, una mica la Declaració dels Drets de l'Home, tot i que no parla de la dona, d'alguna manera, obre una mica el camí, doncs, a que les dones ja tinguin una projecció artística diferent a la que l'havien tingut, a la que havien tingut fins aleshores. La seva música, com es pot sentir, és d'una gran melodia. Ella treballa molt la cançó, les melodies líriques llargues i tranquil·les. Bé, ella també va composar molta música d'escena, i les seves obres van ser molt conegudes a l'època. Es van estrenar a París i a Londres, i va tocar molt l'òpera, el que es diu l'òpera comique a França, que vindria a ser una mica com la sarsuela nostra. Són aquestes obres on es barreja el cant i el text, i també l'òpera. Els títols no es diuen res, però sí que són títols que al seu moment van ser molt, molt coneguts, com per exemple Les Deux Jaloux, Els Dos Gelosos, Mademoiselle de Launay a la Bastilla, que no podia faltar la Bastilla en temps de la postrevolució francesa, Angela ou la télé de Jean Cousin, o també Le Mépris, el menyspreu, que és la primera, una gran òpera còmica, i finalment La Sérénade, que és una òpera sèria del 1818. Acabarem el repàs a Sophie Gayle escoltant una obra també per cant, que es diu Boleros. Boleros és una manera de dir la tristesa, una mica les coses que ens fan una miqueta de mal.

Doncs amb aquesta obra per arpa i cant, doncs ens despedim avui, havent presentat aquesta gran compositora que és Sophie Gale.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
3: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
2: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
3: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, que era allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
2: Mm-hmm. De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
3: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells, perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
2: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències. Dos punts. Religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell. Des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire i en tot cas en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
2: I tant, serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviar amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
3: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
2: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
3: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé, avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tan sapastar com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac sobreviurà en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Aparicio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals, i en aquest cas la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, al medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels Futbolíssims i els Forasters del Temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago, amb una novetat, els Futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la parada de Cruïlla, a Barcelona.
3: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Com cada dijous a aquesta hora obrim la pàgina cultural del Faves Comptades. Avui ho fem per parlar de música coral i de la trajectòria de tres alumnes de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, que actualment formen part de la Coral Jove del Conservatori. Ens acompanyen l'Anna Fuster, molt bon dia. El Joel Soriano, bon dia.
1: Bon dia també.
0: I la Júlia Albero, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Els tres benvinguts. Durant el programa escoltarem diferents peces relacionades amb la seva experiència coral, com no podia ser d'una altra manera. També ens acompanya la Clara del Ruste, professora d'educació del cos del centre. Clara, benvinguda.
3: Hola, bon dia a tots.
0: Bon dia. Vinga, que anaves embalada a explicar-me què hem escoltat.
3: Sí,
0: d'entrada.
3: Sí, perquè és una carta de presentació, perquè és una peça composta per en Raimon Romaní, que es diu Ànima Mea. I era interessant subratllar aquest fet, perquè el Pal de Paller, director de tot aquest moviment i tota aquesta família, com ells diuen, del món de la coral en el conservatori, doncs és el Raimon Romaní. Ànima Mea, en llatí, i cal dir que això es va, aquesta gravació és en directe de l'any 22, a la qual van participar en un concurs molt important a Avilés. Participaven també una coral de Madrid, una altra de Valladolid, una altra de Villarrobledo i un de Toledo. I resulta que en aquest certamen van guanyar aquest premi, primer premi fantàstic, cantant també No se va la paloma, d'arranjament de Manuel Oltra, també Del mal que pas no puc guarir, te'l tabull. Io mio son Jovineta. Claudio Monteverdi. I després El cant de l'alegria, també d'un altre compositor, Xavier Cardona. Per tant, estem dintre de tot aquest repertori, Ànima Mea, també, de Raimon Romaní.
0: Uh-huh. Bé, doncs avui tenim l'oportunitat de conèixer millor la Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat, dirigida per Raimon Romaní, com ens ha especificat ja la Clara. I comencem amb la Júlia Albero, que has participat en aquest i altres certàmens. Com és l'experiència de cantar en una coral?
2: Home, jo descriuria com... O sigui, per mi és com una religió, pràcticament, no? És a dir... Jo hi vaig tots els dijous, pràcticament és com anar a missa, no? I també viure la família coral és com viure-la com una comunitat, no? Llavors, participar en una coral, que també és algo vital durant molt de temps, és algo vital per mi.
0: Quant temps portes?
2: Jo a la coral jove hi vaig... No, coral jove no. A la coral juvenil, perquè això em poden ajudar una mica també, ells no... La coral conservatori es divideix en tres grans corals, no?
1: Sí, com en tres fases d'edats, no? Està la coral juvenil, està la coral del conservatori i està la coral jove, no? Va per franges d'edats. La juvenil va de 12 a 15, diria.
2: Sí.
1: La coral conservatori va de 16 a 20, a 19. I la jove, que seríem nosaltres, va de 20 a 25, amb alguna excepció. Però de 20 a 25.
0: I heu anat passant per les diferents corals?
2: Sí, sí.
1: I aquí sí?
4: No tots.
2: No.
1: I aquí
2: clar,
1: no?
2: Jo sí, jo
0: la
2: vaig
0: Júlia.
2: Començar
0: la Júlia,
2: des dels
0: tens...
2: 12 anys. Sí, sí.
0: Sí.
2: Ah, i vaig passar per totes les etapes.
3: Sí.
0: I concretament l'experiència de participar en aquesta coral jove del conservatori?
2: Bé, o sigui, per mi és el que deia abans, és forma part del meu dia a dia, és algo molt essencial d'aquí sóc jo, no?, com a persona. Mm. I llavors, bueno, els objectius que hi marca el Raimon, el director, no?, com a la seva vocació, també són una mica els meus, no?
0: I quin record guardes de la vostra participació en aquest certamen Coral Villa de Avilés?
2: La veritat és que no pensàvem que guanyaríem. És una realitat, no hi pensàvem. Perquè ja, o sigui, veníem... Jo crec que va ser com el punt d'inflexió de començar a tenir un gran recorregut, no? Llavors, sempre quan diuen els premis, vas amb nervis, no? Tots agafats de les mans, a veure què dirà cadascú, no? Diuen la tercera posició i no som nosaltres. Diuen la segona posició, tampoc som nosaltres. I quan ja...
0: I havíeu llançat la tovallola, o què?
2: Sí, clar, hi ha moments que dius, potser ja està, no? Ja... fora de tal, no? Però clar, quan després diuen que guanyes és una experiència molt abrumadora, sí, sí.
0: L'èxtasi.
3: Sí. I en el vídeo està recollit, també es veu en el moment,
2: sí,
3: hi ha tot
2: sí,
3: un
2: sí,
3: vídeo
2: sí.
3: Complet de tota aquesta fase. Però sobretot és conseqüència d'un gran treball, perquè el Raimon, mm-hmm. en aquest sentit, és molt rigorós, en el sentit d'aconseguir aquesta... Bueno, ja en parlareu vosaltres, també, eh? Perquè són els que ells ho viuen, eh? De primera mà, eh? Sí, sí, endavant.
0: Tenim més música, no?
3: Sí, sí, sí. I tenim aquesta segona música, que en parlaré, sí, perquè és molt especial. Què volia dir? És una música que es va recuperar, un senyor, un gran compositor, pianista, i aquestes recuperacions estan, són molt potents, perquè és el Ola Geisel. Geilo, veus? Dit així. Va recuperar perquè va descobrir un còdex molt antic en un monestir suís, i aquest còdex d'Engelberg resulta que van fer a partir d'aquí tota una composició. I això va ser molt interessant. És una música a capella, van entrant diferents veus, inspirada en música antiga, però clar, és una cosa actual inspirada en música antiga.
0: Escoltem una mica?
3: I tant.
0: Vinga, va.

0: Jo voldria dir que torna a ser en llatí, per tant ja ens parlaran què passa amb aquest llatí que permet cantar tan bé i dir les coses tan ben dites. I el text és molt curiós perquè diu: l'unicorn és capturat, és presentat a la cort reial, a la trampa dels caçadors, arrossegant-se, es va alliberar del pal perquè estava ferit, es cura amb el verí de la víbora. Diu: canteu al·leluia al xai moribund, canteu al·leluia, crideu al·leluia al lleó victoriós. Bé, alguna cosa passava.
1: Jo m'agradaria saber quina és la sensació de cantar una llengua com el llatí, sí. Que m'imagino que abans heu de fer una traducció per saber què és el que esteu cantant, no? O no?
2: Sí, de fet sí. Jo crec que molts cops ja no només en
3: llatí, sinó en qualsevol idioma en el que cantem, no? Ja sigui alemany, ja sigui italià, ja sigui català, castellà, qualsevol idioma. Jo crec que és important sempre traduir-te'l a la teva llengua, no? per saber interpretar-la, l'obra. Al final, cantant no és un fet de moure les cordes vocals i ja està, no? És un fet de sentir. I no es pot transmetre un sentiment si no entens el que estàs sentint, no? Jo crec que la llengua és una de les principals maneres de transmetre-ho. Llavors, a l'assolir aquest coneixement del que estàs dient, pots aprendre una mica del que cantes.
1: Ara que cantar en llatí és ben bé diferent a tots els altres idiomes, no?
3: Sí. Bueno, té coses que potser altres no tenen, no? Cada idioma té la seva particularitat, no? I el llatí sempre ve d'aquests textos antics, acostumen a ser textos, potser inclús alguns de la Bíblia o coses així, no? Que a l'hora de cantar-los dius: ostres, jo què sé, alguna obra que hem cantat del Raimon, no? Cielos Novos, per exemple, aquest cel nou, terra nova, no? I has d'imaginar-te tot un cel nou, una terra nova. Vull dir, tu has de creure, no? I cantar-ho amb aquesta força telúrica quasi, no? de què vol transmetre l'obra.
0: Clar, perquè es canta amb paraules i doncs aquestes paraules expressen i sons i acompanyen aquesta música. Aquí són els grans compositors que fonen la música amb les lletres i amb la paraula, no?
1: L'Anna volia dir alguna cosa, no?
4: Sí, jo al respecte del que deia en Joel, precisament, per mi, en la meva experiència personal, cantar en llatí quasi que és un descans de vegades quan estem cantant amb tants idiomes diferents, perquè al final, per qüestions pràctiques, per exemple, és més senzill de pronunciar, és més senzill de cantar. En canvi, quan estem fent un Mendelssohn i hem de cantar en alemany i tots pronunciar alemany correctament sense que ningú el parli...
1: O basc.
4: O fins i tot català o castellà antic. A mi, personalment, em sembla més un repte que quan hem de cantar en llatí.
1: I jo m'imagino que arriba un moment que apreneu una mica dels diferents idiomes, no? Encara que no els parleu. Perquè de cantar.
5: De fet, bueno, jo anava a comentar també que hi ha gent a la coral, com la Núria, no? que ella coneix també bastant el llatí i ho pot traduir tal qual. No? Llavors, bueno, a part de que coneix, també s'assembla, per exemple, a l'italià, no? I és fàcil d'entendre què està passant. Sí. Mm-hmm.
1: Clara, sí. Tenim més?
0: Sí,
1: més música,
0: una tercera.
1: No?
0: I aquesta és Monteverdi. I aquí anem amb un autor,

0: Una coral d'Indonèsia.
1: Sí.
0: És ben bé que tant se val d'on venim que...
1: Sí, és això. Eh? És això.
0: Que quan un es posa en el paper de cantaire d'una sí. coral, no es distingeixen els accents, no?
1: No, no, és així, eh? Que permet aquesta, no sé, aquest coneixement d'altres cultures cantant el mateix, amb les llengües...
0: És que si no ens dius que és una coral d'Indonèsia,
1: que sí? No
0: haguéssim no. dit pues que són ells mateixos, no?
1: L'hauríeu de veure en el vídeo, perquè estan preciosos.
0: Escolta, deixeu-me que li pregunti a l'Anna sí. Fuster quina és la seva vinculació amb la musicana.
2: Doncs mira, jo vaig començar a estudiar música de més gran, amb 17, 16, 17 anys vaig començar a tocar el piano, i a partir d'aquí vaig decidir que volia fer la carrera de musicologia. Llavors, a primer de carrera havíem de fer llenguatge musical i s'havia de cantar. Jo mai havia cantat, em feia una vergonya horrible fer l'examen de lectura recitada i entonada. I llavors vaig decidir apuntar-me al cor de l'Autònoma i a partir d'aquí vaig començar a cantar i vaig descobrir que m'encantava. I vaig començar a interessar-me per aquest món, vaig conèixer la coral jove i ara per mi és una part essencial de la meva vida, del meu dia a dia, i no m'imagino deixant de cantar mai.
0: Perquè què t'ha portat? O sigui, què has trobat que desconeixies que existia?
2: Doncs he trobat que desconeixia que existia, que pots no tenir vergonya de la teva veu, que la nostra cultura això és un tema que portem molt arrelat, la veu és una cosa tan personal que ens fa vergonya mostrar-la. De fet, si tu veus algú de lluny, potser no el reconeixes, però si et fa un crit, sí. Llavors, jo tenia molta vergonya de cantar de la meva veu, i he descobert que cantar no només em permet alliberar una mica aquesta part de mi, sinó que també em permet fer-ho juntament amb gent que té les mateixes passions i amb qui m'he acabat convertint en íntima, en amiga íntima. Sí.
0: O sigui, tenim el cas de l'Anna, que ella s'incorpora, diríem, més gran. Tenim
1: sí.
0: el cas de l'Anna, que comença...
1: De la Júlia.
0: De la Júlia.
1: Veterana.
0: Això, que ella ha fet tot el recorregut, diríem, natural. I en el cas del Joel?
3: Bueno, jo vaig començar a tocar el piano de molt, molt petit i sempre m'havia agradat la música, jo sempre havia fet alguna classe de cant, sempre havia fet alguna cosa així, no? I quan vaig ser ja molt més gran vaig decidir que era hora d'apuntar-me a un conservatori i a treure un títol professional de piano, no? I del qual arribo em van dir, no, tu, per aleshores et toca fer coral. I jo vaig dir, bueno, pues mira, doncs ho farem.
0: Sí?
3: I em vaig apuntar amb desconeixement absolut, no? Jo ja havia cantat en algun conjunt grupal de veus i tal, però mai havia cantat en una coral a aquest nivell, diguéssim, no? I quan vaig entrar, sí que vaig veure com... És això que ha dit l'Anna, no? Com entres com a única vergonya, no? Tothom es coneix molt, tothom ha compartit molt, i tu entres allà i dius, i jo què faig aquí, no, realment?
4: Estaves molt natural, tu, eh?
3: Bueno, perquè jo també soc molt extrovertit així, sí. No? Però... Sí. Però vaig entrar res, no farà ara 2 anys.
0: 2 anys?
3: 2 anys. Però, per exemple, aquest certamen d'Avilés... que tant se'n parla, que va ser una de les fites importants de la coral jove, no? Jo no l'he viscut, però se n'ha parlat tant i hem convertit tantes emocions, al final és això, no? Les emocions que ens uneixen, no? Cantar junts, estar flor de pell a l'escenari, no? Que és com pràcticament si l'hagués viscut, aquest concurs. O sigui, jo et podria explicar la història com si jo hagués cantat en aquell
0: concurs. I què has descobert formant part de la coral?
3: Jo he descobert l'emoció de cantar. L'emoció de cantar i l'emoció de fer emocionar la gent cantant, no? Aquesta transmissió, o sigui, a mi m'emociona, i de fet és el que dèiem abans, no? Quan estem a concursos, que potser hi ha una mica cinisme en això, els concursos, no? Perquè, clar, la música no és per competir, la música és per gaudir-la i tal. Sí que és veritat, no? Però nosaltres no fem els concursos per comparar-nos, per competir, ho fem per gaudir de la música, per veure altres corals, per veure altre món, per gaudir de la música, si més no, no? I a l'hora de quan estem allà als concursos, sortim a l'escenari, demostrem tot el que valem o el que creiem que valem, si més no, no? I jo he descobert això, el gaudi de sortir a un escenari i gaudir cantant.
0: I aquest gaudi no es converteix en una mena d'alliberament?
2: Oi tant.
4: Sí, sí.
0: Sí, no?
2: Sí. També, sobretot, perquè el meu instrument és el piano i és un instrument que pot ser molt individual si no t'ho muntes bé. Llavors, cantar en coral fa una comunitat que no trobes d'altra manera.
1: Els tres sou pianistes.
4: Sí, sí, sí. I saxofonista.
1: Exacte.
0: Escolta, un dia fem un petit concert.

0: Bé, boníssims, eh? Tots tres. Jo posaria la música 4.
1: Vinga,
0: perquè és molt especial i ara va... el títol és El llac d'Escòcia, vol dir així, però clar, és que és un cor d'homes, exclusivament d'homes, de Houston, Texas, i van decidir fer aquest cor, són 12, màxim 16, i canten sense director. Ells tenen un director que és el Raymond Romaní, però en aquest cas...
1: A veure com ho fan sense director. Vinga,
0: sense director.

0: Quin plaer escoltar. Sí. Està tot tan ben embastadet, no?
1: No, no. I a més, en aquest cas, sense director, ells empasten fantàstic. Són directors de cors de tota una regió d'Estats Units. En aquest cas tenen el Raymond Romaní, que és rigorós, exigent, meticulós, li encanta, no? Dieu vosaltres en aquest sentit,
2: jo
1: per homenatge.
2: Jo tinc que té moltes diferències aquesta coral amb la nostra, no? Sí. Has dit que són 12 persones, no?
1: Sí, clar.
2: És un cor de cambra, pràcticament. Sí. Sí.
0: Vosaltres quan sou?
3: Ara mateix.
2: Cap a 40. Sí, sí.
1: Clar. Quina potència.
2: I va creixent.
1: Sí?
2: Llavors, sí, no té director, no? Com has dit.
1: Aquest no té director.
2: Bueno.
1: No, no, clar. Estan tots absurds. És una altra història.
0: Però és que amb 40 o més ja necessites un director, si no allò és un grigall.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Pot ser un grigall.
1: Sí, sí, sí.
0: S'han d'entendre molt bé. Per cert, que volem aprofitar perquè ens expliqueu si esteu treballant en algun nou projecte. Què esteu preparant?
3: Bueno, constantment estem treballant nous projectes, no? Sempre hi ha projectes quasi transversals. Bueno, tenim projectes, evidentment, de la Coral Jove, no? També venim de fer projectes sempre amb la família coral, no? Amb les tres corals juntes de totes les edats, que la fem cap al febrer-març, que ja l'hem fet, però bueno. I ara, bueno, estem preparant, evidentment, el Gran Premi, Gran Premi Coral, que es farà aquest any, es celebra Cocentaina, i és bàsicament un certamen que recull les, per dir-ho així, és molt pagat, no?, però les 5 millors corals d'Espanya que es presenten, perquè n'hi ha que no es presenten. I,
0: la millor de totes no es presenta,
3: ah,
0: no?
3: Ah, clar, clar. Què et puc assegurar que es presenta, però bueno.
0: I això per quan és?
3: Això es farà el novembre d'aquest mateix any, del 26, a Cocentaina, a València. I bé, és un projecte són 5 concursos a nivell estatal que estan associats, que el guanyador de cada un representa la ciutat, que són Granada, Egea, Burgos,
2: Cocentaina
3: sí.
2: I Egea i San Vicente
3: de la Barquera.
2: Ah, vale.
3: El guanyador de cada un d'aquests 5 l'any següent representa la ciutat i és com que guanya el premi a coral.
0: Un repte per vosaltres?
2: Sí, totalment.
3: És tot un repte.
0: Després de l'experiència d'Avilés, no?
4: Bé, nosaltres anem per Granada, per Granada l'any passat. Sí, llavors, això ja va ser un repte per nosaltres, perquè el resultat que vam tenir no, tampoc ens l'esperàvem. Llavors, ara, tornar-hi, i a més a Cocentaina, que és una sala molt seca...
2: Sí.
4: És un repte, sí.
3: I a més que estem parlant de cors amb molta potència, molt de recorregut...
2: Amb molta història,
3: Molta història, també. Vull dir que són... No serà fàcil... posicionar-nos en un bon... Bueno.
2: I que segurament porten fent aquest concurs ells moltíssimes més vegades que nosaltres.
0: S'han engrescat, aquesta colla, i hem de repassar molt ràpidament, Clara, si vols fer algun apunt d'alguna de les activitats que teniu previstes.
1: Sí, hi ha una trobada de corals que es fa tot a Sant Cugat, que venen les de Vic, de Girona, i totes aquí a Sant Cugat, que és el dia 21, aquesta trobada de corals. També del 23 al 26 fem una cosa molt important a l'escola des de fa temps, que és la Setmana de la Creació per la Música i el Moviment. Aquesta importància del cos, de la creativitat, la música, els instruments, tot en allà a l'escola. I es fa totes aquestes mostres. I, escolteu-me, hi ha una colònia de corals d'adults, perquè ara això ja es fa també. Els adults fan
0: colònies dels adults, també?
1: Sí, amb el Raymond Romaní.
3: Sort.
1: I ho fan a la Conreria Tiana. I ho fan del 14 al 15. Això és preciós. Es troben i ho han exigit ells, perquè quedaven com marginats. Clar. Oi, no, ells no. Doncs sí, també. I anem a escoltar la 6.
0: Acabarem amb la 6?
1: Amb la 6, perquè és Mendelssohn.
0: Ah, ostres, paraules majors, això.
1: Escolta'm, i aquí digues alguna cosa, Joel.
3: Mendelssohn és, bueno, almenys per mi, és una de les figures centre del romanticisme primigeni, no?, diguéssim, i és aquesta obra, el Den er hat seinen Engeln befohlen.
0: Ui, parlant alemanya,
1: Alemanya, sí.
3: És meravellosa, parla dels àngels, parla del cel, i tota l'obra, l'harmonia empasta amb la veu, o sigui, tot està molt pensat, i trobo que Mendelssohn això ho fa molt bé.
0: Ai... Com deia abans la Júlia, això fa missa, no?
1: Sí.
0: Però és fantàstic,
1: Fa connexió,
0: jo crec que...
1: Connexió amb el cos, amb tot.
0: A l'Anna Fuster, a la Júlia Albero, al Joel Soriano i, evidentment, a la Clara del Ruste, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per parlar d'aquesta fantàstica tasca que feu al Conservatori. Avui coneixent la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Clara.
5: La ràdio amb samarreta.

0: L'embaràs i el part no són només esdeveniments biològics, són experiències vitals intenses amb un impacte profund en el cos, el cervell, les emocions i la manera com una dona se'n relaciona amb ella mateixa i també amb el món. Avui aprofundim en aquesta mirada des d'un punt de vista científic, professional, i ho fem de la mà de la psicòloga Lara Weinberg, màster en psicologia general sanitària i amb estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi. Lara, benvinguda.
1: Moltes gràcies, hola.
0: Avui parlem d'un tema que és molt sensible i que hem vist com ha anat canviant en aquestes últimes generacions de dones joves, no?
1: Moltíssim, és de molta actualitat, sí.
0: Mm-hmm. Quan parlem d'embaràs, de què estem parlant? Ho hem explicat una mica a la introducció, perquè no és només un fet biològic, no?
1: Clar. Hem de pensar que aquí és la gran diferència de la concepció de què és l'embaràs, no? Perquè jo crec que algunes generacions, fa un parell, tres de generacions, es vivia d'una manera,
0: sí,
1: gairebé com un procés, a vegades s'entenia fins i tot com un procés mèdic, no? I el pensàvem així. I ara podem pensar en l'embaràs, també perquè s'està avançant molt a nivell teòric i científic, podem pensar, i hi ha unes generacions que estan reclamant poder pensar en general en la salut reproductiva de la dona i en la salut de la dona des d'una altra perspectiva, no? I defensem altres models. Aleshores, pensem que l'embaràs, doncs, el pensem des d'una mirada psicològica, emocional, neurobiològica, ja no tant només mèdica, i en podem parlar amb molta calma de tot això, però estem pensant i cuidant més dimensions, no? I pensant en aquesta experiència de la vida sexual i reproductiva de la dona, no tant des d'una perspectiva mèdica, sinó des d'un procés que hem de pensar des de molts llocs i on hem de preservar molt més la salut mental de la mare, perquè veiem que té unes implicacions importants i que s'ha descuidat molt, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, sí, han canviat moltes coses, s'està investigant molt sobre això, tot i que tenim un sistema sanitari que també s'està reajustant, no?
0: Estem en un moment de transformació, de canvi?
1: Estem en un moment de canvi, jo vull pensar així, sí.
0: Sí?
1: Com tots els canvis a vegades impliquen qüestions més conflictives també, però també és un moment de moltes idees i molts recursos, no? Aleshores ens trobem en general a dones que funcionen amb un model més antic potser, de no tanta actualitat, o a dones que venen demanant altres coses, i també jo diria que en molta mesura amb una generació de dones que comencen a informar-se molt i a voler saber molt sobre l'embaràs, jo diria que a vegades fins i tot a un nivell una mica angoixant, no? Perquè sembla que ens haguem de fer expertes de tot i que haguem de saber-ne de tot i que no hi ha aquesta cosa d'abans de que hi havia un camí més únic, no? Des de la perspectiva mèdica, però que et donava certa autoritat i t'orientava, sinó que potser vivim alguns processos amb més sensació de desorientació, amb molta necessitat de fer-nos com a expertes de moltes coses, de prendre moltes decisions, i això també pot ser molt angoixant en un moment que és bastant vulnerable, no? Sobretot quan parlem d'un primer embaràs.
0: Per tant, hauríem d'intentar assolir un equilibri, no? Entre tot aquest volum d'informació que tenim, el que volem...
1: Probablement, però no ho posaria ja tant només en l'experiència de les dones que s'embarassen, sinó que també pensaria en què hem de fer tots els professionals i socialment, no? Quin procés hem de fer per tenir els recursos adequats per acompanyar les persones, no? Perquè també cada vegada, amb tot això, veiem com estan sortint més iniciatives que cuiden... S'està avançant molt a nivell de psicologia perinatal, de psiquiatria perinatal, s'està avançant molt a nivells d'espais que es van creant on les dones es poden trobar, compartir experiències, compartir emocions, compartir inquietuds, no? Grups de dones embarassades, espais, llibres, recursos, no? Però també no tant en la soledat aquesta d'haver-se d'informar molt, sinó d'anar recuperant una mica aquesta qüestió més de tribu que és tan necessària en un moment així i que les dones ens permet trobar espais on hi ha identificacions, contenció i on es cuida aquesta salut emocional. I des d'aquí es prenen decisions amb més calma. Si tot això s'acaba d'integrar bé amb el sistema mèdic, no?, i amb l'acompanyament mèdic o per part de llevadores o de la xarxa pública, si tot això es va integrant bé, que evidentment cada vegada es van fent més coses i més xules i hi ha molt bones idees, jo crec que també a la dona li traiem responsabilitat. Ja és prou el procés de l'embaràs com per a més haver de ser la dona embarassada la que lluita per tot i s'ho ha de construir tot, no? Sinó que jo apostaria perquè es construïm una bona xarxa de recursos assistencials de molts tipus que acompanyin suficientment bé a les dones en aquest sentit.
0: Ara parlarem d'aquest canvi de paradigma. Que ens desenvoluparàs, però jo sí que veig que d'entre els canvis que es produeixen, digue-li des de l'àmbit mèdic com de l'àmbit més personal de la futura mare, és el poder de decisió. És a dir, amb tota aquesta informació que acumula la dona, ja decideix, no deixa tant en mans dels professionals, per exemple, el que hagi de decidir absolutament tot el procés. No sé si m'explico, Lara.
1: Sí, és veritat. I és un tema delicat, no? Perquè aquí també aniria en compte, quan defensem models, i posaria molta importància en no culpar els professionals individuals, no? Perquè a vegades, i sabem que es parla avui en dia molt en aquests processos de la violència obstètrica, per exemple, no? I hi ha molts professionals mèdics que se senten molt, molt atacats per això. Aleshores, jo i m'agradaria dir-ho de primeres, no? Que no es tracta de culpar els professionals individuals, que hem d'entendre més que hi ha un problema estructural on hi ha uns protocols molt rígids, també una manca de temps, una cultura molt jeràrquica a nivell mèdic, i en general el que passa és que hi ha una visió del cos femení com a objecte mèdic. Hi ha un tema que s'ha anat revisant molt, i és un cos femení que s'ha estudiat molt poc a les investigacions sobre el que passa en un embaràs. O ja ni et dic, el cervell d'una mare, que no, es pensava com una cosa absolutament dissociada del procés de l'embaràs, on gairebé només preocupava la salut de la criatura, no? Són superactuals. Així que el que hi ha també és una comunitat que s'està començant a actualitzar també, perquè tot això és molt actual. Aleshores, jo parlaria més de qüestions estructurals, i aleshores em quedo més tranquil·la ficant-me amb el tema de la violència obstètrica, concretament, no? Que són aquests protocols on se sent que la dona a nivell sanitari actualment, o el que es vivia, és que hi havia moltes pràctiques que eren més per comoditat institucional que per evidència científica, no? On hi havia trauma, no? per la dona, on hi havia qüestions que infantilitzaven d'alguna manera la dona, amb això que dius de no poder decidir, de no poder d'entrar en protocols innecessaris, de fer intervencions innecessàries, de que no es respectés, de que el part no fos respectat o no fos un procés natural, que això la OMS ho defensa, vull dir que no és una qüestió només com d'un moviment més des d'una perspectiva feminista només, no? Sinó que és molt clar, no és una idea política, és una idea científica, que és important que parlem i que fem una mínima intervenció necessària, on el protagonisme de la dona és clau, on la salut mental i l'experiència subjectiva del part és superimportant per la salut mental de la dona, també pel benestar del bebè, la criatura que naixerà, no? I on el trauma obstètric existeix i és real, no? Això no es nega ja avui en dia, i el que s'ha de pensar és, a partir d'aquí, què fem amb aquesta sensació de que hi ha un tracte deshumanitzat, no? Un abús de medicalització, una pèrdua d'autonomia de la dona durant els processos reproductius. Com canviem això i com ho anem pensant des d'una altra perspectiva?
0: La violència obstètrica, que és un concepte que no és... és relativament nou, no? Que no s'ha fet... No s'ha fet servir, si es coneixia.
1: Sí, és molt actual, no?
0: És molt actual. Podem posar algun exemple no sé, alguna situació on sigui evident.
1: Podem posar exemples de les inquietuds que porten les mares embarassades, les dones embarassades que venen a consulta moltes vegades o que es preocupen per aquests temes, que són potser faran una cesària que no cal, potser jo em vull plantejar un part natural però no és tan fàcil i depèn d'on he de decidir on pareixo i de quina manera, potser em faran maniobres que no estan aconsellades i no tinc clar si seran bones per mi, no? Hi ha exemples molt concrets, potser em faran més controls del que són necessaris en l'embaràs i m'angoixa i m'estic plantejant que es pot fer d'una altra forma. Bueno, inquietuds que porten les mares que han començat a veure que hi ha altres maneres i altres models d'acompanyar un embaràs i un part i que xoca amb uns protocols que funcionen des d'un lloc molt diferent, no? Què passa si coses que abans ningú es plantejava jo vull parir sense epidural o amb un altre tipus d'epidural que em permeti el moviment i parir d'una altra forma. I potser la postura del part ja no és la més còmoda per l'obstetra, que té una visió molt clara del canal de part i de tot el que està passant, sinó que té a veure més amb una fisiologia de la dona i amb què el part es produeixi de la manera més cuidada pel cos de la dona i del bebè. El que afegim als psicòlegs i als psiquiatres aquí que estem estudiant és que ja no només és una qüestió fisiològica i mèdica, sinó que una experiència del part mínimament intervinguda és bona i preserva la salut mental de la mare, no? I minimitza molt tots els problemes de salut mental que tenim com molt assumits que poden aparèixer en l'embaràs i el postpart i que no hauríem d'assumir que han de passar tant, no? D'ansietats, de depressions postpart i de problemes de salut mental que hem de començar a treballar millor.
0: Clar, és que aquestes són les conseqüències, no? El que comentes, aquest estrès posttraumàtic que després... no sé si és difícil de superar, com es treballa...
1: És difícil de superar i, a més, en un moment molt vulnerable, no? Es pot treballar de moltes formes i es pot buscar ajuda i especialistes sobre aquests temes. El que passa és que estem parlant de dones que, sobretot en el postpart, si ens centrem en el postpart, estan en un moment de molt desgast, on han d'encarregar-se d'una criatura amb tot el que implica, si és una primera experiència, hi ha uns aprenentatges, hi ha uns rols nous, hi ha unes pressions socials. Si pensem en aquestes pressions, que ja som una generació que s'exigeix molt i vol informar-se molt en el moment de l'embaràs i el part, doncs segueix passant així en la criança. Així que són dones que ja immediatament en el moment del part, gairebé sense poder entrar en el postpart i pensar-ho amb calma i cuidar-se, ja estan embolicades amb temes de la criança, que també, bueno, dona gairebé per parlar-ne un altre dia, no?
0: I segurament que també pot influir en un futur segon part, no?
1: Segur que sí. Hi ha rebuig a futurs embarassos, a parts, depèn de l'experiència que has tingut, i algunes dificultats de vincle amb el nadó, no? Perquè és un moment crucial en aquest procés de vinculació amb un nadó, un procés de vinculació que ja comença en l'embaràs i que segueix en el postpart, i són moments molt importants i aleshores ens veiem amb mares que estan patint de més, que estan patint massa, no? No hem de parlar només d'això, d'aquesta cosa, d'aquest missatge d'abans de, bueno, has de resistir i has d'aguantar, que és un missatge molt que segur
0: molt,
1: que...
0: Molt d'antes, no?,
1: d'antes,
0: que diríem.
1: I té a veure una mica amb com s'entén que ha de viure la dona, no?, tots aquests processos, no?, com amb aquesta resignació, amb una mirada on hi ha una autoritat mèdica que t'orienta, però ara això ja no passa tant i hi ha uns metges que estan començant a acompanyar des d'un altre lloc, informant, pensant i cuidant altres aspectes de la salut de la dona, no? I per tant també preservant algunes qüestions del vincle amb aquests nadons després.
0: Mm-hmm. Per tant, com que hem anat donant una mica voltes per tot aquest canvi que s'està produint, tornem al principi. Aquest canvi de paradigma, i ho fem a mode de resum, i amb això tanquem avui.
1: Molt bé. Jo diria, potser el que ens estem deixant és de... Hem parlat de la part negativa, no? A veure què et sembla, però pensava, a mode de resum, que acabem d'una forma una mica més positiva, no pensant en els riscos, que és un missatge una mica complicat per les dones que volen ser mares o que estan embarassades o pensant en el moment del part. i amb aquesta sensació d'haver-se de protegir de tot, sinó que pensaria més en que sapiguem què volem rebre i que ens animem a buscar-ho, no? Que puguem pensar en que hi ha opcions de que hi hagi una atenció perinatal que sigui respectuosa i que sigui humanitzada. Tenim opcions així i es tracta simplement de buscar-les i d'animar-nos a trobar els espais adequats i no patir de més, no? On sentim que tenim una informació clara, on les decisions puguin ser pròpies i compartides, no? On es respectin i tinguis la sensació que respecten els temps del teu cos, on hi ha un acompanyament emocional imprescindible. No ens descuidem d'això, accent especial, això, hi ha d'haver un acompanyament emocional, no, sisplau, no pensem que estem passant per un procés on ens podem descuidar de la salut mental, perquè és un dels moments més importants on cuidar la salut mental de les dones, no? I pensar això, sense haver-nos de tornar a expertes en processos reproductius i en el part, la intervenció només cal quan és necessària. No, no de per si cal la intervenció mèdica, hi ha uns mínims i estan clars i hi ha uns protocols mínims, però hi ha intervencions que potser no són necessàries i, en tot cas, si són necessàries, un metge t'ha de poder informar els motius i has de poder prendre les teves decisions i saber per què passen les coses que passen. Així que no cal tornar-se experts de tot, però cal saber i cal poder pensar què t'està passant. I, en tot cas, si hi ha patiment o dubtes, és un bon moment per consultar amb especialistes de salut mental perinatal, no? Tant psicòlegs com psiquiatres. Si hi ha patiment en aquests moments, són aquests moments on no cal deixar avançar molt el patiment, no? Hi ha moments de la vida que potser pots trobar recursos d'altres formes i et pots donar una mica més de temps, però en aquests moments de màxima vulnerabilitat és millor no quedar-se curts en buscar suports i ajudes, no? I hi ha espais adequats amb una mirada molt actual i molt respectuosa i una mirada que necessàriament no ha de ser massa rígida, que aquest és un altre risc, que ens tornem molt rígids amb aquestes qüestions perquè comencem a parlar de paraules complicades, de violència obstètrica, d'amenaces, i ens agafem algunes teories, no? Com que ja no hi ha aquesta autoritat mèdica i ens sentim desorientats, ens agafem molt rígidament algunes coses. I a vegades es tracta més simplement de poder-nos parar a pensar en les pròpies necessitats, en les pròpies pors i trobar les persones adequades, sigui quin sigui el model, que sentim que ens respecten i ens acompanyen.
0: Doncs ens quedem amb aquesta idea d'aquest canvi de paradigma. En continuarem parlant en una propera sessió perquè volem aprofundir en allò que diuen els experts, que diu la ciència. Hi ha veus autoritzades que ens anirà bé doncs, saber què és el que expliquen, no?
1: Sí, i entendre, no, el que ens ha quedat pendent, per què és tan important la salut mental de la dona en aquest moment. Aquest seria com un dubte pendent d'aclarir amb més calma.
0: Doncs ho farem a la propera sessió. A la Lara Weinberg la podeu trobar al centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més.
1: Gràcies.
0: Fins a la propera. Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, no molt bé, perquè estic congestionada. Però ja és. Jo crec que la gran majoria de persones que ens estan escoltant doncs estaran passant per un petit refredat d'aquesta temporada.
1: Bé, però no. Val, ens ha quedat clar, eh? Sí. Un bé, però no. Un sí, però no. Molt bé. Avui parlem del Dia Internacional o Mundial. Dia Mundial de l'Alimentació?
2: Avui parlem del Dia Mundial de l'Alimentació, que es celebra el 16 d'octubre.
1: Doncs els dies mundials, Naila, serveixen com a mínim per parlar-ne ni que sigui un cop a l'any, no? Parla'ns d'aquest Dia Mundial de l'Alimentació.
2: Doncs sí, ens serviran per, o almenys jo us convido a reflexionar, no? Avui a reflexionar sobre el Dia Mundial de l'Alimentació, que és una jornada que és promoguda per la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, i que ens recorda que menjar bé no és només una qüestió individual, sinó un dret, una responsabilitat i una oportunitat per construir un món més just. Que bonic, això, eh? Doncs, però com ho podem fer? Doncs, què és el que vol? Què és el que celebrem aquest dia? Doncs, aquest dia vol generar consciència, sobretot, no? Doncs, sobre la fam, però no només la fam, sinó també la malnutrició, l'accés desigual als aliments i la necessitat de sistemes alimentaris més sostenibles. Aquest any, aquest 2025, el lema és mà de la mà per uns aliments i un futur millors. I és una crida a l'acció conjunta, acció de governs, de comunitats, de famílies i de persones piri com tu i com jo, que podem caminar plegats per canviar l'alimentació. Llavors, això doncs, és un treball anant de la mà per transformar els sistemes agroalimentaris i garantir que totes les persones doncs, accedeixin a una alimentació més saludable.
1: Perquè suposo també que en determinats llocs del món, diguéssim, les realitats són molt, molt diferents i, per tant, tot i que hi ha problemes o hi ha... merda.
2: Si vols te continuo jo. Dius aquesta frase, està genial aquesta frase, perquè volia continuar en que encara hi ha molts milions de persones que no tenen prou menjar.
1: O sigui, clar, el que jo volia dir és que per una... O sigui, el tema és l'alimentació.
2: Que ha acabat amb l'alimentació saludable, no? Vale. Llavors el tema és que encara avui hi ha moltes persones que,
1: pues venga, jo, que no tenen accés. Jo reprenc, vale. La clau està en l'alimentació saludable i, per excés o per defecte, el món encara tenim molt camí per a fer, no?, en aquest sentit, d'alimentar-nos saludablement.
2: Doncs sí, Pili, hem de parlar d'això avui perquè avui encara hi ha milions de persones que no tenen prou menjar, que no tenen accés a prous aliments i paral·lelament també doncs, veiem una tendència creixent de l'obesitat infantil i en adults i de malalties relacionades amb l'alimentació i a més també una pèrdua de costums saludables per poder revertir aquesta vessant, no? Aquesta tendència creixent. Per tant, no només parlem de la fam, no? O del no accés alimentari en països menys desenvolupats, sinó que també parlem de països com els nostres, no? On hi ha una proporció elevadíssima de nens i nenes que tenen sobrepès i obesitat i que aquest dia no només serveix, doncs, com diem, de parlar de la fam extrema, sinó també d'una nutrició adequada, de l'accés universal i la sostenibilitat alimentària. Com hem dit, doncs és un treball conjunt entre tots i totes i jo des d'aquí, doncs, com que no puc individualment canviar polítiques, Pili, sí el que podem fer és donar recomanacions de què podeu fer vosaltres des de casa vostra, amb la vostra família, per realment doncs, canviar aquesta tendència i doncs, anar de la mà per fer un món doncs, això, doncs, amb una alimentació més accessible, no?, i més saludable. Doncs, per exemple, el que podem fer és que això ja ho he dit moltes vegades, és cuinar plegats, no? I que, a més, si tenim nens i nenes a casa, doncs també coneguin l'origen dels aliments, no només què estem menjant, no només com es cuina, sinó també d'on provenen aquests aliments. També, doncs, apostar per productes frescos de temporada i de proximitat, que això és algo que també doncs, ja promovem des de fa molt, no? O sigui, a l'hora d'anar a comprar, doncs, preguntar, si és que no hi diu a l'etiqueta, preguntar quin és l'origen dels aliments que comprem, doncs, també per cuidar el nostre planeta, no? I deixar o no deixar massa petjades ecològiques. I també doncs, recuperar el moment de menjar a taula tots junts, sense pantalles, conservant, escoltant... I paral·lelament, doncs, també com a famílies podem donar suport a iniciatives comunitàries, com poden ser els horts escolars, els menjadors doncs, més saludables i més sostenibles, i per tant doncs, entendre que l'alimentació no és només menjar, sinó que també és educar i cuidar i acompanyar.
1: I et volia preguntar, tu com a experta que intentes evitar aquesta infoxicació, no? I que ens dones pautes molt sovint, també a través del teu Instagram, per això, per poder entendre la nutrició, perquè ha arribat un moment que tenim tanta informació i és tota tan contradictòria que anem molt perduts, Naila.
2: Doncs sí, anem perdudíssims. Les xarxes socials, els mitjans de comunicació, per una banda, estan genial, no? O sigui, que vosaltres, per exemple, ja ho saps que t'ho dic sempre, Pili, doneu veu a la nutrició, doncs és meravellós, però també, sobretot les xarxes socials, doncs al final tothom està creant contingut i qualsevol persona crea contingut sobre alimentació sense cap mena de... d'estudis, no? I amb un accés a una part de població molt gran, vull dir, amb persones amb moltíssims seguidors que donen recomanacions sobre alimentació sense cap evidència científica i que al final això doncs, pot mermar, no?, l'alimentació i pot empitjorar l'alimentació individual de cadascú de nosaltres. Per tant, a l'hora de seguir comptes a xarxes socials, jo recomanaria doncs, que busqueu que siguin perfils, no amb un curs de formació, no amb una veu d'experiència pròpia, sinó que tinguin estudis, en aquest cas, doncs, que siguin graduats en nutrició humana i dietètica.
1: En un dia com aquest, Naila, que sobretot, com molt bé deies a l'inici, serveix per la reflexió, amb què acabaríem? Quina reflexió podríem fer totes i tots aquest Dia Mundial de l'Alimentació?
2: Doncs a banda de fer una reflexió, doncs també jo proposo una acció. I és que us proposo fer alguna cosa senzilla, però que sigui significativa per realment donar-li importància a aquest dia. Us proposo, per exemple, compartir una menjada en família o doncs provar una fruita nova amb els vostres fills i filles o fins i tot fer una donació al Banc d'Aliments o simplement agrair el que tenim a damunt de la nostra taula, el nostre plat, perquè doncs, puguem caminar junts de la mà cap a un món en què tots i totes, i especialment els nens i nenes, tinguin accés a una alimentació més saludable, segura i digna.
1: Doncs nosaltres agraïm també que estiguis oberta i que estiguis a l'Instagram i et puguem fer preguntes i puguem també formar-nos amb tu, Naila, a my-nutricionista a Instagram. Naila, gràcies per ser-hi també aquesta setmana i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau, gràcies.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després, els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert.